empreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir. We were just kidding.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell.
1: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 9:15 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:15 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
0: Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la festa no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents. Els DJs més destacats. El millor dance del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte, 11:00 a 12:00 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dance. Alter Ego, els dissabtes a 11:00 de la nit a Calafell Ràdio amb DJ Glass Hat. Alter Ego, sents la música, vius la pista.
2: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà de Duar Abbas. En repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio. Un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.

fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.

0: Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical.
1: Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'esperit viatger. Consells, reportatges, rutes amb BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'esperit viatger. No t'ho perdis.
2: Els 70.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: L'hora del jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'hora del jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
3: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
4: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
3: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.
5: Calafell Ràdio.
6: Un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.

0: Calafell Ràdio. Sent Calafell allà on siguis.
1: Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Les tardes musicals de Calafell Ràdio també et sonen en català. El Surfing Safari.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir.

Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.

0: què tal? Soc l'Albert Gómez i a partir del proper divendres 18 de setembre de 8 a 9 de la tarda nit us espero al programa La Màquina del Temps, on repassarem la millor música dels 80 i 90, versions originals i remescles molt guapes. No hi faltis!
1: Divendres 18 de setembre 2026, estrena de La Màquina del Temps.
2: Calafell Ràdio.
3: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos. Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
4: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
5: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977-69-44-44.
6: Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari. Peus a

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: I found a love.
0: Hi ha moments que són per només tu i jo.
1: Baby, I...
0: Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo.
2: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden.
3: Primera llista.
0: Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
4: Primera llista, amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català.
2: Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat.
5: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Classics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
2: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: TV i a la nostra aplicació.
1: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
2: Les tardes musicals de Calafell Ràdio també et sonen en català. El Surfing Safari.

0: prop.
1: Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir.

0: fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
0: L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
4: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
5: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
6: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
7: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
8: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
9: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
0: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
10: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
11: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 8:45 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:45 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
0: Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la pista no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents. Els DJs més destacats. El millor dance del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte, 11 a 12 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dance. Alter Ego, els dissabtes a les 11 de la nit a Calafell Ràdio amb DJ Glass Hat. Alter Ego, sents la música, vius la pista.
12: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà d'Eduard Abbas. En repetició, les matinades de dilluns, d'una a dues.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que, com tu, estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'esperit viatger. Consells, reportatges, rutes amb BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'esperit viatger. No t'ho perdis.
2: Oh,

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: L'hora del jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'hora del jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.

0: què tal? Soc l'Albert Gómez i a partir del proper divendres 18 de setembre de 8 a 9 de la tarda a nit us espero al programa La Màquina del Temps, on repassarem la millor música dels 80 i 90, versions originals i remescles molt guapes. No hi faltis!
1: Divendres 18 de setembre 2026, estrena de La Màquina del Temps. Calafell
2: Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44. Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Les tardes de Calafell Ràdio tenen tots els èxits del moment. El Surfing Safari.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir.

0: els diumenges d'11 a 12 del matí al Maletí Musical amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí amb Israel Ríos. Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
1: I found a love. Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby, I... Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo.
0: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
2: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
3: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
4: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
5: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
6: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
2: Cada dia aprenem coses noves.
7: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
8: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
9: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
2: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
10: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
11: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al
5: cel... A punt de frena amb la Júlia Pont.
12: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot. 3 sèries i 3 pel·lícules.
2: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
5: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44. Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
1: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català.
2: Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat.

0: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
1: Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit.
2: Rock and Classics, amb Esteve Llo.
3: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
1: En aquest espai publicitari podries desonar l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
3: Aquí i ara, Calafell Ràdio.
1: Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: que escoltem Calafell Ràdio. I tu, ja ens coneixes?
1: De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Avui tornen les pluges. A la tarda tenim més de mig país en alerta per ruixats intensos i aquest cop, però, no s'han enviat alertes als telèfons mòbils ni tampoc s'han explicat, en aquest cas, restriccions. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, a partir d'aquest migdia tenim totes aquestes tempestes fortes, violentes, alguns aiguats, calamarsades. Les tempestes més fortes cauran al Pirineu Oriental, a la Catalunya Central, a l'interior de Girona i tot el litoral i prelitoral de Tarragona, de Barcelona i potser l'extrem sud de la Costa Brava. Compten aquests sectors del litoral i prelitoral entre Barcelona i Tarragona perquè serà on podem tenir els aiguats més violents que poden deixar gairebé 100 litres per metre quadrat poca estona.
0: 100 litres?
1: Gairebé. Hi ha un avís de 90 litres en 3 hores en tota aquesta zona.
0: Per tant, o sigui, una situació com la que vam viure la setmana passada, en algun punt.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, amb una petita diferència, però que no és despreciable, i és que tot això passa a la tarda, després d'un matí càlid.
0: No, la diferència és que no, en moment no hi ha previst tancar escoles. Aquesta és la diferència.
1: Bueno, sí, això és a nivell formal.
0: Sí, no, però vull que això s'haurà d'explicar, perquè és a dir, si la situació que m'estàs explicant és semblant a la setmana passada, és perquè la setmana passada es van prendre unes mesures i aquesta no.
1: Hi ha una altra diferència, és que els aiguats es preveien a primera hora del matí, la setmana passada.
0: Sí.
1: Aquests aiguats els preveiem durant la tarda. Per tant, hi ha marge també durant aquest matí, en cas que es vegi que la situació sigui més violenta, per activar doncs, mesures més contundents.
0: Sí, el matí seria normal i a la tarda veurem doncs, si cal més mesures.
1: Exacte.
0: Doncs ho seguirem. Gràcies, Eloi. Fins ara.
1: Perfecte, fins ara.
0: Tot això avui que Europa proposarà també formalment prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys. Està previst que ho anunciï la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, durant el discurs de l'Estat de la Unió Europea a Estrasburg. Es busca així unificar les iniciatives engegades a diversos estats.
2: We need age-appropriate restrictions to platforms.
0: Al mes de juny, von der Leyen ja va avançar que calia restringir-ho, dient que no es tracta de quan els nens accedeixen a les xarxes, sinó que es tracta de quan les xarxes accedeixen als nostres nens. La presidenta de la comissió també abordarà la crisi de Ceuta, que, per cert, a Madrid tornarà a centrar avui la sessió de control a Pedro Sánchez. I sobre Ceuta, dues coses de les últimes hores.
3: En una ciudad española que todos llevamos en el corazón y en la mente estos días.
0: Aquesta és la primera. El rei ha parlat. Per primer cop, Felip VI ha parlat un mes i mig després de la crisi de Ceuta. I segona, hi ha una imatge que s'ha fet viral també aquesta nit, just abans del partit de futbol entre l'Elx i el Madrid.

0: Els jugadors dels dos equips que han sortit del camp amb samarretes de suport a Ceuta, però Mbappé, Vinícius i Konaté portaven la samarreta mal posada expressament perquè no es llegís aquest missatge. En fi, coses del futbol que es veu que no són política. I això un dia en què el president Salvador Illa serà també avui a Extremadura per celebrar els actes de la Diada a aquella comunitat. A sobre hem conegut també una nova negativa del jutge Llarena a concedir l'amnistia a Puigdemont. És probable que sigui l'últim cop abans que es pronunciï el Constitucional. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
1: Bon dia. El Suprem desacata la justícia europea i nega l'amnistia a Carles Puigdemont a l'espera que el Constitucional l'avali d'aquí poques setmanes. Per primer cop, el jutge Pablo Llarena reconeix que la seva resistència a l'amnistia pot tenir els dies comptats.
0: De tot plegat en parlarem també avui en temps d'Àgora a partir de 8:45 amb l'expresident també de la Generalitat, José Montilla. I a l'Àgora també parlarem de la butxaca. Amb l'economista Santiago Niño Becerra, col·laborador d'aquest programa, comentarem aquest augment de la inflació d'un 4% aquest agost. Els preus pugen en pesos pels carburants. Rafael de Ribot, bon dia.
2: Bon dia. El principal motiu del repunt de la inflació ha estat l'increment del preu de la gasolina, un 17%, i el del gasoil, un 30%, coincidint a més amb la reducció parcial de les bonificacions als combustibles. De retruc, s'han carit altres productes i serveis. Girona és la demarcació on més s'ha notat l'augment dels preus.
0: I encara avui us avançarem una altra cosa al matí de Catalunya Ràdio, i és que els que tenen cotxe elèctric esquiven el preu de la benzina, però, atenció, hi ha altres entrebancs que troben. Avui avancem en aquest programa que un 23% dels punts de recàrrega públics a Catalunya no funcionen. Estan parats. Després ho ampliarem. I en esports, avui Barça Racing de Santander. A Catalunya Ràdio seguirem celebrant també aquests 50 anys de transmissions de futbol en català amb una prèvia molt especial, perquè avui, des de les 8 del vespre, hi haurà una edició especial de la TDT que farem conjuntament amb Ràdio Barcelona, amb el que t'hi jugues Barça. Per tant, Ràdio Barcelona i Catalunya Ràdio avui s'ajuntaran per celebrar aquests 50 anys de futbol en català, des d'on el Puyol va narrar aquell mític Barça-Les Palmes el 5 de setembre de 1976. Ja és dimecres.

0: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara és moment d'entrar a l'actualitat. Francesc Soler, què tal? Bon dia.
2: Bon dia, Ricard.
0: I Sílvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia.
0: Ens actualitzem. Comencem pel president Salvador Illa, que avui celebrarà la Diada, en aquest cas, a Extremadura.
4: La Generalitat ha descentralitzat per primera vegada aquest acte institucional perquè fins ara sempre s'havia celebrat a Madrid. Coincidint amb el viatge, Illa també es reunirà avui amb la presidenta extremenya Maria Guardiola del PP.
0: Enviat especial a Mèrida, Albert Prat.
5: El govern ha decidit treure l'acte tradicional de Madrid i portar-lo a Extremadura per homenatjar les més de 100.000 persones d'aquesta comunitat que van emigrar a Catalunya el segle passat. La primera parada aquest matí de Salvador Illa serà a La Zarza, un poblet de Badajoz que s'ha convertit en un símbol d'aquella diàspora. A la tarda, el president encapçalarà l'acte central de la Diada, serà aquí, a Mèrida, on es projectarà el 47 per reivindicar la història de Manuel Vital, l'extremeny que va liderar la lluita veïnal del barri de Torre Baró de Barcelona. Illa també aprofitarà aquest viatge de dos dies per reprendre la ronda de trobades amb els presidents autonòmics i a l'equador del mandat ja va camí del 7 amb la popular Maria Guardiola, que governa en Vox a la Junta d'Extremadura. Des de Mèrida, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I mentrestant, el Tribunal Suprem ignora la sentència de la justícia europea i torna a negar l'amnistia a Carles Puigdemont.
3: El jutge Llarena no mou fitxa fins que el Constitucional avali amnistia la malversació i això passarà d'aquí poques setmanes.
0: Anem cap a Madrid, Paula Brujats.
6: I per primer cop, Pablo Llarena assumeix que la seva resistència a l'amnistia té els dies comptats, que haurà d'acatar l'aval previsible del Constitucional a favor d'amnistia la malversació. Llarena ho deixa entreveure en un escrit i ho celebra el ministre de Justícia, Félix Bolaños, que ho veu a tocar.
7: Tiene en cuenta los recursos de amparo que están pendientes ante el Constitucional, el nuevo escenario que se abrirá cuando esos recursos se hayan resuelto y, por tanto, la aplicación plena de la ley de amnistía es cuestión de tiempo.
6: De moment, Llarena diu que l'aval de la justícia europea a l'amnistia no l'afecta perquè no va resoldre el cas concret de Puigdemont i els exconsellers, sí que ho farà el Constitucional. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I per cert que l'Audiència de Barcelona jutja avui també tres comandaments de la Policia Nacional i l'agent de, que en aquest cas que l'octubre del 2017 va buidar un ull amb un tret de bala de goma a Roger Espanyol.
4: S'enfronten a penes de 13 anys de presó cadascun. La Fiscalia en demana l'absolució. Al judici assisteixen observadors internacionals de les principals organitzacions de drets humans.
0: Ho amplia Miquel Jarqué.
8: És l'únic cas de violència policial de l'1 d'octubre que arriba a judici després que la resta d'agents implicats en altres càrregues hagin estat amnistiats. Els quatre processats són l'agent Escobater, que va disparar un inspector, i dos sotsinspectors. La Fiscalia demana l'absolució de l'Escobater i dels comandaments considera que en l'actuació policial es va fer un ús legítim de la força i que van actuar en un context de greu alteració de l'ordre públic. Miquel Jarque, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I mentrestant, més coses. El govern espanyol dona el tret de sortida a l'ampliació de l'aeroport del Prat.
3: Ahir va aprovar el nou pla d'inversions d'Aena, que inclou partides per engegar l'obra a partir del 2032. Abans, Aena destinarà 1.760 milions d'euros a modernitzar les dues terminals.
0: Madrid, Dani Sánchez de Aja.
9: En concret, s'amplia la zona de facturació de la T1 i es renova completament la T2. Són totes les obres que farà Aena al Prat els pròxims 5 anys, mentre es prepara l'allargament de la pista i la nova terminal satèl·lit. Per això, també inclou una partida de quasi 200 milions destinada a comprar terrenys i fer els estudis sobre l'impacte a l'espai natural de la Ricarda, una qüestió que divideix el PSOE i Sumar.
10: L'ampliació de pista de l'aeropuerto del Prat és un desideratum, sin duda, que està en el ánimo del gobierno.
11: Que nosotros en esto no vamos a parar, que le seguimos pidiendo a la Comisión Europea que no autorice el alargamiento de la pista.
9: Eren els ministres Òscar Puente i Ernest Urtasun. Des de Madrid, Dani Sánchez Vieja, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I la reacció ha estat la celebració per part de la Generalitat d'aquesta primera partida pressupostària per l'ampliació de l'aeroport.
4: Per l'executiu demostra que hi ha voluntat de complir els acords i resta importància el desacord amb els socis parlamentaris. Sílvia Paneque, portaveu del govern.
12: Ni formava part dels acords d'investidura, és un anunci fet i conegut i que, per altra banda, el fem des del punt de vista del govern treballant amb el Ministeri amb les màximes garanties ambientals.
4: Mentrestant, l'alcaldessa del Prat de Llobregat, Alba Bou, lamenta que no se'ls hagi consultat res i, en canvi, la de Gavà, Gemma Badia, creu que el municipi sortirà guanyant.
13: De nou,
2: s'aprova un document important per un territori al qual no se'ns ha tingut en compte.
13: L'ampliació de la pista, doncs, per nosaltres és una bona notícia, no només per la necessitat que pugui tenir l'aeroport, Barcelona, l'economia, etc., sinó com a municipi el que més ens interessa és que no ens afecti el soroll de la manera que ens afecta a data d'avui.
0: I també hi ha reaccions, en aquest cas, del sector econòmic, que hi posa dubtes. Sílvia.
3: Sí, tant la Cambra de Comerç de Barcelona com la patronal Foment del Treball creuen que el pla que s'ha aprovat queda curt. Alicia Casart és la directora d'Infraestructures de la Cambra i Lluís Moreno, vicepresident de Foment.
14: Cal donar la màxima prioritat a tots aquests estudis i tramitacions per iniciar una altra cosa que és sumament prioritària, que és l'inici d'obres.
15: I el que passarà és que arrisquem anys de saturació de l'aeroport. És a dir, què pot passar? Que l'aeroport es transformi en un nou Rodalies.
3: Diumenge que ve es farà una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat al centre de Barcelona.
0: I aquest matí és quan la Comissió Europea proposarà restringir l'accés als menors a les xarxes socials a tot el club comunitari.
4: Ho anunciarà la mateixa presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, aprofitant que hi ha el debat sobre l'estat de la Unió Europea. És l'examen al qual von der Leyen se sotmet cada any davant del Parlament Europeu per defensar la seva acció de govern i rebatre les crítiques dels eurodiputats.
0: Anem cap a Estrasburg. Bruno Fortea.
16: Tot a punt perquè arrenqui la cita més esperada de l'any a l'Eurocambra. Von der Leyen hi arriba amb una mesura estrella sota el braç. La idea de restringir l'accés dels menors a les xarxes anirà en línia del que va recomanar un grup d'experts a Brussel·les. Ells van plantejar un veto més estricte per als menors de 13 anys i una obertura gradual de les xarxes per als nens d'entre 13 i 15 anys. En el seu discurs, von der Leyen també tractarà els riscos de la intel·ligència artificial, la desigualtat comercial amb la Xina o la crisi migratòria a Ceuta. El debat sobre l'estat de la Unió és un bon aparador per anunciar noves lleis, però von der Leyen també haurà de lidiar amb crítiques a dreta i esquerra en un Parlament Europeu més fragmentat que mai i amb rècord de diputats euroescèptics. Des d'Estrasburg, Bruno Fortea, Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Recordem que els 2.000 moderadors de contingut acomiadats per Meta Barcelona l'any passat ara també demanen en el judici contra la companyia que se'ls torni a admetre.
3: Denuncien que Meta no volia respondre a les reclamacions laborals que els treballadors havien fet per discriminació lingüística i danys de salut mental i que això va influir en el trasllat de la producció fora de Barcelona. En canvi, Meta defensa que els va acomiadar per raons estrictament organitzatives. L'acusació creu que, si la demanda prospera, a l'empresa li podria arribar a costar més de 90 milions d'euros. Enrique Leiva és l'advocat del sindicat demandant FIST.
17: Poden les transnacionals continuar jugant amb els ordenaments jurídics de cadascun dels estats per posar la producció allà on vulguin i aprofitar-se dels drets laborals dels treballadors? És l'oportunitat que té també el TSJ de poder entrar en aquesta qüestió.
3: Meta va actuar a través d'empreses subcontractades i demana la nulitat del judici. La part demandant, però, recorda que Comissions Obreres i la UGT, els sindicats que van arribar a l'acord pels acomiadaments, també estan demandats per connivència amb Meta.
0: I avui també és notícia a Lleida, perquè l'Ajuntament de Lleida vol sancionar l'ús del vel integral a la ciutat, amb multes que poden arribar fins als 750 euros.
4: És una mesura que preveu la nova ordenança de civisme que el PSC vol aprovar en el proper ple, tot i que ara està buscant suports. Una mesura que ja es va intentar implementar el 2010, però llavors la justícia la va acabar tombant.
0: Ho amplia des de Lleida, Júlia Albacar.
18: La Paeria defensa que la prohibició està orientada ara com una política feminista i no per una qüestió de seguretat com es plantejava fa 15 anys. Tot i que es prohibeix portar la cara tapada en espais públics, es permetran algunes excepcions, com els centres de culte, els moments socialment acceptats i quan s'estigui exercint un dret fonamental. Tot i que en este darrer supòsit, l'alcalde Félix Larrosa confia que es podrà multar.
19: La ordenança així ho diu, però és que també t'he dit que han parlat amb islamistes, eh? No hi ha cap precepte al Corán que digui que les dones han d'anar tapades. Ni un.
18: Perquè es pugui aprovar el proper ple, el PSC haurà de buscar suports després que ahir en un debat a comissió Junts i Vox s'abstinguessin i el PP i Esquerra hi votessin en contra. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: I la crisi migratòria de Ceuta és protagonista tant al Congrés dels Diputats com també al Parlament Europeu.
3: A Madrid avui hi ha sessió de control al govern espanyol i, per tant, un nou cara a cara amb Pedro Sánchez i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que vol continuar forgant a la ferida d'aquesta crisi. Sánchez també haurà d'afrontar preguntes sobre aquesta qüestió d'altres grups. És la primera sessió de control després de la desclassificació de 40 documents sobre els avisos previs a l'entrada massiva de migrants. I a l'Eurocambra demà s'hi vota una resolució simbòlica sobre la crisi migratòria de Ceuta i si Marroc vol influir. És per això que ha enviat un correu electrònic que els eurodiputats en què es compromet a readmetre tots els migrants que van entrar a la ciutat espanyola, incloent-hi els menors d'edat i els ciutadans d'altres països.
0: I una dada que us avancem avui al matí de Catalunya Ràdio. Atenció, perquè el 23% dels punts de recàrrega públics de Catalunya no funcionen.
4: Del Dels 15.500 carregadors municipals que hi ha instal·lats arreu del territori, 3.600 estan fora de servei. És un de cada quatre, són dades de l'ANFAC, la patronal que representa els fabricants de vehicles. Aquests punts no funcionen perquè estan avariats o bé perquè encara no s'han pogut connectar a la xarxa elèctrica. L'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics lamenta que un dels principals inconvenients de comprar-se un vehicle d'aquest tipus és justament el mal estat de l'infraestructura de recàrrega. Albert Segarra n'és el representant.
20: Tenim un manteniment insuficient, una baixa disponibilitat. La inversió no acaba amb la inauguració dels punts de recàrrega. És a partir d'aquell moment quan comença la veritable gestió. Un carregador fora de servei és una oportunitat perduda per impulsar la mobilitat elèctrica. Els usuaris necessiten una xarxa fiable, no només extensa.
4: A la bústia de queixes i denúncies del Matí de Catalunya Ràdio vam rebre justament la queixa d'una veïna de Sabadell, la Sara, que es troba amb el mateix problema.
21: Des del juny m'ha resultat impossible carregar el cotxe elèctric a Sabadell. Els carregadors públics no funcionen. Sempre tinc l'opció de carregar-lo a casa, però no entenc per què d'una banda les administracions promocionen el cotxe elèctric i de l'altra no hi ha manera de poder carregar-los en els punts públics.
0: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons amb Marta Viana. Bon dia.
3: Molt bon dia.
0: La primera.
22: Voleu anar amb bicicleta?
23: No, ai, no.
22: Que es feixuc al pedalar.
3: Avui arrenca el mercat de música Viva de Vic. Fins diumenge hi passaran una setantena d'artistes, entre ells Lluc i Valverde, que presentarà disc, Momi Maiga, Nacho Vegas i Quimi Portet, que sentim ara i que tancarà el festival.
0: La segona.

0: I Enganyar-te, aquest tema de la Ludwig van ha guanyat el Premi Cerverí a la millor lletra, que un premi que organitzen Catalunya Ràdio, ICAT i la revista Under Rock. Això es va anunciar ahir durant la gala dels Premis Literaris de Girona.
1: I la tercera.
0: I quatre artistes més abandonen la gira d'Ed Sheeran als Estats Units en solidaritat al raper Michael Moore, que va fer unes declaracions a favor de Palestina. Són Lucas Graham, Beoga, que sentim ara, i el productor Phineas Germà i col·laborador musical de Billie Eilish.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat.
2: El Barça rep avui el Racing de Santander a 2:15, la prèvia de la transmissió de la TDT a Catalunya Ràdio, ja a partir de les 8, serà conjunta amb el Que t'hi jugues Barça de Ràdio Barcelona per celebrar els 50 anys de les transmissions en català. L'Espanyol perd 2-1 contra el Rayo Vallecano i el Madrid guanya 2-3 al camp de l'Elx, gol del Madrid al temps afegit.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Tot això avui, que és dimecres, 16 de setembre del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut el Loreto, quan passaven 11 minuts de les 3 de la matinada a l'Hospital Clínic de Barcelona. I pel que fa al temps, atenció a les tempestes fortes que tindrem aquesta tarda. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, després d'un matí que serà assolellat, aquest migdia començaran a aparèixer ruixats, tempestes en molts llocs de Catalunya i poden acabar sent violentes, amb aiguats forts i també calamarsades. Compten tota la zona de les comarques de Girona, de Barcelona i tot el litoral i prelitoral entre Barcelona i Tarragona. Precisament és aquí, en aquest sector del litoral i prelitoral, on es preveuen els aiguats més forts. Alguns models que s'acaben d'actualitzar ens marquen acumulacions de 100 i puntualment fins a 150 litres per metre quadrat al voltant del Penedès, de la zona de Montserrat, seria en aquesta zona que aquests models, insisteixo, són uns concrets d'aquest matí, marquen aquestes acumulacions. A la resta, acumulacions de més de 50 litres, però que poden caure en poca estona. I destaquem també la baixada de la temperatura. Avui baixarà uns 4-5 graus, de cara a demà baixaran 4-5 graus més, per tant, baixada contundent les pròximes 48 hores.
1: Ara són les 6:21. Cada dia a aquesta hora el que farem és voltar pel món per explicar-vos tot allò que passa més enllà de les nostres fronteres, i avui ho farem també de la mà dels serveis informatius de Catalunya Ràdio. Comencem per París. Isabel Galí, bonjour.
5: Bonjour, Ricard.
1: Des de Washington, Oriol Serra, good morning.
6: Good morning, Ricard.
1: Saludem també el corresponsal comunitari Bruno Fortea, bonjour.
7: Hola, bonjour.
1: I des de Madrid, Paula Brujats, bon dia.
8: Què tal, bon dia.
1: Comencem avui per França, perquè tothom parla de l'alça del preu dels carburants, com afecta també a casa nostra. Qui més protesta en aquest cas a hores d'ara són els pescadors, que han bloquejat, atenció, l'accés a un dipòsit de petroli a Fos-sur-Mer. Isabel.
5: Els pescadors del Mediterrani són els que es queixen aquests dies, però la pujada del preu del barril pot fer ressorgir el moviment de les armilles grogues. Les protestes al sud de França de moment no han anat més enllà d'escaramusses amb les forces de l'ordre, però són molts els sectors econòmics afectats per la pujada del preu del carburant que provoca la guerra entre els Estats Units i l'Iran. Tant és així que el ministre d'Economia ha anunciat que estudien donar ajudes a alguns sectors per fer front a aquesta pujada dels costos. És un mal any per permetre que el país s'encengui.
1: I Califòrnia, i més concretament en aquest cas a Los Angeles, hi ha uns veïns cada cop més nombrosos i que tot sovint es presenten a les cases sense que els convidin. Parlem, atenció, dels ossos negres. Sembla una broma, però és més aviat un ensurt. Oriol.
9: Efectivament, sortir a comprar el pa i trobar-te de cara amb un os negre de 200 quilos és un ensurt descomunal. Es calcula que a l'estat de Califòrnia n'hi ha una població d'uns 60.000 exemplars. De fet, d'entre les 8 espècies d'ossos que hi ha al món, és l'única que no para de créixer. El problema és que aquests animals majestuosos s'estan movent cada cop més de les muntanyes cap als entorns urbans perquè hi busquen menjar i refugi. Ara bé, a Califòrnia l'os el tenen fins i tot a la bandera. O sigui que potser sí que els animals s'hi senten una mica convidats.
1: I atenció si us agraden, en aquest cas, els trens nocturns. Esteu d'enhorabona perquè aquesta setmana ha començat a circular un tren que uneix el nord d'Itàlia amb la capital comunitària. Bruno, pots pujar el tren a Milà a la tarda i despertar-te l'endemà, per tant, a Brussel·les.
10: Sí, Ricard, i els preus van des dels 59 euros per un seient fins als 99 euros per una llitera. En qualsevol cas, compartiríeu l'habitació amb altres persones, però si busqueu més privacitat, us us haureu de gratar una mica la butxaca. El tren nocturn és una bona alternativa a l'avió si voleu gaudir del paisatge, arribar directament al centre de les ciutats i, sobretot, si aneu amb temps. La ruta entre Milà i Brussel·les és de 20 hores i fa parades a Suïssa i Alemanya. La companyia que l'ofereix es diu European Sleepers, que ja té oberta una ruta entre París i Berlín i una altra entre Brussel·les i Praga.
1: Doncs última parada, en aquest cas a Madrid, el boicot a Allianz pel seu suport a Israel obliga l'asseguradora a retirar-se pel Festival de les Idees de Madrid, que comença justament demà. N'era el patrocinador principal, Paula.
0: Sí, la pressió dels artistes ha funcionat. Rodrigo Cuevas, El Niño de Elche, l'escriptora Lana Portero o el cineasta Rodrigo Sorogoyen i 30 artistes més es negaven a participar en el festival si Allianz no se n'apartava, denunciant que la companyia alemanya és el principal comprador de bons a Israel i que amb això es compra armament i es finança el genocidi a Gaza. Els artistes no volien ser còmplices de l'asseguradora ni tampoc blanquejar-la i finalment han aconseguit que Allianz, que posava nom a l'escenari principal a la plaça d'Espanya, s'hagi apartat del festival.
1: Doncs, així tenim el món. I ara volem parlar d'un dels grans noms de la intel·ligència artificial que no s'ha afegit a aquestes peticions de frenar aquest desenvolupament de la tecnologia i també de regular-la. És NVIDIA. Frederic Pincet, bon dia.
6: Bon dia. NVIDIA és l'empresa més valuosa del món ara mateix. Va començar amb gràfics 3D per videojocs, amb uns xips que eren capaços de fer moltes operacions matemàtiques alhora. Això és justament el que necessiten els models d'intel·ligència artificial i és per això que quan esclata la intel·ligència artificial, NVIDIA es converteix en el referent. De fet, hi ha hagut algun punt en què el 80% dels xips que es feien servir per la intel·ligència artificial eren d'NVIDIA. El que passa és que aquesta empresa no només fa xips, també inverteix en altres companyies. De fet, alguns anomenen NVIDIA el banc central de la intel·ligència artificial.
7: We're announcing a whole bunch of partnerships with them. This is the golden ages for Korea, as you know.
6: Aquest és el seu conseller delegat, es diu Jensen Huang, n'hi diuen el Taylor Swift de la tecnologia. Com dèiem, NVIDIA deixa diners a altres empreses del sector a canvi d'entrar a l'accionariat o els fa de garantia en inversions. En 3 anys s'ha comprovat més invertir més de 70.000 milions de dòlars en empreses emergents i ha ofert 300.000 milions en suport financer. Fa tot just un mes. NVIDIA va oferir una garantia de més de 100.000 milions d'euros per un enorme centre de dades a Ohio. Quin és el tema de tot això? Que totes aquestes empreses, on NVIDIA deixa molts i molts i molts diners, totes aquestes empreses són clients d'NVIDIA, són clients seus, li compren els xips. Per tant, està deixant diners literalment perquè li comprin coses.
8: Super rico. Esta es tu ocasión. Lo tienes super fácil con la financiación. No pagas ni un recibo hasta el 90.
6: Això no és estrany. Ja fa molts anys que, com sentíem, els cotxes s'anuncien dient que et deixen diners per comprar-ne un, però amb aquestes magnituds hi ha el risc del que en diuen finançament circular. Per entendre-ho, posem que NVIDIA et deixa 100 euros a una empresa i aquesta empresa li compra 100 euros en xips a NVIDIA. Tècnicament, NVIDIA pot dir, mira, he venut 100 euros en xips. Què és el que passa? Que els diners han sortit de la seva caixa. Han sortit d'NVIDIA. Això pot inflar els números i pot ser perillós si el negoci afluixa. Sobretot perquè hi ha un precedent molt clar. Als anys 90, els fabricants de mòdems i equips de telecomunicacions van deixar milions als proveïdors d'internet que els havien comprat equipament. Què és el que va passar? Quan peta la demanda o quan baixa la demanda, no els van poder comprar, no van poder tornar els diners i va començar a esclatar el que es coneix com la bombolla dels .com. És veritat que la situació és diferent, NVIDIA té números molt sòlids, però hi ha experts que alerten d'una línia molt i molt fina entre satisfer una demanda i crear-la. De fet, el conseller delegat d'NVIDIA li van preguntar pels riscos d'això del finançament circular i ell va respondre, si poso un dòlar i en rebo 100, això és circular?
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
11: Assaboreix Àsia amb Lidl. Ara diferents varietats de fideus asiàtics des de 0,59 la unitat i 400 grams de delícies de pollastre amb salsa siratxa a 3,99. Gaudeix dels autèntics sabors d'Habitàcia. Lidl. Val la pena.
12: Després d'intenses jornades davant l'ordinador o d'accés de visió forçada, Ocufarma et dona una agradable sensació de frescor i descans per al contorn dels ulls. Agafa't 10 minuts de relaxació. Tovalloletes Ocufarm. Testades oftalmològicament i dermatològicament. De Saltor Pharma. Venda en farmàcies i parafarmàcies.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: 3 minuts seran 6:45 del matí. I pel que fa als esports, el Barça rep avui el Racing de Santander. Això és a 9:45 del vespre en una edició especial de la TDT de Catalunya Ràdio.
2: Sí, Robert. Perquè a partir de les 8 del vespre farem aquesta transmissió tan especial per celebrar els 50 anys de les transmissions en català. Farem la prèvia conjunta amb el Que t'hi jugues Barça de Ràdio Barcelona. En la plana esportiva, el tècnic blaugrana Hansi Flick encara no ha decidit si farà o no rotacions.
13: We see today or was more...
14: Hem vist avui que era un dia més aviat de recuperació, la càrrega en intensitat no ha estat massa alta ni massa dura. Veurem demà qui comença i qui té més i menys minuts. Tots volen jugar i tothom vol fer-ho de titular, però hem de gestionar-ho.
2: El Camp Nou serà la seu de la final de la Champions masculina del 2029.
1: I l'Espanyol perd 2-1 contra el Rayo Vallecano.
2: Partit marcat per la mala primera meitat del conjunt de Manolo González, que va acabar 2-0. Roberto va fer el 2-1 per l'Espanyol a la segona, que ja seria definitiu. Manolo González, tècnic blanquiblau.
15: Al final dona igual que juguis, quan tu perds cada pilota que toques, regales el primer gol. Jo sóc conscient de que no ha sortit bé, però clar, no hem fet res bé a la primera part. I això són 11 jugadors, no? A part de l'entrenador, està clar. Però són 11 jugadors i no 3 només.
2: També a primera, l'AB 0, València 1. Avui Atlètic de Madrid, Osasuna i Depor Sevilla a les 7. I llevant Atlètic Club a partir de 15:45.
1: I el Madrid guanya el Camp de l'Elx a la seva manera. Gol a l'últim minut.
2: 2-3 pel Madrid, que dominava 0-2 a la mitja part. L'Elx va aconseguir empatar fins que el descompte. Carlos Espí va fer el gol de la victòria del Madrid. José Mourinho, tècnic blanc.
16: Marcamos, ganamos. 3 puntos y nada más.

0: En punt 6:45. Comença el dia a Catalunya Ràdio. Avui el sol sortirà a Bonastre, al Baix Penedès, a les 7:36.
1: I es pondrà a les 8:02 del vespre.
0: I temperatures a aquesta hora?
2: A Benissanet 20 graus, a Badalona 22 i al Guaire 17.
0: Pel que fa al temps, avui tindrem atenció activat al pla Inuncat en alerta pels aiguats que es preveuen durant la tarda. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia. Sí, seran tempestes que poden deixar més de 40 litres en mitja hora en comarques de Girona, de Barcelona i el Camp de Tarragona, i algunes acumulacions al litoral i prelitoral de Barcelona i de Tarragona que alguns models ens indiquen que podrien arribar a superar els 100 litres per metre quadrat. Aquesta situació es podria allargar durant la nit i part de la matinada.
0: I com tenim aquesta hora les carreteres i el transport públic? Maria Fernández Noguera.
4: Doncs pel que fa al trànsit, ja comencem a veure les primeres retencions a la Ronda de Dalt, al Nus de la Trinitat i a la litoral en sentit Llobregat, també a la C58 d'entrada a Barcelona i a la C59 a Mollet del Vallès. I pel que fa al transport públic, un nou robatori de cable de coure a l'estació de França falaguitza els passatgers de l'R2 Sud, la línia del Garraf, i a retards només circulen 2 trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i l'estació de França, i hi ha parada a totes les estacions.
0: Tot això avui, que és dimecres 16 de setembre del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, Extremadura.
1: El president Salvador Illa celebra avui la diada de l'11 de setembre en aquesta comunitat autònoma i farà l'acte institucional que fins ara sempre s'havia fet a Madrid, i els reunirà amb la seva homòloga Maria Guardiola, del PP.
0: El segon, Llarena.
2: El magistrat del Tribunal Suprem rebutja aplicar ja l'amnistia a Carles Puigdemont i esperarà que es pronunciï el Constitucional. Mentrestant, avui l'Audiència de Barcelona jutja 4 agents de la Policia Nacional per l'impacte d'una bala de goma que l'1 d'octubre del 17 va buidar un ull a Roger espanyol.
0: El tercer, Von der Leyen.
1: La Comissió Europea proposarà avui la prohibició d'accedir a les xarxes socials als menors de 15 anys a tot l'espai europeu. La presidenta de l'executiu comunitari ho anunciarà en el seu discurs a l'Eurocambra que inaugura el curs polític europeu.
0: El quart, aeroport.
2: El govern espanyol ha aprovat el pla d'inversions d'Aena que destinarà 1.700 milions al Prat. No recull l'allargament de la tercera pista ni la terminal satèl·lit, però sí els recursos per redactar el projecte i reservar terrenys per les mesures ambientals.
0: El cinquè, punts de recàrrega públics.
1: El 23% dels que hi ha a Catalunya no funcionen, segons us avança avui al matí de Catalunya Ràdio. En concret, dels 15.500 carregadors municipals que hi ha instal·lats arreu del territori, 3.600 estan fora de servei. Un de cada quatre, són dades de la patronal ANFAC.
0: I què més ens deixa aquesta matinada a Brussel·les, Frederic?
5: Doncs França, que està pressionant altres països de la Unió perquè aixequin les sancions contra un oligarca usbeco-rus que es diu Alisher Usmanov. Segons diu el Financial Times, el govern francès ho està reclamant per facilitar un acord amb l'Azerbaidjan, ja ho han dit bé, per intercanvi de presoners. En concret, per alliberar diversos francesos que estan retinguts en aquell país.
0: I hem quedat a dormir als Estats Units.
5: Doncs amb una crida una miqueta estranya del Pentàgon a càrrecs militars perquè assisteixin al discurs que farà el secretari de Defensa, Pete Hegseth, a finals de mes. El que passa és que, segons explica el Wall Street Journal, han fet un comunicat on diu explícitament que en aquest discurs només hi vagin els militars que estiguin en bones condicions físiques i que estiguin prims. En concret, es diu que han de complir els requisits de relació entre el perímetre de la cintura i l'alçada, superar una prova de condició física i mostrar una imatge i un uniforme impecables.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
5: Amb la inauguració d'un canal, el canal de Pinglu, uneix la província de Guangxi amb el golf de Tonkin, que està a la frontera amb el Vietnam, evitarà un desviament de més de 500 quilòmetres i facilitarà una connexió logística més gran amb el sud-est asiàtic.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Avui, Marc Jurado, centrades amb Ceuta.
6: Exacte, Europa aposta per reforçar les fronteres arran de l'assalt de Ceuta, ho llegim a La Vanguardia. Per la seva banda, el periódico titula que el govern espanyol instal·larà centres permanents per migrants a Ceuta i Melilla. I a Madrid, El País obre edició amb una foto que ocupa mitja pàgina. És fosc, és una platja plena de tendes de campanya i un jove que mira a càmera. Al peu de foto ho diu tot, últimes nits a El Trampolín, la platja de la vergonya. També en portada, ara ho dèiem, el Prat inicia els preparatius per l'ampliació a 1.700 milions. Ho veiem en diversos diaris i també hi llegim que Llarena rebutja amnistia Puigdemont abans que es pronunciï el TC. I acabem amb l'Ara, on llegim que la inflació es dispara a Catalunya un 4%, al màxim des de fa vora 4 anys. Aquest diari també entrevistat, el veiem en foto de portada, Karim Adeyemi, el jugador del Barça, diu que són imparables, molt perillosos, el millor equip del món.
0: I què trobem també a la premsa comarcal, Lara García?
7: Al Regió 7 llegim que els ramaders afectats per atacs de llop estan resignats i en desacord davant l'expansió del depredador. La reunió de la Comissió del Llop de la Catalunya Central clarifica les posicions de l'administració i dels ramaders, però no hi ha propostes per avançar, lamenta el diari. A Tarragona, la Universitat Rovira i Virgili alerta del deteriorament educatiu assegura que els alumnes arriben cada vegada amb més carències de coneixements bàsics. Segons explica el Diari de Tarragona, les facultats científiques lamenten que la degradació del sistema educatiu es nota en el nivell dels estudiants. I el Diari de Girona avui destaca que la província se situa entre les regions espanyoles amb més habitatge que té un certificat d'eficiència energètica. En concret, el 47% del parc residencial gironí està certificat, gairebé 9 punts per sobre de la mitjana estatal, que és del 39%.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat?
5: El Barça que rep el Racing de Santander a 9:15, la prèvia de la transmissió de la TDT a Catalunya Ràdio ja a partir de les 8, serà conjunta amb el Quet i Jugues Barça de Ràdio Barcelona per celebrar els 50 anys de les transmissions en català. L'Espanyol perd 2-1 contra el Rayo Vallecano i el Madrid guanya 2-3 al Camp de l'Elx. Gol al temps afegit.
0: Queden 48 dies ja per les midterm, les eleccions a mig mandat dels Estats Units, i aquesta és l'anàlisi que ens fa Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
8: Good morning, Catalunya. Durant els últims anys, l'oposició més frontal a Donald Trump ha sigut la dels presentadors dels Late Night de màxima audiència. De fet, molta gent havia especulat amb la possibilitat que els dos màxims representants d'aquest art televisiu, Stephen Colbert i Jimmy Kimmel, acabessin presentant-se de candidats a les eleccions del 2028. El president dels Estats Units ha pressionat cadenes com la CBS i la ABC perquè facin fora aquestes estrelles a través de la intromissió de la Comissió Federal de Comunicacions. Amb Colbert ho va aconseguir i a Kimmel se li ha prohibit que entrevisti els polítics que vulgui. Però l'humorista ha estat més hàbil que els censors i fa dies va interviuar una de les estrelles emergents dels candidats demòcrates, el texà James Tallarico. Doncs bé, podeu anar a YouTube i comprovar com l'entrevista ja suma 5 milions de reproduccions i ha aconseguit de pas que Tallarico ja sigui una estrella a nivell nacional.
9: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
10: Es ocupem a les millors taules del món.
11: En aquesta terra protegim i acollim.
12: Fem barri i fem pinya.
13: I fem i no deixem de fer.
14: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
15: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
16: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
17: El matí de Catalunya Ràdio.
1: 6:45 del matí.
18: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
1: Catalunya es desperta amb la mirada posada a la celebració de la Diada de l'11 de setembre avui a Extremadura.
2: La Generalitat ha descentralitzat per primera vegada aquest acte institucional perquè fins ara sempre s'havia celebrat a Madrid. Coincidint amb el viatge, el president Salvador Illa també reunirà avui amb la presidenta extremenya Maria Guardiola del PP, que governa amb Vox. Amb aquest gest, el govern vol homenatjar les més de 100.000 persones d'aquesta comunitat que van emigrar a Catalunya. La primera parada serà la Zarza, un poblet de Badajoz que s'ha convertit en símbol d'aquella migració. A la tarda es projectarà el 47.
1: El Tribunal Suprem torna a negar l'amnistia a Carles Puigdemont.
2: Sí, el jutge Llarena ignora la sentència europea i diu que de moment la resolució no l'afecta perquè no va resoldre el cas concret de Puigdemont i els consellers. Sí que acabarà movent fitxa quan el Constitucional avali amnistiar la malversació. Això passarà d'aquí a poques setmanes. Ho deixa entreveure, de fet, en un escrit, i el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ho celebra.
19: Tiene en cuenta los recursos de amparo que están pendientes ante el Constitucional, el nuevo escenario que se abrirá cuando esos recursos se hayan resuelto y, por tanto, l'aplicació plena de la llei d'amnistia és qüestió de temps.
1: L'Audiència de Barcelona jutja avui tres comandaments de la Policia Nacional i la gent que l'1 d'octubre del 17 li van buidar un ull amb un tret de bala de goma a Roger Espanyol.
2: S'enfronten a penes de 13 anys de presó cadascú. La Fiscalia en demana l'absolució. Al judici assisteixen observadors internacionals de les principals organitzacions de drets humans.
1: Aquest matí la Comissió Europea proposarà restringir l'accés dels menors a les xarxes socials a tot el club comunitari.
2: Ho anunciarà la mateixa presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, aprofitant que hi ha el debat sobre l'estat de la Unió a Estrasburg. La restricció anirà en la línia del que ja va presentar un grup d'experts a Brussel·les, que va recomanar un veto als menors de 13 anys i una obertura gradual fins als 15. Von der Leyen també tractarà la intel·ligència artificial i la crisi a Ceuta, però espera crítiques a dreta i esquerra a un Parlament Europeu amb rècord de diputats euroescèptics.
1: Els 2.000 moderadors de contingut acomiadats per Meta Barcelona l'any passat demanen en el judici contra la companyia que se'ls torni a admetre.
2: Denuncien que Meta no volia respondre a les reclamacions laborals que els treballadors havien fet per discriminació lingüística i danys a la salut salut mental i que això va influir en el trasllat de la producció fora de Barcelona. En canvi, Meta defensa que es va acomiadar per raons estrictament organitzatives. L'acusació creu que si la demanda prospera, l'empresa li podrien arribar a costar més de 90 milions d'euros. Enrique Leiva és advocat del sindicat demandant, FIST.
20: Poden les transnacionals continuar jugant amb els ordenaments jurídics de cadascun dels estats per posar la producció allà on vulguin i aprofitar-se dels drets laborals dels treballadors? És l'oportunitat que té també el TSJ de poder entrar en aquesta qüestió.
2: Meta va actuar a través d'empreses subcontractades i demana la nul·litat del judici.
1: I Donald Trump carrega durament contra el Tribunal Suprem dels Estats Units després que li tombés les restriccions que volia imposar el vot per correu.
2: Una resolució que arriba un mes i mig abans de les eleccions de mig mandat.
1: Washington, Oriol Serra.
21: Donald Trump ha comprovat com una vegada més la justícia nord-americana no s'ha deixat atrapar pels seus tentacles. De fet, 4 dels 6 jutges afins al seu partit se li han girat en contra i amb els seus vots han impedit que el servei postal dels Estats Units pugui bloquejar milions de vots per correu en un país on una tercera part de l'electorat utilitza aquesta modalitat. Des del Partit Demòcrata han advertit que els consta que Trump està desviant esforços de l'FBI en favor del seu relat conspiratori.
22: Una font interna del Departament de Seguretat adverteix que el Departament està retirant centenars d'agents federals de les seues funcions per enviar-los a fer tasques inútils i absurdes. L'objectiu és intentar demostrar les tristes feixugues i des de fa temps desmuntades teories conspiratòries electorals de Trump.
21: Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: 10 minuts i 3 quarts de 7 del matí. Els tirotejos en foc real han crescut un 45% al primer semestre de l'any. Segons ha avançat BTV, n'hi ha hagut 68, i això són 21 més que el mateix període del 2025. L'epicentre és a Barcelona.
2: I és que pràcticament el 90% dels incidents han passat a Barcelona i la seva àrea metropolitana. De fet, dels 15 homicidis que hi ha hagut a la capital catalana des del gener, 5 s'han produït amb armes de foc. Aquest augment contrasta amb els incidents amb armes blanques, furts i molta reincidència que van a la baixa, tot i que encara fa

0: Xavier Ferrer, el cap territorial dels bombers a Tarragona.
1: Les víctimes eren operaris d'una empresa de manteniment perquè s'havia obturat el bombeig de les aigües fecals, les aigües brutes de l'edifici. I s'ha cridat aquesta empresa i els operaris estan treballant just a l'arqueta. Allí s'ha generat, amb les aigües fecals generen monòxid i s'ha trobat que les medicions eren molt altes en aquella zona.
0: L'aparcament ha quedat tancat perquè els Mossos puguin fer la investigació.
2: I la crònica cultural comencem a Girona.
3: Són les 6 del matí, els carrers no tenen cara.
2: Perquè aquest tema, Enganyar-te, de la cançó La Ludwig Bank, ha guanyat el Premi Cerverí a la millor lletra que organitza Catalunya Ràdio i Cat i la revista Enderroc.
4: Es va anunciar ahir durant la gala dels Premis Literaris de Girona, on es van recollir altres premis ja anunciats, com el Prudenci Bertrana per la novel·la Fer cantar els arbres, de Jordi Campoy Boada.
2: Girona Maria Rovira.
5: L'autor de la lletra premiada, Quim Carandell, agraïa en un vídeo un nou reconeixement per una part molt important, diu, de les cançons.
6: És un reconeixement que no és molt típic en el nostre camp de la música, que es reconeguin les lletres, però sempre intentem donar-los molt valor, cuidar-les i tractar-les bé.
5: També es van recollir la resta de premis ja fets públics, com el Bertrana, per Fer cantar els arbres, de Jordi Campoy Boada, que reivindicava la lentitud d'oficis com el de Lutier.
7: Es farà. Em semblava, volia contraposar aquest ofici tan lent en aquest món contemporani on tot necessita tanta velocitat.
5: Joan Manuel Soldevilla recollia el Premi d'Assaig per Terra de Quixots, Orografia, de Joan Tomàs Martínez Grimal, es va endur el de Poesia i la Fuga, de Laia Aguilar, el de Literatura Juvenil. També es va fer públic l'Aurora Bertrana per una complexa traducció d'Esther Tallada dels Invictes, de William Faulkner. Des de Girona, Maria Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Ara anem a Vic.
4: On avui comença el mercat de música viva, que estarà en marxa fins diumenge amb més de 70 propostes diferents.
2: Marc Ruiz.
8: Ja sorprèn des del títol, Non Concertos, una proposta de la dramaturga Lucia del Greco basada en el disc Una longuíssima ombra d'Andrea Laszlo de Simone, que vol fer pensar en quin lloc té la música en un concert avui dia. Després d'aquest primer impacte hi haurà més de 70 propostes artístiques fins diumenge. Més electròniques com Marina Herlop, Vino o Vito Blasu, jazzístiques com Playground, Irene Reig o Àlex Abril, pop com Soc un bohemio o Ginestà, delicades com Marc Pujol, que estrenarà disc, folk com l'Aranà, música urbana com Caral Laoz, Lia Cali o el macarrisme de Valle Valle, el rock de Dan Peral, Boi al Comboi, Mujeres, Remei de Calafresca o Romàntic Dimoni, i grans clàssics com Nacho Vegas i Quimic Portet. Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I òpera!

0: El Liceu inaugura temporada el 25 de setembre i ho fa amb una Ida de Verdi totalment renovada i que vol ser un crit contra la guerra.
1: L'artista iraniana Shirin Nehshat és la directora d'escena i fa una proposta minimalista que porta a Barcelona després de passar per Salzburg i París. Nehshat diu que cada vegada són més insensibles davant l'horror de la guerra i el patiment i ha confessat que per això ha portat aquesta proposta a escena.
2: I don't want to be apologetic.
3: No vull disculpar-me davant d'algú que diu com s'atreveix a portar el dolor, el patiment i els cadàvers a l'escenari. Doncs perquè això està passant i no podem tancar els ulls davant d'aquesta realitat. L'art no és propaganda. És un reflex de la realitat.
2: But art is a reflection of reality.
1: Amb direcció musical d'Antonello Manacorda, el muntatge té un repartiment encapçalat per la soprano russo-austríaca Annette Brecco i la italiana Anna Pirozzi en el paper d'Aida.
0: Passa un minut de 6:45 del matí. Pel que fa al temps, avui tenim alerta per tempestes fortes. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Hola, bon dia. Sí, les tempestes arribaran aquesta tarda després d'un matí que encara serà càlid. Ara mateix tenim temperatures de 24 graus a Barcelona, 23 a Palamós, 20 graus a Escola, Ribera d'Ebre i no ha baixat gaire la temperatura a l'interior, amb 18 graus a la Pobla, segur. Avui sí que la baixada de la temperatura la notarem de cara al vespre, nit i durant la tarda, als llocs on hi hagi tempesta i sobretot també de cara a demà. I amb tempestes fortes que poden caure a les comarques de Girona, a les de Barcelona i al Camp de Tarragona. En tots aquests llocs podem tenir aiguats de més de 40 litres en mitja hora i atenció si algunes acumulacions que podrien arribar o superar puntualment els 100 litres per metre quadrat al litoral i prelitoral entre Barcelona i Tarragona. Compte en aquestes zones perquè també els aiguats encara es podrien allargar durant la matinada.
0: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera?
5: Pel que fa al trànsit, a aquesta hora hi ha retencions a la Ronda de Dalt, al nus de la Trinitat i a la Litoral, en sentit Llobregat. També a la C58 d'entrada a Barcelona, a la C59 a Mollet del Vallès i a la C17 a Parets del Vallès. Pel que fa al transport públic, atenció als usuaris de l'R2 Sud, la línia del Garraf, perquè

0: Hi ha hagut un nou robatori de cable de coure a l'estació de França. Això fa que hi hagi retards. Només circulen dos trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i l'estació de França i hi ha parada a totes les estacions. És el sisè robatori de cable de coure en una setmana a la zona de l'estació de França.
1: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
2: Avui hem rebut el missatge de l'Edmond, de Badalona. Viu al centre i es queixa de la presència de deposicions de gossos a la zona del carrer del Mar i del carrer Canonja Baranera.
3: I jo he pogut constatar com això ha conduït a un estat deplorable del terra que trepitgem. Una ciutat com Badalona ja fa temps que ha superat el límit per acollir gossos d'una manera sostenible.
2: L'Ajuntament nega que hi hagi un increment de deposicions a la zona on viu l'Edmond i defensa que aquests carrers es netegen cada dia, incloent la neteja manual o la d'aigua a pressió. L'Edmond insisteix, però, que cal actuar davant l'incivisme d'alguns propietaris.
1: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
4: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Les borses europees van tancar ahir totes tenyides de vermell, pressionades per l'alça del petroli i les expectatives que avui la Reserva Federal dels Estats Units apugi els tipus d'interès. De la mateixa manera, Wall Street, el Dow Jones i el Nasdaq han tancat amb caigudes d'entre un 0,60 i un 0,80%. Després de les caigudes dels darrers dies, el sector tecnològic agafa una mica d'aire. Les accions d'Nvidia, per exemple, es recuperen i creixen un 1%. Això fa que les borses asiàtiques també operin amb guanys. A aquesta hora el Nikkei de Tòquio guanya un 0,40%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
5: A Cotet tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
6: Vols impulsar el futur de la teva empresa? El 20 d'octubre, vine al Sagitt Business Connections al World Trade Center Barcelona. Intel·ligència artificial, innovació i casos reals per impulsar el teu negoci. Amb Marc Gené i Juanma López Iturriaga. Inscriu-t'hi gratis a sagitt.com. Places limitades.
7: 80 anys de tardes de diumenge enganxats al transistor. 80 anys de gols a l'últim sospir que ho canvien tot. 80 anys de rialles, laments i, de sort, la pròxima jornada. 80 anys d'abraçades, estadis plens i bufandes al vent. 80 anys de futbol, 80 anys de la quiniela i amb la il·lusió del primer dia. Ara, en futbol femení. Aquesta jornada pot a 4 milions d'euros. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
8: El Matí de Catalunya Ràdio.
9: 10 minuts a les 7 del matí. A aquesta hora us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Tarragona. Ricard Buigas, bon dia.
10: Hola, bon dia.
9: Girona, Núria Paraire, bon dia.
11: Bon dia.
9: A Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
12: Molt bon dia.
9: I des de Lleida, Júlia Albacar, bon dia.
13: Bon dia.
9: Comencem avui, doncs, al sud del país. Aquest matí estarem atents al que diuen els portaveus de la taula de consens del Delta de l'Ebre. El col·lectiu, que lluita contra la greu regressió costanera que viu la zona, es pronunciarà sobre el projecte del Reial Decret per la gestió de riscos d'inundació, el Ricard.
10: Sí, val a dir que els integrants de la taula de consens del Delta estan preocupats per l'afectació que aquesta normativa pugui tenir en el projecte de protecció d'una zona molt afectada pel canvi climàtic i també la manca de sediments. Precisament avui es tanca el període per presentar al·legacions a aquest projecte del Reial Decret. A l'Ebre no estan d'acord amb els terrenys que l'Estat vol expropiar per frenar els embats del mar durant els temporals i pensen que aquest projecte normatiu pot empitjorar encara més les coses.
9: Parlant de costes i del mar a les comarques gironines, hi ha sorpresa per part dels investigadors del Centre d'Estudis Avançats de Blanes pels bons resultats d'un estudi amb esponges marines, Núria.
14: Doncs sí, han descobert l'eficàcia d'una esponja mediterrània per depurar espais submarins degradats, com els dels ports esportius. És a dir, han vist que les esponges són eficaces per filtrar la contaminació i que l'aigua torni a quedar ben neta. Van triar esponges de 5 espècies diferents, només una va sobreviure en un entorn contaminat, com el del port marina de Palamós, i no només això, sinó que s'hi ha adaptat molt bé. Han vist com a l'entorn de les esponges s'hi han instal·lat colònies de peixos, hi ha estrelles de mar que normalment defugen als espais contaminats i ara doncs esperen aconseguir finançament per poder continuar amb l'estudi.
9: A Barcelona, pendents dels veïns afectats per l'esvoranc del Putxet.
11: Avui faran una roda de premsa per presentar la reclamació jurídica conjunta que estan impulsant tots els afectats per l'esvoranc de la línia L9 del metro. Recordem que encara hi ha diverses famílies que no han pogut tornar a casa 2 mesos i mig després que es generés el forat. Això en un dia en el qual a Barcelona es farà també la presentació de les festes de la Mercè d'enguany, els detalls a les 11, i més tard el Festival de Jazz de Barcelona presentarà l'edició per celebrar el 60è aniversari i més cultura. Francesc, ara a Vic, avui es fa el concert inaugural del Mercat de Música Viva, dirigit per Lucia del Greco. Més tard, Marina Herlop hi presentarà el seu nou espectacle.
9: I més cultura, acabem a la Plana de Lleida. Avui, Júlia, la vista estarà posada en el Castell del Remei.
12: Sí, perquè l'arxiu històric d'este castell, construït al segle XIX, es cedirà a la Generalitat de Catalunya perquè passi a formar part del fons de l'arxiu comarcal del Pla d'Urgell. Avui, este migdia, de fet, s'oficialitzarà la cessió de la documentació i del fons fotogràfic. Recordem que el celler del Castell del Remei és el més antic de Catalunya en l'elaboració de vins de criança, per tant, molt lligat a la història vinícola del país.
9: Doncs així tenim el país quan falten 7 minuts per les 7 del matí.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
9: I els esports, Robert Prat.
13: El Barça rep avui el Racing de Santander a partir de 2:15. La prèvia de la transmissió de la TDT a Catalunya Ràdio, ja a partir de les 8, serà conjunta amb el Que t'hi jugues Barça de Ràdio Barcelona per celebrar els 50 anys de les transmissions en català. L'Espanyol perd 2-1 contra el Rayo Vallecano i el Real Madrid guanya 2-3 al Camp de l'Elx. Gol al temps afegit del conjunt blanc.
9: Ara el comentari esportiu amb Carme Lloberes.
15: Ja hem estrenat la Lliga Catalana i a portes de la Supercopa de Badalona crec que compaginar la banqueta del Barça de bàsquet amb una selecció, Eslovènia en aquest cas, tenint 11 jugadors nous és una temeritat i una falta de respecte al projecte. Construir un equip des de zero requereix lideratge, presencial les 24 hores, no un segle i temps parcial a la pretemporada i pendent de si s'acaba escapant a les finestres FIBA. Per crear les estructures de joc i la química del col·lectiu, cada entrenament sense el primer coach és un dia perdut. El Barça no és un banc de proves. L'exigència del Palau demana focus absolut. Delegar la pretemporada o la gestió diària en els assistents és començar la casa per la teulada. Independentment dels resultats, aquesta doble responsabilitat és una taca imperdonable en la planificació esportiva.
9: Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
1: És possible un dia de partit.
16: Gol de Rafinha, que no para de fer gol!
1: És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de 8:45, la TDT del Barça Racing a Catalunya Ràdio.
17: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
18: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
19: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua i CaixaBank.
17: El matí de Catalunya Ràdio.
9: Quan falten 4 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió amb Mariola Cubells. Avui sobre les últimes paraules de Feijó sobre Pedro Sánchez.
20: El líder del PP, Núñez Feijó, va usar ahir la dada de audiencia del Hormiguero, que havia entrevistat al president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, i que va superar a l'audiència de l'Intermedio, que entrevistava el president del govern, Pedro Sánchez, per qualificar a este últim de perdedor i assegurar que la gent sap que és un mentider i que per això no el veu. Una mica agafat pels pèls el discurs de Feijó.
9: I a la recomanació del dia, davant del moviment del Regne Unit per la defensa del dret a l'autodeterminació dels líders de Gal·les, Escòcia i Irlanda del Nord, la Cristina Bordes ens recomana la sèrie This Town.
0: Del creador de Peaky Blinders ens transporta a la Gran Bretanya dels principis dels anys 80, en plena efervescència política i social durant l'era Thatcher. Ens atrapa amb la història d'uns protagonistes joves que busquen el seu lloc al món i troben en la música la via d'escapament de les tensions i conflictes del carrer, que inclouen també vincles amb l'ira. Una aproximació diferent a aquest període històric on hi ha lloc per l'acció i el drama, però també per l'humor i la tendresa. Amb un bon càsting i una banda sonora destacable, This Town s'ha incorporat recentment a HBO i també la trobareu a Movistar Plus.
9: I ahir què deien els altres, Jovany?
21: Ahir vam sentir com els ànims al programa En Boca de Todos, comandat per Nacho Abad, estan més caldejats que mai. Primer es va enganxar amb el tertulià Ramon Espinar.
22: Que vayas al contenido, que no te metas con los medios.
23: Otra interrupción de Antonio. Me meto con quien me da la gana, Nacho. Y decir que el presidente del gobierno...
21: I minuts més tard, Nacho Abad va veure com Pablo Fernández, de Podemos, deixava el programa perquè una tertuliana va insultar les seves companyes de partit.
24: Irene Belarra, Irene Montero, son unas mamarrachas y tú compartes partido con ellos. Entonces, si nos ponemos a...
25: Espero que rectifiques, porque ese insulto yo no lo permito. Si no rectificas el insulto, me voy.
21: I alerta, que comença Santa Tecla i al matí de Catalunya Ràdio us vam avisar del perill de les mamadetes.
26: Re, un parell o tres de mamadetes i vaig acabar que encara ho recordava la setmana següent, eh?
27: Sí. Has de ser prudent amb la mamadeta.
21: A quarts d'onze sentirem què diuen els altres avui.
9: Gràcies, Jovany.
1: Al matí de Catalunya Ràdio.

0: dia, Can Elias.
1: Bon dia, Soler, què tal?
0: Prou bé, amb quina cançó ens despertes avui?
1: Avui amb la música dels Valencians O i aquesta cançó que esteu escoltant, que es diu Avant, i és que tal dia com avui, un 16 de setembre, però de l'any 1998, es va crear l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. La seva funció principal va ser establir normatives oficials i vetllar per l'ús de la llengua valenciana, basant-se en la seva tradició. Això sí, tot i que la llei va ser aprovada el 1998, l'Acadèmia no va quedar completament constituïda fins al 23 de juliol de l'any 2001.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Comencem un dia en què, atenció, tornarà a ploure fort. Sobretot a partir d'aquesta tarda, les zones més afectades seran, d'entrada, la Catalunya Central i les comarques de Girona. Més endavant, les tempestes descarregarien el litoral i el prelitoral. Protecció Civil, que ja ha activat en fase d'alerta el pla per possibles inundacions.
1: En aquell episodi últim, doncs, sí que teníem avisos de 5 sobre 6. En aquest cas, doncs, no. L'avís màxim, de perill que tenim ara mateix és de 4 sobre 6.
0: Així ho deia Joan Ramon Cabello, subdirector de Protecció Civil. De moment, no s'han enviat alertes als telèfons mòbils ni s'ha aplicat tampoc restriccions, tot i que aquest matí es farà també una reunió del Comitè Tècnic de Seguiment per determinar si finalment cal prendre alguna mesura. I a banda d'això, avui la notícia també la tindrem a Europa i a les xarxes socials.
2: This is not about whether children can access social media. It is about whether and when social media can access our children.
0: No es tracta de si els nens poden accedir a les xarxes socials, sinó es tracta de que les xarxes socials s'hi poden accedir als nostres nens. Així ho deia fa unes setmanes la presidenta de la Comissió Europea. Avui Ursula von der Leyen concretarà també aquests plans per regular l'ús de les xarxes per part dels més joves. En concret, proposarà que els menors de 15 anys no puguin obrir comptes a Instagram o a TikTok sense permís dels pares. Ho plantejarà el discurs de l'Estat de la Unió, que és on la presidenta de la Comissió defensa la seva acció de govern davant de tot el Parlament d'Europa. A Estrasburg, Bruno Fortea.
3: Tot a punt perquè arrenqui la cita més esperada de l'any a l'Eurocambra. Von der Leyen hi arriba amb una mesura estrella sota el braç. La idea de restringir l'accés dels menors a les xarxes anirà en línia del que va recomanar un grup d'experts a Brussel·les. Ells van plantejar un veto més estricte per als menors de 13 anys i una obertura gradual de les xarxes per als nens d'entre 13 i 15 anys. En el seu discurs, von der Leyen també tractarà els riscos de la intel·ligència artificial, la desigualtat comercial amb la Xina o la crisi migratòria a Ceuta. El debat sobre l'estat de la Unió és un bon aparador per anunciar noves lleis, però von der Leyen també haurà de lidiar amb crítiques a dreta i esquerra en un Parlament europeu més fragmentat que mai i amb rècord de diputats euroescèptics. Des d'Estrasburg, Bruno Fortea, Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
0: La proposta de la Comissió Europea busca així unificar també les iniciatives engegades a diversos estats europeus. Frederic Vincent, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Des que Austràlia va ser el primer país en prohibir les xarxes als menors de 16 anys, és veritat que diversos governs europeus ja han impulsat iniciatives en aquesta línia. Per exemple, Espanya.
4: Sí, Pedro Sánchez va anunciar al febrer que Espanya seguiria l'exemple d'Austràlia, però des del febrer aquesta anomenada llei per la protecció dels menors en entorns digitals encara s'està tramitant, ni tan sols té data d'aprovació. La norma planteja limitar l'accés dels menors de 16 anys a algunes xarxes i també té altres punts. Per exemple, es vol fer que la manipulació dels algoritmes, la manipulació deliberada, sigui delicte.
0: Dinamarca va ser qui va obrir el debat també a Europa.
4: Aquí la mesura s'adreça a les plataformes que textualment estan associades a riscos documentats com els dissenys addictius i el contingut il·legal o nociu. És un text que va rebre el suport d'una majoria al Parlament danès. Contemplava, això sí, una excepció per als menors de 13 anys. Els pares podien autoritzar l'accés a les xarxes socials en alguns casos.
0: Un altre cas, França.
4: La llei es va aprovar el juliol, aquí es posa el límit als 15 anys, però s'ha hagut de canviar després que el Consell Constitucional el vetés perquè veia una vulneració desproporcionada de la llibertat d'expressió. El nou text es centra en limitar les funcions que poden generar més addicció, com la reproducció automàtica de, vídeos.
0: I una llista que continua.
4: Sí, que és llarga, a més, perquè el Parlament italià també planteja prohibir l'accés als menors de 15 anys. La mesura està estancada pel desembre, les dificultats d'establir un sistema eficaç de verificació de l'edat. A Portugal, el projecte de llei es va aprovar al febrer, s'està tramitant. A Alemanya s'està estudiant, però és un tema que és veritat que divideix el govern de coalició.
0: I per això Europa vol endreçar-ho una mica i marcar també unes línies comunes. En tot cas, no és l'única notícia també relacionada amb les xarxes socials del dia d'avui. Perquè ha començat també a Barcelona el judici de 2.000 moderadors de contingut acomiadats per Meta l'any passat. Demanen que se'ls torni a admetre.
4: Denuncien que Meta, que és l'empresa matriu de Facebook o Instagram, no volia respondre a les reclamacions laborals que els treballadors havien fet per discriminació lingüística i danys a salut mental i que això va influir en el trasllat de la producció fora de Barcelona. Què diu Meta? Doncs que els va fer fora per raons estrictament organitzatives. L'acusació creu que si la demanda prospera, a l'empresa li podria arribar a costar 90 milions d'euros.
5: Poden les transnacionals continuar jugant amb els ordenaments jurídics de cadascun dels estats per posar la producció allà on vulguin i aprofitar-se dels drets laborals dels treballadors? És l'oportunitat que té també el TSJ de poder entrar en aquesta qüestió.
4: És el que deia Enrique Leiva, advocat del sindicat demandant. Meta va actuar a través d'empreses subcontractades, demana la nul·litat del judici. La part demandant, però, recorda que Comissions Obreres i la UGT, els sindicats van arribar a un acord pels acomiadaments i que també estan demandats per connivència amb Meta.
0: Avui en parlarem de xarxes socials també a la Bàrbara del matí amb Montserrat Nebrera, David Madí, Pere Rossinyol i Eva Pomares. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
6: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
7: Avui és dimecres 16 de setembre, el dia comença amb 23 graus a l'Ametlla de Mar, 24 a Badalona, no ha refrescat gaire l'interior, amb 18 graus a Balaguer o 17 a Manresa. Avui es preveuen màximes de 25 a 30 graus, potser una mica més altes al sud i a les comarques de Ponent, on hi haurà més estones de sol. En canvi, la resta de Catalunya tindrem tempestes, i tempestes que poden ser violentes a les comarques de Girona, a les de Barcelona i al Camp de Tarragona. Compte el litoral i prelitoral entre Barcelona i Tarragona, que és on preveiem els aiguats més forts, que poden arribar fins i tot superar els 100 litres per metre quadrat.
8: Això pel que fa al temps. Pel que fa a les carreteres, ens despertem amb retencions d'entrada a Barcelona per la C32 Esplugues, per un vehicle avariat, aturades a la C58 a Sant Quirze i Montcada i a les dues rondes de Barcelona, sobretot a la del litoral, des del nus de la Trinitat fins al Poble Nou.
0: Ara són les 7 i 6 d'un dia en què entrevistarem en aquest programa el president, l'expresident de la Generalitat, José Montilla. Però abans, repassem el que cal saber del dia d'avui, que és 16 de setembre, amb Sílvia Solanes, Francesc Soler, Lara García i Pol Forada. Bon dia.
9: Bon dia.
0: A Extremadura.
10: El president Salvador Illa celebra avui per primer cop la diada de l'11 de setembre a Extremadura. És un acte que fins ara sempre s'havia fet a Madrid. També té agendada una reunió amb la presidenta popular, Maria Guardiola.
11: El govern ha decidit treure l'acte tradicional de Madrid i portar-lo a Extremadura per homenatjar les més de 100.000 persones d'aquesta comunitat que van emigrar a Catalunya el segle passat. La primera parada aquest matí de Salvador Illa serà a la Zarza, un poblet de Badajoz que s'ha convertit en un símbol d'aquella diàspora. A la tarda, el president encapçalarà l'acte central de la diada, serà aquí, a Mèrida, on es projectarà el 47 per reivindicar la història de Manuel Vital, l'extremeny que va liderar la lluita veïnal del barri de Torre Baró de Barcelona. Illa també aprofitarà aquest viatge de dos dies per reprendre la ronda de trobades amb els presidents autonòmics, i a l'equador del mandat ja va camí del 7 amb la popular Maria Guardiola, que governa amb Vox a la Junta d'Extremadura. Des de Mèrida, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Policies a judici.
12: 9 anys després, avui arrenca el judici contra 4 policies nacionals, 3 comandaments i un agent per haver buidat un ull a Roger Espanyol amb una bala de goma durant l'1 d'octubre.
13: És l'únic cas de violència policial que arriba a judici, ja que la resta de causes relacionades amb les càrregues han quedat amnistiades.
0: Es resisteix fins al final.
14: Parlant de l'amnistia, el jutge del Suprem, Pablo Llarena, ha rebutjat el recurs de Carles Puigdemont en què li reclamava l'amnistia després de les sentències de la justícia europea. Possiblement serà l'últim no de Llarena abans del pronunciament del Constitucional.
15: I per primer cop, Pablo Llarena assumeix que la seva resistència a l'amnistia té els dies comptats, que haurà d'acatar l'aval previsible del Constitucional a favor d'amnistiar la malversació. Llarena ho deixa entreveure en un escrit i ho celebra el ministre de Justícia, Félix Bolaños, que ho veu a tocar.
16: Tienen en cuenta los recursos de amparo que están pendientes ante el Constitucional, el nuevo escenario que se abrirá cuando esos recursos se hayan resuelto y, por tanto, la aplicación plena de la ley de amnistía es cuestión de tiempo.
15: De moment, Llarena diu que l'aval de la justícia europea a l'amnistia no l'afecta perquè no va resoldre el cas concret de Puigdemont i els exconsellers. Sí que ho farà el Constitucional. Des de Madrid, Pol Abrujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui tindrem un nou cara a cara.
10: A partir de les 9 seguirem la sessió de control al Congrés. Serà el primer cara a cara entre Sánchez i Feijóo després de la desclassificació dels informes policials sobre l'entrada massiva a Ceuta. Això després que aquesta crisi protagonitzés també el ple del Parlament Europeu.
17: We are committed to continue working together on returns of those remaining in Ceuta.
12: El Marroc ha enviat una carta a tots els eurodiputats en què es compromet a readmetre tots els migrants i aprofita per recordar que el govern espanyol no ha trobat proves per incriminar Rabat.
0: Acte de protesta.
13: Encara sobre Ceuta, els jugadors del Real Madrid, Mbappé, Vinícius i Konaté, han esquivat aquesta nit tornar a donar suport a la ciutat autònoma.
14: Era l'inici del partit entre l'Elx i el Real Madrid, quan els jugadors saltaven a la gespa. Ho feien els dos equips amb una samarreta d'ànims a Ceuta, però aquests tres jugadors del Real Madrid portava la samarreta mal posada, expressament perquè no s'hi llegís el missatge. És un gest que ha estat molt comentat i molt criticat a les xarxes socials.
0: Prohibir el burca.
10: Nou intent de l'Ajuntament de Lleida per sancionar l'ús del vel integral als espais públics. El PSC vol aprovar-ho al proper ple, però encara no té suports suficients.
0: Lleida, Júlia Albacar.
9: La Paeria defensa que la prohibició està orientada ara com una política feminista i no per una qüestió de seguretat com es plantejava fa 15 anys. Tot i que es prohibeix portar la cara tapada en espais públics, es permetran algunes excepcions, com els centres de culte, els moments socialment acceptats i quan s'estigui exercint un dret fonamental. Tot i que en este darrer supòsit, l'alcalde Félix Larrosa confia que es podrà multar.
18: La ordenança així ho diu, però és que també t'he de dir que han parlat amb islamistes, eh? No hi ha cap precepte al Corán que digui que les dones han d'anar tapades. Ni un.
9: Perquè es pugui aprovar el proper ple, el PSC haurà de buscar suports després que ahir en un debat a comissió Junts i Vox s'abstinguessin i el PP i Esquerra hi votessin en contra. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Accident laboral mortal.
12: Un treballador ha mort i un altre ha quedat ferit crític a Tarragona mentre ahir al vespre feien tasques de manteniment en una fossa sèptica. La fossa està situada a la tercera planta de l'aparcament soterrani del Mercat Central on s'hi havia acumulat monòxid de carboni. Xavier Ferrés, cap dels bombers de Tarragona.
19: Les víctimes eren operaris d'una empresa de manteniment perquè s'havia obturat el bombeig de les aigües fecals, les aigües brutes de l'edifici. I s'ha cridat aquesta empresa i els operaris estan treballant just a l'arqueta. Allí s'ha generat, amb les aigües fecals generen monòxid i s'ha trobat que les edicions eren molt altes en aquella zona.
0: Robatori de coure.
13: Avui hi ha hagut el sisè robatori de cable de coure en poc més d'una setmana a l'estació de França. Això fa que hi hagi retards i menys trens a l'R2 Sud i també afecta els regionals del sud. El Ministeri de Transport ja ha adjudicat la instal·lació de càmeres de vigilància a l'estació de França per evitar nous robatoris.
0: Una aire antiguerra.
14: El Liceu inaugurarà temporada el 25 de setembre amb aquesta òpera de Verdi. Hi haurà només 17 funcions fins al 15 d'octubre i al capdavant de la direcció escènica hi haurà l'artista iraniana Shirin Nejat.
20: I don't want to be apologetic.
21: No vull disculpar-me davant d'algú que diu com s'atreveix a portar el dolor, el patiment i els cadàvers a l'escenari. Doncs perquè això està passant i no podem tancar els ulls davant d'aquesta realitat. L'art no és propaganda. És un reflex de la realitat.
20: But art is a reflection of reality.
0: Doncs relacionat amb el conflicte, a l'Orient Mitjà, 38.000 milions de dòlars.
10: És el que, segons el Congrés dels Estats Units, ha costat la guerra contra l'Iran al Departament de Defensa. El càlcul és fins l'1 d'agost. En funció de la intensitat dels atacs, caldrà anar-hi afegint entre 2.000 i 3.000 milions cada mes.
0: Per culpa dels carburants.
12: La guerra explica la pujada del preu dels carburants i el preu de la benzina explica bona part de la inflació del 4% que hem viscut aquest passat mes d'agost. A partir de les 9 parlarem de com ens afectarà la butxaca amb l'economista Santiago Niño Becerra.
0: No funcionen.
13: Us avança el Matí de Catalunya Ràdio, el 23% dels punts de recàrrega públics a Catalunya estan fora de servei. Són 3.600 dels 15.500 instal·lats, o bé estan avariats, o bé encara no s'han pogut connectar a la xarxa elèctrica. L'Associació d'Usuaris critica que aquest és el principal inconvenient. Amb què es troba en Albert Segarra?
22: Tenim un manteniment insuficient, una baixa disponibilitat. La inversió no acaba amb la inauguració dels punts de recàrrega. És a partir d'aquell moment quan comença la veritable gestió. Un carregador fora de servei és una oportunitat perduda per impulsar la mobilitat elèctrica. Els usuaris necessiten una xarxa fiable, no només extensa.
0: I Premi Nacional de Poesia.
14: Per a l'escriptor mallorquí Sebastià Alsamora, el Ministeri de Cultura ha distingit la seva obra Sala Augusta seguit de llengua materna. En una entrevista al 3Cat Info, l'escriptor defensava la llengua en què l'ha escrit.
0: I en esport, Robert Prat, la transmissió més especial.
23: La del Barça Racing de Santander, que farem des de les 8. Aquesta prèvia serà conjunta entre la TDT de Catalunya Ràdio i el Que t'hi jugues Barça de Ràdio Barcelona per celebrar els 50 anys de la primera transmissió de futbol en català. El partit començarà a 9:45 amb un Hansi Flick que no ha confirmat si farà rotacions.
24: Veurem demà qui comença i qui té més i menys minuts. Tots volen jugar i tothom vol fer-ho de titular, però hem de gestionar-ho.
23: L'Espanyol que perd 2-1 contra el Rayo Vallecano i el Madrid guanya 2-3 al camp de l'Elx amb un gol al temps afegit.
0: Un minut i serà 7:45 del matí. Anem ara al quiosc.
25: Doncs us saludem des del quiosc del costat de la ràdio amb el Calet. Calet, molt bon dia.
26: Molt bon dia a tothom. Bon dia, Ricard. Com esteu?
25: El Calet, avui ha de canviar el temps. Tu ets més d'estiu o d'hivern?
26: Jo sóc més d'hivern. Jo, a l'estiu, no és bon campanyero, perquè jo pateixo molt per l'estiu, i a més, cada vegada ja anem a pitjor per al tema del canvi climàtic, jo prefereixo, la veritat, l'hivern.
25: Doncs avui ja canviarà una mica el temps, diuen, eh?
26: Sí, avui canvia el temps, sembla, i ja em fa falta ja, per respirar una mica millor.
25: Doncs Calet, et deixem respirar. Mentrestant, nosaltres us expliquem que les portades d'avui estan centrades sobretot en Ceuta. La Vanguardia explica que Europa aposta per reforçar les fronteres arran de l'assalt de Ceuta i el periòdico que el govern espanyol instal·larà centres permanents per migrants a Ceuta i Melilla. El País també en parla i en portada hi veiem una fotografia que ocupa mitja pàgina. És fosc, és en una platja plena de tendes de campanya i un jove que mira a càmera. El pau de la foto ho diu tot. Últimes nits al trampolín, la platja de la vergonya. Els temes que llegim en les portades d'avui, que el Prat inicia els preparatius per l'ampliació amb 1.700 milions d'euros i que avui s'inaugura l'exposició de Dalí a Casa Amella, al Passeig de Gràcia, una exposició que, per cert, ja us vam poder explicar dilluns en primícia al Matí de Catalunya Ràdio. Acabem al diari Ara amb entrevista reposada al nou jugador del Barça, Karim Adeyemi. El veiem també en portada i diu: som imparables, som molt perillosos, per mi el Barça és el millor equip del món.
1: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre.
2: Passa un minut d'un quart de vuit del matí. Us informa Clara Xavarria Domingo per les comarques de Tarragona i l'Ebre. Tenim 18 graus a Benissanet i Banyenes del Penedès, 20 a Torredembarra i 22 al Moster. I com us dèiem, fa uns minuts un treballador ha mort i un altre ha quedat ferit crític mentre feien tasques de manteniment en una fossa sèptica del Mercat Central de Tarragona. L'equipament va ser evacuat durant l'incident, però avui obrirà ja en els seus horaris habituals. Pel que fa a l'aparcament, quedarà tancat al públic fins a nou avís i per tal que els Mossos puguin fer la investigació. La Costa Daurada registra les pitjors xifres de morts per ofegament de Catalunya. Aquest estiu han mort 14 persones, 8 més que la campanya anterior. Protecció Civil s'obre a plantejar un calendari i uns horaris més amplis dels serveis de socorrisme. Ricard Buigas.
3: El subdirector de Prevenció de Protecció Civil, Joan Ramon Cabello, ha explicat a Catalunya Ràdio que es reuniran amb el sector per avaluar canvis.
4: Doncs allà també es prendran decisions relacionades amb qüestions com la vigilància, els horaris, els calendaris de vigilància i totes aquestes qüestions que estan per plantejar i a les quals no s'ha d'arribar amb un consens i amb un equilibri perquè puguem millorar aquestes xifres.
3: Cabello diu que no hi ha cap factor concret associat a l'augment de morts a la Costa Daurada.
2: I Naturgy invertirà 330 milions d'euros en la transformació tecnològica de 6 parcs eòlics, entre els quals hi ha Parc Trucafort, situat entre el Baix Camp i el Priorat. Segons ha informat la companyia, els projectes contemplen la substitució de 274 aerogeneradors per 40 màquines més modernes i eficients, cosa que permetrà reduir significativament el nombre d'equips i mantenir alhora la potència instal·lada. Així mateix, el grup preveu incrementar la producció d'energia en un 75%. I a Tarragona es pot visitar aquests dies l'experiència immersiva Ecos del Port. Manel Sastre.
5: Es fa el refugi 1 del Moll de Costa i és una aposta que combina art digital de gran format, tecnologia i memòria marinera per viure de prop el vincle entre la ciutat, el mar i el barri del Serrallo. Daviana Muñoz és la comissària de l'exposició.
6: Tiene como objetivo retratar la tecnología desde lo que es la creación de un joven de apenas 24 años y cuál es su visión artística acerca de lo que es el mar y lo que es el Serrallo. Es una experiencia inmersiva sobre cambio climático, biodiversidad y, por supuesto, la memoria marinera.
5: Es pot visitar gratuïtament fins al 20 de setembre.
2: I el CICURT, el Festival de Curtmetratges sobre Salut Mental de Tarragona i Reus, selecciona 25 treballs en la seva 11a edició. Els seus organitzadors creuen que els films recullen maneres de com reconnectar emocions en temps d'intel·ligència artificial. Amb Albert Cotxa, control de so, hem arribat a un quart i 5 minuts d'avui. Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio per Catalunya Ràdio 3 Catinfo.
1: Matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell. Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
7: 5, 6, 10, 27 i 42, i els sols, l'1 i el 8.
1: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
27: El Matí de Catalunya Ràdio.
28: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Mm-hmm. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
29: I des de 16.400 euros.
28: Què?
30: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
8: Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
9: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara passen 5 minuts d'un quart de 8 del matí. Avui és dimecres 16 de setembre del 2026. És un dia que sona així.
9: Els sons del matí.
0: El Tribunal Suprem ignora la sentència de la justícia europea i torna a negar l'amnistia a Carles Puigdemont.
25: Per primer cop, Pablo Llarena assumeix que la seva resistència a l'amnistia té els dies comptats, que haurà d'acatar l'aval previsible del Constitucional a favor d'amnistia a la malversació.
10: S'amplia la zona de facturació de la T1 i es renova completament la T2.
11: L'ampliació de pista de l'aeropuerto del Prat és un desideràtum.
15: Seguimos pidiendo a la Comisión Europea que no autorice l'alargamiento de la pista.
16: La idea de restringir l'accés dels menors a les xarxes anirà en línia del que va recomanar un grup d'experts a Brussel·les.
0: L'Ajuntament de Lleida vol sancionar l'ús del vel integral a la ciutat.
25: La paeria defensa que la prohibició està orientada ara com una política feminista i no per una qüestió de seguretat com es plantejava fa 15 anys.
0: Aquests són els sons del matí. Ara una mirada a l'actualitat amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb les tres paraules del dia amb Francesc Soler. Vincle.
13: Lligam emocional, afectiu o de qualsevol altra naturalesa que hi entra dues o més persones. El president de la Generalitat s'emporta enguany la diada de Madrid a Extremadura. Salvador Illa vol posar en valor els vincles entre catalans i extremenys amb un homenatge a Manolo Vital, protagonista de la pel·lícula El 47. I aquí pot pensar que amb aquest trasllat el president Illa també desvincula la diada de Madrid.
0: Buidar.
13: Deixar buit un receptacle, traient-ne allò que conté. A Roger Espanyol, l'1 d'octubre del 17 li van buidar l'ull dret, literalment, amb una pilota de goma. Avui s'asseuran al banc dels acusats 4 agents de la Policia Nacional per respondre per aquella acció. El cas d'Espanyol és l'únic que jutjarà l'actuació policial de l'1 d'octubre.
0: Moderador.
13: En entorns digitals, vigilar xats, fòrums o xarxes socials, esborrar missatges ofensius i fer complir les normes de la comunitat. Just quan aquí queda vist per sentència el judici per l'acomiadament massiu de moderadors en una empresa que treballava per Meta a Barcelona, la Comissió Europea es proposa prohibir l'accés als menors de 15 anys a les xarxes socials, que no són ni moderadament aconsellables per als adolescents.
0: Posem tres xifres amb Lara García. 3.600.
25: Són els carregadors de vehicles elèctrics d'accés públic que no funcionen a Catalunya. Són un 23% dels 15.500 que hi ha instal·lats. És una dada que us avancem avui en aquest programa i que ens facilita l'ENFAC, la patronal de representants dels fabricants de vehicles.
0: 361.074.
25: Són els delictes que s'han registrat a Catalunya entre el gener i l'agost. En són 32.800 delictes menys que en el mateix període de l'any passat, cosa que es tradueix en una reducció del 8,4%. És una taxa de 44 delictes per cada 1.000 habitants.
0: 75.
25: Són els anys que ha estat en actiu el cinema Guiu de la Seu d'Urgell, que ha anunciat que tanca. L'Ajuntament busca fórmules per reobrir-lo. Està negociant amb la propietat per comprar l'immoble i assegurar que la població no quedi sense cine.
0: I ara veig tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig els jugadors del Madrid, Mbappé, Vinícius i Konaté, en el terreny de joc, amb una samarreta blanca remengada que no deixa acabar de llegir el missatge que hi ha escrit. Sí que puc mig llegir, todos somos.
25: És la samarreta amb què els jugadors de l'Elx i el Madrid van saltar al camp per fer un gest de solidaritat amb Ceuta. El missatge hi deia todos somos caballes. Caballes és la forma popular de referir-se als ciutadans de Ceuta. Doncs bé, tots tres jugadors lluïen el missatge, tots els jugadors lluïen el missatge, menys aquests tres que se la van a pujar expressament. El club Llegim el País entén que l'actitud d'aquests tres futbolistes respon a sensibilitats personals que no coincideix amb la posició de la institució. És una imatge que circula per xarxes i els diaris digitals.
0: A la segona imatge hi veig tot d'alumnes d'esquena, amb motxilles escolars, potser hi ha una trentena, i estan en un passadís d'una escola o institut que sembla que estan sortint cap a l'exterior.
25: Sí, és la imatge que ha triat l'Ara per explicar que Espanya és el tercer país de l'OCDE on més es repeteix curs. Detalla que el 22% dels alumnes de 15 anys han repetit. Es basa en dades PISA, que ha analitzat SAD, ECPOL i Save the Children.
0: I a la tercera imatge hi veig l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, amb el mocador morat de Santa Tecla al coll, parlant davant d'una plaça de la Font plena de gom a gom. Ricard Buigas, què està fent Viñuales?
3: Doncs mira, està tancant l'acte de la Crida, que obre oficialment les festes de Santa Tecla aquí a Tarragona. Viñuales, damunt de l'escenari, agafa els dos micròfons de flexo amb les mans, enmig dels xiulets d'una part de la plaça. Es dirigeix als ciutadans per demanar que gaudeixin d'unes festes que pertanyen a una multitud i no a un petit grup que el xiula. Bé, com marca la tradició, l'alcalde pronuncia el tradicional visca Santa Tecla, que precedeix l'encesa dels 11 morters de Santa Tecla i la primera tronada.
17: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara B del temps.
0: Avui a La cara B del temps analitzem, atenció, el canvi de temps d'aquesta tarda i les diferències amb l'episodi que vam tenir fa exactament una setmana. Eloi Cordomí, bon dia.
18: Bon dia. Sí, el canvi arriba un dimecres, igual que la setmana passada, i en realitat té moltes semblances també amb aquell episodi, perquè passa un front amb aire fred en altura, Després arriba també, després d'uns dies extremadament càlids, ahir vam tenir 38 i 39 graus al sud de Catalunya, dimarts de la passada setmana veníem de 40 graus a les comarques de Girona, i aquesta setmana sí que el mar no està tan calent, però vaja, segueix a 26-27 graus. I quines són les diferències? Doncs la principal diferència és que les tempestes es preveuen durant la segona meitat del dia, no pas durant el matí. I això farà que tinguem una aportació extra d'energia pel sol i per la calor que haurà fet aquest matí, cosa que és molt rellevant perquè les tempestes més fortes es formaran directament a terra ferma i seran més violentes. Recordem que la setmana passada les tempestes més violentes es van formar sobre el mar.
0: El mar, sí.
18: Exacte. I una altra diferència és que les capes mitjanes de l'atmosfera avui fa menys vent. Per tant, les tempestes que es formin es mouran més a poc i podran deixar més aigua sobre el mateix lloc.
4: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
6: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
12: Ahir dimarts l'Enigmàrius feia la composició trobadoresca que excitava la Turner. I la resposta era sextina. Una sextina és una composició poètica formada per 6 estrofes de 6 versos rimats amb una tornada de 3. I, llegit tot separat, es llegeix sextina. Avui dimecres, un Enigmàrius lingüístic. La llengua ameríndia que apel·la a la família. De 6 lletres. La llengua ameríndia que apel·la a la família. 6 lletres.
6: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: Atenció a aquest titular que circula a aquesta hora. Un granger crea un parc temàtic infantil i la seva atracció estrella és un vaixell que recrea l'enfonsament del Titanic. Marc Amorós, bon dia.
14: Bon dia. La notícia mostra la imatge de l'atracció enmig d'una granja. Veiem un vaixell negre amb una franja vermella a la part de sota, una petita franja blanca i també hi veiem la característica barana de la proa del vaixell i les xemeneies icòniques del Titanic. Per si de cas algú encara no lliga caps, el vaixell inclou un rètol gran al seu lateral on hi ha escrit en llet la paraula Titanic. L'atracció és per nens i els seus tiquets d'accés simulen targetes d'embarcament del vaixell. Un cop a dins, els nens s'asseuen en uns tobogans interiors i quan l'atracció s'activa s'aixeca la part del darrere del vaixell de manera que se simula el seu enfonsament i els nens s'allisquen pel tobogan fins a caure. Ara bé, no cauen dins l'aigua, sinó en un matalàs de seguretat.
0: I això és real o fals?
27: El matí de Catalunya Ràdio.
4: Ja a la venda, bitllets de Ouigo per viatjar fins a l'agost del 2027 des de 9 euros. I Madrid-Barcelona a partir de 19 euros. Fes la compra fins al 23 de setembre i tingues l'oportunitat de viure una experiència a la residència de les Mujeres Ja No Lloran a Madrid. Consulta les condicions i tarifes a Ouigo.com.
14: Vinga, va, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que un granger crea un parc temàtic infantil i la seva atracció estrella és un vaixell que recrea l'enfonsament del Titanic és una notícia real. Si voleu, la trobareu a la ciutat anglesa de Hitching, a uns 60 quilòmetres de Londres. L'atracció ha provocat les queixes d'algunes persones que la troben de mal gust, sobretot perquè és una atracció per nens. El granger propietari del parc temàtic, en canvi, no ho veu igual. Es defensa dient que cada dia pugen a l'atracció més de 500 persones i que al final només unes quantes han expressat disgust o malestar per la seva existència.
0: Gràcies, Marc.
14: Adéu, bon dia.
0: Hi ha un minut per arribar al punt de 8:15. Sapiguem ara per què avui pot ser un bon dia amb la Nerea Sanfe.
19: Perquè ja no juguem a la petanca, o al parxís, o a les cartes. Bo, potser sí que és jugar, però ha quedat reduït a un públic minoritari i més bé d'una edat avançada. Avui és un bon dia per recordar tots els jocs tradicionals que jugàvem quan érem més xicotets. A casa, al carrer, amb amigues o amb els iaios i les iaies. M'encantaven. Potser és el fer bé major i allò que diuen la nostàlgia. O potser és que era la millor fent trampes al parxís i em crea tendresa a pensar en aquella Nerea de 10 anys.

0: corro pels camps, yeah, yeah, yeah, yeah. Com quan tenia 10 anys, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
1: Són 7:45. Avui és dimecres 16 de setembre, ens despertem amb 16 graus ara mateix a Blancafort, 19 a Banyoles i 14 al Parc Natural dels Ports, el dia en què entrevistarem en aquest programa l'expresident José Montilla a 9:45 del matí. I què hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Cira Solana, Robert Prat, bon dia!
2: Bon dia!
3: Que avui Europa proposarà restringir l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys. Ho proposarà la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, en el discurs de l'Estat de la Unió.
2: Mentre el president Illa va a Extremadura celebrar-hi per primer cop els actes de la Diada al Congrés a partir de les 9, sessió de control amb cara a cara entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo.
3: La crisi a Ceuta ha arribat aquesta nit al futbol. Els jugadors del Madrid, Mbappé, Vinícius i Konaté s'han negat a lluir un missatge d'ànim a la ciutat autònoma, com sí que han fet els seus companys abans del partit d'ahir contra l'Els.
2: L'Ajuntament de Lleida intentarà un altre cop prohibir l'ús del vel integral als espais públics. El PSC vol aprovar-ho al proper ple, però encara no té prou suports.
3: Avui arrenca el judici contra 4 policies per haver buidat un ull a Roger Espanyol durant l'1 d'octubre amb una bala de goma. És l'únic cas de violència policial que no ha estat amnistiat.
2: Un treballador mort i un altre resultat ferit crític mentre feien tasques de manteniment en una fossa sèptica al soterrani del Mercat Central, on s'hi havia acumulat monòxid de carboni.
3: I una dada que us avancem avui al matí de Catalunya Ràdio. El 23% dels punts de recàrrega públics de Catalunya per a cotxes elèctrics estan fora de servei. Alguns estan avariats, però d'altres no han arribat mai a entrar en funcionament.
4: En esports, el Barça rep avui el Racing a 9:15. La prèvia de la transmissió de la TDT a Catalunya Ràdio ja a partir de les 8 serà conjunta amb el que t'hi jugues Barça de Ràdio Barcelona per celebrar els 50 anys de les transmissions en català. L'Espanyol perd 2-1 contra el Rayo i el Madrid guanya 2-3 al Camp de Bèlgica amb un gol al temps de descompte.
1: Tot això avui un dia en què, atenció, tornen les tempestes i també possibles aiguats a Catalunya. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia, sí, tempestes que apareixeran a la tarda a les comarques de Girona, les de Barcelona i també el litoral i prelitoral entre Barcelona i Tarragona. En tota aquesta zona es poden acumular més de 40 litres en mitja hora. Hi ha probabilitat que arribin els 100 litres en aquests sectors del litoral i prelitoral de Barcelona i del nord de la Costa Daurada, i amb una baixada important de la temperatura que notarem ja aquesta tarda i també de cara a la pròxima matinada.
1: I mobilitat també a aquesta hora amb retards a l'R2 Sud i als regionals del sud per un nou robatori de coure a l'estació de França. Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Bon dia, és el 6è robatori de cable de coure a l'estació de França en poc més d'una setmana, i això vol dir que avui, un dia més, hi ha retards a l'R2 Sud i també, com deies, als regionals del sud. A l'R2 Sud s'ha reduït la freqüència de trens. Només en circulen 2 per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i l'estació de França, i hi ha parada a totes les estacions. Al marge d'això veiem altres retards a la xarxa ferroviària, com per exemple el tren de l'R16 que està anant de Tortosa cap a Barcelona i que va un quart d'hora tard, o el de l'RL4 que va de Manresa a Lleida i que circula amb una demora de 25 minuts.
1: I a les carreteres els principals problemes els tenim a l'AP7 i a la C58. Mireia Sala.
7: Sí, a l'AP7 hi ha cua de Mollet a Barberà i a la C58 de Terrassa a Sant Quirze i més endavant a l'entrada pel nus de la Trinitat. Problemes també a l'A2, la C32 i la B23 al Baix Llobregat i a les dues rondes de Barcelona.
1: I ho rebatem amb les portades. Marc Jurado.
8: Centrades avui, Ricard, sobretot en Ceuta, Europa aposta per reforçar les fronteres arran de l'assalt. Ho llegim a La Vanguardia. Per la seva banda, el Periódico titula que el govern espanyol instal·larà centres permanents per migrants a Ceuta i Melilla. També en portada, el Prat inicia els preparatius per l'ampliació amb 1.700 milions. Ho llegim en diversos diaris. I també veiem Llarena, que rebutja amnistia Puigdemont abans que es pronunciï el TC a explicar el Periódico. I acabem amb l'Ara, on llegim que la inflació es dispara a Catalunya un 4%. Aquest diari també ha entrevistat. El veiem en foto de portada. Karim Adeyem i el jugador del Barça diu que són imparables, molt perillosos, el millor equip del món.
1: Avui en parlarem a l'àgora dels diferents temes d'actualitat, també de la inflació, que està disparada un 4% a Catalunya. Ho farem a partir de 9:15 del matí. Avui amb Montserrat Nebrera, David Madí, Pere Rossinyol i Eva Pomares. Quan són les 7:34. I aquesta hora obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Pol Foradada, bon dia.
9: Bon dia.
1: Avui articles sobre temes variats com educació, emancipació dels joves o aliança catalana.
9: Sí, La Vanguardia, per exemple, creu que és urgent i necessari un debat educatiu a Catalunya, però adverteix que hi ha el risc que es converteixi en una sèrie interminable de discussions que faci perdre més el temps. També creu que això sí cal accelerar els terminis per climatitzar els centres educatius. A l'Ara, el filòsof Josep Ramonet es pregunta si l'obertura del debat educatiu pot ser suficient per rellançar un govern que fins ara, diu, ha tingut un perfil més aviat baix. El periòdico, la periodista Pilar Rahola, condemna l'assetjament violent que assegura que pateix la gent d'Aliança Catalana per part del que anomena grupuscles d'extrema esquerra. També acusa de cínic el president Illa per criticar Aliança quan, diu Rahola, ell mateix es manifestava amb Vox.
1: O sigui que defensa Aliança, Rahola, ara.
9: Com a mínim, critica els que la critiquen.
1: Ja.
9: I el Mundo dedica l'editorial a l'endarreriment de l'edat d'emancipació dels joves, que està ja als 30,2 anys. Denuncia que Espanya porta massa temps tractant aquesta anomalia com si fos inevitable.
1: I afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa l'escriptora Chita Robert.
10: Llegeixo al New York Times que el còmic i locutor nord-americà Ron Bennington, presentador de The Bennington Show, acaba de ser diagnosticat d'un càncer de colon en fase 4 i que, inspirat per la gran onada de suport dels fans i dels companys còmics, ha convertit els seus tractaments de quimioteràpia en un podcast. Diu el següent: em dedico a fer que la gent pensi en coses tabú. I què hi ha més tabú que la mort? Durant l'estiu, Bennington ha estat transformant la seva habitació a oncologia en l'estudi de podcast més estel·lar de la ciutat de Nova York.
11: 45.712.
12: Em toca?
11: Això és el número de la loteria, ara?
12: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
13: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, atornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a Citroën.es.
14: Ja em veig fent lloc per una catifa del Bazar de Samarcanda. La teva maleta ja està pensant en tot allò que s'ha d'emportar. Nosaltres, en què vagis ben acompanyat. Viatge amb viatgers experts de B-Travel a Uzbekistan 9 dies amb pensió completa i guia acompanyant des de 2.160 euros. B-Travel. Viatja't la vida.
15: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
16: Això va passar l'any passat en un late night de màxima audiència. Un presentador molt, molt conegut parlava de cotxes amb un actor molt, molt famós. I l'actor famós va reconèixer orgullós que conduïa un Seat de tota la vida. De càsting en càsting, amb el seu Seat, va aconseguir un Goya.
17: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou Seat Ibiza o el nou Seat Arona i continua rodant.
18: Iaia, he reservat entrades per anar a veure juntes una exposició demà.
19: Demà? Impossible, amor. Tinc ball a primera hora, després he quedat amb el teu api per anar al nou restaurant i...
18: Iaia, no dius pas podem tot?
19: Sí, que puc, sí, sí que puc.
20: La gent gran ho té tot per viure. I per celebrar-ho amb el cupó diari del Dia Internacional de la Gent Gran de l'ONCE, pots guanyar 500.000 euros. I fins a l'1 d'octubre, si entres a cuponespecial.es, aconseguir centenars de targetes regal amb moda, esport i viatges.
21: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
22: Benvolgut professional. Sabem que quan el client us demana que hi poseu alguna cosa perquè no hi hagi humitat, vosaltres entereu perfectament el que necessita. Per això, a Obramat trobareu una àmplia gamma en impermeabilització i aïllaments dels millors marques professionals com Rockwool, Nau, Chova o Sika, amb estoc sempre disponible i amb els millors preus. 20 anys construint junts. Obramat.
23: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
24: El matí de Catalunya Ràdio.
1: 7:38, repassem aquesta hora altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Qui ha hagut de fer marxa enrere?
3: A punt, la televisió valenciana ha retirat el programa en castellà de Telemadrid Sopa de Letres arran del fracàs de l'estrena. L'espai que es va comprar a Telemadrid es va emetre sense cap retoc, tot en castellà, i amb tots els concursants madrilenys. Va tenir 9.000 espectadors i una llau de crítiques. La direcció l'ha tret i argumenta un error de programació al seu lloc i ha posat una sèrie, ho he vist a VilaWeb.
1: Quin altre ús han vist que té la llana de les ovelles?
2: Doncs salvar les glaceres. Suïssa ha aprovat aquest estiu una alternativa a les lones de plàstic que passa per mantes fabricades amb llana d'ovella suïssa. Han cobert la glacera Sanfleron, el glacier 3000, amb aquestes mantes per comprovar què passava i han vist que són més eficaces, més eficients per aturar el gel de gel. L'experiment forma part del projecte Keep It Cool del Centre d'Investigació de la Universitat de Lausana. Ho llegim a La Vanguardia.
1: Sempre quedarà Wallapop.
3: Uns altres van robar una bicicleta valorada en 3.400 euros i el seu propietari, un veí de Maçanet de la Selva, la va trobar l'endemà a la venda a Wallapop per 1.200. L'anunci estava publicat des d'un perfil que situava la venda a Tordera, però poc temps després la publicació va desaparèixer de la plataforma i ja no va poder seguir-li el fil. Els Mossos mantenen oberta la investigació. Ho llegim al Diari de Girona.
1: I avui, atenció, 16 de setembre comença oficialment el compte enrere per...

0: Perquè falta poc per Nadal, Freddy. Si la ràdio parlés.
1: Doncs falten exactament 100 dies per Nadal. De fet, Vigo ja fa setmanes que col·loca milions de llums LED. A Nova York ja han posat a la venda les entrades per la pista de gel de Rockefeller Center, cobrint

0: a aquesta hora us expliquem també els destacats de l'Internacional i Economia amb Frederic Vincent i Lara García.
1: El Guardian destaca en portada que cada dia 1.500 persones deixen la feina per cuidar un familiar. El diari cita nous estudis que calculen en 1 milió les persones que han hagut de deixar de treballar per fer-se càrrec d'una persona gran o malalta. A Alemanya, el Süddeutsche Zeitung recull que el canceller Friedrich Merz promet un alleujament dels preus del combustible poc abans de les eleccions estatals d'aquest cap de setmana, on podria tornar a guanyar l'extrema dreta. El Wall Street Journal recull la crida que el Pentàgon ha fet a càrrecs militars perquè assisteixin al discurs que farà el secretari de Defensa Pete Hegseth a finals de mes. Només els prims i els que estiguin en millors condicions físiques, en un concret en un comunicat intern que cita el diari, s'ha enviat a les tropes demanant que només assisteixin al discurs els que compleixin els requisits de relació entre el perímetre de la cintura i l'alçada, que superin una prova física i que mostrin una imatge i un uniforme impecables. La premsa argentina, com el Clarín o la Nación, recullen que Messi tindrà el seu comiat a la selecció. Destaquen tots dos diaris que Scaloni ha convocat l'exjugador del Barça per l'amistós previst pel 6 d'octubre.
2: I avui la premsa econòmica se centra en l'encariment dels preus. Expansión escriu que la borrasca inflacionària arrasa, no només s'expandeix. Assegura que l'alça de l'IPC de l'agost preludia majors crescudes a curt i mitjà termini. L'Economista preveu que les pensions pugin un 3,5% el 2027, lligat a l'alça de l'IPC, cosa que comportarà una despesa pública de 8.000 milions en aquestes prestacions. Alguns economistes alerten a 5 dies que el petroli podria escalar les pròximes setmanes fins als 150 dòlars al barril, i llegim al periòdico que el centre comercial Diagonal Mar de Barcelona està en venda. El propietari, el banc alemany Deutsche Bank, busca comprador una dècada després d'adquirir-lo per 493 milions d'euros.

fent una segona part que fa llàstima. El País parla d'un Madrid que es va desconnectar pel mar que el Madrid va evitar in extremis aquesta relliscada, i el diari es diu que el gol d'Espí, ja el descompte, va ser un salvavides pel conjunt blanc.

0: Doncs el Madrid, que sempre acaba guanyant, el descompte sí que l'Esport avisa que les sensacions al Madrid van tornar a ser molt dolentes abans de jugar contra l'Atlètic de Madrid. Pel Mundo Deportivo, el nou davanter del Madrid, Carlos Espí, va ser un espidifent per José Mourinho, que va salvar els mobles i va evitar una crisi. I l'esportiu diu que és estimulant el Barça Racing d'aquesta nit. El Barça pot superar el rècord de victòries en una arrencada de competició en un dia en què a Catalunya Ràdio farem una transmissió molt especial, una prèvia conjunta amb Ràdio Barcelona per celebrar els 50 anys de transmissions en català.
1: Ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara sí!
2: I acabem el repàs a la premsa amb les altres notícies curioses del dia amb Xavi Canalies i Gerard Jubany. Bon dia.
3: Bon dia.
2: Això perquè multen un nord-americà per arribar a l'aeroport de Seattle amb gairebé 9 quilos d'embotit de Mercadona sense declarar.
4: Sí, portava un bon arsenal a la maleta, carn de porc, principalment embotits, comercialitzats això per Mercadona, salxitxes de cérvol, xoriços, sobrassada, fuet, llom, de tot. Un cop inspeccionat i amb tots els productes requisats va arribar l'hora de pagar la multa, $500. Ho hem llegit al Mundo.
2: El truc d'Inés García, nòvia de Lamine Yamal, per resoldre els seus problemes de son. Diu, em poso el perfum per dormir tranquil·la.
5: Llegim a 20 minuts que ho ha explicat a través de les seves xarxes socials. La creadora de contingut ha dit als seus seguidors que té problemes per conciliar el son i que ha trobat la solució per dormir tranquil·la. Posar-se el perfum del seu nòvio per fer olor d'ell. García ha acabat el vídeo dient a dormir con los angelitos y a ver fotitos de mis perros.
2: I Rosa Peral es gradua en dret a la presó i vol representar-se a si mateixa com a advocada?
4: Nació Digital explica que un cop graduada, Peral vol col·legiar-se i substituir la seva lletrada, que va renunciar al cas. Ara, però, li tocaria cursar un màster d'advocacia perquè no es pot representar ella mateixa quan hi ha un cert grau d'implicació en un cas. Tot i això, no podrà actuar de lletrada fins a 10 anys després del final de la seva condemna.
2: I què fan avui, Canalies?
5: Avui hi ha dues actrius que fan anys, Rosy de Palma, que en fa 62, també suma un any més l'actriu Assumpta Serna, en fa 69, i també felicitem Samantha Villar, la periodista, que avui en fa 51.
2: Molts petons des d'aquí, el Santoral.
5: Avui és Sant Corneli, Sant Cebrià, Sant Abundi i Sant Abundanci. Abundància, abundància.
2: És molt abundant avui el Santoral.
5: Sí, noi.
2: Acabem el repàs a la premsa en el quiosc vintage amb Albert Om.
6: La xarxa de concessionaris Honda de Catalunya patrocina aquest espai.
7: Tal dia com avui, de fa 30 anys.
8: 16 de setembre de 1996, 1 milió de catalans tornaven aquell dia a les classes. Però la notícia era que per primera vegada els nens i nenes de 12 anys anirien a l'institut al primer curs de la nova ESO. El BUP passava a la història. I avui fa 30 anys TV3 estrenava programació. Mikimoto hi tenia un late show diari, Solvència Contrastada. I Andreu Buenafuente la nit del dijous presentava el Sense Títol 2. L'Espanya de Degoll de Gom omplia el dilluns i el Força Barça de l'Arús anava divendres a la nit. El 96 el TN Vespre el conduïen Carles Franzino i Àngels Barceló i el TN Migdia Fina Brunet i Josep Puigbó. Acabo amb Justo Molinero, que ara fa 30 anys organitzava a Can Zam una mega ballada de sardanes. El periòdico parlava de nou rècord Guinness amb 180.000 persones ballant la Santa Espina, entre les quals l'alcaldessa de Santa Coloma, Manuela de Madre, i l'esposa del president de la Generalitat, Marta Ferrusola.
9: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar en ala delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endut-te'l ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
10: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
11: Catalunya Ràdio.
2: 7:47. Repassem els titulars del dia en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. La Comissió Europea proposarà avui prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys.
12: La presidenta de l'executiu comunitari ho anunciarà en el seu discurs a l'Eurocambra que inaugura el curs polític europeu.
2: El govern celebra avui la diada de l'11 de setembre a Extremadura.
13: I farà l'acte institucional que fins ara sempre havia fet amb...

0: Madrid ja es reunirà amb la seva homòloga Salvador Illa, Maria Guardiola, del PP.
1: La crisi a Ceuta ha arribat aquesta nit al futbol.
2: Els jugadors del Madrid, Mbappé, Vinícius i Konaté, s'han negat a lluir un missatge d'ànim a la ciutat autònoma, com sí que han fet els seus companys abans del partit contra l'Elx. Avui a les 9, sessió de control al Congrés, amb cara a cara entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo.
1: L'Audiència de Barcelona jutja 4 agents de la Policia Nacional per l'impacte d'una bala de goma que l'1 d'octubre del 17 va buidar un ull a Roger Espanyol.
0: S'enfronten a penes de 13 anys de presó cadascun. La Fiscalia en demana l'absolució. Al judici assisteixen observadors internacionals.
1: El magistrat del Suprem, Pablo Llarena, rebutja aplicar ja l'amnistia a Carles Puigdemont.
2: Espera que es pronunciï el Constitucional. Això passarà d'aquí poques setmanes. Ho deixa entreveure en un escrit i el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ho celebra.
3: Tiene en cuenta los recursos de amparo que están pendientes ante el Constitucional, el nuevo escenario que se abrirá cuando esos recursos se hayan resuelto y, por tanto, la aplicación plena de la ley de amnistía es cuestión de tiempo.
1: I el govern espanyol aprova el pla d'inversions d'Aena per la ampliació del Prat.
0: Destinarà 1.700 milions al Prat, no recull l'allargament de la tercera pista ni la terminal satèl·lit, però sí els recursos per redactar el projecte i reservar terrenys per les mesures ambientals.
1: Us avança el matí de Catalunya Ràdio. Un de cada quatre carregadors elèctrics públics de Catalunya no funcionen.
2: En concret, dels 15.500 carregadors municipals que hi ha instal·lats arreu del territori, 3.600 estan fora de servei, són dades de la patronal ENFAC, Albert Segarra, president de l'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics.
4: La inversió no acaba amb la inauguració dels punts de recàrrega. És a partir d'aquell moment quan comença la veritable gestió. Un carregador fora de servei és una oportunitat perduda per impulsar la mobilitat elèctrica.
1: I avui a 11:15 sabrem quina és, atenció, la pel·lícula definitiva per representar Espanya als Oscars.
0: Les candidates són La bola negra, de Los Cabis, i El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, i Los domingos, de l'Adua Ruiz de Azúa.
1: Aquests són els titulars del dia. Fem un cop d'ull de què més estarem pendents aquest matí a tot el país. Fem una ronda de connexions a aquesta hora. Comencem per Lleida. Estela Bussoms, bon dia.
5: Què tal, bon dia.
1: Tarragona, Clara Chavarría, bon dia.
6: Hola, bon dia.
1: Des de Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
7: Hola, bon dia.
1: I a Girona saludem Fèlix Martí. Bon dia, Fèlix.
8: Bon dia.
1: A Lleida, avui hem sabut que s'ha detingut un fisioterapeuta acusat d'agressió sexual, Estela.
5: Sí, ho confirmen els Mossos, té 30 anys i l'han detingut en concret a Juncosa, a les Garrigues. En concret, està acusat de fer tocaments a 3 dones i també d'un delicte d'assetjament. De moment, són les 3 denúncies que s'han rebut, però no es descarta que se'n puguin rebre més. D'altra banda, els bombers continuen treballant per extingir l'incendi que va començar ahir a la tarda al voltant del Farràs, del Segrià. Ara a les 8, dos helicòpters se sumaran a la desena de dotacions terrestres que hi ha desplegades. El foc està estabilitzat, això sí, des de les 11 de la nit, i ha cremat unes 90 hectàrees. I encara un últim apunt. Avui la patronal Pimec presenta els resultats d'una enquesta sobre l'impacte que pot tenir en el comerç local de Lleida el nou centre comercial de Torresalses que s'està construint als afores de la ciutat i que seria el primer, serà el primer que tindrà la ciutat.
1: Això a Lleida, més successos, perquè ara a Tarragona els Mossos investiguen l'incident que ahir al vespre va causar la mort d'un treballador i un altre que va quedar ferit mentre feien tasques de manteniment en una fossa sèptica del Mercat Central de Tarragona, Clara.
6: Sí, els fets van passar a la tercera planta de l'aparcament soterrani d'aquest equipament. Segons els bombers, els operaris treballaven al desguàs on s'hi va acumular monòxid de carboni i tots dos van quedar inconscients. Durant l'emergència, el mercat va ser evacuat, però avui obriran els seus horaris habituals. Pel que fa a l'aparcament, quedarà tancat al públic fins a 9 avís. En cultura, s'hi curta el Festival de curtmetratges sobre salut mental de Tarragona i Reus, selecciona 25 treballs en la seva 11a edició, que se celebrarà entre el 3 i l'11 d'octubre. Els seus responsables creuen que els films recullen maneres de com reconnectar emocions en temps d'intel·ligència artificial.
1: I a Barcelona, Marc, avui seran també notícia els veïns afectats per l'esvoranc del Putxet.
7: Sí, faran, Ricard, una roda de premsa per presentar la reclamació jurídica conjunta que estan impulsant tots els afectats per l'esvoranc de la línia L9 del metro. I és que ja fa 2 mesos i mig que alguns afectats no poden viure a casa seva. Això en un dia en el qual a Barcelona es farà també la presentació de les festes de la Mercè d'enguany, els detalls a les 11 i més tard el Festival de Jazz de Barcelona presentarà l'edició per celebrar el 60è aniversari. I més cultura ara a Vic. Avui es fa el concert inaugural del Mercat de Música Viva, dirigit per Lucia del Greco, i més tard Marina Herlo, per la Santillem, i presentarà el seu nou espectacle.
1: I acabem també a les comarques gironines, perquè hi ha sorpresa per part dels investigadors del Centre d'Estudis Avançats de Blanes pels bons resultats d'un estudi amb esponges marines, Fèlix.
9: Sí, ens han dit que són resultats extraordinaris. Han descobert l'eficàcia d'una petita esponja mediterrània per depurar espais marins que estiguin degradats, com per exemple els ports esportius. Les esponges filtren grans volums d'aigua, eliminen bacteris i virus i reciclen nutrients. Doncs bé, en aquest experiment van triar esponges de 5 espècies diferents. Només una ha sobreviscut en un entorn contaminat, com el port marina de Palamós, el port esportiu. I no només això, sinó que s'hi ha adaptat molt bé i s'ha clonat en nous exemplars. Han vist com a l'entorn d'aquestes esponges s'hi han instal·lat, per exemple, colònies de peixos o fins i tot estrelles de mar, que normalment defugen els espais bruts. Per tant, aquest treball obre les portes per fer servir aquests nous sistemes de restauració ecològica en aquests espais marins que estiguin molt bruts.
1: Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona. Que tingueu molt bon dia.
0: Bon dia.
8: Adéu.
10: Estabanell, per una qui millor, us ofereix el temps.
1: I si ara heu de sortir de casa, sapiguem quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, l'atenció estarà posada a la tarda. Eloi Cordomí, bon dia.
11: Bon dia, sí, tarda, vespre i nit, perquè durant tot aquest període les tempestes poden ser fortes, fins i tot entrada la matinada en alguns trams de la costa. Aquesta tarda es començaran a formar les comarques de Girona, a les de Barcelona, Pirineu, també especialment entre el litoral i prelitoral que hi ha entre Barcelona i Tarragona, entre la ciutat de Barcelona i Tarragona, aquí és on podem tenir els aiguats més forts, que avisen el Servei Meteorològic de Catalunya que poden arribar als 90 litres per metre quadrat en 3 hores. I a més, tot plegat anirà acompanyat d'una baixada important de la temperatura.
1: I pel que fa al trànsit, problemes per un accident ara mateix a la Ronda Litoral. Mireia Sala.
12: Doncs sí, l'accident talla dos carrils a l'altura de Sant Adrià en sentit Llobregat i hi ha cua des del nus de la Trinitat. Problemes també a l'entrada a Barcelona per la C58 i la C33, a l'AP7 a Barberà i a la B23 de Molins Esplugues, a l'A2 a Sant Vicenç dels Horts i a la C32 a Viladecans.
13: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un aquí millor.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
15: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
16: Després d'anys de saturació digital, els consumidors busquen experiències més reals i connectades amb el món físic. Segons Radar 26, publicació impulsada pel Col·legi del Màrqueting i la Comunicació de Catalunya, el màrqueting Figital, que fusiona entorns físics i digitals, es consolida com una de les tendències clau. En aquest escenari, els professionals del màrqueting han de conèixer els nous comportaments de consum i adaptar-se a formats que combinen tecnologia, proximitat i connexió real.
15: T'apassionen l'estratègia, l'anàlisi i la innovació? Els graus en màrqueting de la Universitat CEU Abat Oliva et formen en màrqueting digital, noves tendències i nous models de negoci i t'ofereixen dobles graus amb direcció d'empreses o publicitat. Canvia el teu present, crea el teu futur.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
1: 5 minuts seran les 8 del matí i ara aquesta hora és moment de repassar el preu de les coses. Avui, quant costa un tall de cabells, Lara García?
17: El preu d'un tall de cabells canvia dràsticament en funció de si és per un home o per una dona. Moltes vegades el preu d'un tall per una dona dobla el preu d'un tall masculí, independentment si la clienta porta els cabells llargs o curts. És el cas, per exemple, de la perruqueria Ràfols, al barri de Sants de Barcelona.
18: Aquí el tall de dona val 43,50 i el d'home 20 euros.
17: El tall de dones normalment són més cars perquè inclouen el pentinat. Al municipi de Santpedor, al Bages, a la perruqueria Mònica Colors, el tall també tenen preus diferents en funció del gènere, però el decalatge no és tan gran com a Barcelona.
19: Els talls d'home valen 15 euros i amb una dona rentar i pentinar i tallar són 28,50.
17: I a la perruqueria Claris de Premià de Mar, el tall d'home no arriba als 20 euros i el de dona s'acosta als 50.
20: I el preu de rentar i tallar home són 17,90 i el preu de rentar i tallar de dona ronda els 45 euros.
1: I més enllà d'aquestes despeses del dia a dia, on van a parar els nostres impostos? Avui, dimecres, què costa, atenció, un barracó? Ot Serra, bon dia.
21: Bon dia. Quan es fan obres en algun edifici i queda inhabilitat, a vegades es necessiten espais alternatius per continuar prestant el servei. Sovint s'opta per mòduls prefabricats, els anomenats barracons. El Centre d'Atenció Primària de Vallcarca, a Barcelona, aquest any va caldre llogar-ne un i es va optar per una empresa de Navarra. El seu preu és de 2.436 euros.
1: 7:57. Elisenda Pineda, bon dia.
3: Bon dia.
1: Com estàs?
3: Molt bé, mira, reixida.
1: Reixida i concentrada amb les xarxes. Quin és el vídeo viral d'avui?
3: Doncs mira, un vídeo del que no s'han escapat ningú. L'ha vist fins i tot l'última panerola del metro de Barcelona. És un aplec festiu de joves catòlics, segurament família, entre ells, que després d'haver ingerit manta quantitat d'esprit de vi, treuen una guitarra i es posen a cantar en una terrassa de Casa Bona. Atenció a la peça musical.
8: No

0: miqueta d'espant, eh?
1: Sí.
0: És un vídeo amb moltes capes, Ricard. Hi ha el de la guitarra, la senyora que pica de mans, un senyor que fa un esgarip digne de Palau Sant Jordi, l'acabem de sentir, mentre fuma tabac de liar, perquè és estrany. Sent família de casa bona, el tabac de liar no hi té cabuda. Però bé, tots ells van amb polo Ralph Lauren, pantaló camel, nàutica sense mitjó, que és una cosa imperdonable.
1: M'agrada molt, això m'agrada molt.
0: Sí, exacte. Sí, sí. Doncs atenció, perquè el vídeo s'ha fet tan viral que els protagonistes han hagut de respondre als haters amb una altra cançó. Hem entrat dins d'una espiral musical d'on no en podrem sortir mai més. Ja ho veus, Ricard, i és que a veces se me olvida que no estàs a mi al cap.
1: Ja, Elisenda, una abraçada, gràcies.
0: Adéu.

I aquesta hora cada dia dediquem una cançó per arribar al punt de les 8 del matí. I avui, que és 16 de setembre, la dedicarem a tots aquells que feu autèntiques pluges d'idees i exercicis d'enginyeria financera per arribar a final de mes. Aquells que aneu al supermercat o a la benzinera i penseu que tot això us farà una muntanya. Sou els herois del dia a dia.

0: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Roser Ribas.
1: Benvinguts, benvingudes als informatius de Calafell Ràdio. Avui som a dimecres, 16 de setembre de 2026.
0: L'informatiu.
1: Els veïns de Cal Bulevà han fet entrega de les propostes per al mural participatiu del barri, que crearà l'artista internacional Slim Safon. Un cop escollit, el dibuix final que donarà vida a una de les parets que formen part del cor del nucli del poble. Està previst que el procés artístic tingui lloc entre finals d'octubre i principis de novembre. Aquesta és la notícia que encapçala els informatius d'avui. De seguida l'ampliem. Abans, fem un repàs dels titulars. La Biblioteca Ventura Gassol de Calafell Poble acull fins al 26 de setembre l'exposició del Penedès als camps d'extermini nazis, una proposta dedicada a recuperar i donar a conèixer la història dels deportats a les comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Penedès i el Garraf. Calafell Ràdio, Calafell Televisió estrenen nova temporada amb nous col·laboradors i objectius renovats en l'àmbit audiovisual. Detenen dos homes al Vendrell per diversos robatoris amb força en un taller d'automoció. A la plana comarcal, el Baix Penedès tornarà a estar aquest dimecres en situació de risc per precipitacions intenses. El Meteocat ha activat un avís groc per intensitat de pluja que estarà vigent entre les 2 del migdia d'avui dimecres i les 2 de la matinada de dijous. A la plana general, Sanitat vol prohibir la publicitat de la llet de fórmula per a bebès. El Ministeri planteja limitar la promoció de les llets de continuació de creixement i d'aliments elaborats amb cereals. El president Salvador Illa promet climatitzar els 2.530 centres educatius públics i 51 residències fins al 2031. I la nova fiscal en cap de Tarragona assegura que les prioritats són els menors, les víctimes i les persones vulnerables.
0: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
1: Comencem, com sempre, amb les notícies municipals. Els veïns de Cal Bulevà han fet entrega de les propostes per al mural participatiu del barri, que crearà l'artista internacional Slim Safon un cop escollit el dibuix final que donarà vida a una de les parets que formen part del cor del nucli del poble. Està previst que el procés artístic tingui lloc entre finals d'octubre i principis de novembre. Dins de les actuacions del Pla de Barris de Cal Bulevà, l'Ajuntament de Calafell ha encarregat un mural urbà a aquest artista, Slim Safon, que sigui fruit d'un procés participatiu amb la ciutadania del barri i que hi vulgui participar. La voluntat de l'Ajuntament és cohesionar el barri i que el veïnat es senti identificat amb el mural. Per aquest motiu, és clau obrir un procés participatiu amb tothom i que l'actuació ajudi a que la població del barri es conegui entre si. Slim Safon és graduat en Belles Arts a la Universitat de Barcelona. De ben petit, ja es va endinsar en el món de l'art urbà. Les seves obres es poden veure a molts racons de Catalunya. La més propera i la que va ser declarada entre les 3 millors del món és a Vilanova i la Geltrú, a la plaça del Xuriguer, on va pintar Ainhoa, una nena del barri que participava en la vida col·lectiva del barri de Sant Joan. Però també ha fet murals a Itàlia, Los Angeles, Nova York o Moscú. Podeu veure les obres de l'artista de Berga al web slimsafon.com. La primera reunió informativa va tenir lloc el dimarts 1 de setembre, a les 7 de la tarda, al celler de Cal Bulevà. El dimarts 13 d'octubre serà la darrera sessió, s'escollirà la imatge definitiva. Les convocatòries són obertes a tothom que hi vulgui participar, preferentment del barri de Cal Bulevà. Com hem dit, entre finals d'octubre i el mes de novembre es farà el mural en una paret del barri.
0: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
1: La Biblioteca Ventura Gassol de Calafell Poble acull fins al 26 de setembre l'exposició del Penedès als camps d'extermini nazis, una proposta dedicada a recuperar i donar a conèixer la història dels deportats de les comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Penedès i el Garraf. L'exposició posa el focus en les persones d'aquest territori que van ser deportades als camps de concentració i d'extermini del règim nazi i contribueix a mantenir viva la seva memòria i a reivindicar el compromís amb els valors democràtics. La mostra està comissariada per Ramon Arnabat Mata, Berta Llorenç Dicós, Àngels Parés Corretger, Maria Penya Pérez i Maria Teresa Sadurní Gil. La inauguració tindrà lloc aquest dijous 17 de setembre a les 7 de la tarda a la Biblioteca Ventura Gassol, una exposició que apela directament a la memòria col·lectiva i que es tanca amb un missatge que continua plenament vigent, mai més.
0: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, Calafell Televisió comença nova temporada. S'han afegit més col·laboradors i col·laboradores del Calafell Matí. Calafell Ràdio, Calafell Televisió va estrenar nous estudis l'any passat i després d'un any treballant ja pot avançar en l'àmbit audiovisual. Escoltem ara el director de l'emissora, Jordi Nin.
2: Per fi hem anat acabant, que això ha sigut un procés una mica llarg. Hem acabat per fi les instal·lacions del plató de televisió, que això ha sigut un treball complex, perquè, bueno, això és Calafell Ràdio, no Calafell Televisió, ara sí. Ara sí que ja comencem a tindre una estructura, un plató de televisió on podrem fer programes. Ja s'ha recuperat un programa, que és el Calafell Actualitat, que això ja s'havia fet fa molt de temps, però que no va poder continuar el programa per falta d'aquesta infraestructura. Ara sí, i justament quan començàvem l'estiu vam fer el primer programa, que aquest serà conduït per la Mireia Romaguera, que serà pel canal de YouTube. També dir que hi ha molta gent que pregunta, escolta, quan miro canals per televisió no trobo Calafell Televisió.
3: Correcte.
2: No el troben, ni el trobaran. S'hauran de baixar per YouTube, pel canal de YouTube. Vull dir que el que són les televisions per TDT, per la televisió digital terrestre, ja no es donen freqüències, vull dir, això ja és una cosa anacrònica. La gent ja vol veure les programacions a la carta, igual que la ràdio també, en molts casos, és així. I la televisió és a la carta, vull dir, la gent vol veure un programa i quan li ve de gust veure'l. Per tant, el que anirem alimentant i treballant és aquest canal a la carta i hem començat pel canal de YouTube.
1: La programació restant, a banda del Calafell Matí, ha patit alguns canvis i s'han afegit també nous col·laboradors.
2: Hem mogut una mica la programació per fer-la... Hem donat una mica, potser no diria coherència, perquè això ja la tenia, però hem posat un ordre que pot ser més agradable per la gent que s'estigui
3: escoltant. Una reestructuració, no? Sí. De continguts són els mateixos, però amb un altre ordre.
2: Ah, exacte, i a partir de les 6 del matí ja comencem amb els informatius, etc. Qui ens escolti de nit i estigui treballant, el que sigui, bueno, si no, una programació interessant.
1: Podeu escoltar-nos en directe o a la carta, a calafell.tv. Podeu accedir a Ràdio a la Carta i allà es despleguen diferents programes i espais. També recordem, molt important, el nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio, Calafell Televisió, així com les nostres xarxes socials. Estem a Instagram i a Facebook, @CalafellRàdio.
0: L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
1: Obrim la plana comarcal. Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 33 i 34 anys al Vendrell com a presumptes autors d'un robatori amb força en un taller d'automoció del municipi. Els arrestats s'haurien accedit diverses vegades a l'interior d'una nau industrial situada al carrer de la Indústria entre els dies 15 i 19 d'agost. És una notícia que recuperem al diari Més. Segons la investigació dels agents de la Unitat d'Investigació de la Comissaria del Vendrell, durant les diferents incursions els dos homes haurien sostret diversos objectes i materials de l'interior del taller. Entre el material sostret hi havia carregadors i cablejat per a vehicles elèctrics, eines, bateries d'automòbil, una tauleta electrònica, balisses, B16, productes per al manteniment de vehicles i tubs de coure, entre altres objectes. Els investigadors també van constatar que durant el robatori s'haurien produït danys en el material i les instal·lacions. Les gestions policials van permetre identificar els dos presumptes autors i avançant la localització localització del material sostret. En el marc de la investigació, els agents van trobar en una deixalleria part del cablejat per a vehicles que coincidia amb el material denunciat com a sostret. Un dels detinguts, concretament l'home de 33 anys, havia estat arrestat pocs dies abans per la seva presumpta participació en un altre robatori en força en un establiment comercial del Vendrell. Finalment, els dos homes van quedar detinguts com a presumptes autors d'un delicte de robatori en força. Els arrestats van passar dimarts a disposició judicial davant de la secció d'instrucció del Tribunal d'Instància del Vendrell.
0: Calafell Ràdio. Les notícies del Baix Penedès a l'informatiu.
1: I el Baix Penedès torna a estar aquest dimecres en situació de risc per precipitacions intenses. El Meteocat ha activat un avís groc per intensitat de pluja que estarà vigent entre les dues del migdia d'avui dimecres i les dues de la matinada de dijous. Segons la previsió, es podrien superar els 20 litres per metre quadrat en només 30 minuts, especialment a partir de les 6 de la tarda, quan es preveu el moment de més activitat de l'episodi. L'avís té un grau de perill màxim de 2 sobre 6. Però què significa realment estar en avís groc? Doncs bé, no vol dir que necessàriament plourà amb intensitat a tot el Baix Penedès, ni tampoc que tota la comarca rebrà la mateixa quantitat d'aigua. Els avisos meteorològics es basen en la possibilitat que se superin uns determinats llindars en una zona concreta i durant un període determinat. En aquest cas, el llindar que pot arribar a superar-se és de 20 mil·límetres en 30 minuts. El Meteocat considera que una precipitació superior als 20 mil·límetres en aquest interval ja entra en la categoria de pluja forta. Per tant, podem trobar-nos amb una tarda en què plogui poc o gens en alguns punts i al mateix temps es produeixi un xàfec molt intens i localitzat en altres zones de la comarca. A més, un dels riscos d'aquest tipus d'episodis és precisament que la pluja intensa es concentra en poc temps i en espais molt concrets. Això pot provocar acumulacions ràpides d'aigua, especialment en zones urbanes amb problemes de drenatge, i també crescudes sobtades de rieres, torrents o barrancs. Per això, Protecció Civil recomana extremar les precaucions, especialment durant les hores en què es preveuen els ruixats més intensos. Si som al carrer i ens sorprèn una precipitació important, cal buscar refugi en un edifici segur. I sobretot, no s'han de travessar rieres, torrents, passos soterranis o zones que es puguin inundar, ni a peu ni en vehicle. En cas d'haver de conduir, es recomana consultar abans l'estat de les carreteres, evitar desplaçaments innecessaris i conduir amb molta prudència. Una de les principals recomanacions és no intentar travessar una zona inundada, encara que l'aigua sembli poca, el vehicle pot perdre adherència o arribar a ser arrossegat. A casa, Protecció Civil recomana mantenir nets els desguassos i baixants, tancar portes i finestres davant d'un episodi intens i no baixar soterranis o garatges si hi ha risc d'inundació. I davant d'una situació d'emergència, cal seguir sempre les indicacions de les autoritats i, si és necessari, trucar al 112. També és important estar pendent de les actualitzacions, perquè la previsió pot evolucionar durant les pròximes hores. Per tant, avís groc no és sinònim de pluja generalitzada ni d'una situació d'emergència, però sí un senyal per estar atents, especialment aquest dimecres a la tarda, quan es preveu el pic de l'episodi al Baix Penedès.
0: L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant.
1: Obrim ja la plana general i anem més concretament a l'àmbit de la salut. I és que Sanitat vol prohibir la publicitat de la llet de fórmula per a bebès. El Ministeri planteja limitar la promoció de les llets de continuació, de creixement i d'aliments elaborats amb cereals. Així ho ha expressat el Ministeri en un real decret que l'ha elevat a tràmit d'audiència i informació pública. El text no regula res sobre la composició i venda dels productes, però busca limitar-ne la publicitat perquè redueixen la prevalença i duració de la lactància materna, un element essencial en salut pública. La norma també diu que els pediatres no podran acceptar mostres, patrocinis ni regals dels fabricants i que tampoc podran entregar aquests productes a les famílies. La norma no regula la composició ni la venda d'aquests productes, ja que això ho fixa la normativa europea, però busca per primera vegada regular-ne la seva publicitat i promoció. En concret, el Ministeri vol incidir en les pràctiques que interfereixen en la presa de decisions informades dades de mares i famílies i persones cuidadores en entorn de lactància. Pel que fa a la publicitat, el Ministeri vol imitar la dels preparats que promoguin el consum amb el fi de substituir el règim d'alimentació o nutrició comuns. Els que estiguin dissenyats de forma que dissuadeixin la lactància materna, els que incloguin imatges que idealitzin la seva utilització o els que incorporin testimonis de professionals sanitaris o científics com a mitjà d'inducció. El text també legisla sobre la presència de la indústria en els centres sanitaris i les oficines de farmàcia, que no podran acceptar la provisió gratuïta de preparats per a lactants, llets de continuació, begudes a base de llet o altres productes similars destinats a nens de poca edat. Tampoc els podran adquirir a preus simbòlics o inferiors als habitualment aplicats per les centrals de compres.
0: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen.
1: Més notícies d'àmbit general, en aquest cas una qüestió que preocupa últimament suficient com per poder aplicar mesures. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha promès aquest dilluns climatitzar els 2.530 centres educatius públics i 51 residències d'aquí al 2031. Això ho ha assegurat el cap de l'executiu en la seva conferència de meitat de mandat al Museu Marítim de Barcelona. Es tracta d'un acord de govern que s'aprovarà aquesta setmana al Consell Executiu amb una inversió directa de 100 milions per fer-ho en 100 centres prioritaris fins al juny de 2028. Per al desplegament general, a més d'Infracat, es recorrerà als ajuntaments perquè puguin avançar el finançament o demanar-lo a l'Institut Català de Finances. Des de l'executiu situen el reemborsament definitiu al 2037. També s'ha anunciat la climatització de 51 residències. Escoltem el president Salvador Illa.
4: Em podeu anunciar-los que el govern posarà en marxa el pla Actuabitza Clima per climatitzar tots els centres educatius públics i totes les residències públiques de gent gran de Catalunya. Parlem de 2.530 centres educatius i de 51 residències públiques. Ens hem trobat un parc de centres educatius envellits, impropi de la Catalunya que volem. Més d'un de cada quatre centres són anteriors al 1965 i pateixen anys de desinversió que els han deixat sense les condicions que mestres i alumnes mereixen. Al curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran. Demà mateix el Consell Executiu aprovarà el pla. Tenim calendari d'execució i tenim pressupost. En total mobilitzarem 2.558 milions d'euros. En les properes setmanes convocareu representants del món municipal per treballar de forma coordinada.
1: La climatització a les aules és una necessitat actual. Ja al juliol d'aquest mateix any, l'Ajuntament de Badalona va anunciar una inversió de poc més de mig milió d'euros per adaptar les aules i els patis de les escoles de la ciutat a les altes temperatures. Durant tot l'estiu s'han instal·lat sistemes de climatització a les 5 escoles bressols municipals que hi ha a la ciutat. Des de 2024 els centres funcionaven amb sistemes de refrigeració portàtils i ara se'n farà la instal·lació definitiva del circuit d'aire condicionat. D'altra banda, també han intervingut en els patis de 25 de les 34 escoles infantil i primària per generar espais d'ombra majoritàriament amb la instal·lació de pèrgoles. Aquestes obres començarien aquest mes de setembre i estarien a punt per al pròxim any. Escoltem aquest exemple de Badalona de la mà de Cristina Agüera, la primera tinent d'alcalde, que explica la inversió per crear espais d'ombra als patis de les escoles de la ciutat.
5: És una primera fase. Aquestes 25 escoles començaran al setembre a la construcció d'aquests espais d'ombres, de pèrgoles, d'algunes aïllades, altres annexades als edificis, que també són una reivindicació molt important degut a adequar-nos, no?, a les temperatures i a les condicions que viuen els nens en l'actualitat, i creiem que és un pas endavant molt important, molt necessari, i que consta d'aquesta voluntat d'aquest govern per anar avançant en algo tan important com és millorar les condicions dels infants de la nostra ciutat i de les famílies.
1: La primera tinent d'alcalde de Badalona, Cristina Agüera, explica també la inversió en sistemes de climatització a les escoles bressol de la ciutat.
5: Sí que tenen calefacció, però mancava la climatització d'aquestes escoles bressols. Ara hi havia uns aparells de climatització, però que que servien provisionalment, però ara doncs, comencem la setmana vinent a climatitzar totes elles i amb una durada de 3 mesos. Per tant, a mitjans de setembre aquesta climatització ja haurà finalitzat.
1: Si anem més cap enrere, el 30 de juny, per exemple, la síndica de Greuges, Esther Jiménez Salinas, va reclamar una resposta urgent i planificada contra la calor a les aules. Ho va fer després d'haver rebut fins a 150 queixes i consultes per l'elevada temperatura als centres educatius. La institució va constatar que en els darrers anys la xifra s'ha incrementat considerablement i va alertar que es tracta d'una problemàtica creixent que afecta nombrosos centres i que impacta directament en el benestar i les condicions d'aprenentatge de l'alumnat. A finals de 2025, Educació va informar de les mesures endegades. Però la síndica creu que mancava un sistema que identifiqués i objectivés les necessitats de cada centre, així com la priorització i la temporalització de les actuacions. La síndica va reclamar llavors un sistema d'auditories tècniques que avaluessin les condicions dels centres i la millora de la comunicació i la coordinació amb els ens locals i amb els centres educatius. Aquest passat juny, la institució va rebre un nou informe del Departament d'Educació en què s'explicava que s'ha definit un full de ruta que inclou un sistema de recollida de dades dels centres, auditories i mesures immediates com ara la instal·lació de ventiladors, entre d'altres. La síndica va explicar que continuaria fent seguiment del desplegament d'aquestes mesures, que demanaria que s'accelerin per garantir unes condicions adequades i saludables a tots els centres educatius. Després de tot això, el president de la Generalitat, el Salvador Illa, ja ha anunciat que s'aplicaran les mesures necessàries.
0: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
1: La nova fiscal en cap de Tarragona assegura que les prioritats són els menors, les víctimes i les persones vulnerables. Maria de la Cinta López ha pres possessió com a nova fiscal en cap de la Fiscalia Provincial de Tarragona aquest passat dilluns. En l'acte ha afirmat que afronta amb una gran il·lusió el càrrec i ha assegurat que les prioritats del Ministeri Públic seran els menors, les víctimes i les persones vulnerables, com hem dit, i també els nous delictes tecnològics. El fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, ha lloat els més de 30 anys de la trajectòria de López, vinculada principalment a la demarcació de Tarragona. És una servidora pública excepcional, diu, amb capacitat d'anàlisi i de gestió global. López relleva a Maria José Osuna, que va ser nomenada fiscal cap inspectora de la Inspecció Fiscal de la Fiscalia General de l'Estat a finals de maig. En el seu discurs, López va afirmar que és un gran honor i, sobretot, una responsabilitat assumir direcció de la Fiscalia Provincial de Tarragona. Va assegurar també que el seu objectiu és preservar la feina feta fins ara en el Ministeri Públic, però que també afronta amb ambició i amb prudència tot allò que es pot millorar. Els reptes de la nova fiscalia: posar el focus en els menors, la violència vers les dones, les víctimes i les persones vulnerables són algunes de les prioritats de la nova etapa de la Fiscalia Tarragonina. A la vegada, López va indicar que un dels reptes és la criminalitat econòmica. Aquesta adquireix formes cada vegada més sofisticades, delictes combinats amb noves tecnologies. Per exemple, els delictes associats amb l'auge de la intel·ligència artificial, els quals plantegen dificultats jurídiques i tècniques que fa uns anys no ens podíem imaginar. En el seu discurs, López va expressar també que vol una fiscalia pròxima a tots els òrgans judicials, cossos policials, col·legis professionals o amb les administracions públiques, entre altres, per tal de protegir els drets dels ciutadans. En paral·lel, també va dir que treballarà per millorar les condicions dels fiscals, la càrrega de feina, la pressió de determinats procediments i la responsabilitat inherent de la seva funció pot ser molt elevada. Té més de 30 anys de carrera professional. López va ingressar a la carrera fiscal al 1992 i la primera destinació va ser la Fiscalia Tarragonina al 1993. Va desenvolupar bona part de la seva activitat professional a la secció territorial de Reus, primer com a coordinadora i després com a fiscal de Gana. En concret, va exercir aquestes funcions des de l'any 1999 fins al juny del 2025. Des de mitjans de l'any passat va ocupar plaça a la Fiscalia de Tarragona. Així mateix, López ha exercit de delegada de violència sobre la dona a la demarcació de Tarragona des del 2010 fins al 2015 i de fiscal coordinadora de delictes econòmics des del 2024 fins a l'actualitat. El cas Innova ha estat un dels últims casos que ha dut com a fiscal. Escoltem ara la nova fiscal en cap de Tarragona, Maria de la Cinta López.
6: La Fiscalia està en un punto muy bueno, la señora Osuna lo dejó en un punto muy bueno, pero como siempre las prioridades son los menores, las víctimas, las personas más desvalidas, como discapaces, son la primera función y la primera pensamiento de la Fiscalía, aparte de todos los retos que ya he indicado acerca de nuevos delitos tecnológicos, violencia sobre la mujer, etc.
1: El nomenament de la nova fiscal en cap coincideix amb l'anunci de la creació de 4 noves places de fiscal de segona categoria a la Fiscalia Provincial de Tarragona. 2 a la seu de la Fiscalia de Tarragona, una a la secció territorial de Reus i una altra a la secció territorial del Vendrell. Aquestes places entraran en funcionament el 31 de desembre d'aquest any, coincidint amb la creació de les noves places judicials. En el marc d'avançar en la nova organització de les Fiscalies de Catalunya, el Consell Executiu del Govern va aprovar la setmana passada la primera relació de llocs de treball que permetrà desplegar el nou model organitzatiu de l'Oficina Fiscal a Catalunya. El desplegament començarà per Barcelona, la Fiscalia Provincial de Barcelona i a la Fiscalia Superior de Catalunya, però s'estendrà progressivament a tot Catalunya i permetrà consolidar un model de justícia més modern, eficient i proper a la ciutadania.
0: Calafell Ràdio, calafell.tv. Les notícies del Camp de Tarragona a l'informatiu.
1: I a la plana econòmica, l'IPC puja 6 dècimes a l'agost a la demarcació de Tarragona fins al 4,4% anual. Els productes que més s'encareixen són la informació i comunicacions amb un 1,5% i el transport amb un 1,2%. En el darrer any, doncs, els preus han crescut un 4,4% i destaquen especialment el transport, més 9,7%, i l'habitatge, aigua, llum, gas i combustibles, que ho han fet un 7,2%, especialment per l'increment dels subministraments i carburants, que han pujat un 12,2%, principalment pels efectes de la guerra a l'Iran. I en general, l'IPC puja 5 dècimes a l'agost a Catalunya, fins al 4%, l'encariment interanual més alt des del març del 2023. L'Estat registra una inflació més acusada amb una pujada del 4,3% interanual, 7 dècimes més que el juliol. L'electricitat, el gas i altres combustibles lideren els encariments a l'agost, amb un increment de preus del 10,6% interanual respecte de l'agost de l'any passat. També ho fa l'ús de vehicles personals, que s'encareix un 17,4% interanual. En detall, els combustibles líquids augmenten un 46,4% interanual, els seus preus, seguits per l'electricitat, que representa un més 9,2%, els hidrocarburs liquats, un més 4,6%, i el gas natural, que representa més 4,4%. Pel que fa a l'ús de vehicles privats, el gasoil anota un encariment del 30,3% interanual a l'agost, mentre que la benzina puja un 16,9% en comparació amb l'agost de l'any passat. Els sous s'encareixen un 12,5% interanual. A la cistella de l'alimentació destaquen, doncs, els ous. Amb aquesta pujada també s'encareixen per sobre de la inflació mitjana els cítrics frescs, els llegums, el peix fresc o refrigerat i les espècies. Paral·lelament, altres productes s'han abaratit a l'agost, com ara els cereals, les fruites amb vinyol, les begudes vegetals, la mantega o els fruits secs. Si es compara Catalunya amb la resta de comunitats autònomes, Cantàbria registra la inflació més alta, seguida per Galícia i Castilla i Lleó. A l'extrem contrari, es van situar Ceuta, Melilla i Canàries. Catalunya és la 7a comunitat autònoma amb una inflació més baixa, 3 dècimes per sota de la mitjana estatal.
0: L'informatiu de Calafell Ràdio, per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant.
1: Ja anem arribant al final d'aquest primer bloc informatiu dels serveis informatius de Calafell Ràdio des del 107.9 FM, també online a calafell.tv. Ara mateix fem una petita pausa, però tornem de seguida. Serà el moment del segon bloc informatiu amb els serveis informatius en directe amb el Ferran Boquer, que repassarà la informació general més recent i també donarà la predicció del temps amb Josep Miró. Fem una petita pausa i tornem de seguida. Fins aviat!

0: Fil Matí, comencem el dia amb la informació de proximitat.
1: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
2: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
3: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
4: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
0: Cada dia aprenem coses noves.
5: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
6: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
7: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell doncs compta amb diferents actors socials.
0: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
8: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
9: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
3: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
10: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot. 3 sèries i 3 pel·lícules.
0: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.

0: als serveis. Calafell Ràdio. El temps.
1: Bon dia, bona hora. En punt, 8:45 del matí. Comencem aquest temps d'informació fins les 9. Com ens deia ara mateix la Roser Ribas fa un moment, repassant l'actualitat de les últimes hores en titulars en diferents àmbits, però primer de tot, mirem cap al cel per conèixer el temps. Atents també a la crònica d'en Josep Miró. Josep, anem pel temps. Molt bon dia.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta variable. Estava ara al matí, això sí, amb sol i cel clau, amb algun núvol puntual, mentre que a partir de migdia els núvols començaran a augmentar, primer amb núvols baixos, i a partir de mitja tarda es aniran fent més abundants. El cel es taparà al vespre, i entre el vespre, nit i matinada, esperem pluja, ruixats i tempestes de distribució irregular, normalment de curta durada, però localment d'una certa intensitat. Es poden acumular puntualment quantitats per sobre dels 20 litres en 30 minuts. Les tempestes poden ser intenses durant la nit i matinada sobretot. A banda d'això, la temperatura avui ha pujat una miqueta, s'ha situat en els 21 graus de mínima, mentre que la màxima avui quedarà una mica més curta que ahir, ja no pujarà tant, i estarà al voltant dels 27 o 28 graus amb una humitat alta. Vents en conjunt febles i variables ara al matí, de garbí a la tarda més reforçats al final del dia, sobre un moment de tempesta hi pot haver alguna ventada més forta, i situació marítima dominada pel marejol, sobretot a partir de migdia augmentant a maró. Per demà esperem un temps variable i canviant, encara en cel tapat a primera del matí amb alguna pluja residual. Es pot obrir alguna clariana, però es poden formar també nuvolades que a mig matí podrien tornar a deixar algun ruixat puntual, i després sí que a partir de migdia s'obririen clarianes i s'imposaria el sol de cara a la tarda. Demà amb unes temperatures més baixes, que poden estar al voltant dels 18 o 19 de mínim aquesta nit, mentre que demà la màxima no passaria dels 24-25 graus amb una humitat més baixa. Vents febles amb una miqueta de mestral al centre del dia i de garbí a la tarda, mar moguda amb maró pràcticament tot el dia.
1: Gràcies, Josep, per aquesta crònica del temps. Doncs canvis a la vista de cara a últimes hores de la tarda vespre, amb ruixats que poden ser importants aquí a la nostra comarca i al nostre municipi. Ruixats irregulars que ens anunciava en Josep Miró en aquesta crònica del temps. Mentrestant, no arriben aquestes pluges. Avui dia pràcticament d'estiu. Despertem ara mateix amb 23 graus centígrads aquí a la zona de la platja de Masmel, a la zona de l'Estany de Calafell. Vuit i 33 minuts en directe a través de l'emissora municipal de Calafell. Som Calafell Ràdio, som calafell.tv. Ens podeu escoltar a través del 107.9 de la FM, freqüència modulada, però també ens podeu escoltar via online, en emissió online. Doncs vinga, fins les 9 del matí, com dèiem. Titulars, notícies en diferents àmbits. Primer de tot, com sempre, després del temps, donem un cop d'ull a les portades dels diferents diaris d'aquest dimecres, dia 16 de setembre de 2026. Començarem pel diari Ara. En la guerra d'Ucraïna, parlen de la inquietud europea per l'amenaça russa a l'est. Caces de l'OTAN abaten un altre dron a l'espai aeri de Lituània, llançat des de Bielorússia. Les incursions als països bàltics i els atacs de guerra híbrida posen en guàrdia la Unió Europea. A la part superior de la portada del diari Ara, en cultura, Sebastià Alzamora rep el Premi Nacional de Poesia, Premio Nacional de Poesia. El jurat destaca el seu testimoni de la condició humana. També la fotografia en portada del diari Ara és per Karim Adeyemi, és jugador del Barça. Diu, som imparables, som molt perillosos. Per a mi, el Barça és el millor equip del món. També en titulars diuen que el govern espanyol aprova una inversió de 191 milions per l'ampliació del Prat, i la inflació es dispara fins al 4% a Catalunya i se situa en el màxim des del gener del 2023. Anem a la portada en aquesta ocasió del Punt Avui. L'estiu més tòrrid. Catalunya i Europa Occidental pateixen l'estiu més sufocant, amb 59 nits tòrrides a Barcelona i 20 dies amb 40 graus centígrads o més a Lleida. En entrevista a Jorge Rodríguez Menés, diu que la diferència d'edat és un factor de risc en la violència masclista. Observatori Municipal, parlen d'Esparreguera, parlen de l'antiga Nacional 2, la signatura pendent. Ofereixen una entrevista a l'alcalde del municipi d'Esparreguera, Juan Jurado, i també al cap de l'oposició, Andrés Lavilla. I parlen del soroll de Llanera, de Llarena i el silenci d'Illa. El jutge del Suprem conclou que la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea no té efecte sobre Puigdemont, mentre Salvador Illa calla. I a l'esportiu, el Camp Nou serà l'escenari el 2029 de la final de la Champions. El Barça rep el Racing i espera completar el seu millor inici històric. I si la veu ens deixa, anem a la portada del Periódico de Catalunya, fotografia central. Amb aquest titular, el govern central instal·larà centres permanents per a migrants a Ceuta i Melilla. La crisi divideix el Parlament Europeu. El Partit Popular la qualifica de guerra híbrida per part del Marroc i el PSOE reclama solidaritat. A la part superior de la portada del periòdico, Marcus Haupt, CEO de SEAT i de Cupra, diu que el futur de SEAT està assegurat, no perdrem llocs de treball. També es parlen del Prat, que rebrà 1.760 milions per a millores que no inclouen la tercera pista. Catalunya invertirà 125 milions en 4 terminals ferroviàries de mercaderies. I Llarena rebutja amnistiar Puigdemont abans que es pronunciï al Tribunal Constitucional. En el mercat immobiliari, la portada del Periódico de Catalunya destaca que el centre comercial Diagonal Mar a la venda per 500 milions. I sobre el control de pes, el 20% dels pacients no responen als fàrmacs antiobesitat. Per últim, anem a la portada de La Vanguardia d'aquest dimecres, dia 16 de setembre. Titular central, Europa aposta per reforçar les fronteres arran de l'assalt de Ceuta. L'Eurocambra i el comissari de Migracions advoquen per redoblar la seguretat i el Marroc prova d'exculpar-se davant diversos eurodiputats. A la part superior de La Vanguardia, de la seva portada, parlant de Dalí, la casa Ametller acull l'univers visionari de l'artista. I els tirotejos creixen un 45%. El descens dels delictes patrimonials a Catalunya, i en particular a la ciutat de Barcelona, no amaga l'evolució a l'alça d'altres delictes. El primer semestre d'aquest any es van comptabilitzar 68 tirotejos amb foc real, 21 més que durant el mateix període del 2025. Es tracta d'un augment del 45%. I a la imatge que trobem a la portada de La Vanguardia, veiem a la nova promoció de Guàrdies Urbans a Barcelona durant la jornada d'ahir a la Rambla del Raval. També en titulars a La Vanguardia, el Prat inicia preparatius per l'ampliació amb 1.700 milions. I el jutge Llarena rebutja l'amnistia a Puigdemont tot i el que diu el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. En sèries de televisió, Windows Bay arrasa els premis Emmy. I a la Champions, la final del 2029 a l'Spoti Camp Nou. També ens parlen d'un oligarca afí a Putin, va finançar una festa del casament del fill de Trump. I el president dels Estats Units ataca el Suprem, per dictar sentència contra ell. Són els titulars, són les portades d'aquest dimecres, avui dia 16 de setembre de 2026. Vinga, anem per més notícies en titulars. Ho fem en diferents àmbits fins les 9 del matí en directe a Calafell Ràdio. És moment de la plana política. De la runa i la brutícia de l'antic Banc d'Espanya a un hotel. Tarragona tindrà un nou parador l'any 2030. L'Ajuntament inicia els tràmits al mes d'octubre i l'Estat invertirà els 20 milions d'euros que costaran les obres. La Guàrdia Urbana de Barcelona incorpora 60 nous agents de proximitat. 134 aspirants iniciaran formació a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya el mes vinent. Cau un 12,3% la delinqüència i un 0,8% la ciberdelinqüència els primers 8 mesos de l'any a Catalunya. Els judicis immediats per delictes lleus a Barcelona s'assenyalen ara, a 10 dies vista, davant dels 8,8 mesos del 2024. Desplegament policial a Lleida per evitar que una manifestació de Vox es trobi amb una concentració antifeixista. El partit d'extrema dreta ha convocat una marxa al Clot de les Granotes, però no hi han pogut accedir. Més titulars de la política de les últimes hores. Barcelona invertirà 25 milions d'euros a la reforma i ampliació del centre esportiu municipal Can Felipa. S'enderrocarà l'edifici que acull la piscina i se'n farà un de nou de més de 5.000 metres quadrats. Bolaños celebra que el Suprem esmenti l'escrit sobre l'amnistia, els recursos pendents al TC i la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El ministre reitera que l'aplicació de la mesura de gràcia és qüestió de temps. I Brussel·les dubta que s'aconsegueixi frenar el desenvolupament de la intel·ligència artificial perquè no és gaire realista. La vicepresidenta Virkkunen demana centrar-se a aconseguir acords globals sobre ciberseguretat. I Brussel·les no descarta una nova crisi financera i demana enfortir el mercat comú. La comissària Albuquerque destaca que la solució a la crisi residencial vingui del sector financer. Marlaska sobre la retirada d'estelades. No perseguim idees, treballem sobre la seguretat. El ministre recorda que s'ha obert expedient l'agent d'Elx, però justifica l'actuació d'Alcorcón. Barcelona invertirà 36,6 milions per convertir les tres xemeneies del nou centre en el nou centre de coordinació d'emergències. Encabirà Guàrdia Urbana, bombers de la ciutat, Mossos i el SEM. També en política internacional, el Marroc envia una carta als eurodiputats en què nega la seva implicació en la crisi migratòria de Ceuta. La missiva coincideix amb el debat a l'Eurocambra sobre la situació a la ciutat autònoma i la negociació d'una resolució. La Fiscalia investiga el viol per titllar d'escòria humana, el detingut, i dir que el tornaria nedant al Marroc. El Ministeri Públic obre diligències arran d'una denúncia d'Iridia.

Vista del Prat. Els ministres Urtasun, García i Rego presenten observacions formals al Consell de Ministres. UGT denuncia pressions del cap de la policia local de Vilaseca per frenar la investigació sobre les seves hores extres. L'Ajuntament rebutja les acusacions i diu que les al·legacions són un dret previst per la llei de transferència. 8:43 minuts en directe a Calafell Ràdio. Amb les notícies de les últimes hores, deixem la plana política i anem a l'economia. I atenció, perquè s'estan produint alteracions a la R2 Sud de Rodalies, la línia que passa per Calafell, al nostre municipi, per Segur de Calafell, i tot com a conseqüència d'un robatori de cable a l'estació de França. Tècnics de DIF treballen per reposar el material sostret que està provocant aquestes alteracions, aquestes incidències, a la línia R2 Sud que travessa Calafell i que va des de Sant Vicenç de Calders fins a l'estació de França a Barcelona. I és que els trens de la R2 Sud de Rodalies funcionen fora de l'horari habitual a causa d'aquest robatori de cable a l'estació de França. N'han informat fonts de Renfe que han explicat que circulen dos trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i l'estació de França amb aturada en totes les estacions. A més, alguns combois inicien i finalitzen el seu trajecte a Passeig de Gràcia. Tècnics de DIF s'han desplaçat fins a l'estació de França. Estan treballant per reposar el material sostret, aquest robatori de cable de coure, un robatori que darrerament està provocant moltes incidències i que aquesta mateixa setmana s'ha produït en més d'una ocasió. Doncs està treballant per restablir la normalitat a aquesta línia de Renfe i R2 Sud ara mateix, amb aquestes incidències, dos combois per sentit a cada hora. Més titulars de l'economia. El 40% dels conductors de la EMB, l'àrea metropolitana de Barcelona, no pot instal·lar un punt de recàrrega al seu aparcament habitual. 7 de cada 10 noves matriculacions a Catalunya ja són de vehicles híbrids i elèctrics. Menarini s'obre a adquirir actius o empreses petites per ser un soci de primer nivell en atenció primària. La farmacèutica de l'Enantium assoleix unes vendes de 280 milions d'euros al 2025 i dona feina a 428 persones a Badalona. El gremi d'instal·ladors avisa que els ventiladors no climatitzen les aules, una mesura d'emergència i no una solució. FEGICAT valora positivament el pla de les escoles, però reclama que es faci més diagnòstic energètic i empreses habilitades. També en la plana econòmica, l'aeroport de Girona-Costa Brava perd un 5% de passatgers entre gener i el mes d'agost i arrossega 5 mesos de caigudes. La terminal de Vilobí d'Onyà frega el 1,5 milió de passatgers en l'acumulat del 2026. I el Prat, per la seva part, registra un rècord de 5,9 milions de passatgers al mes d'agost i supera els 40 milions des de principis d'any. El Consell de Ministres ha aprovat el Pla d'Inversions d'Hora 3, que preveu accions preparatòries per ampliar l'aeroport. I en aquest cas, una notícia que fa referència a l'aeroport de Reus, perquè el nombre de passatgers d'aquest aeroport ha crescut un 7,8% durant el mes d'agost, fins als 250.796 passatgers. Els viatgers augmenten un 8,7% en l'ens aeroportuari enguany, superant el 1 milió d'usuaris.

El govern preveu invertir 127 milions d'euros fins al 2031 per construir 4 estacions ferroviàries de mercaderies. Les noves infraestructures se situaran a Lleida, l'Ebre, el Penedès i també a l'Empordà. I el govern espanyol destinarà més de 1.200 milions d'euros a la contractació de personal per investigar i també pel finançament de recerca.

Les convocatòries permetran contractar 3.300 investigadors predoctorals i postdoctorals i finançar 3.700 projectes. Les 8 del matí, ara mateix, amb 48 minuts. Deixem l'economia i anem a la plana social. Com sempre, al llarg d'aquests 30 minuts ens encarreguem de repassar els titulars en diferents àmbits. Titulars, notícies recent arribades a la redacció de Calafell Ràdio, calafell.tv. La FAC avisa al govern que el debat educatiu no pot començar de zero i demana incloure centres, famílies i docents. Reclama el procés que el procés es tradueixi en compromisos concrets, calendari, pressupostos i mecanismes d'avaluació. I els bombers continuen treballant a hores d'ara sobre els punts calents de l'incendi d'Alfarràs, on ja no hi ha flama activa. El foc ha afectat 90 hectàrees de superfície vegetal. I recordem, alteracions a l'R2 Sud de Rodalies per aquest robatori de cable a l'estació de França. Tècnics de DIF estan treballant per reposar el material sostret, intentar tornar a la normalitat aquesta línia i a les afectacions que estan afectant des de primera hora del matí d'aquest dimecres. L'Hospital del Pallars fa un tac a una vèrtebra d'un dinosaure de fa 70 milions d'anys. És una col·laboració amb el Museu de la Conca d'Allà per avançar en la recerca científica. Un mort i un ferit crític mentre feien tasques de manteniment en una fossa sèptica del Mercat Central de Tarragona. Els bombers han trobat els operaris inconscients quan arreglaven un desguàs on s'ha acumulat monòxid de carboni. La Guàrdia Urbana de Barcelona incorpora 60 nous agents de proximitat. 134 aspirants inicien formació a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Serà durant el mes d'octubre. I Tarragona acollirà el mes d'octubre els Jocs Especials Olímpics amb més de 1.600 esportistes, la xifra més alta des del 1992. La 13a edició d'aquest esdeveniment se celebrarà entre el 9 i el 12 d'octubre i la torxa recorrerà municipis catalans i també Andorra la Vella. Hi ha mort el conductor d'un tractor en un accident de Corbera d'Ebre. 95 persones han mort a les carreteres catalanes aquest any, segons el Servei Català de Trànsit. I l'ANC demana la dimissió de Parlon per les detencions de 8 menors durant la Diada. Un centenar de persones tallen la travessera de les Corts per denunciar l'impunitat dels Mossos. I la temporada de bany es tanca amb 43 persones ofegades, la xifra més alta almenys des del 2014. 27 persones han mort ofegades a la platja, 11 en piscines i 5 més en aigües interiors.

Detinguts a Lleida, dos lladres especialitzats en el robatori de cable de la línia ferroviària. Un mosso fora de servei els enxampa en un punt on ja havien sostret 600 metres de cable. I 52 minuts. Deixem la plana social, anem per la cultura. Rosalía tanca a Miami, al Lux Tour, després de 6 mesos recorrent Europa i Amèrica. L'artista ha ofert 58 concerts en 17 països amb un espectacle que combina pop, música clàssica, flamenc, dansa i teatre. Femení, singular i l'adaptació de la cèlebre novel·la juvenil Tanit. Estrenes destacades de la setmana. En plataforma 3CAT estrena la sèrie Gènesi sobre la revolució gastronòmica de Ferran Adrià. Lucía del Greco, non concerto. Ha estat un exercici i un aprofundiment sobre el significat del directe. Jordi Campó i Premi Prudenci Bertrana. Volia contraposar l'ofici lent de Luthier amb el món d'ara, on tot va a alta velocitat. La traducció de William Faulkner, Els Invictes, d'Esther Tallada, guanya el cinquè Aurora Bertrana. Tot fent, la vella Helena proposa un muntatge sobre la força del treball col·lectiu i la passió pel teatre. El muntatge es podrà veure del 22 de setembre al 18 d'octubre al Teatre Lliure de Gràcia. I la sala única de la Seu d'Urgell estrena l'abandonament multipersonal en la seva tercera temporada. La programació s'allargarà de setembre a juny amb 10 espectacles i reforça l'accessibilitat. 8:54, anem pels esports. En futbol, el Madrid guanya l'Elx patint i gràcies a un gol d'Espí in extremis amb un resultat del partit de 2-3. Els de Mourinho veuen com l'Elx els empata a la segona part i necessiten un gol d'Espí al descompte per evitar l'ensopegada. A l'Espanyol, les correccions a l'Espanyol fan curt contra el Rayo, 2-1. No ha pogut prou amb el sisè gol de Roberto per capgirar la pèssima primera meitat. Mbappé, Vinícius i Konaté boicotegen l'acte del Madrid en suport a Ceuta. Tres futbolistes blancs rebutgen lluir les samarretes amb el lema Todos somos caballas. Una imatge impròpia de primera vergonya a Butarque. Menys de 4.000 aficionats presencien el Rayo Espanyol per la calor, l'horari i, sobretot, pel boicot als aficionats locals. Significativa trobada de Hansi Flick i Gavi a l'entrenament del Barça. L'entrenador alemany i el migcampista han mantingut una conversa al marge del grup en l'entrenament previ al duel contra el Racing. Haaland revoluciona Noruega amb una insòlita conseqüència de la seva dieta. La predilecció del crack del Manchester City per les pastanagues n'ha impulsat de forma notable el consum al país nòrdic. Sí, sí, pastanagues. Hamza convenç el Barça i renova fins al 2030. El davanter egipci, màxim golejador blaugrana de la pretemporada, amplia contracte després d'un inici de curs en què només ha disputat 4 minuts oficials. I la final de la Champions del 2029 al Camp Nou. 3 dècades després, una nova final a Barcelona. I fins aquí els esports. I fins les 9 del matí, l'efemèride musical per tancar aquest temps d'informació, perquè a partir de les 9 arriba una nova edició del magazín matinal de Calafell Ràdio, el Calafell Matí, amb els continguts, amb actualitat, entreteniment i sempre amb bona música de 9 a 1. Doncs vinga, us deixem amb l'efemèride. Avui hagués complert 101 anys B.B. King. Va néixer el 16 de setembre del 1925. Més conegut com a B.B. King, el seu nom original és Really B. King, una de les grans llegendes de la història del blues. Va néixer en una plantació de cotó, va començar amb el gospel i va acabar convertint-se en el rei del blues, amb una manera de tocar la guitarra i especialment un vibrato que va influir generacions de músics.
B.B. King va morir el 2015, però la seva guitarra, la Lucille, continua sent un símbol de la música blues. Us deixarem amb una de les grans cançons, The Thrill Is Gone, amb B.B. King, per arribar a les 9 en punt del matí. Gràcies, com sempre, per la confiança. Gràcies per escoltar-nos.

0: Ferran Boquer.
1: Doncs sí que som-hi, bon dia, bona hora, família, 9 en punt del matí. I aquí comença un dia més el Calafell Matí, el programa magazín matinal de Calafell Ràdio. Esteu escoltant Calafell Ràdio, l'emissora municipal de Calafell, 107.9 FM, també a través de la nostra emissió online. I aquí comencen 4 hores d'actualitat, d'entreteniment, de bona música. Salutacions d'aquest que us parla, enllaçant espais, el Ferran Boquer. Fins la una junts. Tot un plaer saludar-vos, acompanyar-vos amb moltes propostes que aniran desfilant per la nostra antena aquí a Calafell Ràdio. Doncs vinga, si us quedeu aquí amb nosaltres, engeguem com sempre, després del sumari, amb les dades del dia, les celebracions, les efemèrides d'aquest 16 de setembre, dimecres. També tindrem el temps, la previsió meteorològica amb Josep Miró i les notícies de proximitat, els titulars i les notícies del dia a través dels diaris digitals comarcals. I els dimecres, com ja varen fer altres temporades, a partir de 2:15, espai de regidors portaveus. Passarem per aquí els cap de llista, els portaveus dels diferents partits amb representació en el consistori calafellenc. Comencem aquesta ronda pel regidor no adscrit, és l'actual regidor de seguretat, ja el coneixeu, és el Marc Caselles. A partir de les 10, la Sínia, veus que connecten. Reprenem doncs aquestes col·laboracions amb el centre de la Sínia. Ens acompanyaran membres del centre, com la Carmina Balaguer, que és la directora del centre de la Sínia, i diferents convidats. Avui ens parlaran d'activitat física. També recuperem l'espai de les escoles. Aquesta setmana, iniciant la ronda, anirem fins a l'escola El Castell. A les 11 ens actualitzem amb el temps, la crònica d'en Josep Miró. I avui, en espai d'actualitat, esperem que ens acompanyi la regidora de Cultura a l'Ajuntament de Calafell. És la Mònica Trepat, però també és la responsable dels centres cívics del nostre municipi. Parlarem d'aquesta programació de la nova temporada en els centres cívics del nostre municipi. I nou espai, que s'estrena avui amb la Roser Ribas a partir de 11:45, Sofà, Play i Manta. A veure, Sofà, Play i Manta. Doncs sí, parlarem d'estrenes a les plataformes, de noves sèries, noves pel·lícules i noves propostes, podríem dir, que podem veure. Per això, relaxar-nos, desconnectar, una miqueta de Sofà, Play i Manta. Amb la Roser Ribas a 11:45. I ja sabeu, a la meva manera, la cuina que viatja, l'espai gastronòmic de la Mari Herrera. Torna aquesta temporada i, com sempre, dimecres a les 12 del migdia. I tram final del programa, agenda cultural, agenda d'activitats per aquesta setmana a Calafell, tot això amb bona música, consells, 4 horetes de ràdio en directe. Gràcies a tots vosaltres per estar a l'altre costat. Benvinguts, ben trobats, comencem.
0: De dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia, l'actualitat més propera, espais d'entreteniment i la millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio, amb Ferran Boquer. Les dades del dia.
1: Dimecres, dia 16 de setembre de 2026. Avui es celebra, entre moltes altres coses, que de seguida us expliquem. Avui és el Dia Internacional de la Preservació de la Capa d'Ozó. Comencem aquestes celebracions mirant cap amunt, cap al cel, perquè cada 16 de setembre se celebra el Dia Internacional de la Preservació de la Capa d'Ozó. I no és una data qualsevol, perquè la capa d'ozó és un dels grans escuts que protegeixen la vida a la Terra. L'ozó estratosfèric absorbeix bona part de la radiació ultraviolada del Sol, una radiació que pot ser perjudicial per les persones, els animals i els ecosistemes. Però durant dècades, determinades substàncies fabricades per l'ésser humà, especialment coneguts com a CFC, van anar deteriorant aquesta capa protectora. I aquí trobem una de les grans històries d'èxit de la cooperació internacional, perquè el 16 de setembre del 1987 els països van adoptar el protocol de Montreal, un acord destinat a eliminar progressivament les substàncies que destrueixen l'ozó. I el resultat és esperançador. La capa d'ozó està a camí de recuperar-se. I també avui celebra el Dia Internacional de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació per al Sud. continuem parlant de futur. El 16 de setembre també és aquesta celebració, aquest Dia Internacional, una jornada de Nacions Unides que posa el focus en la realitat encara, doncs, molt present. No tots els països tenen les mateixes oportunitats per accedir a la ciència i a la tecnologia. I això és important perquè la tecnologia és molt més que tenir un mòbil d'última generació. Estem parlant d'educació, de salut, d'agricultura, d'energia, de comunicacions o d'indústria. I, sobretot, oportunitats de desenvolupament. Alguns països del sud global estan aprofitant els avenços tecnològics per saltar-se etapes i avançar més ràpidament, però la bretxa tecnològica continua sent una realitat entre els països més industrialitzats i moltes regions del món. Doncs aquesta és una jornada que defensa precisament que la ciència i la innovació no siguin patrimoni d'uns quants, sinó que arribi a tothom. També es celebra el Dia Internacional de la Cardiologia Intervencionista. Acabem parlant del cor, literalment, perquè cada 16 de setembre celebra aquest Dia Internacional de la Cardiologia Intervencionista, una especialitat que ha transformat la manera de tractar moltes malalties cardíaques. La data té un origen molt concret. El 16 de setembre del 1977, el metge alemany Andreas Grützig va realitzar amb èxit la primera angioplàstia coronària. Amb un catèter i un petit globus va aconseguir obrir una artèria coronària obstruïda i recuperar el flux de sang cap al cor. Aquella intervenció va ser una autèntica revolució i va obrir el camí a la cardiologia intervencionista moderna. Avui aquestes tècniques permeten tractar molts problemes cardíacs de manera molt menys invasiva i que la cirurgia convencional. Doncs una celebració, un missatge molt senzill però important. La medicina pot ajudar-nos quan el cor falla, però cuidar-lo cada dia també continua sent la millor medicina, la millor opció. Celebracions, déu-n'hi-do, aquestes tres força importants pel dia d'avui. Anem per les efemèrides musicals. Un dia com avui, el 16 de setembre del 1946, avui fa 80 anys, va néixer Camilo Sesto. Va néixer Alcoi, un dels grans noms de la música popular en castellà. L'èxit li arribaria en el 1971 amb Algo de mi, i després vindrien cançons que ja formen part de la memòria musical de diverses generacions. Quieres ser mi amante, el amor de mi vida, perdóname, o aquesta, vivir así es morir de amor.
2: Siempre se apodera de mi ser, mi serenidad se vuelve locura.
1: Camilo Sesto va morir el 2019, però la seva veu continua ben present entre la música en espanyol.

avui també és l'aniversari de Richard Marx. Avui compleix 63 anys. Aquest artista estadounidenc que va néixer el 16 de setembre del 1963 a Chicago. Richard Marx, cantant, compositor, també productor, va ser una de les veus més reconeixibles de les grans balades dels 80 i dels 90. Cançons com aquesta, Right Here Waiting, Hazard o Hold On to the Nights. Però Richard Marx també ha escrit per altres artistes. Avui Richard Marx fa 63 anys.

Deixem les balades i li posem música i ritme al matí. Perquè avui també està d'aniversari Marc Anthony, fa 58 anys. Va néixer el 16 de setembre del 1968 a Nova York. Fills de pares porto-riquenys i una de les grans estrelles internacionals de la música llatina. La salsa seria el seu gran territori. Cançons com Vivir lo nuestro i Hubo alguien o Valió la pena. I amb més de 3 dècades de carrera i nombrosos premis, Marc Anthony ha contribuït a portar la salsa al públic d'arreu de tot el món. Avui, Marc Anthony fa 58 anys.

Vinga, anem per l'última de les efemèrides musicals d'avui. Perquè acabarem amb el més jove de la llista d'aquestes efemèrides musicals que us hem preparat, perquè el 16 de setembre del 1992 naixia a Dallas Nick Jonas. Va començar molt aviat en el món de l'espectacle, va assolir la fama amb els seus germans, en Kevin i en Joe, els altres Jonas Brothers. Un dels grans fenòmens juvenils de Disney. Després va iniciar també carrera en solitari, ha combinat música, cinema, televisió i teatre. Cinc artistes, o quatre artistes, quatre generacions, quatre maneres diferents d'entendre la música, són les cançons, la música que hem volgut escoltar avui des de la nostra efemèride musical. I ens quedem amb Nick Jonas, que avui fa 34 anys. Això és Gillows, una de les seves grans cançons, per començar... El Calafell matí d'avui.

0: temporada tenim noves veus, noves propostes, nous espais. I tot perquè t'ho passis molt bé. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
1: 9 i 16 minuts.
0: Calafell Matí, el temps.
1: I ha engegat el programa, anem pel temps, per la previsió meteorològica amb Josep Miró, amb aquesta jornada, aquest dimecres 16 de setembre, en el que arriben canvis. Josep, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta variable. Estava ara al matí, això sí, amb sol i cel clau, amb algun núvol puntual, mentre que a partir de migdia els núvols començaran a augmentar, primer amb núvols baixos, i a partir de mitja tarda aniran sent més abundants. El cel es taparà al vespre i entre el vespre, nit i matinada esperem pluges, ruixats i tempestes de distribució irregular, normalment de curta durada, però localment d'una certa intensitat. Es poden acumular puntualment quantitats per sobre dels 20 litres en 30 minuts. Les tempestes poden ser intenses durant la nit i matinada sobretot. A banda d'això, la temperatura avui ha pujat una miqueta, s'ha situat en els 21 graus de mínima, mentre que la màxima avui quedarà una mica més curta que ahir, ja no pujarà tant, i estarà al voltant dels 27 o 28 graus amb una humitat alta. Vents en conjunt febles i variables ara al matí, de garbí a la tarda més reforçats al final del dia, sobre un moment de tempesta hi pot haver alguna ventada més forta, i situació marítima dominada pel marejol, sobretot a partir de migdia augmentant a maró. Per demà esperem un temps variable i canviant, encara en cel tapat a primera del matí amb alguna pluja residual. Es pot obrir alguna clariana, però es poden formar també nuvolades que a mig matí podrien tornar a deixar algun ruixat puntual, i després sí que a partir de migdia s'obririen clarianes i s'imposaria el sol de cara a la tarda. Demà amb unes temperatures més baixes, que poden estar al voltant dels 18 o 19 de mínima aquesta nit, mentre que demà la màxima no passaria dels 24-25 graus amb una humitat més baixa. Vents febles amb una miqueta de mestral al centre del dia i de garbí a la tarda, mar moguda amb maró pràcticament tot el dia.
1: Gràcies, Josep, per aquesta crònica del temps amb aquests canvis a la vista que es produirien de cara a última hora de la tarda, vespre, nit. Doncs ara mateix 23 graus de temperatura ambient aquí a la zona de la platja de Masmel, a la zona de l'Estany de Calafell. Llueix el sol, però atenció, perquè l'Agència Estatal de Meteorologia ha emès diferents avisos d'alerta per situació vermella o groga, per acumulació en poc temps de pluja o també per tempesta elèctrica. Això podria passar de cara a primeres hores de la nit o mitjanit. Que la Generalitat de Catalunya de moment no ha més cap és alert, però veurem què passa, depèn considerant si és necessari emetre aquestes alertes del Servei Català de Meteorologia. 9 i 19 minuts, vinga, anem per altres qüestions de l'actualitat.
0: A Calafell Ràdio, Calafell Matí. Els titulars del dia.
1: Com sempre, comencem el dia estant ben informats. Comencem amb les notícies que recullen els diferents diaris digitals comarcals en les últimes hores. Parlen des de diari de Tarragona.com, la secció Costa, de les jornades de l'arròs i tastets per conèixer les cuines i el territori del Baix Penedès. Hi participen 25 restaurants entre el 18 i el 18 d'octubre, 18 de setembre, 18 d'octubre. I és que el Baix Penedès celebra aquesta nova edició de les jornades gastronòmiques de l'arròs i tastets que impulsa el Gremi d'Hostaleria i Turisme del Baix Penedès amb el suport dels ajuntaments de Cunit, Calafell, el Consell Comarcal del Baix Penedès, Fòrum Calafell i el patrocini d'Arròs Bayo i la DO Penedès. Com dèiem, entre el 18 de setembre i 18 d'octubre, un mes en el que hi participen 25 restaurants de Calafell, de Segut a Calafell, Cunit, el Vendrell i la Bisbal del Penedès. En urbanisme, de plaça a aparcament, de curta estada al costat del Mercat del Vendrell. Els motius del canvi. Paradistes i comerciants del centre havien suggerit habilitar algun espai amb aquesta finalitat per dinamitzar el comerç. Estem parlant d'urbanisme del Vendrell. Fa dos anys, després del desmantellament d'una històrica gasolinera situada al costat del Mercat Municipal i a tocar de l'antiga carretera, es va plantejar habilitar-la per fer una plaça. Fins i tot es va apuntar que s'hi mantindria un dels sortidors com a record de la benzinera, de la gasolinera. Ara, això sí, l'Ajuntament ha anunciat aquest canvi per projectar per fer aquest aparcament al costat del Mercat del Vendrell. I no ens movem de la capital del Baix Penedès, parlem de residus, perquè el Vendrell s'acosta als objectius de reciclatge i podrà rebaixar el rebut a qui ho faci bé. En els 8 primers mesos de l'any ha pogut estalviar 362.000 euros en portant menys residus a l'abocador. I és que el Vendrell ja s'acosta als nivells de reciclatge que fixa la Unió Europea, que estableix que el 60% dels residus s'han de separar per poder-los aprofitar. Des de fa 8 mesos es va implantar la recollida porta a porta i els contenidors intel·ligents i s'ha arribat ja al 56%. Són 24 punts més que en el mateix període del 2025. Deixem Diari de Tarragona, anem a isdiari.cat. Canvi de temps. Protecció Civil alerta de pluges intenses a l'Alt i al Baix Penedès, també al Garraf. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que es puguin superar els 60 metres o els 60 litres per metre quadrat de pluja en 3 hores entre aquest dimecres, el vespre i la matinada de dijous. És que l'episodi està previst entre les 8 d'aquest dimecres, les 8 del vespre i les 2 de la matinada del dijous, segons l'avís difós per Protecció Civil. El grau de perill màxim previst és de 4 sobre 6, fet que situa aquest episodi en un nivell de risc que requereix extremar la precaució, especialment en els desplaçaments i en zones susceptibles d'acumular aigua. Des de Protecció Civil recomanen seguir l'evolució de l'episodi i les indicacions dels serveis d'emergència davant de possibles incidències derivades de la pluja intensa. I els Minyons de l'Arboç completen 3 castells de 6 en una diada marcada pel dol a la Pobla de Montornès. La colla arbocenca va iniciar l'actuació amb un pilar de 4 de dol en memòria de Marta Sánchez, vinculada a l'Esbar Sant Julià. Va ser el passat dissabte, 12 de setembre, una actuació de 3 castells de 6 de la diada de la Festa Major de la Pobla de Montornès. Una jornada marcada especialment pel dol i pel record de la jove arbocenca Marta Sánchez. Havia perdut la vida 2 dies abans en un accident de trànsit a la Nacional 340 a l'altura d'Altafulla. Anem a diarimés.com. Busquen en Pol, un jove de 17 anys desaparegut al Vendrell. El seu pare alerta que va desaparèixer durant la matinada i demana màxima difusió per trobar-lo. Aquesta família busca en Pol, aquest jove de 17 anys desaparegut al Vendrell durant la matinada d'aquest dilluns. Segons ha explicat el seu pare, en una publicació a Instagram, el jove va anar al llit aquest 14 de setembre a la nit, però a les 2 de la matinada ja no es trobava al domicili. En Pol és de complexió normal i fa aproximadament 1,67 m d'alçada. La família assegura que va marxar sense documentació, sense telèfon mòbil i desconeixen amb quina roba va sortir de casa. El pare demana màxima difusió de la informació i sol·licita que qualsevol persona que pugui aportar alguna dada sobre el seu parador es posi en contacte amb Mossos d'Esquadra o també personalment amb ell. És un veí de la Bisbal del Penedès. Anem a la ciutat.cat, la ciutat del Penedès, perquè Calafell reforça la presència policial a l'Avinguda de Catalunya de Segur. La retirada dels bancs i una major presència policial ha ajudat a tenir més seguretat al centre de Segur de Calafell. I és que l'Ajuntament de Calafell va incrementar la presència policial a l'Avinguda de Catalunya de Segur davant de la concentració d'activitat i d'incidències que es registren des del punt, en aquest punt del municipi. Entre l'1 de gener i el 31 de juliol, la policia local va fer 164 serveis davant dels 151 que es van registrar en el mateix període de 2025. L'increment també es fa evident en l'àmbit de la seguretat ciutadana. En els primers 7 mesos de l'any, els serveis relacionats amb aquesta matèria han passat de 101 a 122. Segons les dades municipals, aquest augment no respon a un increment de delictes patrimonials que han baixat de 5 casos, sinó a una major activitat preventiva i a l'augment d'incidències relacionades amb amenaces i alteracions a l'ordre que han passat de 18 a 23. I els del Vendrell, els veïns, podran contestar una pregunta. Pregunta sobre l'habitatge, lloguer, pisos, buits i emancipació a debat. L'Ajuntament obre una enquesta fins a 16 d'octubre per incorporar les necessitats dels veïns del futur pla local d'habitatge. I abans que ens quedem sense veu, tanquem els titulars del dia.

0: Així sona la nova cançó del Cedarland. Després del Toto Toró, tornen i ho fan amb aquesta cançó que es publicava, s'estrenava ahir dimarts. L'última, molt emotiva, amb el missatge de la cançó. La nova del Cedarland, ja la pots escoltar aquí a Calafell Ràdio. Doncs anem tard, en punt 9:45. Fem la pausa, tornem de seguida.
1: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:45 del migdia.
0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sveg o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell. Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 1:45 del migdia i a 8:15 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
1: 2 minuts més per l'actualitat. En titulars, les notícies d'aquest dimecres, avui que som a 16 de setembre de 2026 i que a partir de 2:15 ens amplia, ens explica la Roser Ribas des dels serveis informatius. Roser, molt bon dia.
2: Molt bon dia a tots i a totes. Els veïns de Cal Bolavà han fet entrega de les propostes per al mural participatiu del barri, que crearà l'artista internacional Slim Safon un cop escollit el dibuix final que donarà vida a una de les parets que formen part del cor del nucli del poble. Està previst que el procés artístic tingui lloc entre finals d'octubre i principis de novembre. També a l'àmbit municipal, la Biblioteca Ventura Gassol de Calafell Poble acull fins al 26 de setembre l'exposició del Penedès als camps d'extermini nazis, una proposta dedicada a recuperar i donar a conèixer la història dels deportats de les comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Penedès i el Garraf. Calafell Ràdio, Calafell Televisió estrena nova temporada amb nous col·laboradors i objectius renovats en l'àmbit audiovisual. A l'àmbit comarcal detenen 2 homes al Vendrell per diversos robatoris amb força en un taller d'automoció. El Baix Penedès tornarà a estar aquest dimecres en situació de risc per precipitacions intenses. El Meteocat ha activat un avís per intensitat de pluja que estarà vigent entre les 2 del migdia d'avui dimecres i les 2 de la matinada de dijous. A la Plana General, Sanitat vol prohibir la publicitat de la llet de fórmula per a bebès. El Ministeri planteja limitar la promoció de les llets de continuació, de creixement i d'aliments elaborats amb cereals. També a l'àmbit general, el president Salvador Illa promet climatitzar els 2.530 centres educatius públics i 51 residències fins al 2031. I la nova fiscal en cap de Tarragona assegura que les prioritats són els menors, les víctimes i les persones vulnerables.
0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: queda't amb nosaltres.
1: Doncs aquesta setmana que estem tornant a la normalitat des de la programació de Calafell Ràdio, des del Calafell Matí, tenim cada dimecres també aquesta temporada l'espai de regidors portaveus. Comencem aquesta ronda en aquest tram final de la legislatura i avui rebem aquí en els estudis de Calafell Ràdio, calafell.tv, el Marc Caselles. És el regidor de Seguretat a l'Ajuntament de Calafell, també regidor no adscrit. Marc, molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Què tal? Com està? Després de l'estiu, com ha anat això?
2: Molt bé. Bueno, a l'estiu sempre ha sigut una mica complicat. Cada any passa el mateix, multipliquem aquí per dos o per tres la població i tenim més feina de lo normal, però la veritat és que una valoració molt positiva. Hem tingut molts agents, hem fet serveis extraordinaris, com no, perquè si no és impossible, però la veritat és que la plantilla reacciona molt bé, sempre està a punt, fem més de 50 serveis cada dia i els absorbim tots, a més en col·laboració amb els Mossos, i la veritat és que molta feina i hem tirat sempre endavant.
1: Vostè ha tingut temps de fer vacances o no?
2: No, la veritat és que no. Jo fins a l'octubre, novembre no faig vacances. A l'estiu sempre he demanat de que intentem no fer vacances perquè és quan tenim més feina.
1: Més activitat aquí, eh?
2: No és qüestió de que el regidor agafi vacances al mes d'agost o de juliol.
1: Els agents fan vacances? Ho van tornant també o no?
2: Sí, alguns sí. Més que res per conciliació familiar. És normal de que els nens fan vacances a l'estiu i hi ha molts agents que són pares de família i volen estar amb la seva família i amb els seus fills. Llavors és normal que ells agafin vacances.
1: Anem a recordar que aquest espai de portaveus disposen de 20 minuts per parlar de diferents temes que mateixos vostès proposen per parlar en aquest temps, sempre parlant, doncs això, en aquest cas, de seguretat aquí en el nostre municipi. Ens fèiem una molt bona valoració de l'estiu. També dèiem que estem en el tram final d'aquesta legislatura. Permetim que, com a polític, li pregunti sobre el seu futur, si ja ens pot aclarir alguna cosa. Li havíem preguntat anteriorment si vostè, ara que no adscrit, doncs aniria a alguna llista, si tenia propostes. Com veu el seu futur d'aquí a les eleccions al mes de maig?
2: La veritat és que fins a finals de legislatura continuo treballant, com no, a la meva regidoria, apretant el peu de l'accelerador fins al fons. I no, la veritat és que no tinc res planejat, veure-les vindre, a veure què passa. I, bueno, veient els altres partits que es van movent i que van sortint partits nous i gent nova i tal, tothom és benvingut amb el tema de la política i bueno, tothom és lliure de presentar-se i tal, però en principi no tenim cap oferta que es pugui valorar i...
1: Està obert aquestes ofertes?
2: Digue'm.
1: Si està obert aquestes propostes?
2: Sí. Mm-hmm. Jo vull veure que la gent, si vol que jo continuï, que no continuï, i a veure què fem. Sempre tinc feina, o sigui, no hi ha cap problema.
1: Almenys fins al mes de maig, vostè serà regidor de Seguretat.
2: Correcte, sí.
1: I anem a parlar d'això, de Seguretat. Entre les intervencions i actuacions de la policia local aquest estiu, han intervingut en l'oci nocturn del carrer Monturiol, regidor.
2: Sí, és més que res per controlar certs locals, que hi ha una mica més de follon i d'escàndol, i llavors vam tindre una intervenció en un local del carrer Monturiol, amb els Mossos, en col·laboració amb els Mossos. Aquestes entrades sempre les fem en col·laboració amb els Mossos, una, perquè són les seves competències, i dos, perquè si no és impossible. Llavors, amb tema de seguretat i tot, vam utilitzar la Brimo i vam utilitzar els Mossos, perquè és la seva feina. Van haver un parell de sancions, de menors i tal, però bueno, en principi la veritat és que col·laborem sempre amb tots els cossos policials per poder fer aquestes intervencions als locals i perquè tot estigui correcte i tot ordenat.
1: A vegades hem tingut que parlar de moments d'inseguretat en aquest carrer d'oci de Calafell, el carrer Monturiol. Com valora aquest estiu? Hem tingut algun incident respecte a això, inseguretat?
2: No, la veritat és que després dels últims incidents que hem tingut, sí que hem tingut moltes més patrulles al carrer Monturiol, en col·laboració amb els Mossos, hem fet bastant atestats, hem fet bastantes denúncies. El carrer Monturiol sempre ha sigut un punt calent des de que jo tinc ús de raó a 15, 16, 17, 18 anys, que hi anàvem tots al carrer Monturiol, però sempre ha sigut un punt calent. I ara, doncs, com és normal, doncs continua sent un punt calent perquè hi ha tots els bars i totes les discoteques. Llavors, l'únic que tenim que tenir és dos dits de front i poder ficar més patrulles al carrer Monturiol perquè, bueno, perquè es normalitzi, es tranquil·litzi i no hi hagi cap problema i tothom pugui disfrutar del cap de setmana de les discoteques i dels bars que hi ha al carrer Monturiol.
1: Parlem de manters. Com ha estat aquest estiu respecte al Tom Manta, als manters d'aquí al nostre municipi? Un tema que també hem parlat sovint.
2: Sí, la veritat és que nosaltres tenim entre 15 i 18 manters ja quasi instal·lats a Calafell. Hi ha molts municipis que potser en tenen 100, 200 o 300.
1: Li dic que com a calafellenc passejant pel passeig mateix, avui els he vist en moltes ocasions aquest estiu.
2: Sí, nosaltres utilitzem, tenim diverses patrulles dedicades només als manters i llavors els fem aixecar, es retiren, moltes vegades marxen, si no es col·loquen a partir de l'estany cap allà, perquè nosaltres els podem aixutxar i els podem fer aixecar, però, clar, entre tots els serveis que tenim, tu ho fas aixecar els manters, els fas marxar, et truquen per un accident de trànsit, un robatori, un el que sigui, has de marxar, ells es tornen a ficar. És una mica el gat i el gos. Llavors, intentem tenir patrulles només dedicades a això. Ara tenim proximitat, llavors nosaltres fem un control molt exhaustiu amb els manters, llavors la mateixa patrulla va circulant per tota la platja de Calafell per fer una mica de proximitat i llavors tornen els manters un altre cop. Els tornes a molestar, els tornes a fer aixecar i llavors, al final, normalment marxen. Igualment també et dic que la policia aquest any hem ficat, si no recordo malament, entre 4 i 5 multes d'aquestes famoses multes de 20.000 euros. N'hem ficat 4 o 5.
1: Clar, era l'estratègia, no? En comptes de multar el manter...

0: amb aquesta llei.
1: Recordo que ens havia explicat que les persones compradores reincidents, doncs cada vegada la multa era de major import, i ara ens parlava d'aquests 20.000 euros. De quan ha estat aquestes sancions?
2: No és així. O sigui, no és així. Normalment, nosaltres crec que el criteri dels serveis jurídics és un 2/3 de la sanció. Clar, no és petita la sanció.
1: És a dir, que la multa és de 20.000 euros...
2: Correcte. Perquè la llei és així.
1: Val.
2: I llavors nosaltres fem una proposta de 13, 14, 15, els que siguin. Llavors ja el jutge ja diu endavant o no, o el que sigui. Però nosaltres fem propostes de sancions. Són bastant elevades.
1: Molt.
2: O sigui, per anar a comprar una samarreta de Lamine Yamal, uh-huh, et poden caure 14.000 euros.
1: Que, a més, és falsificada i, a més, és més econòmica.
2: Clar.
1: I, clar, si la sanció puja aquests imports desorbitats, doncs surt bastant cara.
2: Clar, després tu ja agafaràs el teu advocat i ja reclamaràs i tot, però ja són molèsties.
1: Oi tant.
2: Clar, nosaltres, els venedors dels manters, entenem que són persones que han de viure, però, clar, el comerciant que està pagant els seus impostos, que paga un lloguer, que paga una seguretat social, uns sous a la gent, aquestos és una competència deslleial. I això nosaltres no ho podem permetre i no ho volem permetre, tant a l'Ajuntament com amb la policia. I jo sempre he dit que entenem que els manters són persones que han de viure, però també els botiguers, uh-huh, han de poder pagar els seus impostos i han de poder viure també. Clar. Aquesta sanció potser és desorbitada, però és la sanció que hi ha.
1: Doncs suposo que seguiran treballant per eliminar aquests manters, eliminar, se mantengui, sí, doncs, l'activitat dels manters aquí, sí, en el nostre municipi.
2: Igualment, amb la normativa nova que traurem de l'Ajuntament, les sancions seran iguals. O sigui, uh-huh, no és allò que dius, no, agafa una normativa nostra i una ordenança i baixem l'import. Pues no crec que baixi l'import.
1: Anem per més qüestions, regidor. Parlem ara del nou programa de lectors de matrícules. Explica'ns què és això.
2: Vam estar parlant amb una empresa aquest estiu, com que no hem fet vacances, hem aprofitat per poder fer aquestes reunions amb una empresa. Aquesta empresa té un programa de lectors de matrícula que està pràcticament a tots els municipis de la costa catalana. I llavors, si tu fiques una matrícula amb aquest programa, uh-huh, i la fiques en una llista negra, uh-huh, si et salta Cunit, a Cubelles, al Francàs, on sigui...
1: En el moment que el lector detecta aquesta matrícula, salta l'alarma.
2: I llavors t'avisen, escolta'm, què ha passat per Cubelles? Nosaltres teníem un programa, llavors, clar, crec que es va fer fa 6-7 anys, i llavors tot això s'ha de modernitzar, i llavors ara ens han ficat a la rotonda de la Creu Roja una càmera, que la van instal·lar el dijous passat, i ara ens donaran accés a aquest programa per poder mirar, putinejar, provar aquest programa per si ens interessa, doncs llavors treure una licitació, un concurs, i poder tenir aquest programa. Llavors, totes les càmeres que tenim de lectors de matrícula, que crec que en tenim 19, intentarem utilitzar les antigues per poder ser més econòmic, i si no, s'hauran de canviar. Però aquest programa nou de lectors de matrícula es va molt bé per el que et dic. Si tu roben un cotxe, roben una moto, o el que sigui, tu la fiques en busca i captura, i per on passi, si surt de Calafell, ho detectes. Però si surt de Cunit, també ho detectes. I si surt de Cubelles, també ho detectes. Llavors, és molt més controlat.
1: Des de Calafell hem activat la cerca d'aquestes matrícules? Hem activat moltes cerques?
2: Sí, la veritat és que sobretot els Mossos ens demanen que un llistat de les matrícules que ells tenen de conflicte és una llista negra, i llavors amb l'altre se'n salta. Però només amb nosaltres. Llavors, és una xarxa molt més gran per poder controlar tots els cotxes totes les matrícules que es necessiten.
1: Es parlava d'aquest nou programa de lector de matrícules, però també parlem ara de dos nous radars de tram i fixes a aquell municipi.
2: Sí, hem tingut moltes queixes dels excessos de velocitat. L'altre dia ho deia a l'alcalde per la ràdio, amb un Consell Ciutadà, de que hi ha molts veïns que diuen de que pel seu carrer o per la seva urbanització passen cotxes molt ràpid i tal. Llavors hem decidit de que amb un parell o tres de vies on te passen més cotxes, en ficarem un radar fixe,

0: i un radar de tram. Llavors, amb aquests dos radars, què fem? Una, que la gent no corri, perquè, a més, estarà avisat, però ens lliura el nostre radar mòbil per anar a les urbanitzacions, per anar a llocs més concrets que els veïns ens demanen de col·locar un radar perquè la gent corre molt. I llavors nosaltres no hem d'anar amb aquestes dues vies perquè ja estan controlades pels radars fixes i llavors nosaltres podem moure el radar mòbil per on es necessiti.
1: Entenem que aquests radars de tram són molt més efectius perquè si un coneix la ubicació del radar, un cop el sobrepasses, evidentment, pots tornar a accelerar.
0: Sí.
1: Quan és de tram, doncs, has de mantenir la velocitat en tot el tram i d'aquesta manera es respecta la velocitat.
0: El tram potser correcte. Tens 45 segons per passar, si sí. passes a 40,
1: clar.
0: És igual que, que miris el radar o no, o sigui, et foten la sanció. Llavors, nosaltres no estem per sancionar, però estem per regular el trànsit
1: sí,
0: perquè la gent no corri.
1: Per evitar
0: perquè...
1: situacions perilloses que correcte. Puguin o sigui, afectar a la ciutadania.
0: Van ficar el radar mòbil aquí a Mossèn Jaume Soler, que estic a anar, crec que a 30 o a 40, i em vam caçar una a 95.
1: Déu-n'hi-do.
0: Clar, llavors això no es pot permetre. Qualsevol vianant que vagi a buscar el cotxe, que creui per anar a llançar la brossa, que ja ha passat, i el cacen a 95, tenim un greu problema. Llavors, nosaltres, la nostra obligació és controlar tot això, que això no passi. I els radars són per això.
1: Perquè seran fixes. És a dir, quedaran instal·lats permanentment en alguna ubicació, no?
0: Correcte. Llavors, normalment, els radars fixes...
1: Clar, un cop coneixes la ubicació,
0: un cop el
1: sobrepasses, ja pots tornar a accelerar. Per això li deia el de tram, que és més efectiu.
0: Sí, és com el radar de l'Arbós. Tothom ha passat per l'Arbós i quan passes per l'Arbós, tothom
1: allà frena. Fuixes.
0: Perquè allà sempre hi ha el radar. Doncs això és el mateix. Quan la gent s'ha acostumat a que, cuidado, que aquí hi ha... un radar, llavors ja la gent afluixa, no caces a ningú, perfecte, ho fiquem en un altre lloc i llestos.
1: Parlem del nou dipòsit de la policia local. Regidor, el tenim ja a punt de que sigui activat?
0: Si et soc sincer, és com la Sagrada Família. Saps allò de que no s'acaba mai?
1: Sí, hem parlat sovint, d'aquest nou dipòsit.
0: Teníem que entregar-nos al juliol, després a l'agost, ara al setembre. En principi, pràcticament ja està acabat, hi ha tots els tancaments fets. Ara Fexandesa ens ha de treure un quadre de llums que està just al mig de la porta d'entrada de la grua, i llavors ja estan instal·lats tots els focus, totes les càmeres, l'únic que falta és asfaltar, que ens han dit que crec que el dia 20 venen a asfaltar-ho, i vull pensar que a principis d'octubre ja el tindrem. La veritat és que el necessitem. Nosaltres no podem parar la nostra activitat amb temes de grua, més que res per un gual, per un accident de trànsit, que ens el tenim que quedar. Si veieu davant de la comissaria hi ha algun cotxe amb un cop una mica gran o el que sigui, perquè preferim tenir-los a comissaria, que tenim càmeres i els tenim controlats,
1: sí.
0: Però tots els accidents de trànsit que estan a dins de la circulació del nostre municipi, que és responsabilitat nostra, els tenim que retirar i ficar-los a algun lloc. Llavors, tots aquests cotxes que els tenim repartits una mica pel voltant de la comissaria, ja fa potser 3-4 mesos que estem fent les gestions per destruir-los. Aquesta setmana o principis de la GB comencem ja a una cadena de destrucció de vehicles i anem de 20 en 20 o de 30 en 30 i quedaran tot nets en qüestió d'un parell de mesos. Llavors, el nou dipòsit de la policia, només entraran els cotxes que no tenim registrats, que són nous, entre cometes.
1: On està ubicat aquest nou dipòsit?
0: Està just allà al polígon industrial d'on està l'Aldi, just a sota de CEMSA, entre CEMSA i els busos.
1: I tenim allà, doncs...
0: Llavors, utilitzarem també el del carrer Pescador. Allà sí que n'hi ha molt pocs cotxes. El que passa és que preferim agafar aquest petit dipòsit pel dia a dia. Si amb tu et prenc el cotxe avui... aquest vespre el vindràs a buscar. Sincerament, és una putada tenir que pagar la sanció, tenir que pagar la grua i anar-te'n fins al polígon industrial de l'Aldi a peu a buscar el teu cotxe.
1: A peu o necessitaràs un taxi,
0: o el que sigui. Llavors preferim tenir el petit aquest pel dia a dia, que sigui més còmode per la gent que el vingui a buscar, i llavors al cap de 15 dies, 3 setmanes de tenir el cotxe allà, doncs llavors ja es posa el dipòsit nou i ja està.
1: Doncs imminent, eh? L'arribada finalment d'aquest tipus.
0: Imminent, la veritat és que
1: no s'allargui tant com la Sagrada Família. I ens queden 3 minutets d'aquest espai de portaveus per parlar de nous agents de la policia local. Hem deixat aquest tema estrella per l'últim en aquest espai de portaveus. Sempre, eh? Ja sabem, des de l'oposició, des de molts àmbits, ens reclamen, li reclamen més presència policial, més agents. Arriben 9.
0: 9, 7 més 2, les places eren per 7 persones, però hem pogut allargar-ho 2 més. Es van presentar 200 persones a les proves, llavors n'han quedat, crec que una seixantena. Llavors ho hem fet en diversos brocs, llavors els que ja tenen pràcticament tot acabat són 5. D'aquestos 5, 3 ja poden automàticament venir a treballar a Calafell, perquè ja són policies de carrera, i 2 se'n van a l'escola. A l'escola l'únic que han de fer és formar-se com a agents de policia durant 9 mesos, i al cap de 9 mesos, si aproven, tornen cap aquí. Llavors, als altres 4 els hi falta l'entrevista i les proves mèdiques. Intentem estirar algun mes. Parlant l'altre dia amb l'alcalde, que ens discutim molt pel tema d'entrar nous agents, i sempre està disposat a entrar més agents, però clar, hem de pensar que el capítol 1 tampoc no el podem tocar molt, perquè, clar, si no es dispara el pressupost. Llavors, entre aquests 9 més els que es poden generar, que poden ser 4, 5, 6, 2 o ningú, d'extres, potser n'hem entrat una vintena d'agents.
1: Quan diu que es poden generar, no l'entenem, expliqui'ns.
0: Estem parlant de les jubilacions que hi han hagut l'any passat, sí. Si es poden cobrir aquestes jubilacions, llavors, imagina't que s'han jubilat 4 policies més, llavors puc entrar 4 persones. Com ho explico sempre, tenim la cadira, tenim la muntanya de diners, només ens falta la gent. Llavors, clar, la gent que s'ha jubilat aquest any, que en tenim 4 o 5, fins l'any que ve no les podem cobrir. Són les lleis i són la forma de treballar dels ajuntaments.
1: Sí.
0: O sigui, la gent que s'ha jubilat aquest any, l'any que ve les podrem cobrir. Són 5 o 6, doncs l'any que ve podrem entrar 5 o 6 persones més.
1: Ja.
0: Llavors hem de mirar a veure el 2025 quanta gent es va jubilar i si podem recuperar aquestes places i poder ficar-ne més. Cada cop hem de tenir més agents. Jo sempre dic de que ojalà en tinguéssim un centenar, però també hem de ser conscients de que el pressupost de la policia és un 10% del pressupost general de l'Ajuntament. Tots els departaments necessiten aquests diners per poder fer les seves històries.
1: Normal,
0: i
1: normal, sí.
0: Llavors, turisme, cultura, tot,
1: sí, sí.
0: Necessiten els seus
1: tot
0: diners.
1: Tot el que és un ajuntament amb tots els departaments.
0: Clar, llavors, el capítol 1 doncs, és molt complicat de gestionar-ho, jo també ho entenc. Sempre demano més agents i sempre se'm dona el que realment es pot. O sigui, fem un gran esforç des de l'Ajuntament per poder entrar cada cop més agents. I, bueno, estem contents perquè en tenim 9 més, la veritat.
1: 9 més que arribaran en algun moment, que no és imminent, això, eh?
0: Bueno, 3, en principi, en qüestió d'un mes...
1: 3 en tenim, segurs.
0: 3 segurs. Els altres 2 se'n van a
1: l'escola. I els altres...
0: I els altres també, 3 quarts de mateix. Si són 4, un ha d'anar a l'escola i 3 es queden. Jo, quan vaig entrar el 23, van entrar al mes d'agost 4 persones que no sabia d'on sortien, i eren perquè havien anat a l'escola i ja eren agents. O sigui, van entrant.
1: Doncs Marc, ho deixarem aquí. El Marc Caselles, el regidor de Seguretat, regidor no adscrit, el primer participant d'aquesta nova ronda dels portaveus, els regidors que passaran per l'antena de Calafell Ràdio tots els dimecres. Doncs ens veurem d'aquí 6 setmanes i seguirem parlant de diferents temes de seguretat. Marc, gràcies.
0: Moltes gràcies, un plaer.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Al portal web de Calafell Ràdio, calafell.tv, tens les notícies i les entrevistes amb l'actualitat de Calafell. Escolta la nostra emissió online en directe i recupera a Ràdio a la Carta els teus programes favorits. Calafell Ràdio, calafell.tv, sent Calafell allà on siguis.
2: Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la pista no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents, els DJs més destacats, el millor dance del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte d'11 a 12 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dance. Alter Ego, els dissabtes a les 11 de la nit a Calafell Ràdio amb DJ Glass Hat. Alter Ego, sents la música. Veus la pista.
3: Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.

0: què tal? Soc l'Albert Gómez i a partir del proper divendres 18 de setembre de 8 a 9 de la tarda nit us espero al programa La Màquina del Temps, on repassarem la millor música dels 80 i 90, versions originals i remescles molt guapes. No hi faltis!
1: Divendres 18 de setembre 2026, estrena de La Màquina del Temps.
2: Calafell Ràdio.
3: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
4: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
3: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Els 70.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80. Oh, oh, oh, oh, oh,
2: oh. Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
0: Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.
2: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
3: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
1: 10 i 29 minuts, anem per l'actualitat del dia en titulars. És l'Avanç Informatiu amb la Roser Ribas. Roser, molt bon dia.
4: Molt bon dia a tots i a totes. Els veïns de Cal Bulevà han fet entrega de les propostes per al mural participatiu del barri, que crearà l'artista internacional Slim Safon un cop escollit el dibuix final que donarà vida a una de les parets que formen part del cor del nucli del poble. Està previst que el procés artístic tingui lloc entre finals d'octubre i principis de novembre. També a l'àmbit municipal, la Biblioteca Ventura Gassol de Calafell Poble acull fins al 26 de setembre l'exposició del Penedès als camps d'extermini nazis, una proposta dedicada a recuperar i donar a conèixer la història dels deportats de les comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Penedès i el Garraf. Calafell Ràdio, Calafell Televisió estrena nova temporada amb nous col·laboradors i objectius renovats en l'àmbit audiovisual. A l'àmbit comarcal detenen dos homes al Vendrell per diversos robatoris amb força en un taller d'automoció. El Baix Penedès tornarà a estar aquest dimecres en situació de risc per precipitacions intenses. El Meteocat ha activat un avís per intensitat de pluja que estarà vigent entre les dues del migdia d'avui dimecres i les dues de la matinada de dijous. A la Plana General, Sanitat vol prohibir la publicitat de la llet de fórmula per a bebès. El Ministeri planteja limitar la promoció de les llets de continuació, de creixement i d'aliments elaborats amb cereals. També a l'àmbit general, el president Salvador Illa promet climatitzar els 2.530 centres educatius públics i 51 residències fins al 2031. I la nova fiscal en cap de Tarragona assegura que les prioritats són els menors, les víctimes i les persones vulnerables.
3: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
1: Les 10 del matí, 31 minuts ara mateix. I per aquells que potser esteu una mica perduts o perdudes, aquesta setmana, aquest passat dilluns, començàvem temporada regular de Calafell Ràdio, també d'aquest programa magazín, el Calafell Matí. I com ja portem molts anys fent, tots els dimecres, a partir de 11:15, anem un dels centres educatius a l'Espai de les Escoles. Aquí al nostre municipi, avui és la Roser Ribas, que per art de màgia, la màgia de la ràdio, fa un moment estava aquí, però ara està a l'Escola del Castell, en directe. Roser, hola, molt bon dia.
4: Molt bon dia, Ferran. Ja saps que sóc una mica bruixeta, jo.
1: Sí, ets molt màgica, tu.
4: Em puc teletransportar.
1: Exacte, i en un moment estàs ja aquí al nucli del poble de Calafell, a l'escola, al Castell.
4: Sí, exactament. Estem a l'escola del Castell, al nucli de Calafell Poble, amb quatre alumnes de cinquè de primària que ens volen explicar doncs, moltíssimes coses. Sobretot parlarem primer de tot de l'inici del curs. Hola, com et dius?
5: Ja em dic Eric.
4: Eric, explica'm com has iniciat aquest nou curs.
5: Pues molt bé, són que la primera setmana, el primer dia, no hi havia col·le perquè començàvem el dimarts i després el dimecres hi havia una alerta de lluvies i el divendres era festa. I ara ens estem posant en...
4: Clar, ara us esteu posant al dia perquè heu arrencat amb una marxa menys, ja que el primer dia s'hi havia convocada una vaga, ja sabem l'actualitat no, del sistema educatiu actual, i a més, doncs, com has dit, el dia següent hi havia una alerta per fortes pluges, que avui també tenim una altra alerta, no? Però avui heu pogut venir a l'escola i m'heu d'explicar les coses que esteu fent. De què voleu parlar avui?
5: Pues ara estàvem fent català i estàvem fent una mini història inventada. I després, ahir vam començar anglès i avui per la tarda ens tocarà educació física.
4: T'agrada l'educació física?
5: Sí, a mi i al Joan és la nostra activitat preferida al col·le perquè fem esport, juguem a futbol i ens agrada molt.
4: Molt bé, doncs hem parlat ara mateix amb l'Eric. Com has fet referència al teu company, el Joan, li preguntem com ha iniciat aquest nou curs.
6: Bé, hem iniciat bé, com ha dit l'Eric, una miqueta patxim-patxam perquè dimecres era pluja, divendres era festiu, dilluns també era festiu i vam començar dimarts. I demana vam començar fluixets perquè era la primera setmana i que s'havia acabat l'estiu.
4: Clar, ens hem d'adaptar a poc a poc, eh? No podem començar al 100% de la nostra energia, hem d'anar adaptant-nos a poc a poc al nou curs. I què esteu fent ara mateix? Quins objectius teniu en pocs dies?
1: Roser, tenim el problema que ja ha trigat poc, eh? En aparèixer de problemes de connexió amb aquest espai de les escoles. Jo el que et diria és que, si us plau, us ubiqueu, us situeu en un lloc on tinguem més cobertura, millor senyal per poder escoltar-vos, perquè ara mateix la connexió amb l'escola del Castell doncs s'ha tallat. Sí.
6: I això?
1: Ara l'hem recuperada. No sé si m'escoltes ara, Roser. Tenim un delay impressionant, a més, després d'aquest tall.
4: Sí, jo et sento perfectament. Estem, doncs, pràcticament... Em sents, Ferran?
1: A veure, tenim molt de delay. Llavors,
4: em sents bé?
1: Ves fent? De moment sí, però és que ja et dic que tenim molt de retard en què ens arriba aquí aquesta connexió, per la qual cosa tira i veurem què passa. I si podeu millorar la ubicació, doncs millor que millor.
4: Vale. Em sents bé, Ferran, ara?
1: Millor que tiris,
4: estem a l'exterior.
1: Perquè... Sí,
4: vale.
1: Doncs endavant. Fes.
4: Em sents, Ferran, ara? D'acord, doncs recuperem l'espai a les escoles. Últimament tenim molts problemes de cobertura amb el Quantum, ja sigui a l'exterior, a l'interior, on sigui. Per tant, demanem disculpes, però no hi podem fer res. O sigui, són qüestions de cobertura. Estàvem parlant amb el Joan, que estàvem fent projectes de robòtica. Doncs aquesta és una activitat molt important, no? Perquè les noves tecnologies estan avançant moltíssim. Joan?
6: Sí, estan avançant molt.
4: Molt bé. Doncs, si vols, parlem també amb la Carlota i amb l'Arlet, que estan aquí també esperant. La Carlota s'estava donant una mica de cops al pit perquè està nerviosa, però encara i així no ho hauria d'estar, perquè ja has participat a l'Espai de les Escoles. Carlota, com estàs?
7: Molt bé.
4: Doncs explica'ns una mica aquest inici de curs i quines activitats esteu fent.
7: Hem començat molt bé, però com que la primera setmana vam fer només dos dies, doncs no vam poder treballar molt, però aquesta setmana ja sí.
4: Molt bé. I l'Arlet, com estàs? Com has començat el curs?
8: Molt bé, i també, o sigui, aquesta, com deien tots ells, aquesta setmana només vam fer dos dies de classe i, bueno, un dia era vaga i això, però també vam començar bastant bé, com dos dies, i ara ja comencem la setmana normal, que ja fem totes les assignatures.
4: Molt bé, què em podeu explicar més concretament d'aquest projecte de robòtica, aquesta assignatura que teniu aquí a l'Escola del Castell?
7: És una manera de fer mates més diferent, una mica més divertida, i creiem que ens ho passarem molt bé fent robòtica.
4: Us agrada, Arlet?
8: Sí, bueno, encara no, la meva classe encara no ha començat robòtica, però ens imaginem que serà divertit també treballar com amb robots, programar-los i que facin el que tu vulguis.
4: Molt bé. Quines assignatures teniu més aquí, a l'escola, i quines us agraden més?
5: Tenim moltes, mates, llengua, art... d'art, robòtica, educació física, castellà, anglès, català, música...
4: Déu-n'hi-do, eh? I quina t'agrada més?
5: Ja ho he dit abans, que era educació física, però també m'agrada la robòtica i l'art.
4: Molt bé, i a tu, Joan?
6: Com abans, educació física, música i art.
4: Molt bé, i la Carlota?
7: Educació física perquè ho fem a l'aire lliure i és diferent que les altres classes.
4: I a més tu fas bàsquet, eh?
7: Sí.
4: Molt bé, i Arlet?
8: A mi també educació física perquè així també ens movem una mica i no estem tot el rato sentats, també música i mates, jo crec que robòtica m'agradarà bastant.
4: I com us trobeu? Esteu nerviosos per aquest nou curs? És a dir, és un salt, no? Se suposa que heu de fer coses una mica més difícils. De moment, com ho veieu?
5: Doncs pues bé, només estem començant bé, sol que encara no sabem el dels altres curs.
4: Molt bé. I tu, Joan, com ho veus? Ho veus difícil?
6: No, perquè com que ja hem fet els altres curs, a veure, sí que començo nerviós perquè és un salt nou, però bé, ja estic acostumat.
4: Molt bé, i tu, Carlota?
7: El primer dia estava nerviosa perquè de quart a cinquè és un gran salt, però ara ja estem tranquils perquè ja fem la vida normal a l'escola.
4: Molt bé. Tu, Arlet?
8: També, però o sigui, aquest salt de quart a cinquè no ha sigut tant com el de tercer a quart, perquè era com també canviàvem de mitjans a grans, i jo he començat bé i això.
4: Mm-hmm. Molt bé. Què més? Teniu alguna excursió, alguna cosa prevista a l'exterior? Alguna cosa que tingueu pendent?
6: Ara mateix no, perquè s'han anul·lat les colònies i les excursions encara no ens han dit res.
4: Per què s'han anul·lat les colònies? No ho sabeu?
7: No molt bé.
4: L'Arlet?
8: Jo crec que ara van fer algo que es fan al curs, a l'últim curs de mitjans o de grans. O sigui, crec que les farem, les últimes colònies d'aquesta escola crec que seran a sisè.
4: A sisè, eh? Encara queda doncs un curs. Molt bé. Després de sisè ja passareu a educació secundària. Ara esteu com quasi allà, eh? En realitat no queda gens. Com ho veieu, això? Teniu por? Com us ho plantegeu?
7: Jo crec que estarem molt bé a l'institut, però quan va ser el primer dia de cinquè vaig dir uau, ja estem a cinquè, ja queda poc per l'institut.
4: Sí, que passa ràpid, el temps. Joan, com ho veus?
6: Home, jo ho veig bé, però serà més difícil que aquí a primària.
4: I tu, Eric?
5: Bé, només que serà un gran canvi, més que de tercer a quart, més gran. I encara no sé com és, perquè jo no tinc germans grans i estic nerviós.
4: Molt bé. Què més podeu explicar-me del que feu aquí a l'Escola del Castell? Perquè també hauríeu de fer una valoració, no, de l'any anterior. O sigui, com va anar tot, com va concloure, perquè també vam tenir diverses vagues, no? Com ho veieu, aquesta situació, vosaltres?
8: Bueno, l'any passat, al principi era bastant difícil perquè encara ens havíem d'acostumar com era el quart i tot això, i les vagues també, bueno, algun dia com era vaga no podíem fer gaire cosa, però vam fer coses, sí.
7: Les vagues doncs no ens han deixat fer classes alguns dies, però ja aquesta setmana no hi ha vagues, llavors podrem fer bastantes coses.
6: A mi les vagues m'agraden i no m'agraden. No m'agraden perquè perquè si no acabem alguna cosa ens emportem coses, i m'agrada perquè no fem res.
4: Clar, tens aquests sentiments trobats, no, Joan? I tu, Eri?
5: Pues l'any passat jo estava molt nerviós perquè vaig vindre nou i al final va anar superbé.
4: Molt bé. Voleu afegir alguna cosa? Ens estan escoltant en directe, des de Calafell Ràdio.

0: se'ns fa, doncs, aquestes males passades. Doncs ja sabeu, tots els dimecres aquest espai de les escoles ens portarà als diferents centres educatius del nostre municipi.
1: Els clàssics. La música de la teva vida en el Calafell Matí. Amb Ferran Boquer.

0: Ja sabeu que al llarg de les 4 hores, entre actualitat, entreteniment i bona música, doncs també tenim clàssics, grans cançons que formen part de la història de la música. I grans veus, grans artistes, també, tots uns clàssics. Phil Collins, que acabem d'escoltar amb un dels seus hits, el Can't Stop Loving You. Per arribar a les 10:49, abans d'una pausa. Vinga, anem per més cançons de l'actualitat.
1: Aquí els clàssics. Ara també el Calafell Matí.
0: Tenim cançons de l'actualitat i en la nostra llengua en català.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
2: Primera llista amb Marc Clapés.
1: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor varietat musical al Surfing Safari.

0: Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició.
1: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: minut i mig, arribem al punt de les 11. Vinga, anem pel temps, ens actualitzem amb la crònica en directe amb Josep Miró, que el tenim a Esfaranja. Josep, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Doncs un dia que ha començat, doncs això, maco, amb sol, radiant, però amb canvis a la vista, oi?
1: Sí, un canvi que no està ni a la vista de moment, perquè, com molt bé dius, pràcticament només hi ha algun nuvolet baix, decoratiu molt puntual, que pràcticament són insignificants, que s'han anat mantenint des de primera hora del matí, però de moment no van a més. Fins i tot contem que ara, a partir de mig, entre mig matí i mig dia, acabin desapareixent i que fins i tot tinguem, tinguem estones de cel clar. És a partir de migdia i durant la tarda que sí que esperem que comencin a sorgir alguns núvols prims primer, alguns núvols baixos després, i a partir de mitja tarda els núvols sí que ja seran més abundants amb l'arribada d'un sistema frontal que en principi no és massa actiu, tot i que porta aire fred darrere seu, i això portarà més una baixada de temperatures que avui comença a notar-se, però que demà es notarà molt més, i en principi doncs, aquest front es creuaria entre el vespre, nit i matinada. No es veu molt actiu, però com que tenim el mar calent, contem que es pot reactivar en contacte amb la costa i, per tant, esperem pluges, ruixats i tempestes en principi de curta durada, però localment una certa intensitat i de distribució irregular, preferentment al voltant de mitjanit és quan s'espera la màxima activitat d'aquest sistema frontal. Hi ha un avís, hi ha diversos avisos del Servei Meteorològic de Catalunya, fins i tot situen amb un grau d'intensitat que podria ser torrencial a la nostra comarca, amb un grau de perill 4 sobre 6. En principi, amb la informació que disposem nosaltres, en principi no el veiem tan actiu com per provocar precipitacions tan quantioses, ni que els models de precipitació previstos ens donen quantitats que es podrien estar entre els 5 i 10 o 15 litres a tot estirar. Veurem com es comporta, perquè ja serà que aquestes situacions després doncs, poden produir canvis més sobtats del que puguin indicar les previsions. A banda d'això, la temperatura avui ha estat alta de nit, en els 20 graus de mínima, mentre que la màxima avui quedarà una miqueta més curta que ahir. En aquest moment tenim 27 graus i esperem que la màxima estigui al voltant entre 28 i 29. No creiem que passi d'aquí amb una humitat que és moderada i serà més alta de cara a la tarda. Vents en conjunt febles i variables, ara molt poc destacables, però que aniran girant cap a Garbí reforçant-se a la tarda amb alguns cops moderats. Això farà que la mar, que ara hi ha marejol, augmenti de maró durant la tarda. Per demà esperem un temps canviant i irregular, sense acabar de ser net. Així que esperem alguna pluja, alguna escorrialla de pluja de matinada, després pot obrir alguna clariana. Al matí no acabarà de ser net, pot créixer alguna nuvolada que puntualment podria deixar algun ruixat dispers entre mig matí i mig dia. I a la tarda sí que s'espera que s'aclareixi una miqueta més amb alternança de sol i núvols, i amb unes temperatures, com deien, demà clarament més baixes. De nit la mínima estarà al voltant dels 18 graus, mentre que demà la màxima amb prou feines arribarà als 25, amb una humitat més baixa i pràcticament sense xafogó. Vents febles, demà estarà amb algun cop moderat al matí i diran a Garbí la tarda, fent que la mar estigui alterada amb maró. De cara a divendres, el temps encara seria variable i insegur, amb potser algunes nuvolades, que com a molt podrien deixar algun ruixat a primera hora de la tarda, però això ho confirmarem amb properes informacions del temps.
0: Josep, aquesta relaxació de les temperatures arriba aquest dijous per quedar-se o mica en mica s'aniran recuperant també?
1: Tornaran a recuperar-se. Aquest ambient més fresc arriba clarament demà, es mantindrà divendres i potser les primeres hores de dissabte. Dissabte ja començarà a recuperar-se les temperatures i diumenge tindrem temperatures més altes, però no excepcionalment altes, sinó més o menys les que toquen per l'època.
0: Doncs tornem a parlar demà, valorarem a veure les pluges, si cauen o no, perquè a vegades ja sabem que s'anuncien pluges.
1: Sí, en la situació de la setmana passada, de la nit del 8 al 9 de setembre, hi havia un avís important de precipitacions. Les quantitats recollides a Calafell van ser molt discretes, entre 7 dècimes en un observatori i 1,2 litres en l'altre. A Dansell no va ni caure ni una gota, i en canvi a Cunit es van recollir 18 litres. Per tant, són aquelles situacions que costa una mica de precisar, que intervenen molts factors i són difícils de preveure, i veurem aquest, en principi, aquest sistema frontal és encara una mica menys injectiu que el que semblava el de la setmana passada, però veurem com es comporta.
0: Clar, aquests avisos que ens arriben no confirmen que es produeixin les precipitacions, només avisen, no ens posen
1: en alerta. No, perquè són avisos que es fan amb una certa anticipació i sempre basats en models de previsió. És diferent quan es fan els avisos a curt termini, que es fan en base en les imatges de radar, que llavors sí que es pot precisar molt més perquè veus el nucli format i veus com s'ha de moure, però clar, d'aquella manera els avisos només es poden enviar a una hora d'antelació i opten per fer els avisos amb més termini, però clar, com més termini ho fas, doncs ho has de fer en base als models i no en base a com es mou la precipitació en aquell moment. Per tant, s'haurà de veure quan es vegin les primeres imatges de radar aquest vespre com es comporta la situació. No sembla un front molt actiu, però el que dèiem, amb el mar molt calent i aquest any ho està, això pot reactivar o no l'activitat. En principi, amb els models que estem veient, l'aire fet entre part darrere del front, i això fa pensar que el contrast no serà tan important, i per això diem que esperem que les precipitacions no siguin massa quantioses.
0: Doncs com sempre diem, que volem que plogui, però sense que faci mal. Demà ho expliquem. Gràcies, Josep, i fins demà a aquesta hora. Que vagi molt bé.
1: A vosaltres, fins demà.
0: Adéu-siau.

0: tota l'actualitat al Calafell Matí.
1: És moment de l'espai d'actualitat a través de Calafell Ràdio en directe, també calafell.tv, unes imatges que podeu veure al nostre canal de YouTube. Ens acompanya la regidora de Cultura a l'Ajuntament de Calafell, també és la responsable dels centres cívics al nostre municipi, és la Mònica Trepat. Regidora, molt bon dia.
2: Hola, bon dia, Ferran.
1: Què tal? Com està? Com ha anat l'estiu, per cert? Ara que estem
2: doncs,
1: al setembre...
2: Ha sigut un estiu amb moltes activitats. Ja sabeu doncs, que tenim... des de, com qui diu, des de la Revetlla de Sant Joan fins al Medieval, que és l'últim cap de setmana d'agost, doncs hem tingut un estiu ple d'activitats, festes majors, bueno, ja ho saps tu, i res...
1: I encara ens queda la de Sant Miquel,
2: sí, la ja
1: setmana
2: la tenim,
1: vinent,
2: vull sí, dir que... si em convides, la setmana que ve vindré a parlar una miqueta d'aquesta festa major de Sant Miquel, aquí a Segur de Calafell.
1: Convidadíssima, a vostè també es convidarem als Esgangalats, perquè també programen moltes activitats. Ara parlem de centres cívics. Com ha estat l'activitat en aquests centres al nostre municipi al llarg de l'estiu?
2: Sí, doncs ja tenim aquí doncs, la nova guia d'activitats d'aquest nou curs 2026-2027. Ja està repartida en diferents espais municipals, com són sobretot els centres cívics, biblioteques, i és una guia doncs, que molta gent li agrada tenir, aquest llibret, on surt doncs, totes les activitats. Ja sabeu que tenim tres centres cívics, tenim el Cinema Iris, tenim el Montse Civit, aquí al Port de Segur de Calafell, i després també tenim Camperotet, aquí a la urbanització de Vall de Mar. Doncs ja tenim aquest llibret, aquestes programacions d'aquests nous cursos. Durant aquestes setmanes anteriors doncs, ja ha començat la gent doncs, a inscriure's, no? Perquè hi ha moltes activitats doncs, que sempre hi ha més... Bueno, com que estan més de moda, que li agrada més a la gent...
1: I
2: sempre doncs, intentem doncs, fer una mica doncs, de que la gent s'apunti, doncs, que vagin també al SAC a apuntar-se, i res, aquestes inscripcions, i ja doncs, aquests dies ja comença a haver-hi també una mica de moviment, sobretot amb una de les activitats que la tenim externalitzada, que és cognitiva per la gent gran, i doncs, ja aquesta setmana doncs, ja comencen a omplir les seves fitxes i doncs, ja comencem una mica d'activitat, no? Sobretot el dia d'avui, doncs, que ja tenim aquests centres cívics doncs, amb aquests nou cursos que la gent ja tenim... Bueno, ja té moltes ganes no? de començar, d'engegar, després d'un estiu.
1: Anem a pams, perquè són moltes coses les que recull aquesta guia. Ens parlava de cursos, d'activitats. A veure, quin tipus d'activitats i a qui van adreçades?
2: Sí, aquesta guia d'activitats està... Bueno, qui tingui el llibret, doncs, està separada doncs, pels tres centres cívics, on hi ha les diferents activitats que es fan des de les dinamitzadores que tenim al centre cívic, i també, doncs, sobretot, recalcar totes les entitats, associacions de veïns, doncs, que també ajudin de que aquest nou curs, aquestes activitats que es fan al centre cívic siguin molt més atractives. Creen xarxa també entre tota la gent que s'apunta, veïns i veïnes del municipi, que poden gaudir d'aquests cursos. Recalcar això, no? I activitats, tenim activitats de creativitat, artística, de dansa, de moviments, tenim tallers de cinema, bueno, moltes activitats doncs, que... Bueno, i també hi ha novetats sobretot de gent voluntària, voluntariat, que també doncs, ens han presentat projectes molt atractius, i aquest any intentarem a veure si aquests projectes doncs, també funcionen. Són gent del municipi que fan diferents activitats, sobretot doncs, dedicada al cos moviment, i bueno, jo crec doncs, que hem d'apostar per aquestes coses, i tenen molta acceptació, sobretot per la gent gran, no? Que li agrada molt, i cada any doncs, ens ho demanen. I hem apostat doncs, per diferents coses que jo crec que funcionaran molt bé.
1: Tenim activitats per totes les edats, per tot tipus de gustos, podríem dir, perquè vostè recalcava que hi ha moltes activitats molt participatives, la gent gran, però entenc que també hi ha per altres franges d'edat.
2: Sí, són activitats per totes les edats, no? Com qui diu. Compte que aquí al Montse Cívit tenim una activitat que es diu el NIU, que és per nadons de 0 a 3 anys, acompanyat pels pares. És una activitat doncs, que es fa... ara mateix no sé dir-te els dies, em sembla que és un dia a la setmana, i poden gaudir, doncs, tenim una persona que es fa càrrec d'aquest espai, i com bé dius, doncs, són activitats, cursos, dinamitzacions, no?, per edats de diferents, ja ho veus, de 0 a 3, gent gran, gent més jove, perquè hi ha moltes activitats que són obertes també a diferents edats. Mm. Doncs llavors podem dir que és per totes les edats.
1: Ens deia que per poder participar-hi necessita d'una inscripció prèvia, no? Cal apuntar-s'hi perquè suposo que les places són limitades fins a un límit i que es van omplint durant aquests dies d'inscripcions.
2: Sí, hi ha algunes que són presencials i hi ha unes altres que també són a l'oficina del SAC i després també tens, que en aquest llibret ja ho posa, per correu electrònic, pel telèfon, hi ha el número, perquè hi ha moltes entitats i associacions que munten totes aquestes activitats i també es poden posar en contacte i també presencial als centres cívics. També, doncs, si van a preguntar, doncs els ajudaran, els guiaran a que es puguin apuntar amb aquestes activitats.
1: Aquesta guia on es pot trobar, regidora?
2: Sí, doncs aquesta guia la podeu trobar a tots... Bueno, ja es va repartir fa 2 o 3 setmanes i la trobareu a les biblioteques, al SAC, als centres cívics i em sembla que en algun lloc més també els trobareu. Hi ha també patrimoni al castell, a la Casa Barral, que moltes vegades hi ha doncs, publicitat, no? Encara queda el llibret de la Festa Major, dels centres cívics, i si no, doncs aneu a... us dirigiu aquí a qualsevol dels 3 centres cívics que tenim i us en donaran perquè allà en tenim encara.
1: És la guia de tota la temporada? De tot l'any, diguem?
2: És la guia de tot el curs, diguem, Ferran. Compte que sempre surten coses, perquè a dia d'avui, perquè aquesta guia d'activitats es confecciona a l'estiu, a dia d'avui ens han sortit coses noves.
1: Que no
2: llavors,
1: estan incloses
2: sí,
1: en aquesta guia.
2: Sí, per això doncs, li dic a la gent doncs que si volen saber que es dirigeixin als centres cívics i allà doncs, els explicaran, els assessoraran doncs, amb totes les novetats, amb tots els cursos. Hi ha molta gent que és nouvinguda aquí al municipi, acaba d'arribar i es vol informar de les coses que fem, de les opcions que es pot apuntar, dels horaris. Hi ha coses al matí, hi ha coses a la tarda, als 3 centres cívics hi ha coses diferents. També tenim l'espai de la cuina, el cinema Iris, que també es fan cosetes, i res, doncs...
1: Doncs que, déu-n'hi-do, que no ens les acabarem, aquestes activitats. Ens deia que la guia, aquestes activitats, estan separades per centres cívics. La del cinema Iris, el Montse Cívit, al Port de Segur de Calafell, el que dèiem del cinema Iris, qui no ho sàpiga, que segur que sí, es troba al carrer Vilamar, allà al nucli de la platja de Calafell. Aquestes serien els centres cívics que concentren potser més activitats, perquè recordem, tenim un tercer, el Camp Perotet, a la zona del nucli, diguem, de Segur de Dalt, no? Que potser també hi han començat a fer més activitats, sent, és un centre bastant nou, podríem dir.
2: Sí, com qui diu, Camp Perotet té 2 anys, farem 2 anys. I també tenim una associació de veïns que també estan els... Em sembla que és el dimarts a la tarda i els dijous a la tarda, que també estan allà doncs, per fer una mica de publicitat, de promoció, de totes les activitats que faran durant aquest curs. Jo l'altre dia em vaig reunir amb ells i ja tenen activitats, no? Ara tenim ja, com qui diu aquí, l'activitat de Halloween, no? Que moltes entitats, moltes associacions doncs munten cosetes, sobretot a les urbanitzacions, i després doncs volen fer un mercat de segona mà, tenen les seves assemblees també ordinàries i bueno, també doncs això és una manera també de publicitar una mica doncs aquest centre cívic que tenim a una de les urbanitzacions d'aquí del municipi. I sí, doncs com bé he dit, doncs l'Ajuntament, els departaments, doncs estem treballant doncs, perquè aquesta programació sigui més atractiva. Escoltem molt a la gent, perquè la gent també tenim demanda. De, podeu fer un curs, ara ens han demanat, que ho estem, ho acabem de mirar, doncs un curs d'informàtica per... més enfocat a la gent gran, que també hi ha molta demanda, sobretot per fer els tràmits del CatSalut, per fer qualsevol tràmit, doncs també ens ho han demanat i ara estem treballant per veure si també ho podem incorporar amb aquesta programació doncs, d'aquest nou curs.
1: De fet, l'Associació de Veïns de Can Perotet o d'aquesta zona de Calafell, també passaran, els hem convidat perquè passin per aquí, per Calafell Ràdio i parlar amb ells, també per conèixer una miqueta les activitats, les inquietuds, la realitat, no?, d'aquesta zona del municipi. Hem parlat d'aquesta guia, aquestes activitats, però els centres cívics és molt més que tot això, oi?
2: Sí. Jo que ja porto un temps, no?, com a regidora de centres cívics, doncs els vincles que es creen a dins, la xarxa, sobretot l'acompanyament a tots aquests grups, no? La gent està desitjant que arribi aquest dia d'aquesta activitat, doncs, per poder sortir, arribar a aquest centre, aprenen moltes coses i sobretot doncs, aquest vincle i aquesta xarxa que creen entre ells, no? Al final jo veig molts grups que acaben creant una família, no?, com qui diu. Jo personalment, després d'aquest curs, perquè hi ha sobretot la gent gran, a l'estiu se'ls fa molt llarg, no? Acabem aquestes activitats, com qui diu, al juny, i tornem a començar el setembre, no?
1: Clar, aquests tres mesos de pausa per moltes persones es fan eterns, no? Perquè tenen ganes de tornar a la normalitat.
2: I només al trobar-te'ls a l'estiu, a qualsevol plaça, a qualsevol carrer, i estan desitjant, doncs, començar una altra vegada aquest nou curs, trobar-se, no?, amb aquella gent, no?, que hem compartit, que al final són molts mesos, són molts dies a la setmana, i jo crec que el que puc destacar més, no?, d'aquesta xarxa que s'està creant, sobretot amb aquesta programació de cursos que es fa aquí al centre cívic, doncs és això, no?, que coneixes molta gent, et sents molt proper a ells, i jo crec que la gent està molt contenta, que això és el que volem nosaltres, no?, que ja que s'està treballant, s'està fent aquests cursos, aquestes programacions, doncs vegis doncs, que hi ha tota aquesta acceptació i la gent se sent molt bé, no? I cada vegada hi ha més llista d'espera, perquè tu ja saps que cada vegada tenim més gent aquí al municipi que viuen aquí, i això és molt important, no?, que puguem obrir més hores, més línies i seguim treballant amb això.
1: Ara que deia que cada vegada és més la demanda d'aquests centres cívics, l'alcalde a vegades ho ha anomenat, la necessitat, no?, d'ampliar el número de centres cívics del nostre municipi. Suposo que es treballa cap a aquesta direcció, no?, de poder comptar en algun centre cívic més.
2: Sí, com bé ja sabeu, hi ha molts projectes engegats. Tenim la nova escola de música, on hi haurà un auditori. Tenim la cooperativa.
1: Exacte.
2: La cooperativa serà un espai on, per exemple, les entitats, no?, que tenim aquesta també problemàtica, doncs, que aquestes entitats no tenim espais. I jo crec que tots aquests projectes que hi ha, que esperem doncs, que ja aviat doncs, puguem veure aquestes obres i ja poder gaudir de tots aquests espais on tindrem una sala d'exposicions, on tindrem sales on es podran fer doncs, reunions, assajos i sobretot doncs, guardar material d'aquestes entitats i doncs això, poder gaudir d'aquests espais, no? Que al final és això, estem creixent, cada vegada hi ha més entitats, més associacions i doncs necessitem aquests espais doncs per poder gaudir, no?
1: D'aquesta... De fet, alguns centres són l'espai, no?, el punt de trobada d'aquestes entitats. Sense els centres cívics doncs no podrien realitzar la seva activitat aquestes entitats.
2: Sí, perquè tenim aquests espais tan macos, no?, com és aquest espai de la Sala Iris, no? La Sala Iris que on s'hi fan moltes que sí, conferències, que sí, bueno, l'estem fent servir de sala, no?, de sala d'exposicions de tots els artistes que tenim aquí a Calafell i totes aquestes associacions on fan, tenim els sardanistes, tenim el ball de sala, on tota aquesta gent doncs, pot gaudir doncs, de totes aquestes activitats. Per això que cada vegada estem creixent més i jo crec doncs, que aquests espais sobretot també recalcar tots aquests grups de carnaval, que ara ja, aquest any, carnaval, ja comencen assajar. Sí,
1: ara. Exacte, ara,
2: i llavors doncs, ja fem servir aquests tres espais com són els centres cívics perquè aquests grups de carnaval puguin assajar. O sigui que ja ho veus, que cada vegada són més i aquests espais doncs s'estan omplint i sí, podrem gaudir de més espais nous.
1: I estic segur que una part de la població encara no coneix aquests centres, per la qual cosa els hi convidaríem, no?, que s'apropin, que coneguin aquests espais i sobretot totes les activitats que s'hi fan.
2: Sí, jo sempre ho dic, no? Aprofito que estic aquí doncs, per convidar que us podeu arribar a qualsevol dels tres centres cívics on us informaran, us atendran, us explicaran tot aquest, bueno, amb aquest llibret, totes aquestes activitats, cursos, dinamitzacions, coneixereu també, sobretot, totes les entitats i associacions que tenim que fan un munt de coses, Ferran. I jo crec que és la manera, doncs, de conèixer-ho.
1: Mònica Trepat, la regidora responsable d'aquests centres cívics, que vagi molt bé aquest nou curs en aquests centres del nostre municipi i, doncs, la reemplacem a que vagi al llarg de la temporada explicant-nos també altres coses vinculats a aquests centres. Gràcies, regidora.
2: Gràcies, Ferran.
0: Tota l'actualitat al Calafell Matí. Calafell Ràdio, 107.9 FM.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Valai, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segura Calafell. Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 8:15 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9-1 i els dissabtes d'11-1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i, sobretot, molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir.
1: Hola, què tal? Soc Albert Gómez i a partir del proper divendres 18 de setembre de 8 a 9 de la tarda nit us espero al programa La Màquina del Temps, on repassarem la millor música dels 80 i 90, versions originals i remescles molt guapes. No hi faltis!
2: Divendres 18 de setembre 2026, estrena de La Màquina del Temps.
3: Calafell Ràdio.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
4: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
0: Anem tard, eh? Un minut que passa del punt de 11:45. Anem per l'actualitat del dia en titulars. L'avanç informatiu amb la Roser Ribas. Roser, molt bon dia.
5: Molt bon dia a tots i a totes. Els veïns de Cal Bolavà han fet entrega de les propostes per al mural participatiu del barri, que crearà l'artista internacional Slim Safon un cop escollit el dibuix final que donarà vida a una de les parets que formen part del cor del nucli del poble. Està previst que el procés artístic tingui lloc entre finals d'octubre i principis de novembre. També a l'àmbit municipal, la Biblioteca Ventura Gassol de Calafell Poble acull fins al 26 de setembre l'exposició del Penedès als camps d'extermini nazis, una proposta dedicada a recuperar i donar a conèixer la història dels deportats de les comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Penedès i el Garraf. Calafell Ràdio, Calafell Televisió estrena nova temporada amb nous col·laboradors i objectius renovats en l'àmbit audiovisual. A l'àmbit comarcal detenen dos homes al Vendrell per diversos robatoris amb força en un taller d'automoció. El Baix Penedès tornarà a estar aquest dimecres en situació de risc per precipitacions intenses. El Meteocat ha activat un avís per intensitat de pluja que estarà vigent entre les 2 del migdia d'avui dimecres i les 2 de la matinada de dijous. A la Plana General, Sanitat vol prohibir la publicitat de la llet de fórmula per a bebès. El Ministeri planteja limitar la promoció de les llets de continuació, de creixement i d'aliments elaborats amb cereals. També a l'àmbit general, el president Salvador Illa promet climatitzar els 2.530 centres educatius públics i 51 residències fins al 2031. I la nova fiscal en cap de Tarragona assegura que les prioritats són els menors, les víctimes i les persones vulnerables.
4: Calafell Ràdio. Avanç informatiu.

0: 11 i 33 minuts. Jo crec que he deixat la millor de les sintonies que tenia per aquest espai. Com m'agrada la nova sintonia que li hem posat a un nou espai que ara mateix engega aquí, a la graella del Calafell Matí. Roser Ribas, des del Castell, els informatius, el nou espai de... que estrenem ara. Hola de nou, molt bon dia. Espera't, que no t'he obert ni el micròfon que et pertoca.
1: Ja... Molt bon dia, Ferran.
0: Ara sí, com estàs? Esgotada, imagino.
1: Avui estic una mica nerviosa. Crec que tinc fins i tot una mica de punxades aquí al pit.
0: Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Què et
1: això
0: passa?
1: Se'n diu estrès.
0: Es diu estrès, sí. És que aquesta dona és molt activa i la tenim molt activa aquí a la ràdio fent un munt de coses aquests dies, però a partir d'avui ella serà la responsable d'aquest espai que es diu Sofà Play i Manta.
1: Exacte, aquest espai està basat en l'espai que tenia la darrera temporada la Júlia Pont,
0: sí,
1: que no ha pogut continuar.
0: No, la tenim d'Erasmus a la... On estava? Com es diu a la salsa aquesta? A la Bolonya, la bolonyesa, a Bolonya, per això em surt a mi el lloc on està Itàlia. I la tenim, això, d'Erasmus allà, estudiant i fent coses.
1: Doncs intentarem agafar-li el relleu i seguir una mica aquesta dinàmica, no?, de parlar d'estrenes, sobretot de sèries i pel·lícules. Sempre ho farem, doncs, de les sèries i les pel·lícules que considero jo subjectivament que són més destacades, no?
0: De les plataformes, entenem, eh?
1: Exacte. Arriba, doncs, Sofà, Play i Manta, la nostra cita setmanal amb les sèries i les pel·lícules que arriben a les plataformes. Repassem les estrenes més destacades, descobrim què hi ha darrere de cada títol i us avancem als tràilers perquè pugueu triar què veure aquesta setmana. I per acabar, una recomanació per recuperar una joia que potser se us havia escapat. I, Ferran, prepareu el sofà perquè comencem ja.
0: Jo en aquest nom d'espai, jo hagués afegit una cosa.
1: Crispetes.
0: Crispetes, exacte. M'has llegit el pensament.
1: Era massa llarg.
0: Era massa llarg, eh? Sofà, com es deixaria això? Sofà, crispetes, play, manta i un massatge als peus.
1: També.
0: Vinga, anem a escoltar el primer dels tràilers de les propostes que ens has portat avui. Per on comencem?
1: Avui és un gran dia, Ferran.
0: Per què?
1: Avui és un gran dia. O sigui, sí? Potser el millor dia de l'any en relació a una estrena. I és que avui, tot just avui, s'estrena la 6ª temporada de Slow Horses. I tindrem amb nosaltres el gran Gary Oldman protagonitzant aquesta sèrie.
0: Ui, que et veig molt forofa de la sèrie, eh?
1: És una passada, és una passada.
0: Anem a escoltar una miqueta el tràiler.
2: ¿Qué estás haciendo?
3: ¿Qué estás haciendo en mi jardín? Y añades, no, es mi jardín. Y a partir de ahí improvisamos.
2: ¿Qué quieres?
3: ¿Sabes algo de por qué se están cargando a mis agentes?
2: Será coincidencia.
3: Coincidencia, ya. Es muy difícil quedarse encerrado en un contenedor. ¿Has cabreado a alguien más aparte de mí últimamente?
2: Oh, cállate. Vete por donde has entrado.
3: ¿Te importa si salgo por la casa?
2: No.
3: Es que he entrado por la casa.
4: ¿Qué pasa aquí?
2: Hay una lista con nuestros nombres. Cualquiera que haya trabajado en la ciénaga está en el punto de mira.
3: Esto es una matanza.
4: ¿Qué hacemos aquí?
3: Recoged a los demás. Id al piso franco.
2: Tienes que acompañarnos.
5: Nos hemos distanciado. Estoy segura de que no me necesita.
6: Me temo que sí.
3: Y tengo que insistir en esto una vez más. Permaneced incomunicados. Nada de teléfonos.
4: ¿Sí?
3: ¿No te dije que cortaras toda comunicación?
0: Doncs així sona el tràiler. No sé si és el tràiler d'aquesta nova 6ª temporada de Slow Horses.
1: Sí, exactament, és el tràiler d'aquesta 6ª temporada. Sempre us porto els tràilers doblats perquè estem a ràdio i entenc que molta gent potser no pot entendre l'original. Bé, però jo sempre recomano, si us plau, fer un petit esforç i quan veiem una sèrie, una pel·lícula, sigui en l'idioma que sigui, veure'l amb l'idioma original i posar els subtítols.
0: Mira-la, que xula ella.
1: No, Ferran, perquè és que canvia molt. És que ara
0: sí,
1: estic sentint a Gary Oldman doblat i em sembla horrible.
0: Bueno, potser tu tens un avançat de l'anglès i jo, com el tinc justet,
1: no,
0: encara no. Prou forces...
1: Però si saps llegir, no? Doncs
0: sí.
1: Llegeix els subtítols.
0: Sí, sí, de pas aprenc. Però és que llavors no puc estar... A veure, jo no puc estar per tres coses alhora. No puc estar per la pel·lícula o per la sèrie, per llegir, per entendre... No, no, masses coses, massa feina, massa feina.
1: Bé, doncs tenim l'estrena avui dimecres de la sisena temporada de Slow Horses. Per mi, una estrena molt esperada, ja que en quan vaig començar aquesta sèrie, de seguida em vaig quedar clavada al sofà. Realment és una sèrie basada en la saga de l'escriptor Mick Herron i té un gran protagonista, com he dit, un personatge dissenyat a la perfecció, és Jackson Lamb, protagonitzat per Gary Oldman, la gran estrella del repartiment d'aquesta sèrie. I per posar-vos en situació, els Slow Horses, o cavalls lents, són agents del Servei d'Intel·ligència Britànic, MI5, que han caigut en desgràcia per haver comès errors o haver fracassat en alguna missió. I com a càstig són destinats a la Casa de la Ciénaga, com hem escoltat també al tràiler, una oficina on teòricament hauran de fer tasques burocràtiques i poc rellevants, allunyats dels agents de primera línia. I aquesta és la premissa, o sigui, si no heu vist la sèrie, si no l'heu vist encara, teniu sort, teniu realment sort, perquè jo que l'he vist, ara em fa ràbia haver-la vist, perquè és que passes uns moments meravellosos.
0: De aquí el problema que jo tinc, Roser, és que jo, aquesta sèrie, hem de dir que s'estrena aquesta sisena temporada i es pot veure la resta a Apple TV.
1: Exacte.
0: Clar, jo a casa no tinc Apple TV, què vols que et digui? I per això no la puc veure, per això no sé ni de què va. Slow Horses.
1: Mira, fa poc com ja saps, van ser els premis Emmy.
0: Sí, sí,
1: doncs,
0: sí.
1: Apple TV, doncs és la plataforma més premiada. Per tant, potser és hora de canviar de Netflix a Apple TV, m'entens?
0: A veure, que passin per caixa i els hi cobrem la promoció, eh? Que...
1: Slow Horses és una producció britànica, s'estrena tot just avui, com hem dit. I quantes estrelles poso a aquesta estrena? Doncs 5 de 5, òbviament.
0: Ah, val. 5 anirem, de 5. Anirem valorant en estrelles cada proposta o què?
1: Sí, i tant.
0: Això és novetat també d'aquesta... Bueno, de fet, l'espai és nou. O sigui que, clar, fins ara no valoràvem. És a dir, que et mullaràs, eh?
1: Sí,
0: és la teva opinió.
1: Sí.
0: Molt bé. Doncs un 10 per aquesta Slow Horses, aquesta sèrie sisena temporada que avui mateix s'estrena a Apple TV. Vinga, tenim més sèries, Roser.
1: Sí, ja passem a una altra estrena destacada en relació a les sèries d'Apple TV. Passem a Netflix,
0: home,
1: Ferran.
0: A veure, que és que hi té la majoria que jo sàpiga.
1: Estrena la quarta temporada de Monstruo, la història de Lizzie Borden. Primer de tot, escoltem el tràiler.
6: No hay que temer a la sangre. La sangre es poder. Es libertad. Esta casa, sois un enigma para mí. Y tú la que más. Nunca había conocido a nadie igual. Como te hablan, se lo merecen. Para mí esta es una prisión de la que necesito escapar. Un cuchillo es demasiado fácil. Y un rifle, una muerte demasiado dulce.
7: No, ya sé cómo lo haremos.
0: És a dir, que això que és de bitxos o no? Perquè és quarta temporada, però és que jo no he vist cap de Monstruo i això que tinc Netflix.
1: Quarta temporada de la sèrie Monstruo, la història de Lizzie Borden, disponible, com hem dit, a Netflix, una producció d'Estats Units que s'estrena aquest dijous, 16 de setembre. En tot cas, diria que d'aquesta sèrie cal destacar molt la part tècnica de la fotografia. He dit dijous 16 de setembre, és dijous 17 de setembre.
0: Sí, senyora, avui 16, sí, serà demà.
1: Exacte. En tot cas, doncs, com deia, destacar la part tècnica de la fotografia i la direcció artística en quant a escenaris i vestuari. Ens introdueixen una atmosfera força hostil per explicar-nos la història de Lizzie Borden, un crim real, ojo, que va cometre aquesta noia. És un cas de 1892 a Fall River, Massachusetts, on Andrew i Abby Borden, el pare i la madrastra de Lizzie van ser brutalment assassinats a destralades. L'entorn mostra Lizzie Borden com una dona reprimida i ànsia de poder, sexe i la venjança. I encara que Lizzie va ser l'única sospitosa i es va enfrontar a un judici mediàtic, va ser finalment absolta dels grans crims, convertint el cas en un dels grans enigmes de la història judicial dels Estats Units. Ferran.
0: D'això, monstre, que no és de bitxos, com deia jo.
1: No, exacte.
0: És per el comportament que és d'un monstre, doncs, d'aquesta dona.
1: Sí, aparentment sí, però no es va resoldre realment el crim, doncs no ho sabem. I quantes estrelles poso a aquesta estrena?
0: Això t'anava a preguntar, a veure.
1: 4 de 5 perquè, com he dit, o sigui, la direcció artística és brutal.
0: Doncs a partir de demà, dijous dia 17, tindrem nova temporada de Monstro a Netflix. Vinga, encara tenim més sèries per presentar.
1: Sí, en tenim 3 en total. La tercera és, seguim a Netflix, però al Japó. I ara parlem de belleza plàstica.
8: Si le he quitado la prótesis ha sido únicamente porque su vida estaba en peligro, ¿entiende? Si no se la hubiera quitado, podría haber muerto. Me suicidaré. ¡Te juro que lo haré! Sanción disciplinaria.
9: Vaya marronazo si dejas de trabajar como médico. ¿Cómo vais a sacar 200 millones de yenes para pagarnos?
8: La mano de Dios te cambiará la vida. Clínica de cirugía estética Toyama. Vengo a ofrecerle que trabaje en mi clínica.
9: ¿Qué?
10: Os presento al equipo de la clínica Toyama.
8: ¿Puedo ayudarte en algo?

0: La història d'una doctora que es passa a la cirurgia estètica i en enfrontar-se a la cirurgiana famosa doncs descobreix les complexes pressions que hi ha darrere de la cerca de la perfecció física. Un problema actual, òbviament, perquè les xarxes socials ens mostren una realitat que no és real, o sigui, que no existeix,
1: sí,
0: no? Quantes estrelles poso a aquesta estrena? Doncs 2.5 de 5, perquè pot ser interessant, però tot apunta a que potser es queda a mitges. És a dir, sembla ser que és una crítica, no, a la societat, però li queda una mica de potència en aquest aspecte.
1: Doncs aquesta realitat artificial, a través de Belleza Plàstica, que s'estrena a Netflix,
0: sí.
1: Quan has dit?
0: Doncs demà dijous.
1: Demà dijous. Amb 2 de 5 estrelles, no?
0: 2.5.
1: 2.5, va. És benèvola, ella. Deixem les sèries, anem a estrenes de pel·lícules, no?
0: De pel·lícules, exactament. Parlarem de 2 estrenes. La primera, La chica del coro. És una...
2: Ana María, por cierto.
3: Lucía, mola tu pintalabios, por cierto. Mi tía de París me regaló esto.
2: ¿Quieres que te los pinte?
4: Lucía... ¿Bajas de las nubes y vuelves con nosotros?
3: El director del coro siempre lleva unos pantalones más graciosos en esos ensayos. ¿Qué estás mirando?
5: El olivo.
3: ¿Y si nos oyen?
4: ¿Qué haces?
3: ¿Has besado a alguien alguna vez? Esto no es pecado.
1: La chica del coro és una de les novetats, estrenes de pel·lícules, aquí en aquest espai amb la Roser Ribas. Roser, què m'expliques d'aquesta pel·lícula?
0: És una estrena a plataformes, eh?
1: Sí, clar.
0: És una coproducció entre Eslovènia, Itàlia, Croàcia i Sèrbia, o sigui, Déu-n'hi-do, eh?
1: No, si s'han entès, doncs sí. Millor.
0: Es va estrenar tot just ahir a Movistar. Aquesta pel·li de 2025, que ara ja s'estrena a plataformes, disponible a Movistar, va ser premiada a Berlín i seleccionada als Oscar per Eslovènia. És una òpera prima que explora el despertar emocional i sexual d'una noia adolescent, doncs, com hem sentit, dins d'un entorn religiós. Això sempre m'interessa moltíssim, no? Com s'explora l'adolescència si estàs en un entorn religiós. Mm. Potser estàs una mica reprimit o segons què, no? Segons una crítica de Fotogrames, la directora va traçant tots aquests elements gairebé a manera de faula perversa en què finalment una confessió genera un càstig que porta la protagonista cap a un camí en solitari a la recerca de l'autodescobriment i la llibertat. Quantes estrelles li poso? 4 de 5. O sigui, per què? Doncs perquè les òperes primes sempre són interessants dins del cinema d'autor, perquè solen ser molt, molt autèntiques.
1: Doncs La chica del coro, amb aquesta valoració que no està gens malament, pel·lícula que es pot veure ja a Movistar i que ja es pot veure, es va estrenar ahir, eh?
0: Exacte, sí. I passem ja a la segona estrena, si et sembla, en relació a les pel·lícules. S'ha estrenat tot just fa res, l'11 de setembre, a Netflix, i és una comèdia. Gracias, equipo. Escoltem el tràiler.
6: ¿Qué haces aquí?
7: ¿Vuelvo hoy?
6: No, pero ya mañana.
8: Tengo una cosita que contar.
9: Señores, se acabó la fiesta, ¿eh?
8: El team building de este año.
10: Bienvenidos a Biches del Morrazo, donde hay más vacas que habitantes.
11: Madre mía, el cutrerío.
12: Vamos a ordeñar vacas.
11: ¿Tú sabes ese churrasquito que cuesta?
8: Patético. Todo el mundo tiene gatos y nadie tiene hijos, excepto Olga.
13: Papá, tiene un poco de cargo mental.
14: ¡No te quedes clavado!
15: Ecoturismo sostenible.
16: ¿Tú sabes lo que es la dictadura woke?
8: Empezamos una nueva etapa. Y no todos vais a estar en la compañía.
17: Entonces sí va a haber despidos.
18: Que me acabo de comprar un Tesla.
19: Con tu sueldo.
8: ¿Pensabas que me había vuelto una blanda? ¿Una madre?
2: ¿Soy un mito sexual?
8: Sí.
3: No le preguntaste los pronombres.
14: Yo tengo cero problemas con los bipolares.
5: ¡Ey, os quedáis! ¡Walker!
19: Lo veo más motivado.
1: ¿Pero para qué quieren tickets restaurantes si coméis siempre de tape?
6: ¡Para blanquear, como hace todo el mundo!
13: Expiramos y por mi cuenta nueva.
8: Salir fuera en cada prueba y pisar cuellos.
19: Metafóricamente.
8: ¿O no?
18: ¿Estás de coña?
11: Three, two, one.
1: Déu-n'hi-do, quin tràiler més llarg que aquest, eh?
0: I era molt més llarg.
1: I era molt més llarg, eh? L'hem retallat una miqueta, perquè si no seria etern.
0: Doncs ja disponible a Netflix.

0: Una comèdia espanyola ens narra una història dins l'empresa Tío Mochales, que fa anys era la reina indiscutible del formatge espanyol, però avui intenta mantenir les aparences. El cutrerío, com diu el trailer, cutrerío espanyol, doncs aquí ocupem el sofà per desconnectar totalment dels problemes, no pensar en res i riure una estona. Una comèdia sempre va bé per fer més lleugera la vida, Ferran.
1: Sí. Però ha de ser una bona comèdia. Si no, m'aburro, saps allò? Que...
0: Sí, però surten actors interessants.
1: Sí?
0: Sí, sí, eh? Sí.
1: Què?
0: Sí.
1: I quina valoració?
0: Doncs poso un 3 de 5, perquè jo sóc una mica reàcia. Però sí que és cert que... És veritat que a vegades només volem desconnectar, no pensar en res i riure una estona, i crec que
1: sí,
0: també...
1: Sí, sí, sí.
0: Aquest tipus de propostes estan bé, no?
1: Aquesta que es pot veure, on deies, a Netflix,
0: a
1: també?
0: Netflix, sí. A Netflix, sí. Ja està estrenada, eh?
1: Doncs deixem pel·lícules o no, perquè ara...
0: Sí, ara tenim una recomanació. És a dir, passem a aquest últim espai, que sempre el dediquem a una recomanació per recuperar una joia que potser se us havia escapat. És a dir, no parlem d'una estrena, sinó d'una recomanació que faig perquè l'he vist sencera, i parlo des de l'experiència. Molt subjectiu tot, com hem dit, com és normal, perquè cadascú té els seus gustos, però intentaré sempre que sigui una proposta xula. Primer de tot, anem a escoltar el tràiler de la recomanació que us porto avui i després us desvelo el títol.
1: Ah, ens tens encara amb l'incògnita.
0: Exacte.
2: ¿Lian? ¿Lian Grayson?
3: Hola, señora Turner.
4: Hola, soy Sam.
3: Encantada, señor Turner. Su casa es preciosa.
2: Sí, es un regalo del cielo.
4: Esperaba que fuese alguien más mayor y menos rara.
3: Esperamos que aquí te sientas como en casa. Creo que Jericho y tú os llevaréis muy bien.
5: ¿Y le parece bien? ¿Conoce la situación?
4: Creo que tenemos que hablar sobre esto. Se ha ido. Puedes dejarlo ya.
3: Estoy bien así, señor Turner.
4: Perdimos a Jericho cuando tenía 13 semanas. Dorothy se lo tomó fatal. Es lo único que la ayuda.
3: Debería llevar a Jericho a dar un paseo.
1: Què acabem d'escoltar, Roser?
0: Hem escoltat el tràiler de The Servant. I el director qui és, Ferran?
1: A mi? M'ho preguntes?
0: Night Shyamalan. Et recordem sobretot pel Sexto Sentido. Aquesta pel·lícula segur que l'has vist.
1: El la Sexto vaig veure Sentido. El cap de setmana passat, justament,
0: doncs,
1: el Sexto Sentido.
0: És un clàssic, s'ha convertit ja en un clàssic.
1: Ja l'havia vist, però estava amb una persona que no l'havia vist i mira, vam estar allà... En ocasiones veo muertos.
0: Doncs això mateix, i el director d'aquesta sèrie és el director del Sexto Sentido, Shyamalan, que té grans pel·lícules. Em va sorprendre moltíssim aquesta sèrie. A més, té un fil conductor molt original i molt potent que no puc desvelar perquè faria spoiler.
1: No, no cal, no cal.
0: I recomano, si us plau, que ara hem sentit el tràiler, vale? Però no veieu el tràiler, no llegiu sinopsis, si us plau. Us heu de trobar amb aquesta originalitat i aquest fil conductor perquè us deixarà, però super gelats. A partir d'aquí, The Servant és de 2019, disponible a Apple TV i té 4 temporades. Se centra en una parella en dol després d'una tragèdia indescriptible, no? Quantes estrelles li poso? Doncs 4 de 5. No poso un 5 perquè a vegades perd ritme, però és molt original i està molt ben treballada en quant a guió. Ens explica una història des de la metàfora narrativa de les bones històries de terror, Ferran.
1: És a dir, que si no tinc Apple TV, em quedo amb les ganes de veure The Servant, que a més...
0: T'has de posar Apple TV, per favor. Posa't allà, deixa el Netflix, que el Netflix és una cacatua.
1: Més clar, impossible. Així és la Roser Ribas. Val, doncs m'ho apunto, veurem. Què t'anava a dir? Tenim alguna cosa pendent o
0: sí,
1: què?
0: Sí, un tancament. Fem un tancament perquè això també ho ha afegit nou. És important perquè faig categories diferents. Faig la que promet. Després, sofà i manta. I per tercera recomanació, ull amb aquesta. És a dir, la que promet de totes les que hem parlat, vale? Clarament, la sisena temporada és Slow Horses, disponible a Apple TV, que s'estrena avui. Aquesta és la que promet, us asseguro que si no l'heu vist, l'heu de veure, i punto. Sofà i manta, per suposat, la comèdia espanyola Gràcies Equipo, per deixar els problemes a la banda i riure una mica, val? I ull amb aquesta, Monstro, la història de Lizzie Borden. Ens pot sorprendre perquè narra una història real molt cruda, fent-ho amb una direcció fotogràfica i artística increïble. Ferran.
1: Doncs així de directe, de clara i d'amant dels audiovisuals, és la Roser Ribas al capdavant d'aquest espai. Sofà, Play i Manta, tots els dijous, a partir de les... De
0: dimecres, quarts. Ferran, dimecres.
1: Ai, per què he dit? És que veus...
0: Ja vols que sigui dijous.
1: Sí, sí, que Déu-n'hi-do, eh? Si tu anaves amb taquicàrdia, jo també gairebé, eh? Déu-n'hi-do, quina setmana d'estrès. Doncs els dimecres, a partir de 12:15, amb aquestes estrenes a les plataformes, sèries, pel·lícules i també recomanacions amb la Roser Ribas. Què tal? Com t'has quedat?
0: Bé, i crispetes també, Ferran.
1: Sí?
0: Sí. Val,
1: doncs un bol ben gran, salades blanques de tota la vida, eh? A mi no em donguis ni amb sabor de formatge, ni dolces, ni res. Les clàssiques, jo. Tu?
0: Ui, jo de formatge no n'he provat, n'haig de provar, perquè a mi el formatge em flipa.
1: Sí, bé, però a mi m'agrada com a formatge, eh? Amb un bon pan tomàquet, a mi amb crispetes, no, sisplau. Que vagi bé, Roser.
0: Igualment.
1: Adéu.
0: Adéu.

0: en el tram final de casa seu del 2026. Ha estat sobretot un esteo d'aire condicionat i de molts ventiladors girant, eh? I també d'aquest ventilador amb banda neon, els búhos i amb Mont DJ. Una d'aquestes cançons de l'estiu que ens hem cansat, no ho sé, eh? Però que hem escoltat moltíssim.
1: Ep, no vadis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no vadis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.

0: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
1: Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit.
2: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
2: Primera llista amb Marc Clapés.
1: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: Aquí i ara, Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio.
1: Vinga, ara mateix, 12 i 6 minuts, en directe a Calafell Ràdio. Som a dimecres, que no dijous, que fa una estona jo deia que era dijous. No, no correm tant. Som a dimecres, i els dimecres a partir de les 12 del migdia aquesta temporada. També ens acompanya la Mari Herrera. Mari Herrera, molt bon dia.
2: Bon dia, Ferran, bon dia, Calafell. Ha arribat la Mari Terremoto.
1: La Mari Terremoto, ah? Mira, t'has batejat així. Per què Terremoto, sí?
2: Perquè tothom diu, és que fas moltes coses, és que estàs a tot arreu. És que diu, bueno, doncs deu ser que estic així una mica Terremoto. Bueno. No sóc conscient. O sigui, jo mateixa no sóc conscient de la quantitat de coses que tinc sobre la taula, no, mai millor dit, no?
1: Jo et diria superactiva. A mi, lo del terremoto, mira, aquest terremoto és que és un... Aquest, jo no havia viscut mai un terratrèmol, però te'n recordes que s'ha parlat del terratrèmol de Granada, aquest estiu?
2: Sí.
1: Doncs jo estava allà.
2: Ah, sí?
1: I l'experiència...
2: Sí,
1: vaig viure diferents consecutius. I mira, m'ha quedat una sensació com que terratrèmol... I mira que era fluixet, eh?
2: Com
1: que...
2: era? De quan era?
1: Doncs el més fort em sembla que va ser 4-8, per la qual cosa... Bueno, es passa...
2: Sí, però no és agradable. Aquella sensació de vèrtic, no? Que es deu que llegar...
1: Sí, i més quan estàs en un pis, em sembla que era un 12, que llavors, clar, quan més amunt, doncs... Clar,
2: imagina't.
1: Més, clar, sí, per això et dic que no sé jo.
2: Bueno.
1: Vull dir...
2: Imagina't un 7-8, no? Ja, destrucció molt
1: total. Ha de ser brutal. En qualsevol cas, la Mari Herrera torna aquí a la ràdio, sí, amb el seu espai... La, com era, a la meva manera, la cuina que viatja.
2: Exactament. L'any passat ens van quedar així viatjant per tot arreu, no? Buscant receptes de països diversos, no? He fet un recorregut al mapa increïble.
1: Sí.
2: I la veritat ens van passar molt bé. Va començar això així com que no quiere la cosa, no?
1: Sí, bueno, com una proposta a veure què passa.
2: I al final, doncs, bueno...
1: I, home, Déu-n'hi-do, ens vam moure... A veure, virtualment,
2: sí,
1: ens vam viatjar moltíssim, sí, la passada, sí, temporada.
2: Però, bueno, per mi és un descobriment, també, perquè també estic aprenent, no només l'audiència, no només tu, no només la ràdio, sinó que, clar, jo també investigo coses,
1: clar,
2: no? I, bueno, la veritat és que és meravellós aquest món i estic molt agraïda que un any més també em convideu a aquesta nova temporada i continuarem amb receptes, continuarem durant la volta al món. L'únic que aquest any vull fer un petit canvi de res.
1: Ah! Canvi de res, a veure, per on passa aquest canvi.
2: Hem buscat receptes de països, no?, autòctones.
1: Sí, normalment ens parlaves del plat típic d'aquell país, d'aquella zona que visitava.
2: Bueno, pues aquest any farem el mateix, però també, com el dia d'avui, sumarem ingredients de països, on neixen... O sigui, farem geografia, però també farem una miqueta d'història, d'acord? Mm. Anem a descobrir també pues, bueno, d'on venen aquests articles que per avui en dia són, o sigui, els ingredients que són bàsics, no? Que lo tenim, anem al supermercat i tenim de tot, no? Mm. Pues anem a buscar l'origen de per què, de com ha arribat, d'on venen, d'on va néixer, saps? O sigui,
1: però el punt de partida és el país. No,
2: o sigui,
1: el producte,
2: o sigui,
1: sinó...
2: Buscarem la recepta, però també buscarem l'ingredient.
1: Aquell ingredient.
2: D'aquest país.
1: I això promet a conèixer ingredients que potser nosaltres ni coneixem o no fem servir en la nostra gastronomia.
2: O sí. Perquè, per exemple, avui porto un ingredient que és la figa, no? que la tenim aquí al mar Mediterrani.
1: Sí, a més és temps de figues ara, no?
2: Exactament, ara tenim la figa aquesta vermella, que és una dona gozada. Ja t'he portat, t'he enviat la recepta perquè
1: sí,
2: la veïs.
1: Sí, avui ha sigut molt matinera, la recepta,
2: sí,
1: però
2: com
1: que...
2: El primer dia de col·le, sí, ja saps
1: sí,
2: que...
1: Sí, avui la nota serà alta en aquest sentit, de compromís. Que maca. Sí. Ara m'explicaràs...
2: És un gelat de figues.
1: Molt bé.
2: Saps? I, ostres, la vaig fer diumenge... I diu, mira, aquesta serà la recepta, saps, de la ràdio. I, clar, digo, i d'on ve el gelat? I, clar, un gelat ve... Pues,
1: Itàlia,
2: ve,
1: no?
2: Xina.
1: A més, el primer que
2: l'origen és la
1: porta.
2: Xina, que ja
1: és la Xina.
2: Que ja hem estat. Després de tot això, pues, viatja, no?, per la Mesopotàmia...
1: Mira, jo sóc una persona que m'agrada viatjar, no viatjo a molt lluny, però sí que, per exemple, Itàlia, si la visito en una dècada 20-30 vegades, les que calguin, m'agrada molt. És a dir, que si hem de tornar a Itàlia, tornem quan vulguis, eh?
2: Exactament, perquè és com jo a França, que ja 20
1: sí,
2: vegades,
1: bueno,
2: doncs són suficients.
1: Quan calgui,
2: són suficients.
1: I tornaries demà mateix,
2: bueno,
1: doncs
2: pues,
1: jo també.
2: Arrel d'aquesta búsqueda, no?, del gelat, no?, pues em vaig donar compte, dic, clar, Xina ja hem estat a Itàlia, hem estat a França, dic, ostres, és que això em passarà a moltíssimes receptes.
1: Clar, tornarem a repetir.
2: Però digo, i la figa? D'on ve la figa?
1: D'on ve la figa?
2: Saps d'on ve la figa?
1: Doncs no ho sé.
2: Doncs pues mira, els primers... les primeres restes estan datades de fa 11.000 anys imagina't que encara no estava ni plantat el blat.
1: 11.000 anys.
2: 11.000 anys.
1: I queden registres que fa 11.000 anys
2: queden registres, existia la figa, i fixa't tu en un país que ara és com un polvorín, no? És zona caliente, no? Que és a Palestina.
1: Ah?
2: Saps? Ai, tot sí. El que la vall de Jordà, val? Jordà, Israel, tot això, ahir van néixer les primeres figueres, d'acord? I a partir d'aquí, pues, bueno, és com tot, és el que diem, no? Com han viatjat a través de la història, no? A través de les persones que viatjaven en aquell moment, dels mercaders, no? I van descobrir que era una fruita, més que una fruita, perquè era com una barrita energètica d'avui en dia, perquè saps que la figa ara neix, no? I què fem? I després al Nadal la mengem seca. Perquè conserva...
1: El Nadal i qualsevol època de l'any,
2: perquè
1: està boníssima. Sí, però és molt típic del Nadal.
2: És molt típica del Nadal, no? Per ficar dintre del massapà, no? I per fer pues, bueno, diverses receptes, no? Amb la figa. Pues la figa era això, es va descobrir que era una fruita, a part de que estava boníssima, superdolça, no? Pues, bueno, era una manera de conservar-la excel·lentment, podien viatjar, suportava fred, humitat, calor, saps? O sigui que era una fruita que neixia ara a l'estiu, no? Però després es conservava tot l'any. Bueno, pues això, pues, bueno, va acabar viatjant, sobretot va vindre aquí a la Mediterrània, que se va sentar superbé, perquè clar el clima li encantava, les figueres, perquè tu trobes figueres aquí a qualsevol posto.
1: Sí, home, m'agradaria que hi haguessin més, perquè a més de figueres hi ha aquella figa que no es menja, no sé com li diuen, em sona a mi que li diuen la figa borda, o no sé com li diuen, que hi ha un tipus de figa que no es menja.
2: Ostres, com la taronja.
1: Que hi ha un arbre que produeix aquest tipus de figues que no són comestibles.
2: Primera notícia.
1: Doncs, però m'agradaria que tots els arbres de figuera, totes les figueres que hi ha, doncs fos així, no?
2: Jo tinc una anècdota preciosa.
1: Quina?
2: Mira, no sé si l'he explicat als anys que porto aquí a la ràdio, no? Però jo fa... Jo tinc 56, fa doncs, 50 anys viatjava des de Barcelona fins a Cunit i anava a la platja de Cunit a passar el dia els nou cosins i els tiets, els pares, sí, i tot això. Érem una panda, no? I portaven allò, doncs, lo típic, la nevera, la truita de patates, l'escalopa.
1: Sí, no sé què. Com les famílies fèiem abans fa 50 anys.
2: I el meu pare sempre deixava el cotxe sota una figuera.
1: Ah?
2: I aquesta figuera...
1: Bueno, a l'ombra, i a més la figuera és un arbre molt
2: bueno,
1: gran.
2: Bueno, el meu pare, el meu tiet, la meva tieta...
1: Bueno, tota la família i tothom que capia.
2: Sí, era una platja que llavors pues, la gent no venia massa, perquè clar, estem parlant de 50 anys,
1: clar,
2: que
1: no és el boom
2: no
1: que
2: és el
1: Cunit
2: d'ara, no?
1: Clar,
2: ni
1: correcte.
2: El Calafell d'ara, no?
1: No, sí, no, que tenim aquí l'estiu a passar.
2: El meu pare i a la meva mare li encantava aquesta platja perquè era molt planeta i aquí no hi havia por de que ens poguessin ofegar, d'acord?
1: Sí, sí.
2: Bueno, pues aquesta figuera, anys després, jo fa 5 anys que he vist aquest carrer, aquest mateix carrer, mira, la vida m'ha portat saps? Al carrer de la Font, a l'Avinguda de la Font, millor dit, a Cunit, i aquí pues, continuava la figuera. I fa uns anys, no sé per què, algú se li va a córrer de tallar aquesta figuera que tenia, que era, pues, això. Si jo la conec des de fa 50 anys, igual era centenària, igual portava...
1: I les dimensions que tindria la figuera.
2: I es va tallar, una cosa, pues, no sé, suposo que burocràtica, no, jo no sé ben bé la història, i es va tallar. No hi havia res, perquè a més és un espai que avui en dia s'utilitza pues, per a circus, per a concerts, saps? I el cas és que la figuera, ja està que sella, no? Saps que va tornar a néixer? Clar. Al mateix lloc, i ara està preciosa.
1: Imagina't, petitona. Passo...
2: No, que s'ha fet molt gran. Estem parlant que una figuera...
1: Fa 5 anys, dius que...
2: La van tallar i ella, i a més ha sortit així com en dos branques, saps? O sigui que, digo, mira la força de la figuera, imagina't, no?
1: Doncs
2: que no
1: bonica
2: no val molt...
1: anècdota de supervivència d'aquesta figuera.
2: Sí, o sigui, és una història que, digo, bueno, i clar, com
1: no
2: passo...
1: No van poder amb ella.
2: Com passo per davant cada dia, saps? I digo, hola, què tal, figuera?
1: Clar, no? Quants acords, no?
2: Bueno, pues bueno...
1: Vinga, doncs...
2: Bueno, aquest recorregut, no? On neix la figuera, que estem parlant pues, una zona pues, molt increïble, no? Molt calent, no? Com hem dit, no? Que és a Palestina. I bueno, ja aquestes primeres persones ja tenien el dubte d'això, si això era una fruita o què era exactament, perquè si et fixes, la figuera no té flor. O sigui, per exemple, un préssec, una cirera, saps? Sempre fa amb la flor, una meduixa, fa sempre una flor, i la figuera no fa flor. O sigui, directament creix el fruit. Per què és això? Perquè les flors estan a dintre. És la fruita de l'inrevés, d'acord? Tots aquests filaments, quan tu obres la figa, quan obres i veus tots aquests filaments que fan, que a més són cruixents, això és la flor. T'estàs menjant la flor. Però això t'he dit que no és una fruita ben bé, més bé és una flor. a l'inrevés, però és una flor que es menja, saps? O sigui, és curiosíssim, saps? I bueno, aquestes primeres persones que, bueno, pues, que menjaven això, pues, sempre, ja, i bueno, ja, sí, pues, als anys de després venides amb la ciència i tot això, pues, a descobrir això, que realment no és una fruita, és una flor. Que
1: és una flor?
2: És una flor, i les flors estan a dintre. Per doncs... això no creix la flor quan, o sigui, la floració no la fa primerament, sinó la fa cap a dintre, saps? O sigui, que és curiosíssim.
1: Una flor que està boníssima,
2: sí,
1: que té poder calorífic i energètic.
2: Exactament.
1: Perquè és una fruita
2: dolça
1: i és una fruita que, déu-n'hi-do, eh? Per això recomanen el consum moderat. Eh?
2: Bueno, a més és que és una flor o una fruita, ja no sé com dir-li, que casa bé amb tot. Perquè, per exemple, jo al Petit Bistró tinc al menú, tinc amb un carpaccio de pernil i parmesà.
1: No són aquests contrastos entre el salat i el dolç, no?
2: És que és increïble. Bueno, a mi personalment m'agrada, hi ha gent que no, però a mi personalment m'agrada. Le va molt bé, amb una mica de mangrana també, saps? O sigui, que podem fer grans plats, només no postres, o sigui, que també podem afegir-li, pues, això, coses salades, amb un pollastre, d'acord? Un pollastre rostit, també ficar-li aquí una mica de figues, pues, també queda duríssim. Però en aquest cas jo vull centrar en una recepta superfàcil, que jo crec que fins i tot tu faràs aquest gelat. Perquè he trobat la recepta per excel·lència fàcil. Per fer-la de qualsevol manera, en qualsevol ingredient i en qualsevol gust, d'acord? I avui et donaré.
1: Doncs...
2: agafeu paper i boli, que són més que 5 ingredients.
1: 5 ingredients, superfàcil. Per elaborar aquest gelat.
2: Un litre de nata. De 35% de matèria grassa.
1: D'acord? Any, en diferents...
2: Sí, tenim
1: quantitats.
2: La 35% matèria grassa, que és per muntar, i per exemple tenim la nata culinària, que són 20%. Aquesta no muntarem mai a la vida, serà impossible.
1: Sí, doncs d'acord?
2: En canvi la de 35, sí. Val? En aquest cas és més densa, d'acord? I necessitem una nata, saps? I com jo sempre dic, per a postres i demés, primera marca, d'acord? Important.
1: Doncs un litre d'aquesta nata.
2: Un litre. I després, un ingredient que jo quan vaig llegir aquesta primera recepta i ja he fet uns quants gelats, també vaig dir, no sé jo, 800 mil·lilitres de llet condensada.
1: Llet condensada.
2: Clar, no li ficaré en sucre, indudablement.
1: No, perquè la llet condensada ja...
2: O sigui, a més mireu la proporció, un litre de nata per muntar, que no muntarem, però serà per muntar, que és la del 35%, 800 mil·lilitres de llet condensada.
1: Déu-n'hi-do.
2: Li ficarem una miqueta, una pizca de sal. Per què? Per potenciar els sabors. Ja sabem que els postres, la punteta aquesta de sal és per potenciar els sabors.
1: Una mica rona, eh?
2: Sí. Després, tenim dues opcions. Essència de vainilla, d'aquest putet que ja venen, o agafem una vaina de vainilla, obrim i traiem totes aquestes petites llavors negres que tenen, que són super aromàtiques, d'acord? Que després sempre, pues, quan fem el gelat, sempre té aquests puntets negres que sembla com que és més artesà, no? D'acord? Això va a gustos. I el que tenim, d'acord? La vaina de vainilla és una de les coses que ha desaparegut dels supermercats. Reivindico que torni la vaina de vainilla i la barra de canyella, perquè no, últimament no les trobo per
1: res. No les trobes, eh?
2: No, tinc d'anar a puestos més específics, no?
1: La canyella sí que sóc consumidor, en canvi la vainilla no tant, la veritat.
2: Sí, pues són d'aquestes coses que abans utilitzaven, però clar, l'ha substituït per els pots.
1: Clar, aquests concentrats o com se li diguin.
2: Però anem a buscar una mica la naturalitat, no? De sempre, no?
1: Sí, l'essència i...
2: Exactament. Pues ja està, ja ho tenim, que podem ficar-li dintre d'aquest gelat. Jo en aquest cas he ficat figues, tal qual. O sigui, figues fresques, d'acord? Perquè era un gelat per fer-lo, congelar-lo. Jo l'he ficat en tot.
1: Vinga.
2: Ai, perquè és que em menja tot. Sí. O sigui, la figa es pot menjar la pell.
1: Sí?
2: Sí.
1: Jo no l'he menjada mai. Sempre m'han dit, i fins i tot, jo no sé si és un mite... No sé si és un mite, però sempre em diuen compte amb els llavis perquè si et menges la pell i te la popes als llavis... A mi m'ho deien de petit. I jo sempre m'he quedat amb aquesta idea.
2: Llegendes.
1: Doncs això, se't inflaran els llavis i poden sortir pupes. Jo dic, no, ja no sé.
2: Que va. Això, bueno... A veure, és com tot.
1: No sé, jo recordo així que m'ho deien de petit, que se t'irrita, irrita els llavis.
2: Però mira, per exemple, a mi em passa amb el meló, jo menjo meló i aquí a la garganta,
1: sí, a la gola,
2: a la gola es fa un mal, com si fos tingués angines.
1: Sí.
2: Sí, o sigui, a mi...
1: Bueno, perquè potser et produeix aquesta reacció.
2: Sí, pot ser que algú de la teva família, del teu entorn, doncs li passés això.
1: Doncs li va passar amb la pell de la figa als llavis.
2: Però jo sempre la fico amb pell, amb tot, amb escarpatxos i tot.
1: Ben rentada, a trossets, ben petits, esmicolat,
2: sí,
1: i cap a dintre el gelat.
2: I cap a dintre el gelat. I ens falta la música.
1: M'has passat la música? Saps que no t'he preparat música?
2: Ah!
1: Amiga! És que, a veure, és que...
2: Ara m'he recordat? Digo, anem ja amb saps, eh?
1: Bueno, ho podem solucionar segurament ràpidament. Sí? Sí, espera't un moment.
2: Ah, sí? Els directes de la ràdio.
1: Sí, els que... directes, espera, que saltarà la publi, perquè si no...
2: Ferran,
1: la...
2: le fico en cada embolau.
1: Sí, no, sí, mira, coses... A veure, espera't.
2: És que era molt bonica.

0: A mí el que me agrada es el título, ¿eh? Hoy me siento bien.
1: Sí. Que sempre dius que porto cançons tristes, pues no.
0: Home, no sempre, no sempre.
1: No, a veure, comencem aquest nou dia amb energia i amb bon rotllo.
0: Una canción para empezar el día bonito.
1: Exacto.
0: Ara està fet el vídeo amb intel·ligència artificial total.
1: És horrible. No, mira, una altra cosa que volia parlar. Què ha passat amb YouTube?
0: Sí, surten nois molt guapos, però no són reals.
1: És que, digo, però on està la cançó original? Saps? O sigui, ara tinc dificultat per trobar cançons perquè, no sé, s'ha sofisticat. Estic ahí amb la IA, ahí, corazón...
0: És que no sé si aquesta cançó està generada per IA, també,
1: directament, que no existeix.
0: El videoclip, segur. És
1: que, el videoclip, sí, perquè ja he buscat, saps? Però és una cançó molt bonica que la vaig sentint durant tot l'estiu i digo, ostres, però sí que és veritat que hi ha cançons ara inventades de cantants molt, molt famosos, no? Pablo Alborán, com, jo què sé, me lo invento, com Genoa, saps?
0: Sí.
1: I no existeix aquesta cançó.
0: Bueno, sí,
1: està creada amb la IA.
0: Perquè la IA està, o sigui, generant que algú, cançons que...
1: Algú està guanyant molts diners amb la IA, no? Perquè, clar, i estan pues, aprofitant, pues... personatges famosos, no?, per guanyar diners.
0: Sí,
1: jo no sé,
0: sí, sí.
1: Si això
0: perquè...
1: beneficia molts... en re a l'artista, no?
0: De perquè... fet, molts artistes el que estan fent és registrant la seva veu perquè a l'hora de ser utilitzada per la intel·ligència artificial, doncs no ho puguin fer,
1: això...
0: hi hagi uns drets per poder utilitzar-la.
1: Fa un any això no passava. O sigui, ha estat això... ha estat com una bonàgime durant aquests últims mesos.
0: Perquè...
1: Clar, però jo...
0: Portem uns dies parlant de la IA que tela.
1: Ja, doncs pues, avui jo també estava buscant la cançó original, no l'he trobat, l'he enviat això a primera hora amb prises, però prometo buscar cançons de les d'abans, eh? O sigui,
0: sí,
1: com si es feien abans, no? Mm. Perquè anem a recuperar una mica, pues, això, la creativitat de cada persona, no? Si està pues, creant música, creant un tema, creant algo bonito, no? En aquest cas, aquesta lletra, pues, anem a difundir això, no? Lo que realment, pues, lo que fem tu i jo cada dia, no? Aquí no tenim ni idea, aquí lo que tenim és treball, investigació, no? Saps?
0: Que sí, que la intel·ligència artificial ens ajuda,
1: sí,
0: que sí, que també.
1: A buscar informació,
0: i que,
1: sí.
0: A buscar informació o a generar segons quin tipus de continguts, però,
1: sí,
0: sobretot, a veure, que...
1: Però treurà puestos, puestos de
0: sí,
1: treball.
0: Sí, sí, que no ens tregui la feina tampoc,
1: sí,
0: ni que tot sigui tan artificial com el que utilitza l'aire.
1: Nosaltres volem davant d'aquest micro el Ferran Buqué, no volem una
0: no,
1: veu
0: no, no,
1: d'un
0: foteu,
1: robot.
0: Espereu, que, sí, espereu que em jubili, i a partir quan jo em jubili, doncs ja posaran IA, si cal.
1: T'imagines que el moment no, persona passi a la història?
0: No, que un dia arribi i em digui, no, vostè a partir d'avui s'encarregarà de, no sé, de fer cafès, i tindrem aquí una intel·ligència artificial que posarà la veu per vostè.
1: Bueno,
0: home, diu, no donem idees, sisplau.
1: Ja vam passar l'altre dia un vídeo de que pots, en poc temps, o sigui, estem parlant de menys d'un any, ja pots comprar un robot que costa, a més, superbarat, 20.000 euros, menys que un cotxe, es pot dir, per fer les tasques de casa, o sigui, ni que per cafè.
0: De veritat?
1: T'ho juro.
0: Escolta'm, tornem a la recepta.
1: Sí, sí,
0: perquè,
1: vols menjar-te el gelat, eh?
0: No, home, acabar més que res. No, i també, a partir d'avui, me'n recordaré, tornaré a agafar la dinàmica d'anar preparant la cançó, i disculpa'm, perquè jo he vist la recepta.
1: En vivo y en directo, aquesta.
0: Sí, sí, tal qual, menys mal que...
1: Naturalitat.
0: Sí, sí, exacte, però almenys hem pogut escoltar el que volies.
1: Sí, i ja sabem el que no volem, que és...
0: Exacte, és que ens substitueixin per intel·ligència artificial.
1: Exactament.
0: Doncs vinga, ja tenim els ingredients, ja tenim tot.
1: Ja tenim tota aquesta cremita, no?
0: Ho tenim tot barrejat amb un bol, o què?
1: Ho tenim barrejat, ben barrejat, d'acord? Perquè ja sabem que la llet condensada és espessa i s'ha d'integrar molt bé amb la nata.
0: Tot ben...
1: Bueno, agafem un motllo de silicona, d'aquest, sí, pues, més o menys, hem ficat aquí com 2 quilos, 2 litres.
0: Clar, clar, això té un volum, clar.
1: O varios petits.
0: O un motllo bastant contundent, així familiar.
1: Bastant gran, d'acord? Pues venga, ho volquem tot i al congelador. En 5 hores, més o menys, això ja ho tenim congelat. Lo desmoldem, o sigui, lo ostres, ajuda.
0: Desmotllem, sí,
1: desmotllem,
0: no? Prendem del motllo, sí, sí, això és el que volia dir. Sí, sí.
1: Busquem una safata molt, molt bonica, d'acord?
0: Sí.
1: I en aquest cas, pues, jo he agafat unes figues fresques, les he decorat, he posat unes fulles de llimoner i ràpidament la foto perquè se desfà.
0: Sí, exacte. És a dir, són d'aquelles coses que s'ha de desmotllar just abans de menjar-se.
1: Exactament.
0: S'oxida la figa un cop l'hem obert?
1: No.
0: No?
1: No.
0: És a dir, que podem tenir preparada la fruita oberta.
1: Aguanta bé. Saps que a les pastisseries hi ha moltes vegades la figa així oberta.
0: Sí, però no sé si llavors...
1: O sigui, 3 dies no, però una sureta sí.
0: Això, que potser a les 12 de la migdia ho preparem i a les postres, que cap a les 3, les 4, després de l'àpat, ho traiem tot junt.
1: És que sí, ho pots desmuntar i posar-lo un altre cop ja decorat al congelador.
0: Clar, no, que tingui un macrocongelador, sí, perquè si és el de casa meva, em sembla que ni per fer el gelat m'hi cap.
1: Escolta'm una cosa, saps aquestes galetes de quan érem petits que fèiem el corte helado?
0: Sí, home, per favor, aquelles barres i...
1: Sí, pues encara aquí al supermercat les podem trobar, al supermercat.
0: Sí, sí, home.
1: O sigui que la història és que menges aquest gelat, pots menjar a cullerades, no?
0: Sí.
1: Agafes un tall i t'ho poses en un bol i t'ho menges, no?
0: Sí, exacte.
1: Però si trobem aquesta galeta...
0: El corte, que deien, el corte de gelat.
1: El tallat gelat.
0: Llavors el motllo ha de tenir, doncs, unes dimensions perquè sigui...
1: Sí, més o menys el que jo l'he posat... Nosaltres a casa no ho hem menjat així, d'acord? I l'he tallat així, així de... Un dit i una mica més, perquè, clar, quan fas...
0: A veure, i si no, repetim, vull dir que...
1: Exactament.
0: A veure, si el que ha tallat les porcions s'ha quedat curt, doncs si queda...
1: Són d'aquestes receptes que te relames, saps el que t'he dit?
0: Sí, i què pots fer... A veure, un cop a la setmana, perquè això, a veure, calories també té, aquesta nata,
1: però
0: aquesta llet condensada.
1: Amb el gelat, sobretot amb el que comprem, hi ha una quantitat de qualitats. O sigui que a vegades quan tenim un gelat car és que realment és que el producte és car.
0: El producte és bo.
1: Clar, i clar, hi ha una diferència entre la marca blanca i un gelat. Però sempre està l'opció de fer-lo nosaltres.
0: Exacte.
1: Que per pocs diners, doncs, fixa't tu i menja tota la tropa, saps? O sigui que us convido a fer aquest gelat superfàcil. Ja t'he dit, avui són figues, demà seran unes nous caramelitzades, potser llimona, potser taronja...
0: Exacte.
1: Ficar-li dintre, o si fos només vainilla, d'acord? O sigui, coco, què sé, xocolata... La imaginació, el poder, i sempre dir el que tenim a casa. Aprofitem el que tenim a casa.
0: Doncs avui el producte principal han estat aquestes figues, que les hem combinades amb aquest gelat i fins i tot ens ha portat fins a Palestina, que és l'origen fa 11.000 anys.
1: 11.000 anys, abans que el blat,
0: d'aquesta
1: ja t'ho dic.
0: Fruita, i que va arribar aquí a la Mediterrània, a les nostres terres, doncs d'alguna manera algú ho va portar per aquí.
1: Sí.
0: I escolta'm, és una fruita boníssima.
1: Els primers viatges
0: fruita
1: de la
0: flor, digue-li com vulguis,
1: també. Exactament, pues sí. Bueno, és una fruita, no? És com el tomàquet, també no és una fruita. És una, sí, no és una verdura, és una fruita.
0: Sí, sí, exacte.
1: I en el supermercat lo tenen com a verdura,
0: perquè
1: si contradiem una mica a lo que diu les masses, pues ja
0: però és que la vida està plena d'aquestes, d'aquestes curiositats,
1: podríem
0: dir.
1: Sí, sí.
0: La Maria Herrera.
1: L'aprenem.
0: Exacte, la cuinera del petit bistró de Segur de Calafell, que també passarà aquesta temporada els dimecres aquí, a la seva manera, la cuina que viatja, viatjant a través de la gastronomia i d'aquests productes. Mari, bona setmana. Ara cap al bistró,
1: Ara cap al bistró, que tenim feineta. Tenim
0: doncs
1: preparat
0: avui...
1: un esdeveniment molt bonic a Can Barlés aquest divendres.
0: Ah, doncs seu... avui sembla que vinguis, de bateig, perquè vas mudada,
1: mira,
0: que fa por,
1: és que ha estat un estiu de trapillo, saps? O sigui, pèls així sense secar, saps?
0: I
1: ara ja des que
0: ara mudada, per venir a la ràdio, mudada.
1: Sí, una mica més, arreglada, perquè si no pot ser. O sigui, que si treballem en una cuina no vol dir que et vagis de qualsevol manera.
0: No. Dimecres ens veiem aquí a la ràdio. Gràcies.
1: Gràcies, Ferran. Gràcies, Calafell.

Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.

0: això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
3: Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
4: I found a love.
5: Hi ha moments que són per només tu i jo.
4: Baby, I...
5: Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo. Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.

0: 12 i 33.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
0: I ja sabeu que en menys d'una horeta, a partir de 2:15, s'engega l'informatiu migdia de Calafell Ràdio. I que sempre, quan s'apropa el punt de 2:15, o quan estem en el punt de 2:15 de cada hora aquí en el Calafell Matí, arriba l'abans informatiu amb els titulars del dia i amb el que podreu escoltar si us quedeu amb nosaltres aquí l'informatiu. Doncs vinga, amb la Roser Ribas aquesta setmana. Endavant, quan vulguis. Molt bon dia, Roser.
2: Molt bon dia a tots i a totes. Els veïns de Cal Bolavà han fet entrega de les propostes per al mural participatiu del barri, que crearà l'artista internacional Slim Safon un cop escollit el dibuix final que donarà vida a una de les parets que formen part del cor del nucli del poble. Està previst que el procés artístic tingui lloc entre finals d'octubre i principis de novembre. També a l'àmbit municipal, la Biblioteca Ventura Gassol de Calafell Poble acull fins al 26 de setembre l'exposició del Penedès als camps d'extermini nazis, una proposta dedicada a recuperar i donar a conèixer la història dels deportats de les comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Penedès i el Garraf. Calafell Ràdio, Calafell Televisió estrena nova temporada amb nous col·laboradors i objectius renovats en l'àmbit audiovisual. A l'àmbit comarcal detenen dos homes al Vendrell per diversos robatoris amb força en un taller d'automoció. El Baix Penedès tornarà a estar aquest dimecres en situació de risc per precipitacions intenses. El Meteocat ha activat un avís per intensitat de pluja que estarà vigent entre les 2 del migdia d'avui dimecres i les 2 de la matinada de dijous. A la Plana General, Sanitat vol prohibir la publicitat de la llet de fórmula per a bebès. El Ministeri planteja limitar la promoció de les llets de continuació, de creixement i d'aliments elaborats amb cereals. També a l'àmbit general, el president Salvador Illa promet climatitzar els 2.530 centres educatius públics i 51 residències fins al 2031. I la nova fiscal en cap de Tarragona assegura que les prioritats són els menors, les víctimes i les persones vulnerables.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Sempre recuperant cançons que formen part de la història de la música, també en espanyol. Ricky Martin i Cristina Aguilera amb aquesta cançó que es diu Solo Quiero Amarte. A mi ja m'ha arribat a les 12:39 minuts compartint l'actualitat, l'entreteniment, la bona música, també bones cançons i cançons que formen part, com dèiem, de la història de la música.
1: Els clàssics. La música de la teva vida en el Calafell Matí. En Ferran Boquer.
0: I ja sabeu que en el tram final del programa sempre repassem l'agenda d'activitats per la setmana al municipi de Calafell.
1: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.
0: I des d'aquest passat dilluns fins al pròxim 26 de setembre, a la Biblioteca Ventura Gasol es pot veure l'exposició del Penedès als camps d'extermini nazis. Una exposició comissariada per Ramon Arnabat, per Berta Llorenç, l'Àngels Farés, la Maria Penya o la Maria Teresa Sadurné. De fet, demà dijous, a partir de les 7 de la tarda, es farà la inauguració amb la presència als parlaments d'aquests comissariats de l'exposició sobre els deportats de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Penedès i el Garraf als camps d'extermini nazis. Tot això es pot veure en aquesta exposició que fins al dia 26 de setembre està present a la Biblioteca Ventura Gasol, al carrer Marquès de Samà número 8 del nucli del poble de Calafell. I aquest dissabte, a partir de 6:45 de la tarda, es farà un recital poètic musical amb Isabel Llanos al Museu Casa Barral, en els jardins d'aquesta casa, al Passeig Marítim Sant Joan de Déu de Calafell Platja. Amb la poeta, dramaturga, performer i artista visual Isabel Llanos. També hi haurà l'acompanyament musical a càrrec de Tomoyoki, és un artista convidat. Es vendran i signaran exemplars de Todo queda al otro lado, de Eolas Ediciones, que l'autora és la mateixa protagonista, l'Isabel Llanos. Doncs, entrada lliure fins a omplir aforament. L'aforament dels jardins del Museu Casa Barral són limitats, són petits, per la qual cosa, si us interessa participar d'aquest recital, és qüestió d'anar-hi d'hora, eh? Recordeu, això serà aquest dissabte a partir de 6:45 a la tarda. I diumenge, a partir de les 12 del migdia, 21a roda d'esbarts dansaires veterans. Serà a la plaça de Cal Cubano, al nucli del poble de Calafell, i participaran l'esbar agarenc del Centre Cultural El Social de Terrassa, el grup Juventus de l'esbar Maragall de Sant Andreu del Palomar i l'esbar dansaire de Calafell, els anfitrions. Doncs dalt de l'escenari, aquesta roda d'esbarts dansaires aquest pròxim diumenge 20 de setembre a partir de les 12 del migdia. I acabarem aquesta agenda cultural amb Los Hijos Adolescentes. Seran al Teatre Joan Colet de Calafell aquest pròxim diumenge, dia 20 de setembre, a les 6 de la tarda, per 16 euros, amb l'humorista Andrés Torres. Si entreu a la web municipal, calafell.cat, a la seva agenda, si entreu en aquest esdeveniment, trobareu l'enllaç on comprar les vostres entrades. Recordeu, aquest diumenge, a 6 de la tarda, al Teatre Joan Colet, Los Hijos Adolescentes. Per 16 euros, amb l'humorista Andrés Torres. Tots aquests esdeveniments, tota l'agenda, la podeu consultar en el web municipal, a calafell.cat, a la seva agenda, i també aquí en el Calafell Matí, cada dia abans d'acabar el programa.
1: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.

0: Fa molts anys la vam conèixer amb cançons com el Really Smith. És l'artista sueca Agnes. Ha tornat recentment amb aquesta cançó que acabem d'escoltar, que acabem de tornar a escoltar la sintonia del Calafell Matí i que es titula Ego. Amb això arribem a 3:15 d'una del migdia. Fem una pausa a l'última del matí, publicitat i tornem de seguida. Últims minuts, tram final del Calafell Matí a Calafell Ràdio en directe. Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: Les tardes musicals de Calafell Ràdio tenen les cançons amb més bon rotllo.

0: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
1: Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit.
2: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
3: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
4: En aquest espai publicitari podries estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Així va anar fins a finals dels 80, en el 1988, triomfava aquesta dona, la Paula Abdul, i aquesta és una de les seves cançons, un dels seus hits que hem volgut recuperar, aquesta cançó que es diu Straight Up. Doncs amb la Paula Abdul ens quedem a 5 minuts per la 1 en punt del migdia.
1: Aquí els clàssics.
0: Efecte retardat. Anem tancant edició del Calafell Matí, aquest programa magazín matinal de Calafell Ràdio, que combina l'actualitat, l'entreteniment, la bona música, i ho fem cada dia, de dilluns a divendres de 9 a 1, també els dissabtes amb el TPS Moments d'11 a 1. Doncs vinga, salutacions d'aquest que us parla, el Ferran Boquer, al capdavant doncs, del Calafell Matí, però també amb una colla de col·laboradors, que sense ells la feina no seria el mateix. Això no seria possible, també els companys que formen part de la feina d'aquest programa. Doncs vinga, marxem amb música fins la una en punt del migdia. Cançons com la que estàs a punt d'escoltar és una de les noves de la Lady Martínez. Des del seu àlbum en solitari arriba aquest Cabeza de Ratón. Ara sí! Vinga, fins la una amb això. Gràcies. Fins demà dijous a les 9. Adéu.

0: cabeza de ratón.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
4: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
8: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
9: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
10: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el cel...
4: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
11: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 8:15 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: passat.
1: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
2: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Roser Ribas.
3: Benvinguts, benvingudes als informatius de Calafell Ràdio. Avui som a dimecres, 16 de setembre de 2026.
2: L'informatiu.
3: Els veïns de Cal Bulevà han fet entrega de les propostes per al mural participatiu del barri, que crearà l'artista internacional Slim Safon. Un cop escollit, el dibuix final que donarà vida a una de les parets que formen part del cor del nucli del poble. Està previst que el procés artístic tingui lloc entre finals d'octubre i principis de novembre. Aquesta és la notícia que encapçala els informatius d'avui. De seguida l'ampliem. Abans, fem un repàs dels titulars. La Biblioteca Ventura Gassol de Calafell Poble acull fins al 26 de setembre l'exposició del Penedès als camps d'extermini nazis. Una proposta dedicada a recuperar i donar a conèixer la història dels deportats a les comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Penedès i el Garraf. Calafell Ràdio, Calafell Televisió estrenen nova temporada amb nous col·laboradors i objectius renovats en l'àmbit audiovisual. Detenen dos homes al Vendrell per diversos robatoris amb força en un taller d'automoció. A la plana comarcal, el Baix Penedès tornarà a estar aquest dimecres en situació de risc per precipitacions intenses. El Meteocat ha activat un avís groc per intensitat de pluja que estarà vigent entre les dues del migdia d'avui dimecres i les dues de la matinada de dijous. A la plana general, Sanitat vol prohibir la publicitat de la llet de fórmula per a bebès. El Ministeri planteja limitar la promoció de les llets de continuació de creixement i d'aliments elaborats amb cereals. El president Salvador Illa promet climatitzar els 2.530 centres educatius públics i 51 residències fins al 2031. I la nova fiscal en cap de Tarragona assegura que les prioritats són els menors, les víctimes i les persones vulnerables.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
3: Comencem, com sempre, amb les notícies municipals. Els veïns de Cal Bulevà han fet entrega de les propostes per al mural participatiu del barri, que crearà l'artista internacional Slim Safon un cop escollit el dibuix final que donarà vida a una de les parets que formen part del cor del nucli del poble. Està previst que el procés artístic tingui lloc entre finals d'octubre i principis de novembre. Dins de les actuacions del Pla de Barris de Cal Bulevà, l'Ajuntament de Calafell ha encarregat un mural urbà a aquest artista, Slim Safon, que sigui fruit d'un procés participatiu amb la ciutadania del barri i que hi vulgui participar. La voluntat de l'Ajuntament és cohesionar el barri i que el veïnat es senti identificat amb el mural. Per aquest motiu, és clau obrir un procés participatiu amb tothom i que l'actuació ajudi a que la població del barri es conegui entre si. Slim Safon és graduat en Belles Arts a la Universitat de Barcelona. De ben petit, ja es va endinsar en el món de l'art urbà. Les seves obres es poden veure a molts racons de Catalunya. La més propera i la que va ser declarada entre les tres millors del món és a Vilanova i la Geltrú, a la plaça del Xuriguer, on va pintar Ainhoa, una nena del barri que participava en la vida col·lectiva del barri de Sant Joan. Però també ha fet murals a Itàlia, Los Angeles, Nova York o Moscú. Podeu veure les obres de l'artista de Berga al web slimsafon.com. La primera reunió informativa va tenir lloc el dimarts 1 de setembre, a les 7 de la tarda, al celler de Cal Bulevà. El dimarts 13 d'octubre serà la darrera sessió, s'escollirà la imatge definitiva. Les convocatòries són obertes a tothom que hi vulgui participar, preferentment del barri de Cal Bulevà. Com hem dit, entre finals d'octubre i el mes de novembre es farà el mural en una paret del barri.
2: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
3: La Biblioteca Ventura Gassol de Calafell Poble acull fins al 26 de setembre l'exposició del Penedès als camps d'extermini nazis, una proposta dedicada a recuperar i donar a conèixer la història dels deportats de les comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Penedès i el Garraf. L'exposició posa el focus en les persones d'aquest territori que van ser deportades als camps de concentració i d'extermini del règim nazi i contribueix a mantenir viva la seva memòria i a reivindicar el compromís amb els valors democràtics. La mostra està comissariada per Ramon Arnabat Mata, Berta Llorenç Dicós, Àngels Parés Corretger, Maria Penya Pérez i Maria Teresa Sadurní Gil. La inauguració tindrà lloc aquest dijous 17 de setembre a les 7 de la tarda a la Biblioteca Ventura Gassol, una exposició que apela directament a la memòria col·lectiva i que es tanca amb un missatge que continua plenament vigent, mai més.
2: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
3: Calafell Ràdio, Calafell Televisió comença nova temporada. S'han afegit més col·laboradors i col·laboradores del Calafell Matí. Calafell Ràdio, Calafell Televisió va estrenar nous estudis l'any passat i després d'un any treballant ja pot avançar en l'àmbit audiovisual. Escoltem ara el director de l'emissora, Jordi Nin.
0: Per fi hem anat acabant, que això ha sigut un procés una mica llarg. Hem acabat per fi les instal·lacions del plató de televisió, que això ha sigut un treball complex, perquè, bueno, això és Calafell Ràdio, no Calafell Televisió, ara sí. Ara sí que ja comencem a tindre una estructura, un plató de televisió on podrem fer programes. Ja s'ha recuperat un programa, que és el Calafell Actualitat, que això ja s'havia fet fa molt de temps, però que no va poder continuar el programa per falta d'aquesta infraestructura. Ara sí, i justament quan començàvem l'estiu vam fer el primer programa, que aquest serà conduït per la Mireia Romaguera, que serà pel canal de YouTube. També dir que hi ha molta gent que pregunta, escolta, quan miro canals per televisió no trobo Calafell Televisió.
4: Correcte.
0: No el troben, ni el trobaran. S'hauran de baixar per YouTube, pel canal de YouTube. Vull dir que el que són les televisions per TDT, per la televisió digital terrestre, ja no es donen freqüències, vull dir, això ja és una cosa anacrònica. La gent ja vol veure les programacions a la carta, igual que la ràdio també, en molts casos, és així. I la televisió és a la carta, vull dir, la gent vol veure un programa i quan li ve de gust veure'l. Per tant, el que anirem alimentant i treballant és aquest canal a la carta i hem començat pel canal de YouTube.
3: La programació restant, a banda del Calafell Matí, ha patit alguns canvis i s'han afegit també nous col·laboradors.
0: Hem mogut una mica la programació per fer-la... Hem donat una mica, potser no diria coherència, perquè això ja la tenia, però hem posat un ordre que pot ser més agradable per la gent que s'estigui
5: escoltant. Una reestructuració, no? Sí. De continguts són els mateixos, però amb un altre ordre.
0: Ah, exacte, i a partir de les 6 del matí ja comencem amb els informatius, etc. Qui ens escolti de nit i estigui treballant, el que sigui, bueno, si no, una programació interessant.
3: Podeu escoltar-nos en directe o a la carta, a calafell.tv. Podeu accedir a Ràdio a la Carta i allà es despleguen diferents programes i espais. També recordem molt important el nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio, Calafell Televisió, així com les nostres xarxes socials. Estem a Instagram i a Facebook, @calafellradio.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
3: Obrim la plana comarcal. Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 33 i 34 anys al Vendrell com a presumptes autors d'un robatori amb força en un taller d'automoció del municipi. Els arrestats s'haurien accedit diverses vegades a l'interior d'una nau industrial situada al carrer de la Indústria entre els dies 15 i 19 d'agost. És una notícia que recuperem al diari Més. Segons la investigació dels agents de la Unitat d'Investigació de la Comissaria del Vendrell, durant les diferents incursions els dos homes haurien sostret diversos objectes i materials de l'interior del taller. Entre el material sostret hi havia carregadors i cablejat per a vehicles elèctrics, eines, bateries d'automòbil, una tauleta electrònica, balisses, B16, productes per al manteniment de vehicles i tubs de coure, entre altres objectes. Els investigadors també van constatar que durant el robatori s'haurien produït danys en el material i les instal·lacions. Les gestions policials van permetre identificar els dos presumptes autors i avançar en la localització localització del material sostret. En el marc de la investigació, els agents van trobar en una deixalleria part del cablejat per a vehicles que coincidia amb el material denunciat com a sostret. Un dels detinguts, concretament l'home de 33 anys, havia estat arrestat pocs dies abans per la seva presumpta participació en un altre robatori en força en un establiment comercial del Vendrell. Finalment, els dos homes van quedar detinguts com a presumptes autors d'un delicte de robatori en força. Els arrestats van passar dimarts a disposició judicial davant de la secció d'instrucció del Tribunal d'Instància del Vendrell.
2: Calafell Ràdio. Les notícies del Baix Penedès a l'informatiu.
3: I el Baix Penedès torna a estar aquest dimecres en situació de risc per precipitacions intenses. El Meteocat ha activat un avís groc per intensitat de pluja que estarà vigent entre les dues del migdia d'avui dimecres i les dues de la matinada de dijous. Segons la previsió, es podrien superar els 20 litres per metre quadrat en només 30 minuts, especialment a partir de les 6 de la tarda, quan es preveu el moment de més activitat de l'episodi. L'avís té un grau de perill màxim de 2 sobre 6. Però què significa realment estar en avís groc? Doncs bé, no vol dir que necessàriament plourà amb intensitat a tot el Baix Penedès, ni tampoc que tota la comarca rebrà la mateixa quantitat d'aigua. Els avisos meteorològics es basen en la possibilitat que se superin uns determinats llindars en una zona concreta i durant un període determinat. En aquest cas, el llindar que pot arribar a superar-se és de 20 mil·límetres en 30 minuts. El Meteocat considera que una precipitació superior als 20 mil·límetres en aquest interval ja entra en la categoria de pluja forta. Per tant, podem trobar-nos amb una tarda en què plogui poc o gens en alguns punts i al mateix temps es produeixi un xàfec molt intens i localitzat en altres zones de la comarca. A més, un dels riscos d'aquest tipus d'episodis és precisament que la pluja intensa es concentra en poc temps i en espais molt concrets. Això pot provocar acumulacions ràpides d'aigua, especialment en zones urbanes amb problemes de drenatge, i també crescudes sobtades de rieres, torrents o barrancs. Per això, Protecció Civil recomana extremar les precaucions, especialment durant les hores en què es preveuen els ruixats més intensos. Si som al carrer i ens sorprèn una precipitació important, cal buscar refugi en un edifici segur. I sobretot, no s'han de travessar rieres, torrents, passos soterranis o zones que es puguin inundar, ni a peu ni en vehicle. En cas d'haver de conduir, es recomana consultar abans l'estat de les carreteres, evitar desplaçaments innecessaris i conduir amb molta prudència. Una de les principals recomanacions és no intentar travessar una zona inundada, encara que l'aigua sembli poca, el vehicle pot perdre adherència o arribar a ser arrossegat. A casa, Protecció Civil recomana mantenir nets els desguassos i baixants, tancar portes i finestres davant d'un episodi intens i no baixar soterranis o garatges si hi ha risc d'inundació. I davant d'una situació d'emergència, cal seguir sempre les indicacions de les autoritats i, si és necessari, trucar al 112. També és important estar pendent de les actualitzacions, perquè la previsió pot evolucionar durant les pròximes hores. Per tant, avís groc no és sinònim de pluja generalitzada ni d'una situació d'emergència, però sí un senyal per estar atents, especialment aquest dimecres a la tarda, quan es preveu el pic de l'episodi al Baix Penedès.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant.
3: Obrim ja la plana general i anem més concretament a l'àmbit de la salut. I és que Sanitat vol prohibir la publicitat de la llet de fórmula per a bebès. El Ministeri planteja limitar la promoció de les llets de continuació, de creixement i d'aliments elaborats amb cereals. Així ho ha expressat el Ministeri en un real decret que l'ha bat a tràmit d'audiència i informació pública. El text no regula res sobre la composició i venda dels productes, però busca limitar-ne la publicitat perquè redueixen la prevalença i duració de la lactància materna, un element essencial en salut pública. La norma també diu que els pediatres no podran acceptar mostres, patrocinis ni regals dels fabricants i que tampoc podran entregar aquests productes a les famílies. La norma no regula la composició ni la venda d'aquests productes, ja que això ho fixa la normativa europea, però busca per primera vegada regular-ne la seva publicitat i promoció. En concret, el Ministeri vol incidir en les pràctiques que interfereixen en la presa de decisions informatives formades de mares i famílies i persones cuidadores en entorn de lactància. Pel que fa a la publicitat, el Ministeri vol limitar la dels preparats que promoguin el consum amb el fi de substituir el règim d'alimentació o nutrició comuns. Els que estiguin dissenyats de forma que dissuadeixin la lactància materna, els que incloguin imatges que idealitzin la seva utilització o els que incorporin testimonis de professionals sanitaris o científics com a mitjà d'inducció. El text també legisla sobre la presència de la indústria en els centres sanitaris i les oficines de farmàcia, que no podran acceptar la provisió gratuïta de preparats per a lactants, llets de continuació, begudes a base de llet o altres productes similars destinats a nens de poca edat. Tampoc els podran adquirir a preus simbòlics o inferiors als habitualment aplicats per les centrals de compres.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen.
3: Més notícies d'àmbit general, en aquest cas una qüestió que preocupa últimament suficient com per poder aplicar mesures. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha promès aquest dilluns climatitzar els 2.530 centres educatius públics i 51 residències d'aquí al 2031. Això ho assegura

0: anunciar-los que el govern posarà en marxa el pla Actuabitza Clima per climatitzar tots els centres educatius públics i totes les residències públiques de gent gran de Catalunya. Parlem de 2.530 centres educatius i de 51 residències públiques. Ens hem trobat un parc de centres educatius envellits, impropi de la Catalunya que volem. Més d'un de cada quatre centres són anteriors al 1965 i pateixen anys de desinversió que els han deixat sense les condicions que mestres i alumnes mereixen. Al curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran. Demà mateix el Consell Executiu aprovarà el pla. Tenim calendari d'execució i tenim pressupost. En total mobilitzarem 2.558 milions d'euros. En les properes setmanes convocaré els representants del món municipal per treballar de forma coordinada.
1: La climatització a les aules és una necessitat actual. Ja al juliol d'aquest mateix any, l'Ajuntament de Badalona va anunciar una inversió de poc més de mig milió d'euros per adaptar les aules i els patis de les escoles de la ciutat a les altes temperatures. Durant tot l'estiu s'han instal·lat sistemes de climatització a les 5 escoles bressols municipals que hi ha a la ciutat. Des de 2024 els centres funcionaven amb sistemes de refrigeració portàtils i ara se'n farà la instal·lació definitiva del circuit d'aire condicionat. D'altra banda, també han intervingut en els patis de 25 de les 34 escoles infantil i primària per generar espais d'ombra majoritàriament amb la instal·lació de pèrgoles. Aquestes obres començarien aquest mes de setembre i estarien a punt per al pròxim any. Escoltem aquest exemple de Badalona de la mà de Cristina Agüera, la primera tinent d'alcalde, que explica la inversió per crear espais d'ombra als patis de les escoles de la ciutat.
2: És una primera fase. Aquestes 25 escoles començaran al setembre, doncs, a la construcció d'aquests espais d'ombres, de pèrgoles, d'algunes aïllades, altres doncs, annexades als edificis, que també doncs, són una reivindicació molt important degut doncs, a adequar-nos, no?, a les temperatures i a les condicions doncs, que vivim, que viuen els nens en l'actualitat, i creiem doncs, que és un pas endavant molt important, molt necessari i doncs, que consta d'aquesta voluntat d'aquest govern doncs, per anar avançant en algo tan important com és doncs, millorar les condicions dels infants de la nostra ciutat i de les famílies.
1: La primera tinent d'alcalde de Badalona, Cristina Agüera, explica també la inversió en sistemes de climatització a les escoles bressol de la ciutat.
2: Sí que tenen calefacció, però mancava la climatització d'aquestes escoles bressols. Ara doncs, hi havia uns aparells de climatització, però que servien provisionalment, però ara doncs, comencem la setmana vinent a climatitzar totes elles i amb una durada de 3 mesos. Per tant, a mitjans de setembre aquesta climatització ja haurà finalitzat.
1: Si anem més cap enrere, el 30 de juny, per exemple, la síndica de Greuges, Esther Jiménez Salinas, va reclamar una resposta urgent i planificada contra la calor a les aules. Ho va fer després d'haver rebut fins a 150 queixes i consultes per l'elevada temperatura als centres educatius. La institució va constatar que en els darrers anys la xifra s'ha incrementat considerablement i va alertar que es tracta d'una problemàtica creixent que afecta nombrosos centres i que impacta directament en el benestar i les condicions d'aprenentatge de l'alumnat. A finals de 2025, Educació va informar de les mesures endegades. Però la síndica creu que mancava un sistema que identifiqués i objectivés les necessitats de cada centre, així com la priorització i la temporalització de les actuacions. La síndica va reclamar llavors un sistema d'auditories tècniques que avaluessin les condicions dels centres i la millora de la comunicació i la coordinació amb els ens locals i amb els centres educatius. Aquest passat juny, la institució va rebre un nou informe del Departament d'Educació en què s'explicava que s'ha definit un full de ruta que inclou un sistema de recollida de dades dels centres, auditories i mesures immediates com ara la instal·lació de ventiladors, entre d'altres. La síndica va explicar que continuaria fent seguiment del desplegament d'aquestes mesures, que demanaria que s'accelerin per garantir unes condicions adequades i saludables a tots els centres educatius. Després de tot això, el president de la Generalitat, el Salvador Illa, ja ha anunciat que s'aplicaran les mesures necessàries.
3: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
1: La nova fiscal en cap de Tarragona assegura que les prioritats són els menors, les víctimes i les persones vulnerables. Maria de la Cinta López

0: ha pres possessió com a nova fiscal en cap de la Fiscalia Provincial de Tarragona aquest passat dilluns. En l'acte ha afirmat que afronta amb una gran il·lusió el càrrec i ha assegurat que les prioritats del Ministeri Públic seran els menors, les víctimes i les persones vulnerables, com hem dit, i també els nous delictes tecnològics. El fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, ha lloat els més de 30 anys de la trajectòria de López, vinculada principalment a la demarcació de Tarragona. És una servidora pública excepcional, diu, amb capacitat d'anàlisi i de gestió global. López relleva a María José Osuna, que va ser nomenada fiscal cap inspectora de la Inspecció Fiscal de la Fiscalia General de l'Estat a finals de maig. En el seu discurs, López va afirmar que és un gran honor i, sobretot, una responsabilitat assumir direcció de la Fiscalia Provincial de Tarragona. Va assegurar també que el seu objectiu és preservar la feina feta fins ara en el Ministeri Públic, però que també afronta amb ambició i amb prudència tot allò que es pot millorar. Els reptes de la nova fiscalia: posar el focus en els menors, la violència vers les dones, les víctimes i les persones vulnerables són algunes de les prioritats de la nova etapa de la Fiscalia Tarragonina. A la vegada, López va indicar que un dels reptes és la criminalitat econòmica. Aquesta adquireix formes cada vegada més sofisticades, delictes combinats amb noves tecnologies. Per exemple, els delictes associats amb l'auge de la intel·ligència artificial, els quals plantegen dificultats jurídiques i tècniques que fa uns anys no ens podíem imaginar. En el seu discurs, López va expressar també que vol una fiscalia pròxima a tots els òrgans judicials, cossos policials, col·legis professionals o amb les administracions públiques, entre altres, per tal de protegir els drets dels ciutadans. En paral·lel, també va dir que treballarà per millorar les condicions dels fiscals, la càrrega de feina, la pressió de determinats procediments i la responsabilitat inherent de la seva funció pot ser molt elevada. Té més de 30 anys de carrera professional. López va ingressar a la carrera fiscal el 1992 i la primera destinació va ser la Fiscalia Tarragonina el 1993. Va desenvolupar bona part de la seva activitat professional a la secció territorial de Reus, primer com a coordinadora i després com a fiscal de Gana. En concret, va exercir aquestes funcions des de l'any 1999 fins al juny del 2025. Des de mitjans de l'any passat, va ocupar plaça a la Fiscalia de Tarragona. Així mateix, López ha exercit de delegada de violència sobre la dona a la demarcació de Tarragona des del 2010 fins al 2015 i de fiscal coordinadora de delictes econòmics des del 2024 fins a l'actualitat. El cas Innova ha estat un dels últims casos que ha dut com a fiscal. Escoltem ara la nova fiscal en cap de Tarragona, María de la Cinta López.
1: La fiscalía está en un punto muy bueno, la señora Osuna lo dejó en un punto muy bueno, pero como siempre las prioridades son los menores, las víctimas, las personas más desvalidas, como discapaces, son la primera función y la primera pensamiento de la fiscalía, aparte de todos los retos que ya indicado acerca de nuevos delitos tecnológicos, violencia sobre la mujer, etc.
0: El nomenament de la nova fiscal en cap coincideix amb l'anunci de la creació de 4 noves places de fiscal de segona categoria a la Fiscalia Provincial de Tarragona. Dues a la seu de la Fiscalia de Tarragona, una a la secció territorial de Reus i una altra a la secció territorial del Vendrell. Aquestes places entraran en funcionament el 31 de desembre d'aquest any, coincidint amb la creació de les noves places judicials. En el marc d'avançar en la nova organització de les Fiscalies de Catalunya, el Consell Executiu del Govern va aprovar la setmana passada la primera relació de llocs de treball que permetrà desplegar el nou model organitzatiu de l'Oficina Fiscal a Catalunya. El desplegament començarà per Barcelona, la Fiscalia Provincial de Barcelona i a la Fiscalia Superior de Catalunya, però s'estendrà progressivament a tot Catalunya i permetrà consolidar un model de justícia més modern, eficient i proper a la ciutadania.
2: Calafell Ràdio, calafell.tv. Les notícies del Camp de Tarragona a l'informatiu.
0: I a la plana econòmica, l'IPC puja 6 dècimes a l'agost a la demarcació de Tarragona fins al 4,4% anual. Els productes que més s'encareixen són la informació i comunicacions amb un 1,5% i el transport amb un 1,2%. En el darrer any, doncs, els preus han crescut un 4,4% i destacant especialment el transport, més 9,7%, i l'habitatge, aigua, llum, gas i combustibles, que ho han fet un 7,2%, especialment per l'increment dels subministraments i carburants, que han pujat un 12,2%, principalment pels efectes de la guerra a l'Iran. I en general, l'IPC puja 5 dècimes a l'agost a Catalunya, fins al 4%, l'encariment interanual més alt des del març del 2023. L'Estat registra registra una inflació més acusada amb una pujada del 4,3% interanual, 7 dècimes més que el juliol. L'electricitat, el gas i altres combustibles lideren els encariments a l'agost, amb un increment de preus del 10,6% interanual respecte de l'agost de l'any passat. També ho fa l'ús de vehicles personals, que s'encareix un 17,4% interanual. En detall, els combustibles líquids augmenten un 46,4% interanual, els seus preus, seguits per l'electricitat, que representa un més 9,2%, els hidrocarburs liquats, un més 4,6%, i el gas natural, que representa més 4,4%. Pel que fa a l'ús de vehicles privats, el gasoil anota un encariment del 30,3% interanual a l'agost, mentre que la benzina puja un 16,9% en comparació amb l'agost de l'any passat. Els sous s'encareixen un 12,5% interanual. A la cistella de l'alimentació destaquen, doncs, els ous. Amb aquesta pujada també s'encareixen per sobre de la inflació mitjana els cítrics frescs, els llegums, el peix fresc o refrigerat i les espècies. Paral·lelament, altres productes s'han abaratit a l'agost, com ara els cereals, les fruites amb vinyol, les begudes vegetals, la mantega o els fruits secs. Si es compara Catalunya amb la resta de comunitats autònomes, Cantàbria registra la inflació més alta, seguida per Galícia i Castilla i Lleó. A l'extrem contrari, es van situar Ceuta, Melilla i Canàries. Catalunya és la setena comunitat autònoma amb una inflació més baixa, 3 dècimes per sota de la mitjana estatal.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant.
0: Ja arribem ja al final d'aquests serveis informatius des de Calafell Ràdio, des del 107.9 FM, també online a calafell.tv. Avui dimecres 16 de setembre de 2026. Tornem amb més informació en properes edicions dels informatius d'aquesta casa. Fins aviat.
2: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.

0: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
1: Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit.
2: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
3: En marxa l'únic judici per la violència policial de l'1 d'octubre, el del cas Roger Espanyol. Bon dia, són les dues.
4: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
3: Aquest matí ha arrencat a l'Audiència de Barcelona el judici contra els quatre policies nacionals, tres comandaments i un escopeter, acusats d'haver buidat un ull a Roger Espanyol l'1 d'octubre de l'any 2017, Joan Bota.
5: És una causa inèdita, l'únic amb policies espanyols asseguts al banc dels acusats per les càrregues amb què van intentar aturar el referèndum d'autodeterminació. La resta o es van arxivar o van quedar no res després amb la llei d'amnistia.
3: Barcelona, Miquel Jarque.
6: En el judici, Roger Espanyol ha actuat com a testimoni, atribueix el tret d'un policia nacional d'una pilota de goma que li va buidar l'ull a una represàlia per una disputa que va tenir lloc abans de la càrrega policial, en una càrrega on ell va ser colpejat per una porra i la gent de la Policia Nacional la va perdre.
7: Pel que havia passat just abans amb el tema de la porra i el cop que vaig rebre i que havia perdut la porra i que havia intentat impedir-la, jo ho entenc com una represàlia cap a aquesta acció.
3: Mentrestant, Europa proposa prohibir l'accés dels menors de 13 anys a les xarxes socials, limitar-ne l'ús dels que tenen entre 13 i 15 anys i obligar les plataformes a fer-ne un disseny segur fins als 18.
5: Ho ha defensat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, en un discurs sobre l'estat de la Unió, en què també ha proposat crear un Consell de Seguretat Europeu i que el Canadà sigui estat associat a Europa.
3: A Estrasburg, Bruno Fortea.
8: Si la proposta tira endavant, el Canadà serà el màxim aliat geopolític de la Unió Europea. Se li atorgarà un estatus únic que ara mateix no té cap altre país. Pel que fa a les xarxes socials, von der Leyen presenta demà mateix la llei que restringirà l'accés als menors i per solucionar la crisi de Ceuta ha anunciat un nou reglament per agilitzar encara més l'expulsió de migrants quan hi hagi una emergència.
3: I de tornada aquí a Catalunya, us ho avança a Catalunya Ràdio, vigilants privats de DIF i els Mossos d'Esquadra reforçaran a partir d'aquesta mateixa nit, amb patrulles a les vies, als entorns de l'estació de França de Barcelona, on hi ha hagut 6 robatoris de coure en els últims 10 dies.
5: I l'última aquesta mateixa nit ha afectat la senyalització automàtica i ha provocat retards i supressió de trens a tota la línia del Garraf.
3: Mentrestant, el president Salvador Illa reivindica el nou finançament a Extremadura, governada pel Partit Popular i per Vox, avui que el govern hi trasllada allà els actes de la Diada que habitualment s'havien fet a Madrid. Enviat especial a Extremadura, Albert Prat.
9: A aquesta hora, Salvador Illa segueix reunit a la seu de la Junta d'Extremadura amb la presidenta Maria Guardiola. Illa ha entrat amb la intenció de defensar que el nou finançament és solidari amb totes les comunitats en un nou intent per fer canviar d'opinió els barons del PP que mantenen el seu veto a la reforma.
10: La proposta que fem nosaltres no perjudica ningú i que guanyaria en credibilitat aquells que critiquen el model si fessin una proposta alternativa que fins a data d'avui no he vist.
3: I en temps de cultura, la bola negra dels Javis representarà Espanya a la pròxima edició dels Oscars. Madrid, Dani Sainz de Aja.
11: La bola negra s'ha imposat al Ser Querido i a Los Domingos, però encara haurà de passar el filtre de l'Acadèmia de Hollywood. De moment, esta història, que entrellaça memòria i alliberament sexual, està tenint molt bona acollida entre el públic de Toronto, on ha arrencat la seva gira nord-americana.
3: I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
12: Bon dia.
3: El Barça juga avui a 9:15 al Camp Nou contra el Racing de Santander.
12: Un partit que podreu seguir, com sempre, a la TDT i que avui tindrà una edició especial amb una prèvia conjunta amb el Que t'hi jugues Barça de Ràdio Barcelona per celebrar els 50 anys de les transmissions de futbol en català. Al Madrid, polèmica perquè Mbappé i Vinícius no van mostrar la samarreta abans del partit de suport a Ceuta i derrota ahir de l'Espanyol 2-1 amb el Rayo Vallecano.
3: Sàpiguen com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
13: Hola, bon dia. Doncs dues incidències al transport públic. Retards de l'R2 Sud de Rodalies i regionals del Corredor Sud, R13, 14, 15, R16 i R17, a causa de diverses incidències, entre les quals, com comentàveu, una de provocada per un robatori de cable a l'estació de França. També retards de l'R11 per una incidència de gestió operativa. A les carreteres, poques complicacions, només algunes retencions a les rondes de Barcelona i també l'N420 a les Borges del Camp a causa d'obres.
3: I ens falta el temps.
2: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
3: I avui és especialment interessant perquè, Francesc Mauri, bon dia.
14: Bon dia.
3: Aquesta tarda tindrem pluges.
14: Doncs sí, ja hi comença a haver alguns primers ruixats, coses modestes, això sí, que arriben al Pirineu Occidental, una zona de ruixats també cap a l'Ebre, bàsicament ara mateix cap al Golf de Sant Jordi, i els ruixats que aniran agafant empenta a mesura que avanci la tarda al nord-est, bàsicament des del Pirineu Oriental i cap al litoral i prelitoral barceloní, conurbació barcelonina fins aquest vespre, nit i matinada. I s'hi afegirà mitja tarda, vespre i nit, la Costa Daurada. En totes aquestes zones s'ha vist taronja de Meteocat, aiguats que podrien ser d'intensitat torrencial, per tant, superar els 40 litres en 30 minuts, i sempre, sempre, sempre amb extremada irregularitat. Això vol dir que en alguns indrets pot ploure moltíssim i a pocs quilòmetres, o més ben dit, metres, gairebé no caure ni gota. I atenció al descens de temperatura de luxe aquesta matinada i demà.
3: Molt bé, doncs haurem d'estar molt pendents de les pluges, les precipitacions i, com sempre diem, molta precaució en els desplaçaments. Gràcies, Francesc, bon dia.
14: Bon dia.
2: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
3: Les 2:06. Continua a aquesta hora la primera jornada del judici per la violència policial de l'1 d'octubre. Es fa contra els 4 policies nacionals, 3 comandaments i un escopeter, acusats d'haver buidat un ull a Roger Espanyol el dia del referèndum per la independència. Espanyol ha declarat davant del tribunal que el van ferir com a represàlia d'un enfrontament previ. Els policies s'enfronten a penes que poden anar de 13 anys de presó cadascun. La fiscalia en demana, en canvi, l'absolució. Anem a l'Audiència de Barcelona, on es fa aquest judici. Miquel Jarque, bon dia.
6: Hola, molt bon dia. Òscar, sí, aquí continuen declarant testimonis de l'acusació. En la declaració d'Espanyol, la primera del matí, ell ha admès que va participar en el llançament de tanques contra furgonetes policials, però atribueix el tret d'un policia nacional a una represàlia per una disputa que va tenir lloc amb uns agents en una càrrega on va ser colpejat amb una porra que l'agent de la Policia Nacional va perdre.
7: Jo crec que aquell tret va ser en represàlia per l'acció que havia passat abans i no entenia que quan les furgonetes ja estaven al carrer Gran Via no acabessin de retirar-se i seguissin disparant el que jo creia que eren salves.
6: Tots els testimonis de l'acusació que van veure les càrregues amb pilotes de goma expliquen que va ser a poca distància i totalment desproporcionada. L'acusació en el judici haurà d'acreditar a quina distància es va fer el tret que va deixar sec d'un ull Roger Espanyol. Avui hi ha previst que declarin una quinzena de testimonis. Demà serà el dia dels pèrits. El judici acabarà l'1 d'octubre.
3: Doncs abans d'arrencar el judici, l'activista Roger Espanyol ha rebut el suport de diverses entitats, com ara l'Assemblea Nacional Catalana, Òmnium, Irídia, de Defensa dels Drets Humans, i de l'associació Stop Bales de Goma, que lluita per prohibir l'ús d'aquests projectils. El judici també està sent seguit per una missió d'observació d'independent integrada per diferents organitzacions com ara Amnistia Internacional. Palau de Justícia, Marta Corbalán.
15: Roger Espanyol ha arribat a les 9 del matí a l'Audiència de Barcelona, on l'esperaven una trentena de persones amb pancartes i crits de suport. Aquest és l'únic cas que serà jutjat per les càrregues policials de l'1 d'octubre. La resta de policies investigats van ser amnistiats. La llei, però, no preveu l'amnistia per als 4 agents que a partir d'avui s'asseuen al banc dels acusats perquè no ampara lesions de gravetat com la pèrdua d'un ull. Irídia, Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana, que exerceixen d'acusació popular en el judici, confien que aquest cas serveixi d'acte de reparació i justícia per a totes les persones que van patir les càrregues de l'1 d'octubre i esperen que acabi amb una sentència condemnatòria. Sentim la directora d'Irídia, Anaïs Franquesa, el president d'Òmnium, Xavier Antic, i el de l'Assemblea, Josep Vila.
16: És un judici històric perquè es faci justícia pel Roger, però també perquè s'estableixin els límits de què pot fer o no la policia en context de protesta.
17: Avui portem al banc dels acusats un escopeter i 3 comandaments de la policia espanyola, però en realitat portem a judici tota la violència policial de l'1 d'octubre.
18: Un únic judici, que això sol ja explica el nivell de poca democràcia i de poca justícia que hi ha a l'estat espanyol.
15: El judici ha arrencat avui i acabarà casualment el pròxim 1 d'octubre, coincidint amb el 9è aniversari del referèndum.
3: Passant 10 minuts de les dues, Brussel·les proposa prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys i posar límits als que tenen entre 13 i 15 anys. Davant de l'Eurocambra, a Estrasburg, Ursula von der Leyen ha criticat l'addicció que generen les grans plataformes. Sobre seguretat, ha proposat la creació d'una nova aliança de la Unió Europea amb el Regne Unit, amb Ucraïna i amb el Canadà, a qui proposa que es converteixi en el primer estat associat al bloc comunitari. Anem a Estrasburg. Bruno Fortea, bon dia.
19: Hola, bon dia, Òscar.
3: Anem a pams, Bruno, perquè han dit moltes coses, Ursula von der Leyen. Sobre la prohibició de xarxes socials, Brussel·les presenta demà mateix una llei per fer-ho possible.
19: Sí, una llei que, segons von der Leyen, imposarà límits a les grans tecnològiques.
20: Les plataformes hauran de demostrar que són segures, perquè no es tracta que els nostres menors accedeixin a les xarxes socials. Es tracta de quan i com permetem que les xarxes socials accedeixin als menors. Europa té el poder d'actuar. Som nosaltres qui decidim les nostres regles, no les grans tecnològiques.
19: I vol que els menors de 13 anys quedin exclosos de les xarxes i que entre els 13 i 15 anys només hi puguin accedir sota control parental, amb límits de temps i funcions limitades a les aplicacions.
3: Però com dèiem, Bruno, a banda de les xarxes socials, l'altre gran protagonista és avui el Canadà, a qui Brussel·les pretén acostar a la Unió Europea. I com vol fer-ho?
19: Fent que el Canadà sigui el primer estat associat de la Unió Europea. No entraria dins del club comunitari, però sí que en seria el màxim aliat geopolític, just ara que el Canadà manté una guerra comercial i arancelària amb Donald Trump.
20: Aquesta és una aliança que no va contra ningú altre. Va a favor de la nostra força comuna. Volem portar la relació amb el Canadà al nivell més alt possible.
19: Von der Leyen també vol crear un Consell de Seguretat per coordinar millor la defensa d'Europa i altres aliats. No hi ha esmentat, però, el nom dels Estats Units.
3: I en aquest discurs també s'ha colat la crisi de Ceuta. Aquí, Brussel·les, Bruno, ha tornat a defensar un enduriment de la política migratòria.
19: Sí, von der Leyen, de fet, ha anunciat un nou reglament per agilitzar encara més l'expulsió dels migrants quan hi hagi crisis com la de Ceuta, amb fluxos migratoris que són orquestrats o utilitzats, diu, per atacar Europa.
20: Totes les nostres fronteres exteriors són fronteres europees. Per tant, vull adreçar-me directament al poble d'Espanya. La frontera de Ceuta és una frontera europea, perquè Ceuta és Espanya, Ceuta és Europa, i Europa serà allà per vosaltres.
19: Von der Leyen també s'ha mostrat a favor d'alentir el desenvolupament de la intel·ligència artificial.
3: Bé, doncs, d'entre totes les coses que ha dit Ursula von der Leyen, ha entrat en aquest debat sobre el futur tecnològic. I en això és especialment significatiu el fre i l'alerta que sorgeix des del mateix sector. Cada vegada més veus admeten la necessitat d'un control a la intel·ligència artificial, una revisió exterior, Albert Manyà.
21: L'últim a fer-ho ha estat Sam Altman, cofundador d'OpenAI, que ha admès des de San Francisco que és normal que la gent no li faci massa gràcia. I think you
22: also see... Crec que també s'observa una por real que algunes d'aquestes empreses o algunes companyies que desenvolupen IA puguin acumular massa poder i ser capaces d'exercir una influència indeguda sobre l'economia i imposar una visió del món a la gent. I crec que el món té motius per tenir por d'això.
21: Mark Zuckerberg, de Meta, també reclama la presència d'uns avaluadors independents. En definitiva, més o menys matisos, aquesta indústria reivindica un regulador, com en altres camps.
3: I al marge d'aquests líders de la IA, un fòrum a la capital dels Estats Units ha contraposat figures polítiques contraposades que han arribat a una conclusió semblant. No es pot deixar el sector en mans només dels oligarques. Washington, Oriol Serra.
23: Bon dia. La Pro-Human Assembly o Assemblea Prohumana, un fòrum de debat sobre els perills i avantatges de la intel·ligència artificial, ha reunit veus tan dispars com són les del senador demòcrata Bernie Sanders, situat a l'ala més esquerra del partit, i l'exassessor de Donald Trump, el fonamentalista maga Steve Bannon. Curiosament, tots dos s'han mostrat d'acord a l'hora de manifestar la seva preocupació pel fet que la IA estigui concentrada en les mans de quatre multimilionaris del sector tecnològic, i tots dos són partidaris de posar fre al desenvolupament de la superintel·ligència. Els temors de l'un i de l'altre, això sí, es concreten segons la ideologia de cadascun. Sanders ha enviat aquest missatge a Musk, Zuckerberg, Gates i Amodei, entre d'altres.
21: Si creieu en la democràcia, si creieu que la gent ha de tenir el dret a determinar el seu futur, deixeu d'abocar centenars de milions de dòlars als superpacs, els quals intenten derrotar membres del Congrés i candidats que estan lluitant per aconseguir salvaguarda seriosa sobre la IA. Prou d'hipocresia.
23: Bernie Sanders també ha demanat al president Donald Trump que treballi per arribar a un acord amb la Xina quan la setmana que ve rebi el president Xi Jinping a Washington. En canvi, Steve Bannon s'ha mostrat contrari a formar aliances amb la Xina per qüestions de seguretat.
0: Hauríem de posar en quarantena avui mateix qualsevol aspecte de l'ecosistema de la intel·ligència artificial perquè quedi fora de l'abast del Partit Comunista Xinès.
23: Curiosament, tant Bannon com Sanders han comparat els perills inherents que comporta la cursa per dominar la intel·ligència artificial amb els que durant la Guerra Freda va suposar tenir armament nuclear.
3: Tornem a Catalunya, ens ho explicava el Francesc Mauri quan començàvem aquest Catalunya migdia. Som davant d'un nou episodi de tempestes que poden provocar aiguats a diversos punts del país, sobretot al litoral i al prelitoral, entre el Camp de Tarragona i Barcelona, i també a l'interior de les comarques de Girona i de Barcelona. Els meteoròlegs, ens ho deia en Mauri, preveuen pluges torrencials amb acumulacions que poden arribar als 100 litres d'aigua per metre quadrat, sobretot a la tarda, al vespre i durant les primeres hores de la nit, però de moment no hi ha previst activar cap restricció i tampoc enviar cap SLR. Unitat mòbil al Departament d'Interior. José Antonio Rodríguez i Toni Fortesa.
1: Protecció Civil manté l'avís de nivell taronja i de moment no preveu enviar cap S-alert perquè no s'arriba al llindar necessari. Tot i això, demana limitar els desplaçaments, estar atents a les prediccions i extremar la precaució davant aquest episodi de pluges. Joan Ramon Cabello, subdirector de Prevenció de Protecció Civil, assegura que mantindran el dispositiu de seguiment per si calgués enviar un avís en algun moment.
4: Si en un moment determinat doncs, tenim una observació de que se superen aquests llindars o tenim una situació meteorològica o una situació d'inundacions en un indret determinat que fa que s'ha pogut donar una situació de perill per la ciutadania, doncs nosaltres, evidentment, a reacció doncs, enviaríem aquest missatge per a les persones que us puguin veure afectades.
1: Cada vegada es fa més difícil precisar les prediccions i localitzar exactament on descarregaran les tempestes. Santi Segalà, cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, assegura, però, que en el que sí està clar és en la temporalitat del fenomen.
8: Estem davant d'una situació que està acotada en el temps, que començarà doncs, a partir d'ara al migdia i durarà fins les primeres hores de la següent matinada i esperem doncs, que aquests xàfecs locals de distribució bastant irregular puguin donar lloc doncs, a aquests aiguats que puguin superar tant el llindar de 40 mil·límetres en 30 minuts com el de 90 mil·límetres en 3 hores.
1: Les tempestes poden ser torrencials, sobretot entre la tarda i el vespre i durant les primeres hores de la nit. Les zones amb més risc són el litoral i prelitoral entre el Camp de Tarragona i Barcelona i també punts de l'interior de les comarques de Girona i de Barcelona.
3: Passant 2 minuts d'un 3:15 de la tarda, reforça la seguretat de l'estació de França de Barcelona per evitar més robatoris de capa de coure. De fet, avui hi ha hagut el 6è robatori en només 10 dies. Agents de seguretat privada començaran a patrullar a partir d'aquesta mateixa nit per les vies i també es reforçarà la vigilància als accessos per part dels Mossos, segons que ha pogut saber 3CatInfo de fonts ferroviàries i relacionades amb la seguretat. Joan Garcia, bon dia.
24: Hola, Òscar.
3: Primer, per què hi ha tants robatoris precisament a l'estació de França?
24: En general hi ha tants robatoris perquè el preu del coure s'ha doblat des de mitjans del 2022 per la guerra d'Ucraïna. I en el cas de l'estació de França en concret, perquè el tancament de l'espai comprès entre el final de la marquesina i el començament del túnel és molt deficient. Ara es reforçarà. A altres punts on s'actuarà, perquè quan hi ha robatoris afecten molt la circulació de Rodalia, són Montcada Bifurcació, Bellvitge, Sagrera, Granollers, Sant Vicenç de Castellet i la zona entre Montblanc i Vinaixa.
3: I això com afecta els usuaris quan es roba coure de l'estació de França?
24: Quan es roba cable de coure, no pot funcionar la senyalització automàtica i la circulació s'ha d'alentir. En el cas de la R2 Sud i els regionals del Garraf, que són els trens que comencen o acaben a l'estació de França, s'eliminen els trens de Vilanova i els de Sant Vicenç de Calders paren a totes les estacions, però només en poden passar 2 cada hora i en cada sentit. David Cortés, de Dignitat a les Vies, ha explicat a aquesta emissora els efectes que això té, sobretot de Vilanova cap avall.
25: Però de Vilanova cap a Sant Vicenç trobem que tenim una freqüència normal del dia a dia de mitja hora, i quan hi ha aquests robatoris de cobre hem estat fins a 2 hores sense servei en aquestes estacions, perquè els trens, com van amb tant de retard, es cancel·len, i avui quan hem sentit recent llevat ja del matí ja directament hem optat per agafar autobús que anava de gom a gom.
24: Aquest matí ha anat la policia científica, demà es reuniran govern, Rodalies, Adif i Mossos. Una proposta que hi haurà sobre la taula serà canviar el coure per alumini. Aquesta setmana s'ha adjudicat també la instal·lació de càmeres de seguretat a l'estació de França a l'empresa Indra per valor d'1.200.000 euros. Això sí, el termini que marca el contracte per instal·lar-les és d'un any.
3: Més coses. Les execucions hipotecàries, que són els processos que s'han obert contra persones amb problemes per poder pagar la seva hipoteca, s'han disparat un 30% en l'últim any. S'han obert un miler d'expedients que, en alguns casos, acabaran amb la pèrdua del pis. És la xifra més alta dels últims 10 anys, quan, atenció, la majoria de les persones en aquesta situació tenia problemes de salut mental, Sara Riera.
5: Tornem a nivells del 2016 en execucions hipotecàries i l'estrès crònic que provoquen aquests procediments es torna a generalitzar. Els preus de l'habitatge, la inflació, la pèrdua de poder adquisitiu i els tipus d'interès són un caldo de cultiu potentíssim que aquest últim any han tornat a deixar un miler de persones a l'abisme. Delia Serare, portaveu de la PA.
9: Y quizás ahora pues nos vemos con esa variante, ¿no?, peor, que es la subida de la vivienda, ¿no? En la crisis, precisamente los fondos de inversión y los bancos pues no quieren llegar a negociaciones con las familias, ¿no? ¿Por qué? Porque quizás lo que más les interesa es echar a una familia y quedarse pues con la vivienda, ¿no?
5: Són famílies senceres amb crisis d'ansietat brutals, diu Serare. Carme Borrell, que en l'última dècada ha estat també la gerent de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, ha explicat en una entrevista a Catalunya Ràdio que la política d'habitatge necessita incorporar ja la perspectiva de salut pública.
10: Perquè a vegades el que s'acaba fent és medicalitzant a les persones, no? Bueno, com que té un problema de salut mental, doncs li dono un tractament. Que està bé, si no hi ha més remei, però cal entendre les arrels d'on ve tot això. Perquè si no entenem les arrels, al final costarà molt avançar.
5: Doncs bé, en aquestes arrels hi ha la lògica de mercat amb què funciona l'habitatge a casa nostra.
3: El president Salvador Illa és avui a Extremadura, on aquest any per primera vegada el govern hi celebra els actes de la Diada, que fins ara havia fet sempre a Madrid. Des d'allà ha reivindicat la migració extremenya i ha defensat cara a cara el nou finançament autonòmic amb la presidenta de la comunitat, la popular Maria Guardiola. Enviat especial a Mèrida, Albert Prat, bon dia.
11: Què tal? Bon dia. Sí, a aquesta hora estem pendents de saber com ha anat aquesta reunió entre Salvador Illa i Maria Guardiola, la primera presidenta autonòmica del PP que baixa el veto a Vox per governar plegats a la Junta d'Extremadura. Abans d'entrar, Illa ha avançat que el finançament autonòmic seria un dels temes que posaria damunt la taula.
12: La proposta que fem nosaltres no perjudica ningú i que, naturalment, sempre hi ha recorreguts de millora que estem disposats a explorar. I, a més, guanyarien credibilitat aquells que critiquen el model si fessin una proposta alternativa que fins a data d'avui no he vist.
11: El govern ha triat Extremadura per homenatjar totes aquelles famílies que van marxar d'aquí durant el segle passat.
13: La zarza entre los años 60 y 80 perdió un tercio de nuestra población. Se fue fuera de España o a otras comunidades autónomas, pero la gran mayoría de zarceños y zarceñas que emigraron a Catalunya.
11: Per això, la primera visita del president acompanyat del seu alcalde ha sigut en aquest poble de 3.000 habitants que ja s'ha convertit en un símbol d'aquell èxode.
12: Molts catalans són d'origen extremeny i gràcies a ells, al seu treball, al seu esforç, a les seves aportacions, doncs Catalunya és avui el que és.
11: I l'acte central de la Diada d'aquest vespre es farà aquí, a la capital, amb la projecció de la pel·lícula El 47, per reivindicar els orígens extremenys del seu protagonista, Manuel Vital, que es va convertir en un líder veïnal del barri de Torre Baró de Barcelona.
3: Per cert, l'expresident de la Generalitat, José Montilla, avisa que la capacitat d'acollir immigrants a Catalunya no és infinita. Montilla creu que les solucions miraculoses que promet l'extrema dreta són una farsa i una mentida. L'expresident ho ha dit avui en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
26: Hem de fer-lo de manera ordenada. La capacitat d'acollida d'una societat no és infinita. Això s'ha de dir també. O sigui, no, aquí no, que vingui tothom que vulgui i tal. No, tothom que vulgui no. I perquè, a més, després direm que hi ha gent que no té habitatge, que no està ben escolaritzada, que s'ha de cobrir necessitats bàsiques. Drets sí, però deures també. I això val per tothom, per als immigrants també, i per als d'aquí també.
3: Per cert, sobre la immigració, la Fiscalia de Ceuta demana aclarir el paper del delegat del govern espanyol i si va fallar o no a l'hora de prevenir l'entrada el dia 30 de juliol. La crisi a Ceuta ha estat munició entre Alberto Núñez Feijó i Pedro Sánchez a la sessió de control que s'ha fet avui al Congrés. S'han culpat mútuament de cronificar el problema. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
2: Bon dia. Acusacions creuades i poques solucions conjuntes és el que ha deixat el cara a cara entre Sánchez i Feijóo. A dins de l'hemicicle, el líder del PP ha demanat a Sánchez més mans per accelerar el registre de migrants i també que agafi el guant al Marroc, que ha dit que obrirà les portes a tots els ciutadans que retorni a Espanya. El president espanyol li ha recordat que les deportacions massives no són legals.
6: Deje de minimizar la crisis, deje de encubrir a los responsables. Esto se tiene que resolver inmediatamente.
7: Ustedes lo único que hacen es poner palos en la rueda para resolver el problema.
2: Ja fora, al passadís, en un gest molt poc habitual, Sánchez s'aturava per dir això.
14: Presidente, ¿cómo explican que haya mil menores en las calles de Ceuta todavía?
7: Eso a vivas, pregúntenme.
2: I és que la Moncloa recorda que la tutela dels menors depèn del govern de Ceuta i va tardi una declaració frívola i responsable a ulls del PP. Però no tot ha estat Ceuta. Des de Junts han demanat a Sánchez més mesures per a les classes mitjanes i l'han acusat de l'auge de l'extrema dreta.
16: Són vostès una màquina de fabricar pobres i s'han convertit en l'autopista per on avança l'extrema dreta.
2: Sánchez ha evitat la confrontació i ha estès la mà a negociar just avui que comencen oficialment les negociacions pels pressupostos, reunió del ministre d'Hisenda amb el soci de govern Sumar. Després vindrà una ronda de partits. La Moncloa no té els vots, però manté que els presentarà a la tardor.
3: D'aquí a 5 minuts seran 2:45 de la tarda. Fem una pausa i de seguida novetats en la lluita contra l'Alzheimer.
17: Catalunya migdia.
18: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
27: Es ocupem a les millors taules del món.
28: En aquesta terra protegim i acollim.
29: Fem barri i fem pinya.
30: I fem i no deixem de fer.
31: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
32: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
33: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
34: Professionals, sou els que convertiu les cases en llars i les obres en confort. A Obramat us acompanyem amb solucions completes, marques líders al millor preu i assessorament professional. 20 anys construint junts. Obramat.
35: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura, Govern d'Espanya.
36: La IA és bona?
37: A quina edat puc tenir mòbil? Com sé si una notícia és veritat?
38: Cada dia et fas més preguntes i cada pregunta n'obre una altra.
39: I això per què passa?
40: I a qui m'he de creure?
41: I què puc fer jo?
38: Per això fem l'Infocar.
42: Per trobar respostes a les preguntes que t'importen
38: ben explicades. Perquè fent preguntes és com es comença a entendre el món.
43: Infocar, de dilluns a dijous al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
3: Catalunya migdia. 3 minuts i seran 2:15. La Fundació Pasqual Maragall contra l'Alzheimer calcula que d'aquí un o dos anys començaran a sortir nous fàrmacs per frenar l'avenç de la malaltia de manera eficaç i per tots els tipus de malalts. Des de la Fundació demanen, però, complicitat de tota la societat i, sobretot, de les administracions per acompanyar la cura i la integració als pacients amb Alzheimer, Mònica Mas.
44: Actualment existeixen dos tractaments dirigits a l'acumulació de la proteïna beta-amiloide que, en certs subtipus d'Alzheimer, arriben a frenar fins un 30% la progressió de la malaltia, però són per pocs pacients. La bona notícia és que hi ha en marxa molts assajos a nivell internacional que aviat han de donar fruits. Concretament, hi ha 192 assajos clínics que estudien 158 molècules per poder frenar la malaltia en estadis inicials i que serveixen per tots els tipus de malalts d'Alzheimer. El doctor Arcadi Navarro, director de la Fundació Pasqual Maragall, creu que en un màxim de dos anys ja es veuran els primers resultats.
45: Poc a poc anirem acumulant fàrmacs eficaços i poc a poc serem fàrmacs que es podran administrar a tothom que els necessiti, no només a una sèrie petita de persones que tinguin unes condicions molt concretes, tant genètiques com de neuroimatge. La situació és realment esperançadora.
44: També insisteix que s'han identificat fins a 14 factors de prevenció per la salut cerebral que ajuden a evitar la malaltia i que les administracions haurien de promoure entre la població. Estem parlant de millorar la dieta, estudiar, fer exercici físic, socialitzar i tractar la sordesa, entre molts altres.
3: I el govern català crearà 2.300 noves places de residències aquest any a Catalunya, la meitat de les quals per persones grans. Ho ha anunciat el conseller de Drets Socials, Raül Moreno, al Parlament, on també ha avançat que el mes que ve començaran a gestionar les noves solicituds sol·licituds de l'ingrés mínim vital i faran realitat així el traspàs de competències d'aquesta prestació fins ara estatal, Marriera.
0: A la seva primera compareixença davant la Comissió de Drets Socials com a conseller, Romero ha explicat que enguany invertiran 21 milions i mig d'euros i l'any que ve 133 milions més per crear noves places residencials. D'aquesta manera, diu, s'hauran obert en 2 anys unes 6.000 places compromeses en l'acord d'investidura.
1: Les properes setmanes traurem una convocatòria de provisió de places residencials per a concertar 2.300 places més arreu de Catalunya. Prop de la meitat aniran destinades a places per a residències de gent gran i la resta permetran també reforçar l'atenció en centres de dia, l'atenció a persones amb discapacitat i amb problemes de salut mental, així com l'atenció precoç.
0: Pel que fa a l'ingrés mínim vital, assegura que és un primer pas de traspàs i que l'any que ve la Generalitat ja assumirà plenament la gestió i ha demanat als diputats que accelerin els tràmits de la reforma de la renda garantida per millorar la coordinació entre totes dues prestacions. L'oposició li ha demanat més esforços en matèria de dependència, actualitzar la cartera de serveis socials i que es creïn places residencials públiques i no de gestió delegada.
3: Hem sentit els senyals horaris de 2:15 de la tarda. Tornem a la informació internacional perquè les hostilitats entre l'Aràbia Saudita i els Houthis del Iemen fan créixer la tensió a la zona, Albert.
4: Els rebels diuen que han abatut un caça saudita en una zona petroliera al centre-est del país i acusen Riad d'haver dut a terme centenars d'atacs aeris els últims dies. El govern saudita no ha confirmat la notícia, però sí que ha denunciat la presència d'un dron a la ciutat santa de la Meca. Les defenses l'han abatut abans que entrés a l'espai aeri restringit i el govern ha anunciat operacions de represàlia contra aquesta milícia houthi. Els houthis neguen tenir-hi cap responsabilitat. Ara bé, les operacions dels últims dies han causat danys en infraestructures petrolieres saudites i han contribuït a bloquejar l'exportació de cru. Des del 2015, l'Aràbia Saudita dona suport al govern iemenita internacionalment reconegut, però no han aconseguit frenar els avenços insurgents.
3: Aquesta incertesa fa un mal favor a l'economia, que depèn del petroli de l'Aràbia Saudita. El preu està als nivells més alts dels últims mesos. Avui, als $107 per barril, però encara lluny del que pronostiquen algunes estimacions, que el situen per sobre dels $150, Núria Hart.
5: El segon exportador mundial de petroli havia trobat al Mar Roig una sortida alternativa a Hormuz, però ara els houthis controlen la costa saudita i els atacs dels rebels li han fet tancar l'oleoducte amb què transportava 7 milions de barrils diaris de l'est a l'oest del país. L'investigador del Centre de Recerca en Economia Internacional, Giacomo Ponzetto, professor també a la Pompeu i a la Barcelona School of Economics, explica a Catalunya Ràdio que el marge s'acaba d'aquí 7 dies.
6: Els preus han pujat, però han pujat a uns $110 perquè tothom espera que en una setmana l'oleoducte tornarà a funcionar.
5: Però ningú sap quan tornarà a funcionar la infraestructura i això complica molt l'escenari. Les previsions del Bank of America calculen que el preu del barril pot superar els $150.
6: No em sorprendria gens ni mica. Em sembla una estimació perfectament natural.
5: L'encariment del petroli està disparant la inflació i per controlar-ho el Banc Central Europeu ja va pujar els tipus d'interès la setmana passada. Avui li toca decidir-ho a la Reserva Federal dels Estats Units. Seria la primera pujada del preu del diner en 3 anys en contra de la voluntat de Donald Trump.
3: I una cosa més abans de la publicitat, perquè la Bressola, la xarxa d'escoles immersives en català de la Catalunya Nord, compleix 50 anys. Va obrir les portes un dia com avui del 1976, amb 7 alumnes. Ara n'hi estudien 1.000 repartits en 7 escoles i en 2 centres de secundària. Coincidint amb aquesta data, avui es fa un acte de celebració al Palau dels Reis de Mallorca. Perpinyà, Laura Bertran.
7: El 16 de setembre va ser el primer dia de classe oficial l'any 1976, amb només 7 alumnes, entre els quals la Mireia Falqués.
8: Érem molt sovint a fora, a les vinyes, a fer passejades, a veure la naturalesa, i sobretot és quan vaig entrar a l'escola francesa que me vaig adonar del que havia deixat enrere.
7: Al llarg dels anys, el que va començar com una escola bressol s'ha ampliat a una escola primària primer i secundària després, amb alumnes de fins a 14 anys. El projecte següent serà de tancar el cicle per arribar fins al batxillerat. L'any passat, però, la Junta va fer front a una crisi financera. Guillem Nivet és el president de la Bressola.
9: La situació econòmica està estabilitzada. Jo diria que la Bressola ha sortit reforçada d'aquesta crisi, perquè la situació econòmica està molt dolenta, però això ens ha permès de trobar en una situació crítica de fer un treball de fons sobre el nostre model econòmic.
7: Coincidint amb l'efemèride dels 50 anys, la Bressola celebrarà un acte al Palau dels Reis de Mallorca aquesta tarda en presència del conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila.
3: Passant 4 minuts de 2:15, fem una pausa i de seguida la cultura.
2: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies Kia. Aprofita'ls del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a Kia.es.
10: Kia. Movement that inspires.
2: Vine a Quadis R Motors, concessionari oficial Kia Reus i Tarragona, o visita'ns a Kia.com.
11: Catalunya Ràdio.
12: Som 3CAT.
11: Som 3CAT.
13: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
11: Revolució 4.0, amb Xantal Llavina.
13: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
11: Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
13: Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
11: Catalunya migdia.
3: Passen 5 minuts de 2 quarts. La pel·lícula La bola negra, del duet de realitzadors Javier Calvo i Javier Ambrosi, els Javis, representarà Espanya de cara a la pròxima edició dels Premis Òscar. Després de triomfar a Cannes, l'Acadèmia Espanyola del Cinema ha triat el film dels Javis sobre Lorca perquè opti a la nominació a millor pel·lícula internacional. Madrid, Dani Sainz de Aja, bon dia.
14: Bon dia. Les altres candidates eren Los Domingos i El ser querido, però La bola negra partia com a favorita després d'endur-se el premi a millor direcció a Cannes. Ja amb la mirada posada als Oscars, la pel·lícula de Javier Calvo i Javier Ambrosi ha començat la seva gira nord-americana a Toronto. Des d'allà els Javis han explicat la bona rebuda que ha tingut esta història que entrellaça memòria i alliberament sexual amb la figura del poeta Federico García Lorca.
15: Y gente que no sabe ni una palabra español está sentada, se queda a los Q&A's, aplaude, la vuelve a ver. O sea, realmente conectan de una manera muy especial.
16: Visualmente les gusta muchísimo, pero la emoción es lo que más les conecta mucho con la emoción. Nos vienen en lágrimas, muy emocional.
14: Ara, La bola negra haurà de seguir els passos que va fer Sirat l'any passat, superar 2 filtres més de l'Acadèmia de Hollywood per ser una de les 5 nominades a l'Oscar a millor pel·lícula internacional.
3: I ara, música. Perquè avui comença el Mercat de Música Viva de Vic. Més d'una setantena d'actuacions que ompliran de música la capital d'Osona fins diumenge, en una fira que, a més de ser un aparador, també vol provocar la reflexió sobre la música. Marc Ruiz.
17: El concert inaugural és ja una provocació en aquest sentit. Es titula Non Concerto i és una proposta de la dramaturga Lucia del Greco. Playground, la banda del trompetista de Stay Home i Buos Claustronic, és una de les primeres sorpreses del dia. És un projecte que li dona molta llibertat creativa, com reconeix Catalunya Ràdio.
18: Qualsevol cosa que escoltis, si tu dius, va, però si jo tinc un projecte que som 4 vents i tota una banda i és així com instrumental, hip-hopero, mig electrònic, tot ho pots adaptar a aquest format i és increïble.
17: Demà també és un dia de contrastos amb la presentació del nou disc de Marc Pujol, el jazz d'Irene Reig Quartet, la màgia de Maro Freitas i Momi Maiga i la festa del saxofonista i compositor de la Ludwig Band, Lluqui Valverde. Divendres el protagonista és Nacho Vegas, gran lletrista amb el magnetisme d'un poeta maleït. Arrencaran els concerts a la plaça Major de Vic amb artistes com Dan Peralbo i El Comboi, Mamaduixa i Lia Cali. Dissabte hi torna el jazz amb Àlex Abril, l'electrònica amb Vito Blaso, la música urbana amb Caral Laoz, el pop de Ginestà, el foc electrònic de Bayuca i el macarrisme de Valle Valle. El Mercat de Música Viva de Vic tancarà diumenge amb el concert de clausura de Quimi Portet a la plaça Major.
3: I els barcelonins es preparen per la seva festa major.
19: Todos los raros fuimos al concierto del gran telepata de Dublín.
3: 2 espectacles de gran format, Emergency Exit, de la Fura dels Baus, i El Fil Vermell, de Barcelona a Xangai, amb 750 drons, són 2 de les propostes més destacades de les festes de la Mercè de Barcelona, que se celebraran del 23 al 27 de setembre a Nascura.
0: En total, hi podrem veure 55 actuacions de cultura popular, 180 funcions d'arts al carrer i 109 concerts, d'entre els quals destaca l'últim concert de Love of Lesbian, que s'acomiaden dels escenaris. Serà el dia 26 a la platja de Bogatell. Emergency Exit és una proposta escènica de gran format de la Fura dels Baus en col·laboració amb Iceberg i Satori. Es podrà veure el dia 24 al Moll de la Fusta. Anna Lleó, cap del Departament de Festes, Tradicions i Festivals de l'ICUP, explica que és una experiència immersiva que situa l'espectador al centre.
20: I al final també a través de l'espectacle es vol donar un missatge que creiem necessari, que és aquest missatge que té a veure amb aquest món en transformació, amb el col·lapse marcat per aquesta clara reflexió mediambiental amb aquest push que anomenen Peace on Earth o Peace with Earth.
0: El mateix dia, en aquest cas a la platja de l'Espigó, es podrà veure l'espectacle El fil vermell de Barcelona a Xangai. 750 drons intentaran convertir el cel de Barcelona en el punt de trobada entre Orient i Occident, i és que aquest any Xangai és la ciutat convidada de la Mercè. El festival Mercè Arts de Carrer estrena el nou Parc de les Glòries amb propostes més familiars, i el Parc Güell, que celebra el centenari, s'hi podrà veure el d'Acostumari, que és un espectacle singular de dansa i música popular. I per acabar, el Piro Musical es trasllada de Maria Cristina a la platja del Bogatell, es farà el dia 27, amb la llista musical del líder d'Oques Grasses, Josep Montero.
3: I abans dels esports, una polèmica. Bad habits lead to late nights and in alone conversations with a stranger. I barely know. Quatre artistes han deixat la gira nord-americana d'aquest que sentim, Ed Sheeran, Loop Tour, en solidaritat amb el raper Macklemore, apartat del cartell per fer costat a Palestina. Entre els qui han plegat hi ha la banda irlandesa Beoga, que acompanyava Sheeran com a grup de suport des de fa més d'una dècada, Claudio Roses.
12: Són quatre els artistes que fan un pas enrere: Phineas, germà i col·laborador de Billie Eilish, la banda danesa Lucas Graham, l'irlandès Aaron Rowe i el grup també irlandès Beoga. Tots quatre mostren solidaritat amb Macklemore, expulsat de la gira per haver cridat Free Palestine dalt de l'escenari. Phineas argumenta que ningú pot silenciar un artista que dona veu als oprimits. Rowe i Beoga, en canvi, recorden la història colonitzada d'Irlanda per justificar el seu suport a la causa palestina. La polèmica va esclatar dilluns quan el raper va exculpar Ed Sheeran i va assenyalar com a responsable el promotor de la gira, Robert Kraft, propietari dels New England Patriots. Sheeran ha afirmat que evita posicionar-se en política perquè el seu públic inclou molts joves i infants que no busquen discursos polítics als concerts.
3: Catalunya migdia. Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
21: Bona tarda.
3: Molt centrats en el partit del Barça aquesta nit al Camp Nou.
21: Els blaugranes, que segueixen defensant el lideratge de la Lliga, i avui ho faran davant el Racing de Santander.

0: aquest Barça Racing de Santander que juga a partir de 2:15 del vespre al Camp Nou. Podria ser un partit on Flick apostés per rotacions i gestionar minuts de la plantilla. Això ho sabrem de seguida. Abans, però, a aquesta hora s'està celebrant el dinar de directiva, Ramon Salmurri.
1: Sí, en presència del president Joan Laporta, que no ha volgut parlar, atendre els mitjans de comunicació. Sí que ho ha fet, en canvi, el vicepresident primer, vicepresident esportiu, Rafael Juste, quan se li ha preguntat per la demanda de Lamine Yamal sobre la pilota d'or. Juste celebra que Lamine es presenti com a candidat i reclami la pilota d'or.
2: Me gusta mucho, esto quiere decir que él se siente con la comprometido con él mismo, comprometido con lo que está dando al mundo, que es muchísimo. Vuelvo a repetir, un jugador de 19 años y porque realmente él sabe que se lo merece. Y esto demuestra parte de su personalidad, que por su edad es muy acentuada. Por lo tanto, deseo que lo gane.
0: Doncs una veu més de forma oficial que surt del club demanant i defensant que aquesta pilota d'or l'ha de guanyar Lamine, i en aquest cas a més també doncs donant suport i defensant doncs les declaracions que va fer Lamine dient que era un dels millors jugadors del món actualment. Ara dèiem d'aquest partit que potser s'espera que pugui fer rotacions Flick, aquesta prèvia del partit, per on passa, Salmo, perquè tenim la convocatòria però sense gaires novetats.
1: Sí, sense novetats, tots els disponibles a les ordres de Hansi Flick. L'única que de la convocatòria és Brian Fariñas, que ja va ser a la graderia del Ciutat de València en el partit contra el Llevant. Avui tampoc ha entrat a la llista de convocats. La resta, tots els disponibles per un Hansi Flick que, tu deies, Laia, hi pot haver rotacions. Cal tenir en compte dues coses. La primera, que al Barça li queden dos partits aquesta setmana, avui dimecres contra el Racing de Santander i dissabte el Pizjuán contra el Sevilla. Després ve aquesta mega aturada de seleccions, dues setmanes i mitja, amb viatges molt complicats per alguns dels futbolistes internacionals del Barça. Això què vol dir? Que Flick hauria de dosificar, i tenint en compte que avui és a casa contra el Racing de Santander, un equip recent ascendit, doncs home, seria un partit propici. També et dic que escoltant ahir Hansi Flick, a mi no em va fer gens la sensació que avui et trobis rotacions majúscules. No dic que no hi hagi descans per algun futbolista, però que vaja, que pel cap de Hansi Flick a hores d'ara no passa gaire rotacions. I un partit també marcat per la pluja, perquè està previst que aquesta tarda a Barcelona caigui un bon aiguat també a l'hora del partit. De moment, molta calor i amenaça de núvol, però de moment ni una gota d'aigua.
0: Doncs veurem aquestes previsions a l'hora del partit, 9:15, que si finalment hi ha molta pluja o no. L'últim partit del Camp Nou amb el Feyenoord ja vam patir aigua a l'estadi del Barça. A veure què passa aquesta nit. Aquesta transmissió del Barça Racing, que començarà a les 8 en una edició especial de la TDT, perquè es farà una prèvia del partit, conjunta amb el Que t'hi jugues Barça, de Ràdio Barcelona, i tot plegat per commemorar els 50 anys de les transmissions de futbol en català. Però seguim parlant del Barça. Hamza, Salmo, renovat fins al 2030.
1: Sí, ahir es va celebrar l'acte de renovació del seu contracte fins al 2030, un futbolista amb una situació molt particular, perquè d'entrada estem parlant d'un jove talent del futbol egipci que ja va ser internacional al Mundial, que té en edat juvenil, té tot just 18 anys, i que aquest inici de temporada ha estat marcat, pel seu rendiment a la pretemporada, va ser el màxim golejador de l'equip, però que a l'inici del campionat de Lliga ha tingut ben poca presència tant amb el primer equip com al filial. Només ha jugat 4 minuts Hamza Abdelkarim. Hi ha una corrent d'opinió que diu que això és una estratègia del Barça per no exposar el jugador abans que no renovés el seu contracte, tenint en compte que tenia una clàusula de rescisió de només 15 milions d'euros. Ara ha pujat fins als 150 milions d'euros. Ara, de moment, Hamza Abdelkarim no està preocupat per aquesta poca presència que ha tingut i aquests pocs minuts que ha tingut, 4, aquesta temporada a les ordres de Hansi Flick.
3: I think it's anyone's dream to stay with the club, renew with the club, represent the club.
4: És el somni de qualsevol, quedar-se al Barça, renovar i representar el club. Pel que fa als minuts, crec que tots sabem que és decisió de l'entrenador i s'ha de respectar. He de veure en què necessito treballar i evolucionar i en què puc millorar. I pel que fa als minuts, sé del cert que arribaran. Només es tracta d'estar preparat perquè, quan arribin, els pugui aprofitar al màxim.
0: I aquest dissabte el club celebra l'assemblea de compromissaris, una assemblea molt centrada en aspectes econòmics, que es trobaran els socis compromissaris que hi vagin.
1: Doncs bàsicament els números que ja es van presentar la darrera setmana de l'Assemblea de Socis Compromissaris i sobretot l'aprovació d'aquest bonus, d'aquest crèdit que el Barça ha de demanar als socis compromissaris de 300 milions d'euros. Recordem que en aquesta ocasió el Barça junta dues assemblees. En una, l'ordinària i l'extraordinària, on hi ha d'haver també la ratificació dels nous membres de la Junta, que serà dissabte.

0: d'aquesta nit al Camp Nou. Avui a primera tenim tres partits més. Destaca el de l'Atlètic de Madrid, que no vol perdre pistonada a la part alta de la classificació. Marcos García.
1: A les 7, Atlètic de Madrid, Osasuna. Els matalassers, cinquens de primera, tenen 10 punts. Tenen les baixes destacades de Julián i també de Barrios. El tècnic Simeone demana marge per fer que millori aquest nou Atlètic de Madrid.
2: Este año se fueron 7 chicos y vinieron 5. Y creo que tenemos, si no me equivoco, casi 4 o 5 canteranos. Tenemos un equipo competitivo que iremos seguramente mejorando jugando, que estamos en construcción, con futbolistas que nos pueden ayudar, pero que necesitamos ese tiempo que en el fútbol no existe.
1: També a les 7, enfrontament per places europees entre el Deportivo La Coruña i el Sevilla. Veurem si Aubameyang, que suma un gol per partit, segueix en ratxa al Depor, i a 8:45, a banda del partit del Barça, Llevant Athletic Club, 14è contra 9è.
0: Dels partits que es van jugar ahir, ara parlarem de la polèmica del Madrid, però abans la derrota de l'Espanyol. Va perdre a Leganés davant el Rayo Vallecano, tot i el gol de Roberto, Sergi Andreu.
3: Sí, una primera part molt, molt dolenta. De fet, va ser el pitjor partit de la temporada de l'Espanyol, especialment els primers 45 minuts, plens d'imprecisions dels jugadors, pèrdues al mig del camp, l'equip no va xutar entre els tres pals, 30% només de possessió de pilota i, per si fos poc, dos gols en contra abans de la primera mitja hora de joc, d'Álvaro García i de l'ex blanquiblau Adrià Pedrosa. Primera part per oblidar. A la sala de premsa, el tècnic Manolo González va confessar que, si hagués pogut, al descans hauria canviat els 11 jugadors.
4: No ha sortit bé, òbviament, i a partir d'aquí hem anat a remolc, però ja sabem com va tot, que ara és culpa d'Ignacio, perquè a part la segona part de l'equip ha sigut molt bona, però clar, al final dona igual qui juguis, i quan tu perds cada pilota que toques, regales el primer gol, no hem fet res bé a la primera part, i això són 11 jugadors, a part de l'entrenador, està clar, però són 11 jugadors i no 3 només.
3: No van ser 11, van ser 3 els canvis que Manolo va fer al descans. Van entrar Expósito, Brian Zaragoza i Marcos Fernández, i la cara de l'equip va canviar. El guió va capgirar com un mitjó. De seguida va arribar el gol de Roberto, que escurçava diferències. 6è gol de Roberto ja, segon millor registre a aquestes alçades en els últims 70 anys en la història de l'Espanyol, només superats pel 7 gol de Marañón de la temporada 79-80. Aquest gol va donar confiança a l'Espanyol, que en va tenir algun altre per empatar, però mica en mica l'equip es va anar diluint al llarg de la segona part del partit. Després vam sentir també Brian Zaragoza, que va reconèixer que encara no es troba al 100% de la seva millor versió.
5: No, el Brian Zaragoza que podemos ver no lo estás viendo y aún te queda un poco para verlo. Yo ahora mismo me cuesta, vengo de estar mucho tiempo parado, he estado 3 meses sin competir y creo que aún me cuesta un poco. Creo que cuando esté el Brian que quiero ver, te darás cuenta y sabrás que estoy, ¿vale?
3: El partit va acabar amb l'expulsió d'Omar El Hilali, que es perdrà el proper partit de Lliga, que serà aquest divendres contra l'Elx a Cornellà del Prat a partir de les 9.
0: I també hi ha horaris de l'Espanyol Atlètic de Madrid, que jugarà dissabte 17 d'octubre a les 2 del migdia, i més tard a 6:45 jugarà el Betis Barça. Parlem d'aquest partit del Real Madrid que es va jugar ahir al camp de l'Elx. El Madrid va guanyar els 3 punts, però han quedat força esquitxats per una polèmica de caire polític amb Mbappé, Vinícius i Konaté com a protagonistes, Marcos.
1: L'equip de Mourinho va ser molt superior a la primera part, es va relaxar després i l'Elx va empatar la segona. El Madrid va mirar de tornar al partit. De fet, Mourinho va fer entrar pràcticament d'una tacada Endrick i Espí en atac. El gol de la victòria el va fer justament Espí al minut 91 de partit. Mourinho tirava d'ironia a la roda de premsa.
6: La cosa buena después es que en la dificultad, en la presión de perder puntos, el equipo reacciona y gana, que después al final es lo más importante. Cosa buena también es que los partidos de Real Madrid, que nadie se aburre, porque son muy divertidos.
1: De les reaccions al vestidor blanc, ens quedem amb un post a Instagram de Vinícius. Diu: els gols tornaran, jo no em puc fallar tantes.
0: Justament Vinícius, el que dèiem, un dels protagonistes de la cara B d'aquest partit.
1: Sí, com deies, a Madrid han generat molt de soroll una situació de la prèvia del partit. El Madrid va sortir al camp, com també ho va fer l'Elx, amb una samarreta amb el missatge "Tots som cavalles, todos som cavalles", que és com es coneix als habitants de Ceuta. Aquesta samarreta la van rebre els jugadors del Madrid poc abans del partit, tot just al final de l'escalfament, sense temps per valorar Mbappé, Vinícius i Konaté no volien mostrar aquest missatge i van optar per no portar-la desplegada. A la premsa

0: premsa de Madrid no ha agradat gens la posició d'aquests tres futbolistes per una acció que és de l'Associació Valenciana d'Empresaris i que es va veure a proposta de l'Elx amb el vistiplau de la Lliga. Javier Tebas, el president de la Lliga, diu que li sembla malament l'actitud d'aquests tres futbolistes i explica per què.
1: Los actos cuando afectan a temas personales o a conceptos ideológicos personales no, nosotros ni los autorizamos, pero es que esto no era un acto de ningún tipo, ni de tema de reivindicación política, y menos del Real Madrid.
0: De fet, aquesta mateixa samarreta la va lluir Abde amb els seus companys del Betis abans d'ahir, abans del partit entre el Villarreal i el Betis. Aquesta acció ha suposat moltes crítiques a Abde a les xarxes, que fins i tot posen en dubte si ha de seguir jugant amb el Marroc. Abde ha hagut de piular les seves xarxes dient que el gest no volia tenir cap missatge polític, menys cap menyspreu cap al Marroc, per tant, se sent del Marroc, que aquesta era una acció de suport cap a la població de Ceuta, independent de quina és la seva nacionalitat. Abde insisteix que és important les seves arrels per ell i que ser un gran amor pel seu país.
2: Doncs ara sentíem teva sobre la polèmica de la samarreta en suport als habitants de Ceuta, però el president de la Lliga també s'ha mullat sobre un altre punt de conflicte entre l'estat espanyol i el Marroc.
0: Doncs sí, és el Mundial i a on es jugarà la final del Mundial. Diu el president de la Lliga que la final del Mundial de l'any 2030 jugarà al Marroc si no hi ha un daltabaix i que Espanya hauria de repensar el seu paper a la candidatura per acollir el Mundial.
1: Lo que hay que pensar es que yo voy más, Infantino sigue, a ver qué hacemos. Yo no espero ni a la final del Mundial, a ver qué será. Habría que, por lo menos hay que repensar la situación nuestra con el Mundial. Pero, yo lo tengo claro, no sé si salir siendo, pero repensar todo lo que está en la final mundial, sí. Si sigue Infantino, las posibilidades de que España tenga la final son ínfimas o cero.
0: Ja sabeu, el Mundial de l'any 2030 jugarà entre Espanya, el Marroc i Portugal.
2: Dos apunts més a futbol. El València estrena entrenador, tot i que interí, Òscar Sánchez, i l'estrena va anar de la mà del primer triomf valencianista aquesta temporada, David Ubac.
3: Que va fer una aquesta dita d'entrenador nou, victòria garantida. Això com més estava contra les cordes al València, amb un sol punt sumat dels 15 possibles fins ahir, i aleshores es van dur una victòria, això sí, ben ajustada per la mínima al camp de l'Alavés, 1-0-1 amb gol de Luis Rioja al minut 78, que rebaixa la temperatura de l'entorn de Mestalla. Han acabat, Òscar Sánchez mateix, aquest tècnic interí dels valencians, admetia la urgència del triomf.
4: La gente del Valencia, el aficionado, los jugadores venían de estar en una situación de sufrir semana tras semana y es lógico y normal que esa pasión, esa ilusión, y se ve un poco refrendada en el resultado, pues que la disfruten todos. Esto continúa, son tres puntos, pero es un paso importante.
2: I avui es juguen els primers partits de l'Europa League.
3: Pel que fa a la seva fase a Lliga, destaquem el que enfrontarà el Celta a 3:15 al camp de l'Omonia de Nicòsia. A la mateixa hora hi haurà l'Ararat d'Armènia, Esparta de Praga. Els armenis disputen per primera vegada una fase Lliga de la Lliga Europa i destaquem també ja a les 9 el duel de campions d'Europa entre el Milan i el Benfica.
2: Cinc minuts i les 3 de la tarda, ara farem una pausa i després...
5: El Barça i el Montpellier siguin...
2: El Barça d'en Vol, que recupera l'Eix Gómez per afrontar el repte de més entitat a la Champions.
6: Catalunya migdia. La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
7: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
6: Entrades a auditori.cat.
8: 205 cavalls i només 4,3 litres?
9: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
10: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
11: Com et dius?
12: Ferran Adrià.
11: Quina és la teva experiència com a cuiner?
12: Has estat a alguna escola?
11: Has tingut algun mestre?
12: Això és una altra lliga.
11: Això són dos estrelles Michelin.
13: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
14: Estàs posant a tots al límit.
15: Andreu tots mal.
13: Gènesi. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
16: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
17: I supem a les millors taules del món.
18: En aquesta terra protegim i acollim.
19: Fem barri i fem pinya.
20: I fem i no deixem de fer.
21: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
22: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
23: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Catalunya Ràdio.
12: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
2: Doncs el Barça vol que viatja aquesta tarda cap a Montpellier per jugar-hi demà partit de la segona jornada de la Champions League.
3: I ho farà amb la novetat d'Aleix Gómez, que després d'uns partits de baixa per una lesió a l'espatlla es reincorpora a l'equip de cara a afrontar demà a Montpellier. La cita, sens dubte, més complicada per als de Carlos Ortega en aquesta primera ronda de la Champions, que enguany ha estrenat format. Això a la Champions masculina, un Montpellier-Barça que serà demà a 3:15. Avui també en envolt tindrem el partit de la tercera jornada de la Lliga Femenina del Granollers, que rep el Morvedre valencià d'entrada amb la baixa ja de llarga durada per una lesió greu al genoll de Martina Capdevila. Aquest Granollers Morvedre serà a 2:15.
2: I avui marxen cap al Canadà alguns dels 7 ciclistes catalans que a partir de diumenge competiran al Mundial de Carretera de Montreal. És el cas de Paula Blasi i també de Mireia Benito i Isaac Vilalta.
15: Doncs sí, de fet, han sortit de Barcelona aquest mateix migdia. Són de les primeres en viatjar, ja que diumenge totes dues disputaran la contrarrellotge individual, la primera prova d'un Mundial que s'allargarà fins al diumenge 27 de setembre. Hi participaran 7 catalans, repartits en diferents categories, i amb Paula Blasi com a candidata a l'or mundial a la prova en ruta. A Ràdio Volta, ja disponible a la plataforma 3CAT i a l'app de Catalunya Ràdio, conversa llarga amb Mireia Benito.
23: El tenir a la Paula amb el nivell que està demostrant tenir, crec que ens marca una mica de diferència, no?, respecte a les altres temporades, on evidentment sí que podíem estar lluitant per aquestes medalles amb la Mavi Garcia. Sent la Paula una corredora tan explosiva en un circuit que bàsicament es marcarà per l'explosivitat de cadascú, és supermotivador. Per què no? Per què no somiar amb emportar-nos un títol mundial?
15: A Ràdio Volta també anàlisi d'aquest Mundial que s'acosta i de la Vuelta, tot amb el Joan Antoni Fletxa. Per cert, més ciclisme. Avui s'ha fet oficial el fitxatge de Marc Brustenga pel Caja Rural.
2: I un altre punt, Paula Blasi, que marxa al Mundial amb el seu futur ja tancat, segons acaba de dir a TV3.
24: Tinc bones notícies i, en teoria, tot està tancat abans del Mundial. Et diria que ahir ja ho vaig tancar tot, llavors només és qüestió de dies de fer oficial ja.
2: Doncs bé, serà el Movistar o bé el Lidl Trek. Alguna cosa més, David?
3: Doncs en motor, el pilot català Maverick Viñales no té ara mateix lloc garantit a la graella de MotoGP de cara al 2027, tal com ja va avançar aquesta emissora, Catalunya Ràdio, i és que l'equip KTM Tech3 del Mundial de MotoGP ha confirmat avui mateix l'arribada de l'australià Senna Ajus, de 20 anys, de cara ja a aquesta temporada vinent, en el lloc precisament del pilot de Roses. Ajus és ara mateix pilot de Moto2 i ocupa la quarta posició a la general del Mundial.
2: Fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
1: Calafell Ràdio. Són les 3.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 9:15 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:15 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
0: Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la pista no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents, els DJs més destacats, el millor dance del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte, 11:00 a 12:00 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dance. Alter Ego, els dissabtes a 11:00 de la nit a Calafell Ràdio amb DJ Glass Hat. Alter Ego, sents la música, vius la pista.
2: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà de Duar Abbas. En repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio. De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical.
0: Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'Esperit Viatger. Consells, reportatges, rutes amb BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'Esperit Viatger. No t'ho perdis.
2: Els 70.

0: això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: L'hora del jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'hora del jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
3: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
4: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
3: Però, sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.

0: què tal? Soc l'Albert Gómez i a partir del proper divendres 18 de setembre de 8 a 9 de la tarda nit us espero al programa La Màquina del Temps, on repassarem la millor música dels 80 i 90, versions originals i remescles molt guapes. No hi faltis!
1: Divendres 18 de setembre 2026, estrena de La Màquina del Temps.
2: Calafell Ràdio.
3: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos. Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
4: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
5: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segura Calafell.
1: I found a love. Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby,
0: els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo.
2: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
3: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català.
2: Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat.
4: Quina és la millor cançó de la història?

0: Lloc en Clàssics, cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
0: Rock en Clàssics, amb Esteve Llop.
2: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
0: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
4: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
5: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
6: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
7: de... El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell doncs compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
8: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
9: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
0: A punt de fren amb la Júlia Pont.
10: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
11: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 9:15 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:15 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
0: Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la pista no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents. Els DJs més destacats. El millor dance del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte, 11:00 a 12:00 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dance. Alter Ego, els dissabtes a les 11:00 de la nit a Calafell Ràdio amb DJ Glass Hat. Alter Ego, sents la música, veus la pista.
12: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà de Duar Abbas. En repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44. Surfing Safari, la millor varietat musical per les teves tardes.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'esperit viatger. Consells, reportatges, rutes amb BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'esperit viatger. No t'ho perdis.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: L'hora del jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'hora del jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.

0: tal? Soc l'Albert Gómez i a partir del proper divendres 18 de setembre de 8 a 9 de la tarda nit us espero al programa La Màquina del Temps, on repassarem la millor música dels 80 i 90, versions originals i remescles molt guapes. No hi faltis! Divendres 18 de setembre 2026, estrena de La Màquina del Temps. Calafell
1: Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44. Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: Som més els que escoltem Calafell Ràdio. I tu, ja ens coneixes?
1: Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos. Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
0: I found a love. Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby, els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
2: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
3: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
4: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
0: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
2: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
8: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
2: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
9: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
10: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al
0: cel... A punt de frenar amb la Júlia Pont.
11: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot. 3 sèries i 3 pel·lícules.
2: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell. Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
1: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català.
2: Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat.

0: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
1: Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit.
2: Rock and Classics, amb Esteve Llo.
3: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
4: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
5: 107.9 FM.
6: Deixa't acompanyar per la millor varietat musical. Surfing Safari.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 8:15 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: anys. Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Roser Ribas.
2: Benvinguts, benvingudes als informatius de Calafell Ràdio. Avui som a dimecres, 16 de setembre de 2026.
1: L'informatiu.
2: Els veïns de Cal Bulavà han fet entrega de les propostes per al mural participatiu del barri, que crearà l'artista internacional Slim Safon. Un cop escollit, el dibuix final que donarà vida a una de les parets que formen part del cor del nucli del poble. Està previst que el procés artístic tingui lloc entre finals d'octubre i principis de novembre. Aquesta és la notícia que encapçala els informatius d'avui. De seguida l'ampliem. Abans, fem un repàs dels titulars. La Biblioteca Ventura Gassol de Calafell Poble acull fins al 26 de setembre l'exposició del Penedès als camps d'extermini nazis, una proposta dedicada a recuperar i donar a conèixer la història dels deportats a les comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Penedès i el Garraf. Calafell Ràdio, Calafell Televisió estrenen nova temporada amb nous col·laboradors i objectius renovats en l'àmbit audiovisual. Detenen dos homes al Vendrell per diversos robatoris amb força en un taller d'automoció. A la plana comarcal, el Baix Penedès tornarà a estar aquest dimecres en situació de risc per precipitacions intenses. El Meteocat ha activat un avís groc per intensitat de pluja que estarà vigent entre les 2 del migdia d'avui dimecres i les 2 de la matinada de dijous. A la plana general, Sanitat vol prohibir la publicitat de la llet de fórmula per a bebès. El Ministeri planteja limitar la promoció de les llets de continuació de creixement i d'aliments elaborats amb cereals. El president Salvador Illa promet climatitzar els 2.530 centres educatius públics i 51 residències fins al 2031. I la nova fiscal en cap de Tarragona assegura que les prioritats són els menors, les víctimes i les persones vulnerables.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
2: Comencem, com sempre, amb les notícies municipals. Els veïns de Cal Bulavà han fet entrega de les propostes per al mural participatiu del barri, que crearà l'artista internacional Slim Safon un cop escollit el dibuix final que donarà vida a una de les parets que formen part del cor del nucli del poble. Està previst que el procés artístic tingui lloc entre finals d'octubre i principis de novembre. Dins de les actuacions del Pla de Barris de Cal Bulavà, l'Ajuntament de Calafell ha encarregat un mural urbà a aquest artista, Slim Safon, que sigui fruit d'un procés participatiu amb la ciutadania del barri i que hi vulgui participar. La voluntat de l'Ajuntament és cohesionar el barri i que el veïnat es senti identificat amb el mural. Per aquest motiu, és clau obrir un procés participatiu amb tothom i que l'actuació ajudi a que la població del barri es conegui entre si. Slim Safon és graduat en Belles Arts a la Universitat de Barcelona. De ben petit, ja es va endinsar en el món de l'art urbà. Les seves obres es poden veure a molts racons de Catalunya. La més propera i la que va ser declarada entre les 3 millors del món és a Vilanova i la Geltrú, a la plaça del Xoriguer, on va pintar Ainhoa, una nena del barri que participava en la vida col·lectiva del barri de Sant Joan. Però també ha fet murals a Itàlia, Los Angeles, Nova York o Moscou. Podeu veure les obres de l'artista de Berga al web slimsafon.com. La primera reunió informativa va tenir lloc el dimarts 1 de setembre, a les 7 de la tarda, al celler de Cal Bulavà. El dimarts 13 d'octubre serà la darrera sessió, s'escollirà la imatge definitiva. Les convocatòries són obertes a tothom que hi vulgui participar, preferentment del barri de Cal Bulavà. Com hem dit, entre finals d'octubre i el mes de novembre es farà el mural en una paret del barri.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
2: La Biblioteca Ventura Gassol de Calafell Poble acull fins al 26 de setembre l'exposició del Penedès als camps d'extermini nazis, una proposta dedicada a recuperar i donar a conèixer la història dels deportats de les comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Penedès i el Garraf. L'exposició posa el focus en les persones d'aquest territori que van ser deportades als camps de concentració i d'extermini del règim nazi i contribueix a mantenir viva la seva memòria i a reivindicar el compromís amb els valors democràtics. La mostra està comissariada per Ramon Arnabat Mata, Berta Llorenç Dicós, Àngels Parés Corretger, Maria Penya Pérez i Maria Teresa Sadurní Gil. La inauguració tindrà lloc aquest dijous 17 de setembre a les 7 de la tarda a la Biblioteca Ventura Gassol, una exposició que apela directament a la memòria col·lectiva i que es tanca amb un missatge que continua plenament vigent, mai més.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
2: Calafell Ràdio, Calafell Televisió comença nova temporada. S'han afegit més col·laboradors i col·laboradores del Calafell Matí. Calafell Ràdio, Calafell Televisió va estrenar nous estudis l'any passat i després d'un any treballant ja pot avançar en l'àmbit audiovisual. Escoltem ara el director de l'emissora, Jordi Nin.
3: Per fi hem anat acabant, que això ha sigut un procés una mica llarg. Hem acabat per fi les instal·lacions del plató de televisió, que això ha sigut un treball complex, perquè, bueno, això és Calafell Ràdio, no Calafell Televisió, ara sí. Ara sí que ja comencem a tindre una estructura, un plató de televisió on podrem fer programes. Ja s'ha recuperat un programa, que és el Calafell Actualitat, que això ja s'havia fet fa molt de temps, però que no va poder continuar el programa per falta d'aquesta infraestructura. Ara sí, i justament quan començàvem l'estiu vam fer el primer programa, que aquest serà conduït per la Mireia Romaguera, que serà pel canal de YouTube. També dir que hi ha molta gent que pregunta, escolta, i quan miro canals per televisió no trobo Calafell Televisió.
4: Correcte.
3: No el troben, ni el trobaran. S'hauran de baixar per YouTube, pel canal de YouTube. Vull dir que el que són les televisions per TDT, per la televisió digital terrestre, ja no es donen freqüències, vull dir, això ja és una cosa anacrònica. La gent ja vol veure les programacions a la carta, igual que la ràdio també, en molts casos, és així. I la televisió és a la carta, vull dir, la gent vol veure un programa i quan li ve de gust veure'l. Per tant, el que anirem alimentant i treballant és aquest canal a la carta i hem començat pel canal de YouTube.
2: La programació restant, a banda del Calafell Matí, ha patit alguns canvis i s'han afegit també nous col·laboradors.
3: Hem mogut una mica la programació per fer-la... Hem donat una mica, potser no diria coherència, perquè això ja la tenia, però hem posat un ordre que pot ser més agradable per la gent que s'estigui
4: escoltant. Una altra estructuració, no?
3: Sí.
4: De continguts són els mateixos, però amb un altre ordre.
3: Ah, exacte, i a partir de les 6 del matí ja comencem amb els informatius, etc. Qui ens escolti de nit i estigui treballant, el que sigui, bueno, si no, una programació interessant.
2: Podeu escoltar-nos en directe o a la carta, a calafell.tv. Podeu accedir a Ràdio a la Carta i allà es despleguen diferents programes i espais. També recordem, molt important, el nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio, Calafell Televisió, així com les nostres xarxes socials. Estem a Instagram i a Facebook, @CalafellRàdio.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
2: Obrim la plana comarcal. Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 33 i 34 anys al Vendrell com a presumptes autors d'un robatori amb força en un taller d'automoció del municipi. Els arrestats s'haurien accedit diverses vegades a l'interior d'una nau industrial situada al carrer de la Indústria entre els dies 15 i 19 d'agost. És una notícia que recuperem al diari Més. Segons la investigació dels agents de la Unitat d'Investigació de la Comissaria del Vendrell, durant les diferents incursions de els dos homes haurien sostret diversos objectes i materials de l'interior del taller. Entre el material sostret hi havia carregadors i cablejat per a vehicles elèctrics, eines, bateries d'automòbil, una tauleta electrònica, balisses B16, productes per al manteniment de vehicles i tubs de coure, entre altres objectes. Els investigadors també van constatar que durant el robatori s'haurien produït danys en el material i les instal·lacions. Les gestions policials van permetre identificar els dos presumptes autors i avançar en la localització localització del material sostret. En el marc de la investigació, els agents van trobar en una deixalleria part del cablejat per a vehicles que coincidia amb el material denunciat com a sostret. Un dels detinguts, concretament l'home de 33 anys, havia estat arrestat pocs dies abans per la seva presumpta participació en un altre robatori en força en un establiment comercial del Vendrell. Finalment, els dos homes van quedar detinguts com a presumptes autors d'un delicte de robatori en força. Els arrestats van passar dimarts a disposició judicial davant de la secció d'instrucció del Tribunal d'Instància del Vendrell.
1: Calafell Ràdio. Les notícies del Baix Penedès a l'informatiu.
2: I el Baix Penedès torna a estar aquest dimecres en situació de risc per precipitacions intenses. El Meteocat ha activat un avís groc per intensitat de pluja que estarà vigent entre les dues del migdia d'avui dimecres i les dues de la matinada de dijous. Segons la previsió, es podrien superar els 20 litres per metre quadrat en només 30 minuts, especialment a partir de les 6 de la tarda, quan es preveu el moment de més activitat de l'episodi. L'avís té un grau de perill màxim de 2 sobre 6. Però què significa realment estar en avís groc? Doncs bé, no vol dir que necessàriament plourà amb intensitat a tot el Baix Penedès, ni tampoc que tota la comarca rebrà la mateixa quantitat d'aigua. Els avisos meteorològics es basen en la possibilitat que se superin uns determinats llindars en una zona concreta i durant un període determinat. En aquest cas, el llindar que pot arribar a superar-se és de 20 mil·límetres en 30 minuts. El Meteocat considera que una precipitació superior als 20 mil·límetres en aquest interval ja entra en la categoria de pluja forta. Per tant, podem trobar-nos amb una tarda en què plogui poc o gens en alguns punts i al mateix temps es produeixi un xàfec molt intens i localitzat en altres zones de la comarca. A més, un dels riscos d'aquest tipus d'episodis és precisament que la pluja intensa es concentra en poc temps i en espais molt concrets. Això pot provocar acumulacions ràpides d'aigua, especialment en zones urbanes amb problemes de drenatge, i també crescudes sobtades de rieres, torrents o barrancs. Per això, Protecció Civil recomana extremar les precaucions, especialment durant les hores en què es preveuen els ruixats més intensos. Si som al carrer i ens sorprèn una precipitació important, cal buscar refugi en un edifici segur. I sobretot, no s'han de travessar rieres, torrents, passos soterranis o zones que es puguin inundar, ni a peu ni en vehicle. En cas d'haver de conduir, es recomana consultar abans l'estat de les carreteres, evitar desplaçaments innecessaris i conduir amb molta prudència. Una de les principals recomanacions és no intentar travessar una zona inundada, encara que l'aigua sembli poca, el vehicle pot perdre adherència o arribar a ser arrossegat. A casa, Protecció Civil recomana mantenir nets els desguassos i baixants, tancar portes i finestres davant d'un episodi intens i no baixar a soterranis o garatges si hi ha risc d'inundació. I davant d'una situació d'emergència, cal seguir sempre les indicacions de les autoritats i, si és necessari, trucar al 112. També és important estar pendent de les actualitzacions, perquè la previsió pot evolucionar durant les pròximes hores. Per tant, avís groc no és sinònim de pluja generalitzada ni d'una situació d'emergència, però sí un senyal per estar atents, especialment aquest dimecres a la tarda, quan es preveu el pic de l'episodi al Baix Penedès.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant.
2: Obrim ja la plana general i anem més concretament a l'àmbit de la salut. I és que Sanitat vol prohibir la publicitat de la llet de fórmula per a bebès. El Ministeri planteja limitar la promoció de les llets de continuació, de creixement i d'aliments elaborats amb cereals. Així ho ha expressat el Ministeri en un real decret que l'ha bat a tràmit d'audiència i informació pública. El text no regula res sobre la composició i venda dels productes, però busca limitar-ne la publicitat perquè redueixen la prevalença i duració de la lactància materna, un element essencial en salut pública. La norma també diu que els pediatres no podran acceptar mostres, patrocinis ni regals dels fabricants i que tampoc podran entregar aquests productes a les famílies. La norma no regula la composició ni la venda d'aquests productes, ja que això ho fixa la normativa europea, però busca per primera vegada regular-ne la seva publicitat i promoció. En concret, el Ministeri vol incidir en les pràctiques que interfereixen en la presa de decisions informatives jornades de mares i famílies i persones cuidadores en entorn de lactància. Pel que fa a la publicitat, el Ministeri vol imitar la dels preparats que promoguin el consum amb el fi de substituir el règim d'alimentació o nutrició comuns. Els que estiguin dissenyats de forma que dissuadeixin la lactància materna, els que incloguin imatges que idealitzin la seva utilització o els que incorporin testimonis de professionals sanitaris o científics com a mitjà d'inducció. El text també legisla sobre la presència de la indústria en els centres sanitaris i les oficines de farmàcia, que no podran acceptar la provisió gratuïta de preparats per a lactants, llets de continuació, begudes a base de llet o altres productes similars destinats a nens de poca edat. Tampoc els podran adquirir a preus simbòlics o inferiors als habitualment aplicats per les centrals de compres.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen.
2: Més notícies d'àmbit general, en aquest cas una qüestió que preocupa últimament suficient com per poder aplicar mesures. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha promès aquest dilluns climatitzar els 2.530 centres educatius públics i 51 residències d'aquí al 2031. Això ho ha assegurat el cap de l'executiu en la seva conferència de meitat de mandat al Museu Marítim de Barcelona. Es tracta d'un acord de govern que s'aprovarà aquesta setmana al Consell Executiu amb una inversió directa de 100 milions per fer-ho en 100 centres prioritaris fins al juny de 2028. Per al desplegament general, a més d'Infracat, es recorrerà als ajuntaments perquè puguin avançar el finançament o demanar-lo a l'Institut Català de Finances. Des de l'executiu situen el reemborsament definitiu al 2037. També s'ha anunciat la climatització de 51 residències. Escoltem el president Salvador Illa.
5: Em preocupa anunciar-los que el govern posarà en marxa el pla Actualitza Clima per climatitzar tots els centres educatius públics i totes les residències públiques de gent gran de Catalunya. Parlem de 2.530 centres educatius i de 51 residències públiques. Ens hem trobat un parc de centres educatius envellits, impropi de la Catalunya que volem. Més d'un de cada quatre centres són anteriors al 1965 i pateixen anys de desinversió que les han deixat sense les condicions que mestres i alumnes mereixen. Al curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran. Demà mateix el Consell Executiu aprovarà el pla. Tenim calendari d'execució i tenim pressupost. En total mobilitzarem 2.558 milions d'euros. En les properes setmanes convocaré els representants del món municipal per treballar de forma coordinada.
2: La climatització a les aules és una necessitat actual. Ja al juliol d'aquest mateix any, l'Ajuntament de Badalona va anunciar una inversió de poc més de mig milió d'euros per adaptar les aules i els patis de les escoles de la ciutat a les altes temperatures. Durant tot l'estiu s'han instal·lat sistemes de climatització a les 5 escoles bressols municipals que hi ha a la ciutat. Des de 2024 els centres funcionaven amb sistemes de refrigeració portàtils i ara se'n farà la instal·lació definitiva del circuit d'aire condicionat. D'altra banda, també han intervingut en els patis de 25 de les 34 escoles infantil i primària per generar espais d'ombra majoritàriament amb la instal·lació de pèrgoles. Aquestes obres començarien aquest mes de setembre i estarien a punt per al pròxim any. Escoltem aquest exemple de Badalona de la mà de Cristina Agüera, la primera tinent d'alcalde, que explica la inversió per crear espais d'ombra als patis de les escoles de la ciutat.
6: És una primera fase, aquestes 25 escoles començaran al setembre doncs, a la construcció d'aquests espais d'ombres, de pèrgoles, d'algunes aïllades, altres doncs, annexades als edificis, que també doncs, són una reivindicació molt important degut doncs, a adequar-nos no? a les temperatures i a les condicions doncs, que vivim, que viuen els nens en l'actualitat i creiem doncs, que és un pas endavant molt important, molt necessari i doncs, que consta d'aquesta voluntat d'aquest govern doncs, per anar avançant en algo tan important com és doncs, millorar les condicions dels infants de la nostra ciutat i de les famílies.
2: La primera tinent d'alcalde de Badalona, Cristina Agüera, explica també la inversió en sistemes de climatització a les escoles bressol de la ciutat.
6: Sí que tenen calefacció, però mancava la climatització d'aquestes escoles bressols. Ara doncs, hi havia uns aparells de climatització, però que que servien provisionalment, però ara doncs, comencem la setmana vinent a climatitzar totes elles i amb una durada de 3 mesos, per tant, a mitjans de setembre aquesta climatització...

0: vegades. Però la síndica creu que mancava un sistema que identifiqués i objectivés les necessitats de cada centre, així com la priorització i la temporalització de les actuacions. La síndica va reclamar llavors un sistema d'auditories tècniques que avaluessin les condicions dels centres i la millora de la comunicació i la coordinació amb els ens locals i amb els centres educatius. Aquest passat juny, la institució va rebre un nou informe del Departament d'Educació en què s'explicava que s'ha definit un full de ruta que inclou un sistema de recollida de dades dels centres, auditories i mesures immediates, com ara la instal·lació de ventiladors, entre d'altres. La síndica va explicar que continuaria fent seguiment del desplegament d'aquestes mesures, que demanaria que s'accelerin per garantir unes condicions adequades i saludables a tots els centres educatius. Després de tot això, el president de la Generalitat, el Salvador Illa, ja ha anunciat que s'aplicaran les mesures necessàries.
1: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: La nova fiscal en cap de Tarragona assegura que les prioritats són els menors, les víctimes i les persones vulnerables. Maria de la Cinta López ha pres possessió com a nova fiscal en cap de la Fiscalia Provincial de Tarragona aquest passat dilluns. En l'acte ha afirmat que afronta amb una gran il·lusió el càrrec i ha assegurat que les prioritats del Ministeri Públic seran els menors, les víctimes i les persones vulnerables, com hem dit, i també els nous delictes tecnològics. El fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, ha lloat els més de 30 anys de la trajectòria de López, vinculada principalment a la demarcació de Tarragona. És una servidora pública excepcional, diu, amb capacitat d'anàlisi i de gestió global. López relleva a Maria José Osuna, que va ser nomenada fiscal cap inspectora de la Inspecció Fiscal de la Fiscalia General de l'Estat a finals de maig. En el seu discurs, López va afirmar que és un gran honor i, sobretot, una responsabilitat assumir direcció de la Fiscalia Provincial de Tarragona. Va assegurar també que el seu objectiu és preservar la feina feta fins ara en el Ministeri Públic, però que també afronta amb ambició i amb prudència tot allò que es pot millorar. Els reptes de la nova fiscalia: posar el focus en els menors, la violència vers les dones, les víctimes i les persones vulnerables són algunes de les prioritats de la nova etapa de la Fiscalia Tarragonina. A la vegada, López va indicar que un dels reptes és la criminalitat econòmica. Aquesta adquireix formes cada vegada més sofisticades, delictes combinats amb noves tecnologies. Per exemple, els delictes associats amb l'auge de la intel·ligència artificial, els quals plantegen dificultats jurídiques i tècniques que fa uns anys no ens podíem imaginar. En el seu discurs, López va expressar també que vol una fiscalia pròxima a tots els òrgans judicials, cossos policials, col·legis professionals o amb les administracions públiques, entre altres, per tal de protegir els drets dels ciutadans. En paral·lel, també va dir que treballarà per millorar les condicions dels fiscals, la càrrega de feina, la pressió de determinats procediments i la responsabilitat inherent de la seva funció pot ser molt elevada. Té més de 30 anys de carrera professional. López va ingressar a la carrera fiscal al 1992 i la primera destinació va ser la Fiscalia Tarragonina al 1993. Va desenvolupar bona part de la seva activitat professional a la secció territorial de Reus, primer com a coordinadora i després com a fiscal de Gana. En concret, va exercir aquestes funcions des de l'any 1999 fins al juny del 2025. Des de mitjans de l'any passat va ocupar plaça a la Fiscalia de Tarragona. Així mateix, López ha exercit de delegada de violència sobre la dona a la demarcació de Tarragona des del 2010 fins al 2015 i de fiscal coordinadora de delictes econòmics des del 2024 fins a l'actualitat. El cas Innova ha estat un dels últims casos que ha dut com a fiscal. Escoltem ara la nova fiscal en cap de Tarragona, Maria de la Cinta López.
2: La fiscalia està en un punto muy bueno, la señora Osuna lo dejó en un punto muy bueno, pero como siempre las prioridades son los menores, las víctimas, las personas más desvalidas, como discapaces, son la primera función y la primera pensamiento de la Fiscalía, aparte de todos los retos que ya he indicado acerca de nuevos delitos tecnológicos, violencia sobre la mujer, etc.
0: El nomenament de la nova fiscal en cap coincideix amb l'anunci de la creació de 4 noves places de fiscal de segona categoria a la Fiscalia Provincial de Tarragona. Tarragona. Dues a la seu de la Fiscalia de Tarragona, una a la secció territorial de Reus i una altra a la secció territorial del Vendrell. Aquestes places entraran en funcionament el 31 de desembre d'aquest any, coincidint amb la creació de les noves places judicials. En el marc d'avançar en la nova organització de les Fiscalies de Catalunya, el Consell Executiu del Govern va aprovar la setmana passada la primera relació de llocs de treball que permetrà desplegar el nou model organitzatiu

0: de l'Oficina Fiscal a Catalunya. El desplegament començarà per Barcelona, la Fiscalia Provincial de Barcelona i a la Fiscalia Superior de Catalunya. Però s'estendrà progressivament a tot Catalunya i permetrà consolidar un model de justícia més modern, eficient i proper a la ciutadania.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv. Les notícies del Camp de Tarragona a l'informatiu.
0: I a la plana econòmica, l'IPC puja 6 dècimes a l'agost a la demarcació de Tarragona fins al 4,4% anual. Els productes que més s'encareixen són la informació i comunicacions amb un 1,5% i el transport amb un 1,2%. En el darrer any, doncs, els preus han crescut un 4,4% i destaquen especialment el transport, més 9,7%, i l'habitatge, aigua, llum, gas i combustibles, que ho han fet un 7,2%, especialment per l'increment dels subministraments i carburants, que han pujat un 12,2%, principalment pels efectes de la guerra a l'Iran. I en general, l'IPC puja 5 dècimes a l'agost a Catalunya, fins al 4%, l'encariment interanual més alt des del març del 2023. L'Estat registra una inflació més acusada amb una pujada del 4,3% interanual, 7 dècimes més que el juliol. L'electricitat, el gas i altres combustibles lideren els encariments a l'agost, amb un increment de preus del 10,6% interanual respecte de l'agost de l'any passat. També ho fa l'ús de vehicles personals, que s'encareix un 17,4% interanual. En detall, els combustibles líquids augmenten un 46,4% interanual, els seus preus, seguits per l'electricitat, que representa un més 9,2%, els hidrocarburs liquats, un més 4,6%, i el gas natural, que representa més 4,4%. Pel que fa a l'ús de vehicles privats, el gasoil anota un encariment del 30,3% interanual a l'agost, mentre que la benzina puja un 16,9% en comparació amb l'agost de l'any passat. Els sous s'encareixen un 12,5% interanual. A la cistella de l'alimentació destaquen, doncs, els ous. Amb aquesta pujada també s'encareixen per sobre de la inflació mitjana els cítrics frescs, els llegums, el peix fresc o refrigerat i les espècies. Paral·lelament, altres productes s'han abaratit a l'agost, com ara els cereals, les fruites amb pinyol, les begudes vegetals, la mantega o els fruits secs. Si es compara Catalunya amb la resta de comunitats autònomes, Cantàbria registra la inflació més alta, seguida per Galícia i Castilla i Lleó. A l'extrem contrari, es van situar Ceuta, Melilla i Canàries. Catalunya és la setena comunitat autònoma amb una inflació més baixa, 3 dècimes per sota de la mitjana estatal.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant.
0: Ja arribem ja al final d'aquests serveis informatius des de Calafell Ràdio, des del 107.9 FM, també online a calafell.tv. Avui dimecres 16 de setembre de 2026. Tornem amb més informació en properes edicions dels informatius d'aquesta casa. Fins aviat.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.

0: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
1: Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit.
2: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
3: Calafell Ràdio. Són les 8.

L'Hora del Jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.

L'hora del jazz. L'Arnau al control i Ramon Robuster, com sempre, els guions i el que us parla. Al programa d'avui tindrem tres gravacions interessants d'aquest any. La primera és una gravació, l'última gravació del senyor John Surman. John Surman sempre ha sigut al meu programa, sempre ha estat present. Jo crec que no hi ha cap disc de John Surman que no hagi passat pel programa de l'Hora del Jazz. La sintonia que acabeu d'escoltar, que sempre obre aquest programa, és d'una gravació mítica de John Surman, de 1981, la gravació de Massing Aventures of Simon and Simon, que precisament aquest àlbum de referència, la ECM l'ha reeditat el 2019. Si el voleu buscar, el trobareu sense cap dificultat, perquè em sembla que està bastant exhaurit. I el tornareu a trobar, perquè doncs, de tant en tant ECM fa aquestes reedicions i aquest l'ha reeditat. És una gravació del 81 i pràcticament des de llavors, a l'Hora del Jazz, ens acompanya amb la sintonia el senyor John Surman. Aquest àlbum ha estat posat a la venda el 16 de febrer del 20 d'aquest any, del 2024, i va estar enregistrat als Rainbow Studios d'Oslo, aquests famosos estudis que sempre la majoria de músics de l'ECM passen per aquí, el 2022. L'àlbum s'anomena Paraules no parlades, o bueno, podeu dir paraules no parlades o no dites, no? És igual. I amb ell, amb el John Surman, en formació de quartet, hi ha el nord-americà Rob Warning amb el vibràfon. És un tema interessant, aquest so de vibràfon junt amb John Surman. El britànic Rob Luft amb la guitarra, també interessantíssim. I, com no, sempre el que l'acompanya des de fa molts anys, el noruec Thomas Stone, a la bateria. Em sembla que avui és molt densa la quantitat de música. Em sembla que tenim, no sé si 21 cançons o alguna cosa així. Per tant, haig de fer la cosa una mica àgil. Anem per la primera cançó, que és la dansa de Còdols, que, com totes les 10 que hi ha en aquest àlbum, són composicions de John Surman. Anem a escoltar aquesta introducció del disc, que és la número 1 del disc, i veureu com va aquesta història nova de John Surman, que a mi realment m'ha deixat parat, perquè, com sabeu, John Surman aquest agost passat ha fet 80 anys. I bueno, està amb una... Sembla que tingui una segona joventut, no? Perquè està tornant a fer aquestes històries que sempre ens tenia acostumats, de la investigació, de voler trobar nous camins i de no repetir, que és una cosa molt complicada i molt difícil per un músic, i per tots els músics, i sobretot pels músics de jazz. La dansa del Còdols, en aquest moment, i podeu tindre ja un primer tast d'aquest àlbum.

quartet brutal de John Surman, amb aquest àlbum de paraules sense dir o paraules no parlades, que l'ECM ha editat aquest febrer passat. Anem per la segona, és la que porta el nom de l'àlbum. Com us he dit, totes les 10 composicions són composicions de John Surman, i aquí és una peça commovedora, una cançó molt commovedora, molt suau, que gira amb unes emotives melodies que el saxo baríton de John Surman fa sobre la música suau del grup. El grup es va movent dintre d'aquest espai que va creant John Surman amb el saxo, fent-li de coixí, fent-li aquesta base increïble, i que és especialment suggerent, no? Perquè aquests tocs del vibràfon, també de la guitarra, que és una manera diferent d'enfocament d'aquest quartet, doncs fan que això brilli d'una manera extraordinària. Les paraules sense dir de John Surman.

fem un salt a la peça número 4 d'aquest àlbum, que és La flor en espic. És una balada preciosa, amb una introducció del guitarrista, amb una reverberació que fa que aquesta guitarra doni la sensació que està cantant, no? I el saxo de Surman, altra vegada, com l'anterior, explicant el tema i fent que els músics tinguin una cohesió i una estabilitat extraordinària. No tinc massa informació sobre com va anar tota la gravació ni com van anar els ensajos ni res, però crec que hi ha bastanta improvisació, sobretot per part de Surman, però els músics el segueixen d'una manera increïble. Flor en aspic.

Com us he dit al començament, aquest agost John Surman ha complert 80 anys. La història de John Surman és realment fantàstica. No ha deixat mai de treure noves gravacions. Les hem estat seguint sempre, com us he dit. Jo sóc un fan total de John Surman. Sempre m'ha impressionat la manera que enfoca els temes i la manera que toca els instruments, perquè John Surman toca el baríton, el soprà i també el baix clarinet, que aquí hi ha alguna peça de les que escoltarem que hi és. Però el que també impressiona és que aquesta joventut que demostra amb aquests temes, ho estem notant, composicions noves, 10 composicions noves, que s'aparten bastant de les anteriors. Sempre hi ha l'estil de John Surman, indiscutiblement. Però la introducció d'aquests instruments, com la guitarra i el vibràfon, doncs creen un ambient diferent i un so diferent. Aquesta que escoltarem ara, que és al voltant de les vores, sona també aquest coixí de fons, en aquesta ocasió com a misteriós, una mica com sons misteriosos, molt descriptius però misteriosos, i un discurs de Surman ple de melodies i de, bueno, impressionant com sempre. Al voltant de les vores, escoltem-ho.

I passem a la número 7. Aquesta composició de Schumann torna amb aquests orígens que moltes vegades ens ha portat en moltes de les gravacions i actuacions en directe, com no, d'aquesta música més popular, aquesta música més una cançó popular, una peça més assequible, possiblement, però sempre amb aquesta història del Schumann, d'aquest lirisme i aquesta història d'ell. És com una espècie de vals, sembla que es pugui ballar, hi ha una introducció fantàstica del Rob Warring amb el vibràfon i després el guitarra Rob Luft, també fa de les seves, acabant-ho tot, Schumann amb el clarinet baix, que tindreu aquesta mostra del so d'aquest clarinet fantàstic de Schumann. Bueno, una peça popular, quasi, no? Però s'anomena Onik Theiliak, Schumann amb el clarinet baix.

I de la número 7 de l'àlbum faig un salt a l'última composició i que serà l'última d'aquesta mostra d'aquest àlbum fantàstic de John Surman. S'anomena Hapboard. És una melodia alegre que la recordareu. Jo crec que si això hagués sigut un concert en directe és una manera molt maca d'acabar un concert, perquè la gent se'n recorda d'aquestes melodies més agradables. I al començament hi ha un duet fantàstic entre el clarinet baix, altra vegada, i el seu bateria de sempre, el Thomas Stone. D'aquesta manera deixarem aquest àlbum que hem repassat amb 6 composicions de les 10 que porta. Us recordo, John Surman amb saxos, barítons, soprà i baix clarinet, Rob Warning amb el vibràfon, Rod Luft a la guitarra i Thomas Stone a la bateria, una gravació de l'ACM d'aquest febrer del 2024. Totalment recomanat, totalment, bueno, jo crec que és imprescindible. Són un recull de totes aquestes experiències d'aquest home, que John Surman, que, com us deia, ja passa dels 80 anys, perquè els va fer aquest agost passat, i que està amb aquesta guerra total i a peu de guerra, que diuen, no?, tocant d'aquesta manera fantàstica. Anem a escoltar aquesta peça per acabar, del Hapboard.

I del febrer de l'ECM, d'aquesta gravació de John Sulman, passem al 5 de juliol d'aquest any, també, del 24, amb una altra novetat d'ECM, que és la Norma Winston, Kid Dovness, amb un títol que s'anomena en català Avançada dels somnis. És un altre àlbum molt especial, com molts d'ECM, per varis motius. En primer lloc, perquè Kid Dovness és un acompanyant amb el piano fantàstic de la veu de Norma Winston, i perquè Norma Winston no només és una extraordinària cantant, també per la seva edat manté una veu increïble, cada vegada amb uns aguts més fins i també amb unes notes baixes extraordinàries, però sinó que, a més, aquí el que han fet ha sigut agafar diverses composicions d'Equip Dovness i diverses composicions

és sensacional. No vull donar masses explicacions amb aquest àlbum, perquè jo crec que és molt interessant el que anirem a sentir i no em vull fer pesat. Anem per... D'aquestes 10 composicions també que hi ha en aquest àlbum, n'he triat 5. Són 5 que van seguides, des de la 2 fins a la 6. Bueno, és perquè m'han agradat aquestes, simplement. Totes són fantàstiques. Comencem per la primera, que és una del seu exmarit, el John Taylor, el gran pianista, que ja sabeu que ens va deixar fa un temps, que es diu Vole al vent. La música és de John Taylor i, com totes les demés, les paraules, els escrits, els poemes i la veu de Norma Winston.

Seguim amb aquest àlbum de Norma Winston i el senyor Keith Dofnes amb el piano. Ja veieu que la unió és increïble dels dos músics. Amb una composició, seguim amb una composició que s'anomena Jesús Maria, que és un estàndard clàssic ja del jazz modern, de composició de la senyora Carla Bley, que també, com sabeu, ja ens va deixar fa poc. Aquesta composició l'havia interpretat Carla Bley amb el Gary Burton, i que també estava, també tot això estava, bueno, que estava amb ella, no? Estava associada amb, com a musicalment, amb Carla Bley. Jo crec que aquesta composició, la de Carla Bley, és poder una de les millors musicalment d'aquest àlbum, i com sempre l'espiritualitat de Norma.

Winston, amb les paraules, doncs fa que prengui cost. Es veu que hi ha una anècdota sobre aquest tema, que és que la Carla Bley també va fer una lletra per aquesta cançó, però la Norma Winston no ho sabia i va fer la seva història, com amb totes les altres cançons d'aquest àlbum. Anem a escoltar Jesús Maria.

seguim amb la número 4 d'aquest àlbum, que també és una composició d'un gran músic com és Ralph Towner. Aquesta composició, que s'anomena Sota el cel del vespre, va ser una composició que la va treure Ralph Towner el 79 amb un àlbum mític també de ECM, que és el Hall Fritz, New Fritz, que coneixeu, que és un dels més, bueno, és un àlbum d'aquests mítics de Ralph Towner. Aquí la Norma Winston, altra vegada, bueno, la seva lletra, la seva veu i el piano fantàstic de Kit Noves. He triat aquestes especialment perquè són peces que la majoria de gent coneixem del jazz. Aquesta composició de Ralph Towner és coneguda, però clar, aquí guanya vida, no? Això canvia molt, és diferent, hi ha la veu i és tot diferent, no? I així podem tindre un record diferent de cada una d'aquestes composicions. N'hi ha quatre que són del Kip Domnes. N'hem sentit una al començament. No hem sentit una al començament. La primera és de John Taylor, però sí que n'escoltarem una. L'última que posarem serà d'ell. Les altres quedaran a l'aire, però si voleu comprar aquest fantàstic àlbum de la Norma Winston i el Kit Domnes, i les podreu sentir. És un també molt gran compositor, Kit Domnes, amb moltes de les seves facetes com a músic. Ha tocat amb moltíssima gent, com per exemple l'Andreu Cilili, el Bill Frisell, o la saxofonista argentina Camila Nevia, i està dintre d'aquest ambient de l'ECM en diversos àlbums dels últims anys. Està acompanyant a músics interessants d'ECM. Anem a sentir aquesta peça Sota un cel del vespre.

anem per la composició número 5 de l'ordre del CD. És una composició del músic de folk, molt famós, que es diu Adrián Orrunque, que és un violinista conegut del trio de folk Lau. Aquesta va ser una col·laboració que va fer precisament quan va portar aquesta composició, la va tocar amb duo, precisament amb el pianista que estem escoltant, amb el senyor Kit Dovnes. Aquest músic de folk és un músic conegut, com us he dit, de Lau, i aquesta versió que sentirem doncs torna a passar el que moltes de les altres que hem sentit, no? Que la veu i la lletra de Winston transforma aquesta peça en una cançó molt maca, no? Una cançó molt maca que poder... Jo no conec l'original del senyor Rouke, no la conec. La veritat és que no sé com sona junt amb Dovnes, però sí que, bueno, aquí sembla que sigui algo diferent, no? Les paraules sempre, aquestes ambigües que fa servir amb els seus poemes Norma Winston, doncs porten que això faci aquests girs, no? La composició s'anomena Fora del mar dansant. Aquí la teniu.

I de les 10 cançons que té aquest àlbum, escoltarem l'última d'aquesta selecció que he fet. N'escoltarem 5 en total. Aquesta última és, precisament, el que us deia abans, una composició de Guy Dofnes, és la Estepa, i aquí, amb aquesta, és en la que hi ha una frase dels poemes que, dels pocs que diu aquí amb aquesta cançó, perquè hi ha poca veu de la Norma, hi ha poc cant de la Norma Winston i pocs poemes, sempre evocadors, sempre amb el mateix aire, però hi ha la frase que porta el nom de l'àlbum, que és això de Avançada dels somnis. D'aquesta manera deixarem aquest àlbum, que també us recomano totalment. És un ECM que va sortir aquest juliol del 2024, Norma Winston, Guy Dofnes, Avançada dels somnis. Anem a escoltar l'Estepa de Guy Dofnes per deixar-ho tancat.

Deixem Norma Winston i anem amb una altra novetat, aquesta vegada molt, de fa molt pocs dies, del 4 d'octubre del 24, també un ECM, i en aquesta ocasió és un ECM impressionant, és una gravació impressionant del senyor Thor Gustafsson amb el seu trio. El nom que porta és C5, que és veient, i que aquí torna amb l'últim trio que vam escoltar, em sembla que era del 22, l'última gravació és del 22, sí, l'anterior aquesta és del 22, i amb ell hi ha el Steiner Rankes, el contrabaix, i el Harle Vespentat a la bateria, que és l'originari dels primers àlbums que va gravar. Thor Gustafsson ha tingut, fins a aquest últim que presentarem avui, 10 gravacions a ECM, la majoria amb trio, una amb quartet, i algunes que es pot considerar com a trio, però amb músics diferents del trio normal. Amb el pas d'aquests anys, que va ser la primera gravació el 2003, amb el pas d'aquests anys hi ha hagut uns petits canvis amb la formació del trio, perquè el contrabaixista anterior es va deixar, malauradament, i ha tingut diversos canvis. Últimament, els dos últims, ha agafat altra vegada el Jarle Vespentant i torna a estar amb aquesta formació. És un àlbum memorable, és un àlbum increïble, preciós. Jo sóc un fan total de Thor Gustafsson i jo crec que quasi tots, si no tots, quasi tots aquests àlbums han passat per l'hora del jazz. La intenció que portava, el que passa que sempre els càlculs m'enganyen, és d'intentar posar tot l'àlbum sencer. Clar, són 10 composicions, 6 composicions són noves de Thor Gustafsson, n'hi ha dues peces de Johann Sebastian Bach, dues cantates, hi ha una coral del segle XIX, anglesa, i algun tradicional. Això forma aquest àlbum. Està posat en un ordre increïble, en un ordre que si teniu el plaer de poder comprar aquest àlbum i escoltar-lo tot seguit, veureu que està molt meditat aquest ordre. Jo seguiré aquest ordre, indiscutiblement, perquè jo trobo que no és fàcil fer aquests... O sigui, els àlbums de música en general, però els de jazz possiblement molt més, i quan és una cosa així amb trio, és bastant interessant, aquest ordre que el músic crea, perquè així va entrant, va fent canvis, va deixant la gent amb una mica més de sorpresa, amb menys, més dolç, menys dolç. Tot això és el que va passant amb aquest àlbum. És un àlbum d'aquests, com molts, amb aquesta música que té una característica introspectiva, o sigui, una característica que determina la música de Thor Gustafsson, i ell diu, a molts escrits relacionats amb aquest àlbum, i si podeu entrar a la seva web ho podreu llegir, que és una mica aquest repàs de tots aquests anys i que es va fent gran. Ell es va fent gran i la seva música es va fent gran. I la seva música evoluciona cap a... I és veritat, això que diu és veritat total. Cap a molt més simple, molt més senzilla, però amb molt més cos, amb molta més xitxa, per dir-ho clarament, no? I aquest àlbum és aquesta història, és aquesta definició que ell li dona, i la trobo perfecta per el que sentirem a continuació. Per poder avançar més i per poder donar la màxima música d'aquest àlbum fins al final del programa, farem uns salts de dues en dues cançons. Les dues primeres són Jesús, que és una tradicional amb un arranjament del Thor Gustafsson, és aquesta tradicional que parlàvem, em sembla que n'hi ha dues de tradicionals, sí. I després l'Església Vella, que és la primera composició de l'àlbum de Thor Gustafsson. Anem a escoltar aquesta meravella amb aquest concepte de dues en dues cançons. Anem per la 1 i la 2.

Us he dit que faríem salts de dos en dos, però no ho complirem ja al començament. Ara ve veient una composició de Thor Gustafsson i, com sempre, el treball dels dos acompanyants, tant de les Technic Rankings amb el Rankness, amb el contrabaix, com el Harley Vespentat amb la bateria, és fantàstic. Aquest bateria el coneix perfectament, hi ha uns solos de plats i de uns petits solos, perquè sempre està molt contingut tot. Els músics estan amb una contenció i amb una tensió que la marca el gran piano del Thor Gustafsson, i bueno, com que fa, que té aquesta tècnica tan impressionant amb el seu piano, hi ha una atmosfera reflexiva, no?, que reflexa amb ells, i ells no hi ha cap moment d'aquests que saltin, no? Després us comento perquè només vull posar una, perquè, bueno, ho comento ara, perquè les següents són les dues composicions de Johann Sebastian Bach i les vull posar juntes, i així avançarem. Anem amb el Veient.

I ara sí, ara en posarem dues. Són aquestes dues cantates de Johann Sebastian Bach. La primera s'anomena Christelark a totes banden i la segona és Auf Niemen lieber gut. És fantàstic com les impressions clàssiques de Tov Gustafsson amb el món clàssic i com introdueix aquestes peces en aquest moment de l'àlbum i com sona aquestes peces de Bach amb les mans d'ell, no? Determina el seu amor per la música clàssica o per aquesta música clàssica, no sé ben bé, però jo crec que aporta al disc un valor important, no? Aquestes peces tocades per ell d'aquesta manera tan fantàstica amb el seu trio. Escoltem-ho.

Seguim ara amb dues composicions de Thor Gustafsson. La primera s'anomena Cercle Ampliat. És una cançó preciosa, una composició fantàstica d'ell. Jo crec que és una de les més maques d'aquest àlbum. Sense fer massa, sense distingir la massa del reste, perquè tot és increïble d'aquest àlbum. Hi ha uns trossos dels pinzells del bateria i un solo de baix també que va perfecte amb la peça. S'anomena Cercle Ampliat. I la segona és un piano interludi que li posa el nom de Meditació i que fa un petit canvi cap a una altra història.

que és un tema de, arranjat per Torre Curtasson de Lovell Mason, que és la composició més a prop, Déu meu, a tu. L'escoltem i tancarem el programa amb un petit comentari d'aquest àlbum.

0: Tanquem el programa amb aquesta coral fantàstica inglesa del segle XIX amb el Thor Gustavsen Trio. L'àlbum Sain de l'ECM del 4 d'octubre del 24 ha estat l'Arnau amb el control i, com sempre, Ramon Robuster, que sigueu bons i, sobretot, escolteu jazz.
1: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977-69-44-44.
2: Calafell Ràdio. Són les 10.

0: Ferran Boquer.
1: Doncs sí que som-hi, bon dia, bona hora, família, 9 en punt del matí. I aquí comença un dia més el Calafell Matí, el programa magazín matinal de Calafell Ràdio. Esteu escoltant Calafell Ràdio, l'emissora municipal de Calafell, 107.9 FM, també a través de la nostra emissió online. I aquí comencen 4 hores d'actualitat, d'entreteniment, de bona música, salutacions d'aquest que us parla, enllaçant espais, el Ferran Boquer. Fins la una junts. Tot un plaer saludar-vos, acompanyar-vos amb moltes propostes que aniran desfilant per la nostra antena aquí a Calafell Ràdio. Doncs vinga, si us quedeu aquí amb nosaltres, engeguem com sempre, després del sumari, amb les dades del dia, les celebracions, les efemèrides d'aquest 16 de setembre, dimecres. També tindrem el temps, la previsió meteorològica amb Josep Miró i les notícies de proximitat, els titulars i les notícies del dia a través dels diaris digitals comarcals. I els dimecres, com ja varen fer altres temporades, a partir de 9:15, espai de regidors portaveus. Passaran per aquí els cap de llista, els portaveus dels diferents partits amb representació en el consistori calafellenc. Comencem aquesta ronda pel regidor no adscrit, és l'actual regidor de seguretat, ja el coneixeu, és el Marc Caselles. A partir de les 10, la Sínia, veus que connecten. Reprenem doncs aquestes col·laboracions amb el centre de la Sínia. Ens acompanyaran membres del centre, com la Carmina Balaguer, que és la directora del centre de la Sínia, i diferents convidats. Avui ens parlaran d'activitat física. També recuperem l'espai de les escoles. Aquesta setmana, iniciant la ronda, anirem fins a l'escola El Castell. A les 11 ens actualitzem amb el temps, la crònica d'en Josep Miró. I avui, en espai d'actualitat, esperem que ens acompanyi la regidora de Cultura a l'Ajuntament de Calafell, és la Mònica Trepat, però també és la responsable dels centres cívics del nostre municipi. Parlarem d'aquesta programació de la nova temporada en els centres cívics del nostre municipi. I nou espai, que s'estrena avui amb la Roser Ribas a partir de 11:15, Sofà, Play i Manta. A veure, Sofà, Play i Manta. Doncs sí, parlarem d'estrenes a les plataformes, de noves sèries, noves pel·lícules i noves propostes, podríem dir, que podem veure. Per això, relaxar-nos, desconnectar, una miqueta de Sofà, Play i Manta. Amb la Roser Ribas a 11:45. I ja sabeu, a la meva manera, la cuina que viatja, l'espai gastronòmic de la Mari Herrera. Torna aquesta temporada i, com sempre, dimecres a les 12 del migdia. I tram final del programa, agenda cultural, agenda d'activitats per aquesta setmana a Calafell, tot això amb bona música, consells, 4 horetes de ràdio en directe. Gràcies a tots vosaltres per estar a l'altre costat. Benvinguts, ben trobats, comencem.
0: De dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia, l'actualitat més propera, espais d'entreteniment i la millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio, amb Ferran Boquer. Les dades del dia.
1: Dimecres, dia 16 de setembre de 2026. Avui es celebra, entre moltes altres coses, que de seguida us expliquem. Avui és el Dia Internacional de la Preservació de la Capa d'Ozó. Comencem aquestes celebracions mirant cap amunt, cap al cel, perquè cada 16 de setembre se celebra el Dia Internacional de la Preservació de la Capa d'Ozó. I no és una data qualsevol, perquè la capa d'ozó és un dels grans escuts que protegeixen la vida a la Terra. L'ozó estratosfèric absorbeix bona part de la radiació ultraviolada del Sol, una radiació que pot ser perjudicial per les persones, els animals i els ecosistemes. Però durant dècades, determinades substàncies fabricades per l'ésser humà, especialment coneguts com a CFC, van anar deteriorant aquesta capa protectora. I aquí trobem una de les grans històries d'èxit de la cooperació internacional, perquè el 16 de setembre del 1987 els països van adoptar el protocol de Montreal, un acord destinat a eliminar progressivament les substàncies que destrueixen l'ozó. I el resultat és esperançador. La capa d'ozó està a camí de recuperar-se. I també avui celebra el Dia Internacional de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació per al Sud. Continuem parlant de futur. El 16 de setembre també és aquesta celebració, aquest dia internacional, una jornada de Nacions Unides que posa el focus en la realitat encara, doncs, molt present. No tots els països tenen les mateixes oportunitats per accedir a la ciència i a la tecnologia. I això és important perquè la tecnologia és molt més que tenir un mòbil d'última generació. Estem parlant d'educació, de salut, d'agricultura, d'energia, de comunicacions o d'indústria. I, sobretot, oportunitats de desenvolupament. Alguns països del sud global estan aprofitant els avenços tecnològics per saltar-se etapes i avançar més ràpidament, però la bretxa tecnològica continua sent una realitat entre els països més industrialitzats i moltes regions del món. Doncs aquesta és una jornada que defensa precisament que la ciència i la innovació no siguin patrimoni d'uns quants, sinó que arribi a tothom. També es celebra el Dia Internacional de la Cardiologia Intervencionista. Acabem parlant del cor, literalment, perquè cada 16 de setembre celebra aquest Dia Internacional de la Cardiologia Intervencionista, una especialitat que ha transformat la manera de tractar moltes malalties cardíaques. La data té un origen molt concret. El 16 de setembre del 1977, el metge alemany Andreas Grützig va realitzar amb èxit la primera angioplàstia coronària. Amb un catèter i un petit globus va aconseguir obrir una artèria coronària obstruïda i recuperar el flux de sang cap al cor. Aquella intervenció va ser una autèntica revolució i va obrir el camí a la cardiologia intervencionista moderna. Avui aquestes tècniques permeten tractar molts problemes cardíacs de manera molt menys invasiva i que la cirurgia convencional. Doncs una celebració, un missatge molt senzill, però important. La medicina pot ajudar-nos quan el cor falla, però cuidar-lo cada dia també continua sent la millor medicina, la millor opció. Celebracions, déu-n'hi-do, aquestes tres força importants pel dia d'avui. Anem per les efemèrides musicals. Un dia com avui, el 16 de setembre del 1946, avui fa 80 anys, va néixer Camilo Sesto. Va néixer al COI, un dels grans noms de la música popular en castellà. L'èxit li arribaria en el 1971 amb Algo de mí i després vindrien cançons que ja formen part de la memòria musical de diverses generacions. ¿Quieres ser mi amante, el amor de mi vida, perdóname, o aquesta, vivir así es morir de amor? Siempre se apodera de mi ser, mi serenidad se vuelve locura. Camilo Sesto va morir en el 2019, però la seva veu continua ben present entre la música en espanyol.

Avui també és l'aniversari de Richard Marx. Avui compleix 63 anys. Aquest artista estatunidenc que va néixer el 16 de setembre del 1963 a Chicago. Richard Marx, cantant, compositor, també productor, va ser una de les veus més reconeixibles de les grans balades dels 80 i dels 90. Cançons com aquesta, Right Here Waiting, Hazard o Hold On to the Nights. Però Richard Marx també ha escrit per altres artistes. Avui Richard Marx fa 63 anys.

Deixem les balades i li posem música i ritme al matí. Perquè avui també està d'aniversari Marc Anthony, fa 58 anys. Va néixer el 16 de setembre del 1968 a Nova York. Fills de pares porto-riquenys i una de les grans estrelles internacionals de la música llatina. La salsa seria el seu gran territori, cançons com Vivir lo nuestro i Hubo alguien o Valió la pena. I amb més de 3 dècades de carrera i nombrosos premis, Marc Anthony ha contribuït a portar la salsa al públic d'arreu de tot el món. Avui, Marc Anthony fa 58 anys.

anem per l'última de les efemèrides musicals d'avui. Perquè acabarem amb el més jove de la llista d'aquestes efemèrides musicals que us hem preparat, perquè el 16 de setembre del 1992 naixia a Dallas Nick Jonas. Va començar molt aviat en el món de l'espectacle, va assolir la fama amb els seus germans, en Kevin i en Joe, els altres Jonas Brothers. Un dels grans fenòmens juvenils de Disney. Després va iniciar també carrera en solitari, ha combinat música, cinema, televisió i teatre. Quatre generacions, quatre maneres diferents d'entendre la música. Són les cançons, la música que hem volgut escoltar avui des de la nostra efemèride musical. I ens quedem amb Nick Jonas, que avui fa 34 anys. Això és Gillows, una de les seves grans cançons per començar el Calafell Matí d'avui.

0: temporada tenim noves veus, noves propostes, nous espais. I tot perquè t'ho passis molt bé. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
1: 9 i 16 minuts.
0: Calafell Matí, el temps.
1: I ha engegat el programa, anem pel temps, per la previsió meteorològica amb Josep Miró, amb aquesta jornada, aquest dimecres 16 de setembre, en el que arriben canvis. Josep, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta variable. Estava ara al matí, això sí, amb sol i cel clau, amb algun núvol puntual, mentre que a partir de migdia els núvols començaran a augmentar, primer amb núvols baixos, i a partir de mitja tarda es aniran fent més abundants. El cel es taparà al vespre i entre el vespre, nit i matinada esperem pluges, ruixats i tempestes de distribució irregular, normalment de curta durada, però localment d'una certa intensitat. Es poden acumular puntualment quantitats per sobre dels 20 litres en 30 minuts. Les tempestes poden ser intenses durant la nit i matinada sobretot. A banda d'això, la temperatura avui ha pujat una miqueta, s'ha situat en els 21 graus de mínima, mentre que la màxima avui quedarà una mica més curta que ahir, ja no pujarà tant, i estarà al voltant dels 27 o 28 graus, amb una humitat alta. Vents en conjunt febles i variables ara al matí, de garbí a la tarda més reforçats al final del dia, sobretot en moments de tempesta hi pot haver alguna ventada més forta, i situació marítima dominada pel marejol, sobretot a partir de migdia augmentant a maró. Per demà esperem un temps variable i canviant, encara en cel tapat a primera del matí amb alguna pluja residual. Es pot obrir alguna clariana, però es poden formar també nuvolades que a mig matí podrien tornar a deixar algun ruixat puntual, i després sí que a partir de migdia s'obririen clarianes i s'imposaria el sol de cara a la tarda. Demà amb unes temperatures més baixes, que poden estar al voltant dels 18 o 19 de mínim aquesta nit, mentre que demà la màxima no passaria dels 24-25 graus, amb una humitat més baixa. Vents febles amb una miqueta de mestral al centre del dia i de garbí a la tarda, mar moguda amb maró pràcticament tot el dia.
1: Gràcies, Josep, per aquesta crònica del temps, amb aquests canvis a la vista que es produirien de cara a última hora de la tarda, vespre, nit. Doncs ara mateix 23 graus de temperatura ambient aquí a la zona de la platja de Masmel, a la zona de l'Estany de Calafell. Llueix el sol, però atenció, perquè l'Agència Estatal de Meteorologia ha emès diferents avisos d'alerta per situació vermella o groga, per acumulació en poc temps de pluja o també per tempesta elèctrica. Això podria passar de cara a primeres hores de la nit o mitjanit. Que la Generalitat de Catalunya de moment no ha emès cap és alert, però veurem què passa, depèn considerant si és necessari emetre aquestes alertes del Servei Català de Meteorologia. 9 i 19 minuts, vinga, anem per altres qüestions de l'actualitat.
0: A Calafell Ràdio, Calafell Matí. Els titulars del dia.
1: Com sempre, comencem el dia estant ben informats. Comencem amb les notícies que recullen els diferents diaris digitals comarcals en les últimes hores. Parlen des de Diari de Tarragona.com, la secció Costa, de les jornades de l'arròs i tastets per conèixer les cuines i el territori del Baix Penedès. Hi participen 25 restaurants entre el 18 i el 18 d'octubre, 18 de setembre, 18 d'octubre. I és que el Baix Penedès celebra aquesta nova edició de les jornades gastronòmiques de l'arròs i tastets que impulsa el Gremi d'Hostaleria i Turisme del Baix Penedès amb el suport dels ajuntaments de Cunit, Calafell, el Consell Comarcal del Baix Penedès, Fòrum Calafell i el patrocini d'Arròs Bayo i la DO Penedès. Com dèiem, entre el 18 de setembre i 18 d'octubre, un mes en el que hi participen 25 restaurants de Calafell, de Segut a Calafell, Cunit, el Vendrell i la Bisbal del Penedès. En urbanisme, de plaça a aparcament, de curta estada al costat del Mercat del Vendrell. Els motius del canvi. Paradistes i comerciants del centre havien suggerit habilitar algun espai amb aquesta finalitat per dinamitzar el comerç. Estem parlant d'urbanisme del Vendrell. Fa dos anys, després del desmantellament d'una històrica gasolinera situada al costat del Mercat Municipal i a tocar de l'antiga carretera, es va plantejar habilitar-la per fer una plaça. Fins i tot es va apuntar que s'hi mantindria un dels sortidors com a record de la benzinera, de la gasolinera. Ara, això sí, l'Ajuntament ha anunciat aquest canvi per projectar, per fer aquest aparcament al costat del Mercat del Vendrell. I no ens movem de la capital del Baix Penedès, parlem de residus, perquè el Vendrell s'acosta als objectius de reciclatge i podrà rebaixar el rebut a qui ho faci bé. En els 8 primers mesos de l'any ha pogut estalviar 362.000 euros en portant menys residus a l'abocador. I és que el Vendrell ja s'acosta als nivells de reciclatge que fixa la Unió Europea, que estableix que el 60% dels residus s'han de separar per poder-los aprofitar. Des de fa 8 mesos es va implantar la recollida porta a porta i els contenidors intel·ligents i s'ha arribat ja al 56%. Són 24 punts més que en el mateix període del 2025. Deixem Diari de Tarragona, anem a isdiari.cat. Canvi de temps. Protecció Civil alerta de pluges intenses a l'Alt i al Baix Penedès, també al Garraf. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que es puguin superar els 60 metres o els 60 litres per metre quadrat de pluja en 3 hores entre aquest dimecres, al vespre i la matinada de dijous. És que l'episodi està previst entre les 8 d'aquest dimecres, les 8 del vespre i les 2 de la matinada del dijous, segons l'avís difós per Protecció Civil. El grau de perill màxim previst és de 4 sobre 6, fet que situa aquest episodi en un nivell de risc que requereix extremar la precaució, especialment en els desplaçaments i en zones susceptibles d'acumular aigua. Des de Protecció Civil recomanen seguir l'evolució de l'episodi i les indicacions dels serveis d'emergència davant de possibles incidències derivades de la pluja intensa. I els Minyons de l'Arboç completen 3 castells de 6 en una diada marcada pel dol a la Pobla de Montornès. La colla arbocenca va iniciar l'actuació amb un pilar de 4 de dol en memòria de Marta Sánchez, vinculada a l'Esbar Sant Julià. Va ser el passat dissabte, 12 de setembre, una actuació de 3 castells de 6 de la diada de la Festa Major de la Pobla de Montornès. Una jornada marcada especialment pel dol i pel record de la jove arbocenca Marta Sánchez. Havia perdut la vida 2 dies abans en un accident de trànsit a la Nacional 340 a l'altura d'Altafulla. Anem a diarimés.com. Busquen en Pol, un jove de 17 anys desaparegut al Vendrell. El seu pare alerta que va desaparèixer durant la matinada i demana màxima difusió per trobar-lo. Aquesta família busca en Pol, aquest jove de 17 anys desaparegut al Vendrell durant la matinada d'aquest dilluns. Segons ha explicat el seu pare, en una publicació a Instagram, el jove va anar al llit aquest 14 de setembre a la nit, però a les 2 de la matinada ja no es trobava al domicili. En Pol és de complexió normal i fa aproximadament 1,67 m d'alçada. La família assegura que va marxar sense documentació, sense telèfon mòbil i desconeixen amb quina roba va sortir de casa. El pare demana màxima difusió de la informació i sol·licita que qualsevol persona que pugui aportar alguna dada sobre el seu parador es posi en contacte amb Mossos d'Esquadra o també personalment amb ell. És un veí de la Bisbal del Penedès. Anem a la ciutat.cat, la ciutat del Penedès, perquè Calafell reforça la presència policial a l'Avinguda de Catalunya de Segur. La retirada dels bancs i una major presència policial ha ajudat a tenir més seguretat al centre de Segur de Calafell. I és que l'Ajuntament de Calafell va incrementar la presència policial a l'Avinguda de Catalunya de Segur davant de la concentració d'activitat i d'incidències que es registren des del punt, en aquest punt del municipi. Entre l'1 de gener i el 31 de juliol, la policia local va fer 164 serveis davant dels 151 que es van registrar en el mateix període de 2025. L'increment també es fa evident en l'àmbit de la seguretat ciutadana. En els primers 7 mesos de l'any, els serveis relacionats amb aquesta matèria han passat de 101 a 122. Segons les dades municipals, aquest augment no respon a un increment de delictes patrimonials que han baixat de 6 a 5 casos, sinó a una major activitat preventiva i a l'augment d'incidències relacionades amb amenaces i alteracions a l'ordre que han passat de 18 a 23. I els del Vendrell, els veïns, podran contestar una pregunta. Pregunta sobre l'habitatge, lloguer, pisos buits i emancipació a debat. L'Ajuntament obre una enquesta fins a 16 d'octubre per incorporar les necessitats dels veïns del futur pla local d'habitatge. I abans que ens quedem sense veu, tanquem els titulars del dia.

0: Així sona la nova cançó del Sutherland. Després del Toto Toró, tornen i ho fan amb aquesta cançó que es publicava, s'estrenava ahir dimarts. L'última, molt emotiva, amb el missatge de la cançó. La nova del Sutherland, ja la pots escoltar aquí a Calafell Ràdio. Doncs anem tard, en punt 9:45. Fem la pausa, tornem de seguida.
1: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:45 del migdia.
2: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sveg o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell. Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 1:45 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
1: 2 minuts més per l'actualitat. En titulars, les notícies d'aquest dimecres, avui que som a 16 de setembre de 2026 i que a partir de 2:15 ens amplia, ens explica la Roser Ribas des dels serveis informatius. Roser, molt bon dia.
2: Molt bon dia a tots i a totes. Els veïns de Cal Bolavà han fet entrega de les propostes per al mural participatiu del barri, que crearà l'artista internacional Slim Safon un cop escollit el dibuix final que donarà vida a una de les parets que formen part del cor del nucli del poble. Està previst que el procés artístic tingui lloc entre finals d'octubre i principis de novembre. També a l'àmbit municipal, la Biblioteca Ventura Gassol de Calafell Poble acull fins al 26 de setembre l'exposició del Penedès als camps d'extermini nazis, una proposta dedicada a recuperar i donar a conèixer la història dels deportats de les comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Penedès i el Garraf. Calafell Ràdio, Calafell Televisió estrena nova temporada amb nous col·laboradors i objectius renovats en l'àmbit audiovisual. A l'àmbit comarcal detenen 2 homes al Vendrell per diversos robatoris amb força en un taller d'automoció. El Baix Penedès tornarà a estar aquest dimecres en situació de risc per precipitacions intenses. El Meteocat ha activat un avís per intensitat de pluja que estarà vigent entre les 2 del migdia d'avui dimecres i les 2 de la matinada de dijous. A la Plana General, Sanitat vol prohibir la publicitat de la llet de fórmula per a bebès. El Ministeri planteja limitar la promoció de les llets de continuació, de creixement i d'aliments elaborats amb cereals. També a l'àmbit general, el president Salvador Illa promet climatitzar els 2.530 centres educatius públics i 51 residències fins al 2031. I la nova fiscal en cap de Tarragona assegura que les prioritats són els menors, les víctimes i les persones vulnerables.
0: Calafell Ràdio. Abans informatiu. Has arribat a aquesta frase.

0: Doncs aquesta setmana que estem tornant a la normalitat des de la programació de Calafell Ràdio, des del Calafell Matí, tenim cada dimecres també aquesta temporada l'espai de regidors portaveus. Comencem aquesta ronda en aquest tram final de la legislatura i avui rebem aquí en els estudis de Calafell Ràdio, calafell.tv, el Marc Caselles. És el regidor de Seguretat a l'Ajuntament de Calafell, també regidor no adscrit. Marc, molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Què tal? Com està? Després de l'estiu, com ha anat això?
1: Molt bé. Bueno, a l'estiu sempre ha sigut una mica complicat. Cada any passa el mateix, multipliquem aquí per dos o per tres la població i tenim més feina de lo normal, però la veritat és que una valoració molt positiva. Hem tingut molts agents, hem fet serveis extraordinaris, com no, perquè si no és impossible, però la veritat és que la plantilla reacciona molt bé, sempre està a punt, fem més de 50 serveis cada dia i els absorbim tots, a més, en col·laboració amb els Mossos, i la veritat és que molta feina i hem tirat sempre endavant.
0: Vostè ha tingut temps de fer vacances o no?
1: No, la veritat és que no. Jo fins a l'octubre, novembre, no faig vacances. A l'estiu sempre he demanat de que intentem no fer vacances perquè és quan tenim més feina.
0: Més activitat aquí,
1: No és qüestió de que el regidor agafi vacances al mes d'agost o de juliol.
0: Els agents fan vacances? Ho van tornant també o no?
1: Sí, alguns sí. Més que res per conciliació familiar. És normal de que els nens fan vacances a l'estiu i hi ha molts agents que són pares de família i volen estar amb la seva família i amb els seus fills. Llavors és normal que ells agafin vacances.
0: Anem a recordar que aquest espai de portaveus disposen de 20 minuts per parlar de diferents temes que mateixos vostès proposen per parlar en aquest temps, sempre parlant, doncs això, en aquest cas, de seguretat aquí en el nostre municipi. Ens fèiem una molt bona valoració de l'estiu. També dèiem que estem en el tram final d'aquesta legislatura. Permetim que, com a polític, li pregunti sobre el seu futur, si ja ens pot aclarir alguna cosa. Li havíem preguntat anteriorment si vostè, ara que no és no adscrit, doncs aniria a alguna llista, si tenia propostes. Com veu el seu futur d'aquí a les eleccions al mes de maig?
1: La veritat és que fins a finals de legislatura continuo treballant, com no, a la meva regidoria, apretant el peu de l'accelerador fins al fons. I no, la veritat és que no tinc res planejat. Veure-les vindre, a veure què passa. I, bueno, veient els altres partits que es van movent i que van sortint partits nous i gent nova i tal, tothom és benvingut amb el tema de la política i bueno, tothom és lliure de presentar-se i tal, però en principi no tenim cap oferta que es pugui valorar i...
0: Està obert aquestes ofertes?
1: Digue'm.
0: Si està obert aquestes propostes?
1: Sí. Jo vull veure que la gent, si vol que jo continuï, que no continuï, i a veure què fem. Sempre tinc feina, o sigui, no hi ha cap problema.
0: Almenys fins al mes de maig, vostè serà regidor de Seguretat.
1: Correcte, sí.
0: I anem a parlar d'això, de seguretat. Entre les intervencions i actuacions de la policia local aquest estiu, han intervingut en l'oci nocturn del carrer Monturiol. Regidor.
1: Sí, és més que res per controlar certs locals, que hi ha una mica més de follon i d'escàndol, i llavors vam tindre una intervenció en un local del carrer Monturiol, amb els Mossos, en col·laboració amb els Mossos. Aquestes entrades sempre les fem en col·laboració amb els Mossos, una, perquè són les seves competències, i dos, perquè si no és impossible. Llavors, amb tema de seguretat i tot, vam utilitzar la Brimo i vam utilitzar els Mossos, perquè és la seva feina. Van haver un parell de sancions, de menors i tal, però bueno, en principi la veritat és que col·laborem sempre amb tots els cossos policials per poder fer aquestes intervencions als locals i perquè tot estigui correcte i tot ordenat.
0: A vegades hem tingut que parlar de moments d'inseguretat en aquest carrer d'oci de Calafell, el carrer Monturiol. Com valora aquest estiu? Hem tingut algun incident respecte a això, inseguretat?
1: No, la veritat és que després dels últims incidents que hem tingut, sí que hem tingut moltes més patrulles al carrer Monturiol, en col·laboració amb els Mossos, hem fet bastant atestats, hem fet bastantes denúncies. El carrer Monturiol sempre ha sigut un punt calent, des de que jo tinc ús de raó a 15, 16, 17, 18 anys, que hi anàvem tots al carrer Monturiol,
0: però
1: sempre ha sigut un punt calent. I ara, doncs, com és normal, doncs continua sent un punt calent perquè hi ha tots els bars i totes les discoteques. Llavors, l'únic que tenim que tenir és doncs, des de front i poder ficar més patrulles al carrer Monturiol perquè, bueno, perquè es normalitzi, es tranquil·litzi i no hi hagi cap problema i tothom pugui disfrutar del cap de setmana de les discoteques i dels bars que hi ha al carrer Monturiol.
0: Parlem de manters. Com ha estat aquest estiu respecte al Tom Manta, als manters d'aquí al nostre municipi? Un tema que també hem parlat sovint.
1: Sí, la veritat és que nosaltres tenim entre 15 i 18 manters ja quasi instal·lats a Calafell. Hi ha molts municipis que potser en tenen 100, 200 o 300.
0: Li dic que com a calafellenc passejant pel passeig mateix, avui els he vist en moltes ocasions aquest estiu.
1: Sí, nosaltres utilitzem, tenim diverses patrulles dedicades només als manters i llavors els fem aixecar, es retiren, moltes vegades marxen, si no es col·loquen a partir de l'estany cap allà, perquè nosaltres els podem aixutxar i els podem fer aixecar, però, clar, entre tots els serveis que tenim, tu el fas aixecar els manters, els fas marxar, et truquen per un accident de trànsit, un robatori, un el que sigui, has de marxar, ells es tornen a ficar. És una mica el gat i el gos. Llavors, intentem tenir patrulles només dedicades a això. Ara tenim proximitat, llavors nosaltres fem un control molt exhaustiu amb els manters, llavors la mateixa patrulla va circulant per tota la platja de Calafell per fer una mica de proximitat i llavors tornen els manters un altre cop, els tornes a molestar, els tornes a fer aixecar i llavors al final normalment marxen. Igualment també et dic que la policia aquest any hem ficat, si no recordo malament, entre 4 i 5 multes d'aquestes famoses multes de 20.000 euros, n'hem ficat 4 o 5.
0: Clar, era l'estratègia, no? En comptes de multar el manter, en tot cas el que es feia era penalitzar doncs, la compra, no? Els usuaris, correcte, els compradors.
1: Hem multat també els manters,
0: sí,
1: per suposat, o sigui, ells no queden lliures, però també hem multat els compradors. Igualment, ara estem modificant l'ordenança perquè ja ho puguem fer directament de l'ordenança. Però els cartells que vam col·locar a Setmana Santa, corrents i de pressa amb la brigada, a més jo estava amb ells, era un advertiment que això podia passar. Hem passat 4 mesos o 3 mesos i hem començat a fer les sancions corresponents amb aquesta llei.
0: Recordo que ens havia explicat que les persones compradores reincidents, doncs cada vegada la multa era de major import i ara ens parlava d'aquests 20.000 euros. De quan ha estat aquestes sancions?
1: No és així. O sigui, no és així, normalment nosaltres crec que el criteri dels serveis jurídics és 2/3 de la sanció. Clar, no és petita la sanció.
0: És a dir, que la multa és de 20.000 euros...
1: Correcte. Perquè la llei és així.
0: Val.
1: I llavors nosaltres fem una proposta de 13, 14, 15, els que siguin. Llavors ja el jutge ja diu endavant o no, o el que sigui. Però nosaltres fem propostes de sancions. Són bastant elevades.
0: Molt.
1: O sigui, per anar a comprar una samarreta de la Minya Val, et poden caure 14.000 euros.
0: Que, a més, és falsificada i, a més, és més econòmica.
1: Clar.
0: Clar, si la sanció puja aquests imports desorbitats, doncs surt bastant cara.
1: Clar, després tu ja agafaràs el teu advocat i ja reclamaràs sí, i tot, però ja són molèsties.
0: Oi tant.
1: Clar, nosaltres, els venedors dels manters, entenem que són persones que han de viure, però, clar, el comerciant que està pagant els seus impostos, que paga un lloguer, que paga una seguretat social, uns sous a la gent, aquestos és una competència deslleial. I això nosaltres no ho podem permetre i no ho volem permetre, tant a l'Ajuntament com amb la policia. I jo sempre he dit que entenem que els manters són persones que han de viure, però també els botiguers han de poder pagar els seus impostos i han de poder viure també. Clar, aquesta sanció potser és desorbitada, però és la sanció que hi ha.
0: Doncs suposo que seguiran treballant per eliminar aquests manters, eliminar, se mantengui, doncs, l'activitat dels manters aquí en el nostre municipi.
1: Igualment, amb la normativa nova que traurem de l'Ajuntament, les sancions seran iguals. O sigui, no és allò que dius, no, agafa una normativa nostra i una ordenança i baixem l'import. Pues no crec que baixi l'import.
0: Anem per més qüestions, regidor. Parlem ara del nou programa de lectors de matrícules. Explica'ns què és això.
1: Vam estar parlant amb una empresa aquest estiu, com que no hem fet vacances, hem aprofitat per, sí, per poder fer aquestes reunions amb una empresa. Aquesta empresa té un programa de lectors de matrícula que està pràcticament a tots els municipis de la costa catalana. I llavors, si tu fiques una matrícula amb aquest programa i la fiques en una llista negra, si et salta Cunit, a Cubelles, al Francàs, on sigui...
0: En el moment que el lector detecta aquesta matrícula, salta l'alarma.
1: I llavors t'avisen, escolta'm, què ha passat per Cubelles? Nosaltres teníem un programa, llavors, clar, crec que es va fer fa 6-7 anys, i llavors tot això s'ha de modernitzar, i llavors ara ens han ficat a la rotonda de la Creu Roja una càmera que la van instal·lar el dijous passat i ara ens donaran accés a aquest programa per poder mirar, putinejar, provar aquest programa per si ens interessa, doncs, llavors treure una licitació, un concurs i poder tenir aquest programa. Llavors, totes les càmeres que tenim de lectors de matrícula, que crec que en tenim 19, intentarem utilitzar les antigues per poder ser més econòmic i si no s'hauran de canviar. Però aquest programa nou de lectors de matrícules va molt bé per el que et dic. Si tu roben un cotxe, roben una moto o el que sigui, tu la fiques en busca i captura i per on passi, si surt de Calafell, ho detectes. Però si surt de Cunit, també ho detectes, i si surt de Cubelles, també ho detectes. Llavors, és molt més controlat.
0: Des de Calafell hem activat la cerca d'aquestes matrícules? Hem activat moltes cerques?
1: Sí, la veritat és que sobretot els Mossos ens demanen que un llistat de les matrícules que ells tenen de conflicte o és una llista negra i llavors amb nosaltres se'n salta, però només amb nosaltres. Llavors és una xarxa molt més gran per poder controlar tots els cotxes que totes les matrícules que es necessiten.
0: Es parlava d'aquest nou programa de lector de matrícules, però també parlem ara de dos nous radars de tram i fixes a aquell municipi.
1: Sí, hem tingut moltes queixes dels excessos de velocitat. L'altre dia ho deia a l'alcalde per la ràdio, en un Consell Ciutadà, de que hi ha molts veïns que diuen de que pel seu carrer o per la seva urbanització passen cotxes molt ràpid i tal. Llavors hem decidit de que amb un parell o tres de vies on te passen més cotxes, en ficarem un radar fixe i un radar de tram. Llavors, amb aquests dos radars, què fem? Una, que la gent no corri, perquè, a més, estarà avisat, però ens lliura el nostre radar mòbil per anar a les urbanitzacions, per anar a llocs més concrets que els veïns ens demanen de col·locar un radar perquè la gent corre molt. Llavors nosaltres no hem d'anar amb aquestes dues vies perquè ja estan controlades pels radars fixes i llavors nosaltres podem moure el radar mòbil per on es necessiti.
0: Entenem que aquests radars de tram són molt més efectius perquè si un coneix la ubicació del radar, un cop el sobrepasses, evidentment, pots tornar a accelerar.
1: Sí.
0: Quan és de tram, doncs, has de mantenir la velocitat en tot el tram i d'aquesta manera es respecta la velocitat.
1: El tram potser correcte. Tens 45 segons per passar, si sí. passes a 40,
0: clar.
1: És igual que, que miris el radar o no, o sigui, et foten la sanció. Llavors, nosaltres no estem per sancionar, però estem per regular el trànsit perquè la gent no corri.
0: Per evitar situacions perilloses que
1: correcte.
0: Puguin o sigui, afectar a la ciutadania.
1: Van ficar el radar mòbil aquí a mossèn Jaume Soler, que està a anar, crec que a 30 o a 40, i em vam caçar una a 95.
0: Déu-n'hi-do.
1: Clar, llavors això no es pot permetre. Qualsevol vianant que vagi a buscar el cotxe, que creui per anar a llançar la brossa, que ja ha passat, i el caçen a 95, tenim un greu problema. Llavors, nosaltres, la nostra obligació és controlar tot això, que això no passi. I els radars són per això.
0: Perquè seran fixes. És a dir, quedaran instal·lats permanentment en alguna ubicació, no?
1: Correcte. Llavors, normalment, els radars fixes...
0: Clar, un cop coneixes la ubicació,
1: Clar,
0: et redueixes acostumat... i el sobrepasses ja pots tornar a accelerar. Per això li deia el de tram, que és més efectiu.
1: Sí, és com el radar de l'Arbós. Tothom ha passat per l'Arbós i quan passes per l'Arbós tothom
0: ja frena. Fuixes.
1: Perquè allà sempre hi ha el radar. Doncs això és el mateix. Quan la gent s'ha acostumat a que, cuidado, que aquí ja... un radar, llavors ja la gent afluixa, no caces a ningú, perfecte, ho fiquem en un altre lloc i llestos.
0: Parlem del nou dipòsit de la policia local. Regidor, el tenim ja a punt de que sigui ja...

0: nosaltres no podem parar la nostra activitat amb temes de grua, més que res per un gual, per un accident de trànsit que ens el tenim que quedar. Si veieu davant de la comissaria hi ha algun cotxe amb un cop una mica gran o el que sigui, perquè preferim tenir-los a comissaria, que tenim càmeres i els tenim controlats,
1: sí.
0: Però tots els accidents de trànsit que estan a dins de la circulació del nostre municipi, que és responsabilitat nostra, els tenim que retirar i ficar-los a algun lloc. Llavors, tots aquests cotxes que els tenim repartits una mica pel voltant de la comissaria, ja fa potser 3-4 mesos que estem fent les gestions per destruir-los. Aquesta setmana o principis de la GB comencem ja a una cadena de destrucció de vehicles i anem de 20 en 20 o de 30 en 30 i quedaran tot nets en qüestió d'un parell de mesos. Llavors, el nou dipòsit de la comissaria, el nou dipòsit de la policia, només entraran els cotxes que no tenim registrats, que són nous, entre cometes.
1: Uh-huh. On està ubicat aquest nou dipòsit?
0: Està just allà al polígon industrial d'on està l'Aldi, just a sota, sí, de CEMSA, entre CEMSA i els busos.
1: I tenim allà, sí, doncs...
0: Llavors, utilitzarem també el del carrer Pescador. Uh-huh. Allà sí que n'hi ha molt pocs cotxes. El que passa és que preferim agafar aquest petit dipòsit pel dia a dia. Si amb tu et prenc el cotxe avui... Mm. Aquest vespre el vindràs a buscar. Sincerament, és una putada tenir que pagar la sanció, tenir que pagar la grua i anar-te'n fins al polígon industrial de l'Aldi a peu a buscar el teu cotxe.
1: A peu o necessitaràs un taxi,
0: o el que sigui. Llavors, exacte, Preferim tenir el petit aquest pel dia a dia, que sigui més còmode per la gent que el vingui a buscar, i llavors al cap de 15 dies, 3 setmanes de tenir el cotxe allà, doncs llavors ja es posa el dipòsit nou i ja està.
1: Doncs imminent, l'arribada finalment d'aquest dipòsit.
0: Imminent,
1: que no s'allargui tant com la Sagrada Família. I ens queden 3 minutets d'aquest espai de portaveus per parlar de nous agents de la policia local. Hem deixat aquest tema estrella per l'últim en aquest espai de portaveus. Sempre, ja sabem, des de l'oposició, des de molts àmbits, li reclamen més presència policial, més agents. Arriben 9.
0: 9, 7 més 2, les places eren per 7 persones, però hem pogut allargar-ho 2 més. Es van presentar 200 persones a les proves, llavors n'han quedat, crec que una seixantena. Llavors ho hem fet en diversos brocs. Llavors els que ja tenen pràcticament tot acabat són 5. D'aquestos 5, 3 ja poden automàticament venir a treballar a Calafell, perquè ja són policies de carrera, i 2 se'n van a l'escola. A l'escola l'únic que han de fer és formar-se com a agents de policia durant 9 mesos, i al cap de 9 mesos, si aproven, tornen cap aquí. Llavors, als altres 4 els hi falta l'entrevista i les proves mèdiques. Intentem estirar algun mes. Parlant l'altre dia amb l'alcalde, que ens discutim molt pel tema d'entrar nous agents, i ell sempre està disposat a entrar més agents, però clar, hem de pensar que el capítol 1 tampoc no el podem tocar molt, perquè, clar, si no, es dispara el pressupost. Llavors, entre aquests 9 més els que es poden generar, que poden ser 4, 5, 6, 2 o ningú, d'extres, potser n'hem entrat una vintena d'agents.
1: Quan diu que es poden generar, no l'entenem. Expliqui'ns.
0: Estem parlant de les jubilacions que hi han hagut l'any passat, sí. Si es poden cobrir aquestes jubilacions, llavors, doncs, imagina't que s'han jubilat 4 policies més, llavors puc entrar 4 persones. Com ho explico sempre, tenim la cadira, tenim la muntanya de diners, només ens falta la gent. Llavors, clar, la gent que s'ha jubilat aquest any, que en tenim 4 o 5, fins l'any que ve no les podem cobrir. Són les lleis i són la forma de treballar dels ajuntaments.
1: Sí.
0: O sigui, la gent que s'ha jubilat aquest any, l'any que ve les podrem cobrir. Són 5 o 6, doncs l'any que ve podrem entrar 5 o 6 persones més.
1: Ja.
0: Llavors hem de mirar a veure el 2025, quanta gent es va jubilar, i si podem recuperar aquestes places i poder ficar-ne més.
1: Uh-huh.
0: Cada cop hem de tenir més agents. Jo sempre dic de que ojalà en tinguéssim un centenar, però també hem de ser conscients de que el pressupost de la policia és un 10% del pressupost general de l'Ajuntament. Mm. Tots els departaments necessiten aquests diners per poder fer la

0: les seves històries
1: normal,
0: i tot,
1: sí.
0: Clar, llavors turisme, cultura, tot
1: sí, sí.
0: Necessiten els seus
1: tot
0: diners.
1: Tot el que és un ajuntament amb
0: sí,
1: tots els departaments.
0: Clar, llavors el capítol 1 doncs, és molt complicat de gestionar-ho, jo també ho entenc. Sempre demano més agents i sempre se'm dona el que realment es pot. O sigui, fem un gran esforç des de l'Ajuntament per poder entrar cada cop més agents i, bueno, estem contents perquè en tenim 9 més, la veritat.
1: 9 més que arribaran en algun moment, que no és imminent, això, eh?
0: Bueno, 3, en principi, en qüestió d'un mes...
1: 3 en tenim, segurs.
0: 3 segurs. Els Clar. Altres dos se'n van
1: a l'escola. I els altres...
0: I els altres també, 3 quarts del mateix. Si són 4, una d'anar a l'escola i 3 es queden. Jo, quan vaig entrar el 23, van entrar al mes d'agost 4 persones, que no sabia d'on sortien, i eren perquè havien anat a l'escola i ja eren més ells. O sigui, van entrant.
1: Doncs Marc, ho deixarem aquí. El Marc Casellas, el regidor de Seguretat, regidor no adscrit, el primer participant d'aquesta nova ronda dels portaveus, els regidors que passaran per l'antena de Calafell Ràdio tots els dimecres. Doncs ens veurem d'aquí 6 setmanes i seguirem parlant doncs, de diferents temes de seguretat. Marc, gràcies.
0: Moltes gràcies, un plaer.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Al portal web de Calafell Ràdio, calafell.tv, tens les notícies i les entrevistes amb l'actualitat de Calafell. Escolta la nostra emissió online en directe i recupera a Ràdio a la Carta els teus programes favorits. Calafell Ràdio, calafell.tv. Sent Calafell allà on siguis.
2: Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la pista no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents, els DJs més destacats, el millor dance del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte, 11 a 12 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dance. Alter Ego, els dissabtes a les 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb DJ Glass Hat. Alter Ego, sents la música. Vius la pista.
3: Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.

0: què tal? Soc l'Albert Gómez i a partir del proper divendres 18 de setembre de 8 a 9 de la tarda nit us espero al programa La Màquina del Temps, on repassarem la millor música dels 80 i 90, versions originals i remescles molt guapes. No hi faltis!
1: Divendres 18 de setembre 2026, estrena de La Màquina del Temps. Calafell
2: Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
2: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: El setembre.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80. Oh, oh, oh, oh, oh,
2: oh. Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
0: Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.
2: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
3: Calafell Ràdio. Calafell Ràdio. Abans informatiu.
1: 10 i 29 minuts, anem per l'actualitat del dia en titulars. És l'avanç informatiu amb la Roser Ribas. Roser, molt bon dia.
4: Molt bon dia a tots i a totes. Els veïns de Cal Bulevà han fet entrega de les propostes per al mural participatiu del barri, que crearà l'artista internacional Slim Safon un cop escollit el dibuix final que donarà vida a una de les parets que formen part del cor del nucli del poble. Està previst que el procés artístic tingui lloc entre finals d'octubre i principis de novembre. També a l'àmbit municipal, la Biblioteca Ventura Gassol de Calafell Poble acull fins al 26 de setembre l'exposició del Penedès als camps d'extermini nazis, una proposta dedicada a recuperar i donar a conèixer la història dels deportats de les comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Penedès i el Garraf. Calafell Ràdio, Calafell Televisió estrena nova temporada amb nous col·laboradors i objectius renovats en l'àmbit audiovisual. A l'àmbit comarcal detenen dos homes al Vendrell per diversos robatoris amb força en un taller d'automoció. El Baix Penedès tornarà a estar aquest dimecres en situació de risc per precipitacions intenses. El Meteocat ha activat un avís per intensitat de pluja que estarà vigent entre les dues del migdia d'avui dimecres i les dues de la matinada de dijous. A la Plana General, Sanitat vol prohibir la publicitat de la llet de fórmula per a bebès. El Ministeri planteja limitar la promoció de les llets de continuació, de creixement i d'aliments elaborats amb cereals. També a l'àmbit general, el president Salvador Illa promet climatitzar els 2.530 centres educatius públics i 51 residències fins al 2031. I la nova fiscal en cap de Tarragona assegura que les prioritats són els menors, les víctimes i les persones vulnerables.
3: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
1: Les 10 del matí, 31 minuts ara mateix. I per aquells que potser esteu una mica perduts o perdudes, aquesta setmana, aquest passat dilluns, començàvem temporada regular de Calafell Ràdio, també d'aquest programa magazine, el Calafell Matí. I com ja portem molts anys fent, tots els dimecres, a partir de 11:15, anem a un dels centres educatius, a l'Espai de les Escoles, aquí al nostre municipi. Avui és la Roser Ribas, que per art de màgia, la màgia de la ràdio, fa un moment estava aquí, però ara està a l'Escola del Castell, en directe. Roser, hola, molt bon dia.
4: Molt bon dia, Ferran. Ja saps que sóc una mica bruixeta, jo.
1: Sí, ets molt màgica, tu.
4: Em puc teletransportar.
1: Exacte, i en un moment estàs ja aquí al nucli del poble de Calafell, a l'escola, al Castell.
4: Sí, exactament. Estem a l'escola del Castell, al nucli de Calafell Poble, amb quatre alumnes de cinquè de primària que ens volen explicar doncs, moltíssimes coses. Sobretot parlarem primer de tot de l'inici del curs. Hola, com et dius?
5: Ja em dic Eric.
4: Eric, explica'm com has iniciat aquest nou curs.
5: Pues molt bé, són que la primera setmana, el primer dia, no hi havia cole perquè començàvem el dimarts i després, el dimecres, hi havia una alerta de lluvies i el divendres era festa. I ara ens estem posant en...
4: Clar, ara us esteu posant al dia perquè heu arrencat amb una marxa menys, ja que el primer dia doncs, hi havia convocada una vaga, ja sabem l'actualitat no, del sistema educatiu actual, i a més, doncs, com has dit, el dia següent hi havia una alerta per fortes pluges, que avui també tenim una altra alerta, no? Però avui heu pogut venir a l'escola i m'heu d'explicar les coses que esteu fent. De què voleu parlar avui?
5: Pues ara estàvem fent català i estàvem fent com una mini història inventada. I després, ahir vam començar anglès i avui per la tarda ens tocarà educació física.
4: T'agrada l'educació física?
5: Sí, a mi i al Joan és la nostra activitat preferida al col·le perquè fem esport, juguem a futbol i ens agrada molt.
4: Molt bé, doncs hem parlat ara mateix amb l'Eric. Com has fet referència al teu company, el Joan, li preguntem com ha iniciat aquest nou curs.
6: Bé, hem iniciat bé, com ha dit l'Eric, una miqueta patxim-patxam perquè dimecres era pluja, divendres era festiu, dilluns també era festiu i vam començar dimarts. I bueno, vam començar fluixets perquè era la primera setmana que s'havia acabat l'estiu.
4: Clar, ens hem d'adaptar a poc a poc, eh? No podem començar al 100% de la nostra energia, hem d'anar adaptant-nos a poc a poc al nou curs. I què esteu fent ara mateix? Quins objectius teniu en pocs dies?
1: Roser, tenim el problema que ja ha trigat poc, en aparèixer, de problemes de connexió amb aquest espai de les escoles. Jo el que et diria és que, si us plau, us ubiqueu, us situeu en un lloc on tinguem més cobertura, millor senyal per poder escoltar-vos, perquè ara mateix la connexió amb l'escola del Castell doncs s'ha tallat. Sí.
6: I això?
1: Ara l'hem recuperada. No sé si m'escoltes ara, Roser. Tenim un delay impressionant, a més, després d'aquest tall.
4: Sí, jo et sento perfectament. Estem, doncs, pràcticament... Em sents, Ferran?
1: A veure, tenim molt de delay. Llavors,
4: em sents bé?
1: Ves fent? De moment sí, però és que ja et dic que tenim molt de retard en què ens arriba aquí aquesta connexió, per la qual cosa tira i veurem què passa. I si podeu millorar la ubicació, doncs millor que millor.
4: Vale. Em sents bé, Ferran, ara?
1: Millor que tiris.
4: Estem a l'exterior. Perquè...
1: Sí, vale. Doncs endavant. Fes.
4: Em sents, Ferran, ara? D'acord, doncs recuperem l'espai a les escoles. Últimament tenim molts problemes de cobertura amb el Quantum, ja sigui a l'exterior, a l'interior o on sigui. Per tant, demanem disculpes, però no hi podem fer res. O sigui, són qüestions de cobertura. Estàvem parlant amb el Joan, que estàvem fent projectes de robòtica. Doncs aquesta és una activitat molt important, no?, perquè les noves tecnologies estan avançant moltíssim. Joan?
6: Sí, estan avançant molt.
4: Molt bé. Doncs si vols parlem també amb la Carlota i amb l'Arlet, que estan aquí també esperant. La Carlota s'estava donant una mica de cops al pit perquè està nerviosa, però encara i així no ho hauria d'estar, perquè ja has participat a l'espai de les escoles. Carlota, com estàs?
7: Molt bé.
4: Doncs explica'ns una mica aquest inici de curs i quines activitats esteu fent.
7: Hem començat molt bé, però com que la primera setmana vam fer només dos dies, doncs no vam poder treballar molt, però aquesta setmana ja sí.
4: Molt bé. I l'Arlet, com estàs? Com has començat el curs?
8: Molt bé, i també, o sigui, aquesta, com deien tots ells, aquesta setmana només vam fer dos dies de classe i, bueno, un dia era vaga i això, però també vam començar bastant bé, com dos dies, i ara ja comencem la setmana normal, que ja fem totes les assignatures.
4: Molt bé, què em podeu explicar més concretament d'aquest projecte de robòtica, aquesta assignatura que teniu aquí a l'Escola del Castell?
7: És una manera de fer mates més diferent, una mica més divertida, i creiem que ens ho passarem molt bé fent robòtica.
4: Us agrada, Arlet?
8: Sí, bueno, encara no, la meva classe encara no ha començat robòtica, però ens imaginem que serà divertit també treballar com amb robots, programar-los i que facin el que tu vulguis.
4: Molt bé. Quines assignatures teniu més aquí, a l'escola, i quines us agraden més?
5: Tenim moltes, mates, llengua, art... d'art, robòtica, educació física, castellà, anglès, català, música...
4: Déu-n'hi-do, eh? I quina t'agrada més?
5: Ja ho he dit abans, que era educació física, però també m'agrada la robòtica i l'art.
4: Molt bé, i a tu, Joan?
6: Com abans, educació física, música i art.
4: Molt bé, i la Carlota?
7: Educació física perquè ho fem a l'aire lliure i és diferent que les altres classes.
4: I a més tu fas bàsquet, eh?
7: Sí.
4: Molt bé, i Arlet?
9: A mi també educació física perquè així també ens movem una mica i no estem tot el rato sentats, també música i mates, jo crec que robòtica m'agradarà bastant.
4: I com us trobeu? Esteu nerviosos per aquest nou curs? És a dir, és un salt, no? Se suposa que heu de fer coses una mica més difícils. De moment, com ho veieu?
5: Doncs pues bé, només estem començant bé, sol que encara no sabem lo dels altres curs.
4: Molt bé. I tu, Joan, com ho veus? Ho veus difícil?
6: No, perquè com que ja hem fet els altres curs, a veure, sí que començo nerviós perquè és un salt nou, però bé, ja estic acostumat.
4: Molt bé, i tu, Carlota?
7: El primer dia estava nerviosa perquè de quart a cinquè és un gran salt, però ara ja estem tranquils perquè ja fem la vida normal a l'escola.
4: Molt bé. Tu, Arlet?
9: També, però o sigui, aquest salt de quart a cinquè no ha sigut tant com el de tercer a quart, perquè era com també canviàvem de mitjans a grans, i jo he començat bé i això.
4: Mm-hmm. Molt bé. Què més? Teniu alguna excursió, alguna cosa prevista a l'exterior? Alguna cosa que tingueu pendent?
6: Ara mateix no, perquè s'han anul·lat les colònies i les excursions encara no ens han dit res.
4: Per què s'han anul·lat les colònies? No ho sabeu?
7: No molt bé.
4: L'Arlet?
9: Jo crec que ara van fer algo que es fan a l'últim curs de mitjans o de grans. O sigui, crec que les farem, les últimes colònies d'aquesta escola crec que seran a sisè.
4: A sisè, eh? Encara queda doncs un curs. Molt bé. Després de sisè ja passareu a educació secundària. Ara esteu com quasi allà, eh? En realitat no queda gens. Com ho veieu això? Teniu por? Com us ho plantegeu?
7: Jo crec que estarem molt bé a l'institut, però quan va ser el primer dia de cinquè vaig dir uau, ja estem a cinquè, ja queda poc per l'institut.
4: Sí, que passa ràpid, el temps. Joan, com ho veus?
6: Home, jo ho veig bé, però serà més difícil que aquí a primària.
4: I tu, Eric?
5: Bé, només que serà un gran canvi, més que de tercer a quart, més gran. I encara no sé com és, perquè jo no tinc germans grans i estic nerviós.
4: Molt bé. Què més podeu explicar-me del que feu aquí a l'Escola del Castell? Perquè també hauríeu de fer una valoració, no, de l'any anterior. Sí, com va anar tot, com va concloure, perquè també vam tenir diverses vagues, no? Com ho veieu, aquesta situació, vosaltres?
9: Bueno, l'any passat, al principi era bastant difícil perquè encara ens havíem d'acostumar com era quart i tot això, i les vagues també, bueno, algun dia, com era vaga, no podíem fer gaire cosa, però vam fer coses, sí.
7: Les vagues, doncs, no ens han deixat fer classes alguns dies, però ja aquesta setmana no hi ha vagues, llavors podrem fer bastantes coses.
6: A mi les vagues m'agraden i no m'agraden. No m'agraden perquè perquè si no acabem alguna cosa ens emportem coses, i m'agrada perquè no fem res.
4: Clar, tens aquests sentiments trobats, no, Joan? I tu, Eri? Doncs
5: pues l'any passat jo estava molt nerviós perquè vaig vindre nou i al final va anar superbé.
4: Molt bé. Voleu afegir alguna cosa? Ens estan escoltant en directe, eh? Des de Calafell Ràdio. Us agradaria saludar el Ferran, que està darrere d'aquests micròfons, també, als estudis.
10: Hola, Ferran.
4: Doncs, Ferran, ens acomiadem ja d'aquest espai de les escoles pel dia d'avui.
1: Molt bé, Roser. Doncs gràcies també als alumnes. Els saludem des dels estudis de Calafell Ràdio, estudis centrals, aquí a l'avinguda Cossetània 21-23, a la zona de la platja de Masbel. Gràcies per aquesta connexió. Accidentada una miqueta, amb aquests problemes de connexió, un cop més. La tecnologia que a vegades ens fa, doncs, aquestes males passades. Doncs ja sabeu, tots els dimecres, aquest espai de les escoles ens portarà als diferents centres educatius del nostre municipi.
3: Els clàssics. La música de la teva vida en el Calafell Matí. Amb Ferran Boqué.

0: Ja sabeu que al llarg de les 4 hores, entre actualitat, entreteniment i bona música, doncs també tenim clàssics, grans cançons que formen part de la història de la música. I grans veus, grans artistes, també, tots uns clàssics. Phil Collins, que acabem d'escoltar amb un dels seus hits, el Can't Stop Loving You. Per arribar a les 10:49, abans d'una pausa. Vinga, anem per més cançons de l'actualitat.
1: Aquí els clàssics. Ara també el Calafell Matí.
0: Tenim cançons de l'actualitat i en la nostra llengua en català. Amb els tiets. Era això, eh?

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
2: Primera llista amb Marc Clapés.
1: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor varietat musical al Surfing Safari.

0: de proximitat, la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
1: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: minut i mig, arribem al punt de les 11. Vinga, anem pel temps, ens actualitzem amb la crònica en directe amb Josep Miró, que el tenim a Esfaranja. Josep, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Doncs un dia que ha començat, doncs això, maco, amb sol, radiant, però amb canvis a la vista, oi?
1: Sí, un canvi és que no estan ni a la vista de moment, perquè, com molt bé dius, pràcticament només hi ha algun nuvolet baix, decoratiu molt puntual, que pràcticament són insignificants, que s'han anat mantenint des de primera hora al matí, però de moment no van a més. Fins i tot contem que ara, a partir de mig, entre mig matí i mig dia, acabin desapareixent i que fins i tot tinguem, tinguem estones de cel clar. És a partir de migdia i durant la tarda que sí que esperem que comencin a sorgir alguns núvols prims primer, alguns núvols baixos després, i a partir de mitja tarda els núvols sí que ja seran més abundants amb l'arribada d'un sistema frontal que en principi no és massa actiu, tot i que porta aire fred darrere seu, i això portarà més una baixada de temperatures que avui comença a notar-se, però que demà es notarà molt més, i en principi doncs, aquest front es creuaria entre el vespre, nit i matinada. No es veu molt actiu, però com que tenim el mar calent, comptem que es pot reactivar en contacte amb la costa i, per tant, esperem pluges, ruixats i tempestes, en principi de curta durada, però localment una certa intensitat i de distribució irregular, preferentment, al voltant de mitjanit és quan s'espera la màxima activitat d'aquest sistema frontal. Hi ha un avís, hi ha diversos avisos del Servei Meteorològic de Catalunya, fins i tot situen amb un grau d'intensitat que podria ser torrencial a la nostra comarca, amb un grau de perill 4 sobre 6. En principi, amb la informació que disposem nosaltres, en principi no el veiem tan actiu com per provocar precipitacions tan quantioses, sinó que els models de precipitació previstos ens donen quantitats que es podrien estar entre els 5 i 10 o 15 litres a tot estirar. Veurem com es comporta, perquè ja serà que aquestes situacions després doncs, poden produir canvis més sobtats del que puguin indicar les previsions. A banda d'això, la temperatura avui ha estat alta de nit, en els 20 graus de mínima, mentre que la màxima avui quedarà una miqueta més curta que ahir, en aquest moment tenim 27 graus i esperem que la màxima estigui al voltant entre 28 i 29. No creiem que passi d'aquí, amb una humitat que és moderada i serà més alta de cara a la tarda. Vents en conjunt febles i variables, ara molt poc destacables, però que aniran girant cap a Garbí reforçant-se a la tarda amb alguns cops moderats. Això farà que la mar, que ara hi ha marejol, augmenti de maró durant la tarda. Per demà esperem un temps canviant, irregular, sense acabar de fer net. Sí que esperem alguna pluja, algun escorrialla de pluja de matinada, després pot obrir alguna clariana. Al matí no acabarà de fer net, pot créixer alguna nuvolada que puntualment podria deixar algun ruixat dispers entre mig matí i mig dia. I a la tarda sí que s'espera que s'aclareixi una miqueta més amb alternança de sol i núvols, i amb unes temperatures, com deien demà, clarament més baixes. De nit la mínima estarà al voltant dels 18 graus, mentre que demà la màxima amb prou feines arribarà als 25, amb una humitat més baixa i pràcticament sense xafogor. Vents febles de mestral, amb algun cop moderat al matí, i diran a Garbí la tarda, fent que la mar estigui alterada amb maró. De cara a divendres, el temps encara seria variable i insegur, amb potser algunes nuvolades, que com a molt podrien deixar algun ruixat a primera hora de la tarda. Però això ho confirmarem amb properes informacions del temps.
0: Josep, aquesta relaxació de les temperatures arriba aquest dijous per quedar-se o mica en mica s'aniran recuperant també?
1: Tornaran a recuperar-se. Aquest ambient més fresc que arriba clarament demà es mantindrà divendres i potser les primeres hores de dissabte. Dissabte ja començarà a recuperar-se les temperatures i diumenge tindrem temperatures més altes, però no excepcionalment alta, sinó més o menys les que toquen per l'època.
0: Doncs tornem a parlar demà, valorarem a veure les pluges, si cauen o no, perquè a vegades ja sabem que s'anuncien pluges.
1: Sí, en la situació de la setmana passada, de la nit del 8 al 9 de setembre, hi havia un avís important de precipitacions, les quantitats recollides a Calafell van ser molt discretes, entre 7 dècimes en un observatori i 1,2 litres en l'altre. A Dansell no va ni caure ni una gota i, en canvi, ha conegut es van recollir 18 litres. Per tant, són aquelles situacions que costa una mica de precisar, que hi intervenen molts factors i són difícils de preveure, i veurem aquest, en principi, aquest sistema frontal és encara una mica menys injectiu que el que semblava els de la setmana passada, però veurem com es comporta.
0: Clar, aquests avisos que ens arriben no confirmen que es produeixin les precipitacions, només avisen, no?
1: No, perquè són avisos que es fan amb una certa anticipació i sempre basats en models de previsió. És diferent quan es fan els avisos a curt termini, que es fan en base en les imatges de radar, que llavors sí que es pot precisar molt més perquè veus el nucli format i veus com s'ha de moure, però clar, d'aquella manera els avisos només es poden enviar a una hora d'antelació i opten per fer els avisos amb més termini, però clar, com més termini ho fas, doncs ho has de fer en base als models i no en base a com es mou la precipitació en aquell moment. Per tant, s'haurà de veure quan es vegin les primeres imatges de radar que vegin com es comporta la situació. No sembla un front molt actiu, però el que dèiem, amb el mar molt calent i aquest any ho està, això pot reactivar o no l'activitat. En principi, amb els models que estem veient, l'aire fet entre part darrere del front, i això fa pensar que el contrast no serà tan important, i per això diem que esperem que les precipitacions no siguin massa quantioses.
0: Doncs com sempre diem, que volem que plogui, però sense que faci mal. Demà ho expliquem. Gràcies, Josep, i fins demà a aquesta hora. Que vagi molt bé.
1: A vosaltres, fins demà.
0: Adéu-siau.

0: Tota l'actualitat al Calafell Matí.
1: És moment de l'espai d'actualitat a través de Calafell Ràdio en directe, també calafell.tv, unes imatges que podeu veure al nostre canal de YouTube. Ens acompanya la regidora de Cultura a l'Ajuntament de Calafell, també és la responsable dels centres cívics al nostre municipi, és la Mònica Trepat. Regidora, molt bon dia.
2: Hola, bon dia, Ferran.
1: Què tal? Com està? Com ha anat l'estiu, per cert? Ara que estem
2: doncs,
1: al setembre...
2: Ha sigut un estiu amb moltes activitats. Ja sabeu doncs, que tenim... des de, com qui diu, des de la Revetlla de Sant Joan fins al Medieval, que és l'últim cap de setmana d'agost, doncs hem tingut un estiu ple d'activitats, festes majors, bueno, ja ho saps tu, i res...
1: I encara ens queda la de Sant Miquel,
2: sí, la
1: setmana
2: vinent. Sí, ja la tenim,
1: vinent,
2: sí, que si em convides la setmana que ve vindré a parlar una miqueta d'aquesta festa major de Sant Miquel, aquí a Segur de Calafell.
1: Convidadíssima, a vostè també es convidarem als Esgangalats, perquè també programen moltes activitats. Ara parlem de centres cívics. Com ha estat l'activitat en aquests centres al nostre municipi al llarg de l'estiu?
2: Sí, doncs ja tenim aquí doncs, la nova guia d'activitats d'aquest nou curs, 2026-2027. Ja està repartida en diferents espais municipals, com són sobretot els centres cívics, biblioteques, i és una guia doncs, que molta gent li agrada tenir, aquest llibret, on surt doncs, totes les activitats. Ja sabeu que tenim tres centres cívics, tenim el Cinema Iris, tenim el Montse Civit, aquí al Port de Segur de Calafell, i després també tenim Camperotet, aquí a la urbanització de Vall de Mar. Doncs ja tenim aquest llibret, aquestes programacions d'aquests nous cursos. Durant aquestes setmanes anteriors doncs, ja ha començat la gent doncs, a inscriure's, no? Perquè hi ha moltes activitats doncs, que sempre hi ha més... Bueno, com que estan més de moda, que li agrada més a la gent...
1: I
2: sempre doncs, intentem doncs, fer una mica doncs, de que la gent s'apunti, doncs, que vagin també al SAC a apuntar-se, i res, aquestes inscripcions, i ja doncs, aquests dies ja comença a haver-hi també una mica de moviment, sobretot amb una de les activitats que la tenim externalitzada, que és cognitiva per la gent gran, i doncs, ja aquesta setmana doncs, ja comencen a omplir les seves fitxes i doncs, ja comencem una mica d'activitat, no? Sobretot el dia d'avui, doncs, que ja tenim aquests centres cívics doncs, amb aquests nou cursos que la gent ja tenim... Bueno, ja té moltes ganes no? de començar, d'engegar, després d'un estiu.
1: Anem a pams, perquè són moltes coses les que recull aquesta guia. Ens parlava de cursos, d'activitats. A veure, quin tipus d'activitats i a qui van adreçades?
2: Sí, aquesta guia d'activitats està... Bueno, qui tingui el llibret, doncs, està separada doncs, pels tres centres cívics, on hi ha les diferents activitats que es fan des de les dinamitzadores que tenim al centre cívic, i també, doncs, sobretot, recalcar totes les entitats, associacions de veïns, doncs, que també ajudin de que aquest nou curs, aquestes activitats que es fan al centre cívic, siguin molt més atractives. Creen xarxa també entre tota la gent que s'apunta, veïns i veïnes del municipi, que poden gaudir d'aquests cursos. Recalcar això, no? I activitats, tenim activitats de creativitat artística, de dansa, de moviments, tenim tallers de cinema, bueno, moltes activitats doncs, que... Bueno, i també hi ha novetats sobretot de gent voluntària, voluntariat, que també doncs, ens han presentat projectes molt atractius, i aquest any intentarem a veure si aquests projectes doncs, també funcionen. Són gent del municipi que fan diferents activitats, sobretot doncs, dedicada al cos moviment, i bueno, jo crec doncs, que tenim que apostar per aquestes coses, i tenen molta acceptació, sobretot per la gent gran, no? Que li agrada molt, i cada any doncs, ens ho demanen, i hem apostat doncs, per diferents coses que jo crec que funcionaran molt bé.
1: Tenim activitats per totes les edats, per tot tipus de gustos, podríem dir, perquè vostè recalcava que hi ha moltes activitats molt participatives a la gent gran, però entenc que també hi ha per altres franges d'edat.
2: Sí, són activitats per totes les edats, no? Com qui diu. Compte que aquí al Montse Cívit tenim una activitat que es diu el NIU, que és per nadons de 0 a 3 anys, acompanyat pels pares. És una activitat doncs, que es fa... ara mateix no sé dir-te els dies, em sembla que és un dia a la setmana, i poden gaudir, doncs, tenim una persona que es fa càrrec d'aquest espai, i com bé dius, doncs, són activitats, cursos, dinamitzacions, no?, per edats de diferents, ja ho veus, de 0 a 3, gent gran, gent més jove, perquè hi ha moltes activitats que són obertes també a diferents edats. Mm. Doncs llavors podem dir que és per totes les edats.
1: Ens deia que per poder participar-hi necessita d'una inscripció prèvia, no? Cal apuntar-s'hi, perquè suposo que les places són limitades fins a un límit i que es van omplint durant aquests dies d'inscripcions.
2: Sí, hi ha algunes que són presencials i hi ha unes altres que també són a l'oficina del SAC i després també tens, que en aquest llibret ja ho posa, per correu electrònic, pel telèfon, hi ha el número, perquè hi ha moltes entitats i associacions que munten totes aquestes activitats i també es poden posar en contacte i també presencial als centres cívics. També, doncs, si van a preguntar, doncs els ajudaran, els guiaran a que es puguin apuntar amb aquestes activitats.
1: Aquesta guia on es pot trobar, regidora?
2: Sí, doncs aquesta guia la podeu trobar a tots... Bueno, ja es va repartir fa 2 o 3 setmanes i la trobareu a les biblioteques, al SAC, als centres cívics i em sembla que en algun lloc més també els trobareu. Hi ha també patrimoni al castell, a la Casa Barral, que moltes vegades hi ha doncs, publicitat, no? Encara queda el llibret de la Festa Major, dels centres cívics, i si no, doncs aneu a... us dirigiu aquí a qualsevol dels 3 centres cívics que tenim i us en donaran perquè allà en tenim encara.
1: És la guia de tota la temporada? De tot l'any, diguem?
2: És la guia de tot el curs, diguem, Ferran. Compte que sempre surten coses, perquè a dia d'avui, perquè aquesta guia d'activitats es confecciona a l'estiu, a dia d'avui ens han sortit coses noves.
1: Que llavors, no estan incloses
2: sí,
1: en aquesta guia.
2: Per això, doncs, li dic a la gent... Doncs que si volen saber que es dirigeixin als centres cívics i allà doncs, els explicaran, els assessoraran doncs, amb totes les novetats, amb tots els cursos. Hi ha molta gent que és nouvinguda aquí al municipi, acaba d'arribar i es vol informar de les coses que fem, de les opcions que es pot apuntar, dels horaris. Hi ha coses al matí, hi ha coses a la tarda, als 3 centres cívics hi ha coses diferents. També tenim l'espai de la cuina, el cinema Iris, que també es fan cosetes, i res, doncs...
1: Doncs que, déu-n'hi-do, que no ens les acabarem, aquestes activitats. Ens deia que la guia, aquestes activitats, estan separades per centres cívics. La del cinema Iris, el Montse Cívit, el Port de Segur de Calafell, el que dèiem del cinema Iris, qui no ho sàpiga, que segur que sí, es troba al carrer Vilamar, allà al nucli de la platja de Calafell. Aquestes serien els centres cívics que concentren potser més activitats, perquè recordem, tenim un tercer, el Camp Perotet, a la zona del nucli, diguem, de Segur de Dalt, no? Que potser també hi han començat a fer més activitats, sent, és un centre bastant nou, podríem dir.
2: Sí, com qui diu, Camp Perotet té 2 anys, farem 2 anys. I també tenim una associació de veïns que també estan els... Em sembla que és el dimarts a la tarda i els dijous a la tarda, que també estan allà doncs, per fer una mica de publicitat, de promoció, de totes les activitats que faran durant aquest curs. Jo l'altre dia em vaig reunir amb ells i ja tenen activitats, no? Ara tenim ja, com qui diu aquí, l'activitat de Halloween, no? Que moltes entitats, moltes associacions doncs munten cosetes, sobretot a les urbanitzacions, i després doncs volen fer un mercat de segona mà, tenen les seves assemblees també ordinàries i bueno, també doncs això és una manera també de publicitar una mica doncs aquest centre cívic que tenim a una de les urbanitzacions d'aquí del municipi. I sí, doncs com bé he dit, doncs l'Ajuntament, els departaments, doncs estem treballant doncs perquè aquesta programació programació sigui més atractiva. Escoltem molt a la gent, perquè la gent també tenim demanda. De podeu fer un curs, ara ens han demanat, que ho acabem de mirar, doncs un curs d'informàtica per més enfocat a la gent gran, que també hi ha molta demanda, sobretot per fer els tràmits del CatSalut, per fer qualsevol tràmit, doncs també ens ho han demanat i ara estem treballant per veure si també ho podem incorporar amb aquesta programació doncs d'aquest nou curs.
1: De fet, l'Associació de Veïns de Can Perotet o d'aquesta zona de Calafell, també passaran, els hem convidat perquè passin per aquí per Calafell Ràdio i parlar amb ells, també per conèixer una miqueta les activitats, les inquietuds, la realitat, no?, d'aquesta zona del municipi. Hem parlat d'aquesta guia, aquestes activitats, però els centres cívics és molt més que tot això, oi?
2: Sí. Jo que ja porto un temps, no?, com a regidora de centres cívics, doncs els vincles que es creen a dins, la xarxa, sobretot l'acompanyament a tots aquests grups, no? La gent està desitjant que arribi aquest dia d'aquesta activitat doncs per poder sortir, arribar a aquest centre. Aprenen moltes coses i sobretot doncs, aquest vincle i aquesta xarxa que creen entre ells, no? Al final jo veig molts grups que acaben creant una família, no?, com qui diu. Jo personalment, després d'aquest curs, perquè hi ha sobretot la gent gran, a l'estiu se'ls hi fa molt llarg, no? Acabem aquestes activitats, com qui diu, al juny, i tornem a començar el setembre, no?
1: Clar, aquests tres mesos de pausa per moltes persones es fan eterns, no? Perquè tenen ganes de tornar a la normalitat.
2: I només al trobar-te'ls a l'estiu, a qualsevol plaça, a qualsevol carrer, i estan desitjant, doncs, començar una altra vegada aquest nou curs, trobar-se, no?, amb aquella gent, no?, que hem compartit, que al final són molts mesos, són molts dies a la setmana, i jo crec que el que puc destacar més, no?, d'aquesta xarxa que s'està creant, sobretot amb aquesta programació de cursos que es fa aquí al centre cívic, doncs és això, no?, que coneixes molta gent, et sents molt proper a ells, i jo crec que la gent està molt contenta, que això és el que volem nosaltres, no?, que ja que s'està treballant, s'està fent aquests cursos, aquestes programacions, doncs vegis doncs, que hi ha tota aquesta acceptació i la gent se sent molt bé, no? I cada vegada hi ha més llista d'espera, perquè tu ja saps que cada vegada tenim més gent aquí al municipi que viuen aquí, i això és molt important, no?, que puguem obrir més hores, més línies, i seguim treballant amb això.
1: Ara que deia que cada vegada és més la demanda d'aquests centres cívics, l'alcalde a vegades ho ha anomenat, la necessitat, no?, d'ampliar el número de centres cívics del nostre municipi. Suposo que es treballa cap a aquesta direcció, no?, de poder comptar en algun centre cívic més.
2: Sí, com bé ja sabeu, hi ha molts projectes engegats. Tenim la nova escola de música, on hi haurà un auditori. Tenim la cooperativa.
1: Exacte.
2: La cooperativa serà un espai on, per exemple, les entitats, no?, que tenim aquesta també problemàtica, doncs, que aquestes entitats no tenim espais, i jo crec que tots aquests projectes que hi ha, que esperem doncs, que ja aviat doncs, puguem veure aquestes obres i ja poder gaudir de tots aquests espais on tindrem una sala d'exposicions, on tindrem sales on es podran fer doncs, reunions, assajos i sobretot doncs, guardamaterial d'aquestes entitats i doncs això, poder gaudir d'aquests espais, no? Que al final és això, estem creixent, cada vegada hi ha més entitats, més associacions i doncs necessitem aquests espais doncs per poder gaudir, no?
1: De fet, alguns centres són l'espai, no?, el punt de trobada d'aquestes entitats. Sense els centres cívics doncs no podrien realitzar la seva activitat aquestes entitats.
2: Sí, perquè tenim aquests espais tan macos, no?, com és aquest espai de la sala Iris, no? La sala Iris, que on s'hi fan moltes que sí, conferències, que sí, bueno, l'estem fent servir de sala, no?, de sala d'exposicions de tots els artistes que tenim aquí a Calafell, i totes aquestes associacions on fan, tenim els sardanistes, tenim el ball de sala, on tota aquesta gent doncs, pot gaudir doncs, de totes aquestes activitats. Per això que cada vegada estem creixent més, i jo crec doncs, que aquests espais sobretot també recalcar tots aquests grups de carnaval, que ara ja, aquest any, carnaval, ja comencen assajar. Sí,
1: ara, exacte, ara,
2: i llavors doncs, ja fem servir aquests tres espais com són els centres cívics perquè aquests grups de carnaval puguin assajar. O sigui que ja ho veus, que cada vegada són més i aquests espais doncs s'estan omplint i sí, podrem gaudir de més espais nous.
1: I estic segur que una part de la població encara no coneix aquests centres, per la qual cosa els hi convidaríem, no?, que s'apropin, que coneguin aquests espais i sobretot totes les activitats que s'hi fan.
2: Sí, jo sempre ho dic, no? Aprofito que estic aquí doncs, per convidar que us podeu arribar a qualsevol dels tres centres cívics on us informaran, us atendran, us explicaran tot aquest, bueno, amb aquest llibret, totes aquestes activitats, cursos, dinamitzacions, coneixereu també, sobretot, totes les entitats i associacions que tenim que fan un munt de coses, Ferran. I jo crec que és la manera, doncs, de conèixer-ho.
1: Mònica Trepat, la regidora responsable d'aquests centres cívics, que vagi molt bé aquest nou curs en aquests centres del nostre municipi i, doncs, la reemplacem a que vagi al llarg de la temporada explicant-nos també altres coses vinculats a aquests centres. Gràcies, regidora.
2: Gràcies, Ferran.
0: Tota l'actualitat al Calafell Matí. Calafell Ràdio, 107.9 FM.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell. Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir.
1: Hola, què tal? Soc l'Albert Gómez i a partir del proper divendres 18 de setembre de 8 a 9 de la tarda nit us espero al programa La Màquina del Temps, on repassarem la millor música dels 80 i 90, versions originals i remescles molt guapes. No hi faltis!
2: Divendres 18 de setembre 2026, estrena de La Màquina del Temps. Calafell
0: Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
3: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
0: Anem tard, eh? Un minut que passa del punt de 11:45. Anem per l'actualitat del dia en titulars. L'abans informatiu amb la Roser Ribas. Roser, molt bon dia.
4: Molt bon dia a tots i a totes. Els veïns de Cal Bolavà han fet entrega de les propostes per al mural participatiu del barri, que crearà l'artista internacional Slim Safon un cop escollit el dibuix final que donarà vida a una de les parets que formen part del cor del nucli del poble. Està previst que el procés artístic tingui lloc entre finals d'octubre i principis de novembre. També a l'àmbit municipal, la Biblioteca Ventura Gassol de Calafell Poble acull fins al 26 de setembre l'exposició del Penedès als camps d'extermini nazis, una proposta dedicada a recuperar i donar a conèixer la història dels deportats de les comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Penedès i el Garraf. Calafell Ràdio, Calafell Televisió estrena nova temporada amb nous col·laboradors i objectius renovats en l'àmbit audiovisual. A l'àmbit comarcal detenen dos homes al Vendrell per diversos robatoris amb força en un taller d'automoció. El Baix Penedès tornarà a estar aquest dimecres en situació de risc per precipitacions intenses. El Meteocat ha activat un avís per intensitat de pluja que estarà vigent entre les 2 del migdia d'avui dimecres i les 2 de la matinada de dijous. A la Plana General, Sanitat vol prohibir la publicitat de la llet de fórmula per a bebès. El Ministeri planteja limitar la promoció de les llets de continuació, de creixement i d'aliments elaborats amb cereals. També a l'àmbit general, el president Salvador Illa promet climatitzar els 2.530 centres educatius públics i 51 residències fins al 2031. I la nova fiscal en cap de Tarragona assegura que les prioritats són els menors, les víctimes i les persones vulnerables.
3: Calafell Ràdio. Avanç informatiu.

0: 11 i 33 minuts. Jo crec que he deixat la millor de les sintonies que tenia per aquest espai. Com m'agrada la nova sintonia que li hem posat a un nou espai que ara mateix engega aquí, a la grella del Calafell Matí. Roser Ribas, des del Castell, els informatius, el nou espai de que estrenem ara. Hola de nou, molt bon dia. Espera't, que no t'he obert ni el micròfon que et pertoca.
1: Ja molt bon dia, Ferran.
0: Ara sí, com estàs? Esgotada, imagino.
1: Avui estic una mica nerviosa. Crec que tinc fins i tot una mica de punxades aquí al pit.
0: Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai.
1: Què això passa? Se'n diu estrès.
0: Es diu estrès, sí. És que aquesta dona és molt activa i la tenim molt activa aquí a la ràdio fent un munt de coses aquests dies. Però a partir d'avui ella serà la responsable d'aquest espai que es diu Sofà Play i Manta.
1: Exacte, aquest espai està basat en l'espai que tenia la darrera temporada la Júlia Pont,
0: sí,
1: que no ha pogut continuar.
0: No, la tenim d'Erasmus a la... On estava? Com es diu a la salsa aquesta? A la Bologna, la bolognesa, a Bologna, per això em surt a mi el lloc on està Itàlia. I la tenim, això, d'Erasmus allà, estudiant i fent coses.
1: Doncs intentarem agafar-li el relleu i seguir una mica aquesta dinàmica, no?, de parlar d'estrenes, sobretot de sèries i pel·lícules. Sempre ho farem, doncs, de les sèries i les pel·lícules que considero jo subjectivament que són més destacades, no?
0: De les plataformes, entenem, eh?
1: Exacte. Arriba, doncs, Sofà, Play i Manta, la nostra cita setmanal amb les sèries i les pel·lícules que arriben a les plataformes. Repassem les estrenes més destacades, descobrim què hi ha darrere de cada títol i us avancem als tràilers perquè pugueu triar què veure aquesta setmana. I per acabar, una recomanació per recuperar una joia que potser se us havia escapat. I, Ferran, prepareu el sofà perquè comencem ja.
0: Jo en aquest nom d'espai, jo hagués afegit una cosa.
1: Crispetes.
0: Crispetes, exacte. M'has llegit el pensament.
1: Era massa llarg.
0: Era massa llarg, eh? El sofà, com es deixaria això? Sofà, crispetes, play, manta i un massatge als peus.
1: També.
0: Vinga, anem a escoltar el primer dels tràilers de les propostes que ens has portat avui. Per on comencem?
1: Avui és un gran dia, Ferran.
0: Per què?
1: Avui és un gran dia. O sigui, sí? Potser el millor dia de l'any en relació a una estrena. I és que avui, tot just avui, s'estrena la 6a temporada de Slow Horses. I tindrem amb nosaltres el gran Gary Oldman protagonitzant aquesta sèrie.
0: Ui, que et veig molt forofa de la sèrie,
1: eh? És una passada, és una passada.
0: Anem a escoltar una miqueta el tràiler.
2: ¿Qué estás haciendo?
3: ¿Qué estás haciendo en mi jardín? Y añades, no, es mi jardín. Y a partir de ahí improvisamos.
2: ¿Qué quieres?
3: ¿Sabes algo de por qué se están cargando a mis agentes?
2: Será coincidencia.
3: Coincidencia, ya. Es muy difícil quedarse encerrado en un contenedor. ¿Has cabreado a alguien más aparte de mí últimamente?
2: Oh, cállate. Vete por donde has entrado.
3: ¿Te importa si salgo por la casa?
2: No.
3: Es que he entrado por la casa.
4: ¿Qué pasa aquí?
2: Hay una lista con nuestros nombres. Cualquiera que haya trabajado en la ciénaga está en el punto de mira.
3: Esto es una matanza.
4: ¿Qué hacemos aquí?
3: Recoger a los demás. Id al piso franco.
2: Tienes que acompañarnos.
5: Nos hemos distanciado. Estoy segura de que no me necesita.
6: Me temo que sí.
3: Y tengo que insistir en esto una vez más. Permaneced incomunicados. Nada de teléfonos.
4: ¿Sí?
3: ¿No te dije que cortaras toda comunicación?
0: Doncs així sona el tràiler. No sé si és el tràiler d'aquesta nova 6a temporada de Slow Horses.
1: Sí, exactament, és el tràiler d'aquesta 6a temporada. Sempre us porto els tràilers doblats perquè estem a ràdio i entenc que molta gent potser no pot entendre l'original. Bé, però jo sempre recomano, si us plau, fer un petit esforç i quan veiem una sèrie, una pel·lícula, sigui en l'idioma que sigui, veure'l amb l'idioma original i posar els subtítols.
0: Mira-la, que xula ella.
1: No, Ferran, perquè és que canvia molt. És que ara estic sentint a Gary Oldman doblat i em sembla horrible.
0: Bueno, potser tu tens un avançat de l'anglès i jo, com el tinc justet, encara prou forces...
1: Però si saps llegir, no? Doncs llegeix els subtítols.
0: Sí, sí, de pas aprenc. Però és que llavors no puc estar... A veure, jo no puc estar per tres coses alhora. No puc estar per la pel·lícula o per la sèrie, per llegir, per entendre... No, no, masses coses, massa feina, massa feina.
1: Bé, doncs tenim l'estrena avui dimecres de la sisena temporada de Slow Horses. Per mi, una estrena molt esperada, ja que en quan vaig començar aquesta sèrie, de seguida em vaig quedar clavada al sofà. Realment és una sèrie basada en la saga de l'escriptor Mick Herron i té un gran protagonista, com he dit, un personatge dissenyat a la perfecció, és Jackson Lamb, protagonitzat per Gary Oldman, la gran estrella del repartiment d'aquesta sèrie. I per posar-vos en situació, els Slow Horses, o cavalls lents, són agents del Servei d'Intel·ligència Britànic, MI5, que han caigut en desgràcia per haver comès errors o haver fracassat en alguna missió. I com a càstig són destinats a la Casa de la Ciénaga, com hem escoltat també al tràiler, una oficina on teòricament hauran de fer tasques burocràtiques i poc rellevants, allunyats dels agents de primera línia. I aquesta és la premissa, o sigui, si no heu vist la sèrie, si no l'heu vist encara, teniu sort, teniu realment sort, perquè jo que l'he vist, ara em fa ràbia haver-la vist, perquè és que passes uns moments meravellosos.
0: Aquí el problema que jo tinc, Roser, és que jo, aquesta sèrie, hem de dir que s'estrena aquesta sisena temporada i es pot veure la resta a Apple TV.
1: Exacte.
0: Clar, jo a casa no tinc Apple TV, què vols que et digui? I per això no la puc veure, per això no sé ni de què va. Slow Horses.
1: Mira, fa poc com ja saps, van ser els Premis Emmy.
0: Sí, sí,
1: doncs,
0: sí.
1: Apple TV doncs és la plataforma més premiada. Per tant, potser és hora de canviar de Netflix a Apple TV, m'entens?
0: A veure, que passin per caixa i els hi cobrem la promoció, eh?
1: Slow Horses és una producció britànica, s'estrena tot just avui, com hem dit. I quantes estrelles poso a aquesta estrena? Doncs 5 de 5, òbviament.
0: Ah, val. Anirem valorant en estrelles cada proposta o què?
1: Sí, i tant.
0: Això és novetat també d'aquesta... Bueno, de fet, l'espai és nou. O sigui que clar, fins ara no valoràvem. És a dir, que et mullaràs, eh?
1: Sí,
0: és la teva,
1: sí.
0: És la teva opinió.
1: Sí.
0: Molt bé. Doncs un 10 per aquesta Slow Horses, aquesta sèrie sisena temporada que avui mateix s'estrena a Apple TV. Vinga, tenim més sèries, Roser.
1: Sí, ja passem a una altra estrena destacada en relació a les sèries d'Apple TV. Passem a Netflix,
0: home,
1: Ferran.
0: A veure, que és qui té la majoria que jo sàpiga.
1: Estrena la quarta temporada de Monstro, la història de Lizzie Borden. Primer de tot, escoltem el tràiler.
6: No hay que temer a la sangre. La sangre es poder. Es libertad. Esta casa, sois un enigma para mí. Y tú la quemas. Nunca había conocido a nadie igual. Como te hablan, se lo merecen. Para mí esta es una prisión de la que necesito escapar. Un cuchillo es demasiado fácil. Y un rifle, una muerte demasiado dulce. No, ya sé cómo lo haremos.
0: És a dir, que això que és de bitxos o no? Perquè és quarta temporada, però és que jo no he vist cap de Monstro i això que tinc Netflix.
1: Quarta temporada de la sèrie Monstro, la història de Lizzie Borden, disponible, com hem dit, a Netflix, una producció d'Estats Units que s'estrena aquest dijous, 16 de setembre. En tot cas, diria que d'aquesta sèrie cal destacar molt la part tècnica de la fotografia. He dit dijous 16 de setembre, és dijous 17 de setembre.
0: Sí, senyora, avui 16, sí, serà demà.
1: Exacte. En tot cas, doncs, com deia, destacar la part tècnica de la fotografia i la direcció artística en quant a escenaris i vestuari. Ens introdueixen una atmosfera força hostil per explicar-nos la història de Lizzie Borden, un crim real, ojo, que va cometre aquesta noia. És un cas de 1892 a Fall River, Massachusetts, on Andrew i Abby Borden, el pare i la madrastra de Lizzie, van ser brutalment assassinats a destralades. L'entorn mostra Lizzie Borden com una dona reprimida, hi ha ànsia de poder, sexe i la venjança. I encara que Lizzie va ser l'única sospitosa sospitosa i es va enfrontar a un judici mediàtic, va ser finalment absolta dels grans crims, convertint el cas en un dels grans enigmes de la història judicial dels Estats Units. Ferran.
0: D'això, monstre, que no és de bitxos, com deia jo.
1: No, exacte.
0: És per el comportament que és d'un monstre, doncs, d'aquesta dona.
1: Sí, aparentment sí, però no es va resoldre realment el crim, doncs no ho sabem. I quantes estrelles poso a aquesta estrena?
0: Això te n'ho va preguntar, a veure.
1: 4 de 5, perquè, com he dit, o sigui, la direcció artística és brutal.
0: Doncs a partir de demà, dijous dia 17, tindrem nova temporada de Monstro a Netflix. Vinga, encara tenim més sèries per presentar.
1: Sí, en tenim 3 en total. La tercera és, seguim a Netflix, però al Japó. I ara parlem de Belleza Plástica.
7: Si le he quitado la prótesis ha sido únicamente porque su vida estaba en peligro, ¿entiende? Si no se la hubiera quitado, podría haber muerto.
8: Me suicidaré. ¡Te juro que lo haré!
9: Sanción disciplinaria.
10: Vaya marronazo si dejas de trabajar como médico.
11: ¿Cómo vais a sacar 200 millones de yenes para pagarnos?
12: La mano de Dios te cambiará la vida. Clínica de cirugía estética Toyama. Vengo a ofrecerle que trabaje en mi clínica.
11: ¿Qué?
13: Os presento al equipo de la clínica Toyama.
12: ¿Puedo ayudarte en algo? Es que ya estoy cansada. Cansada de mi nariz.
14: Tengo la parte inferior un poco hundida.
12: Repudiar nuestro cuerpo tal y como es.
14: Huir del envejecimiento.
12: ¿Qué sentido tiene en realidad?
13: Alucino. ¡Estás genial!
15: Te veo aún más guapa que antes.
12: Pues ya me da igual morir.
14: Soy médico. No puedo operar a alguien que no está enfermo.
12: Hoy en día, poca gente está sana del todo.
0: Doncs així sona part del tràiler d'aquesta Belleza Plàstica, Roser.
1: Com ha dit aquí al final, poca gente está sana del todo. Jo crec que això és una realitat total. Belleza Plàstica explica la història d'una doctora que es passa a la cirurgia estètica i en enfrontar-se a la cirurgiana famosa doncs descobreix les complexes pressions que hi ha darrere de la cerca de la perfecció física. Un problema actual, òbviament, perquè les xarxes socials ens mostren una realitat que no és real, o sigui, que no existeix,
0: sí,
1: no? Quantes estrelles poso a aquesta estrena? Doncs 2.5 de 5, perquè pot ser interessant, però tot apunta que potser es queda a mitges. És a dir, sembla ser que és una crítica, no?, a la societat, però li queda una mica de potència en aquest aspecte.
0: Doncs aquesta realitat artificial, a través de Belleza Plàstica, que s'estrena a Netflix.
1: Sí.
0: Quan has dit?
1: Doncs demà dijous.
0: Demà dijous, amb 2 de 5 estrelles, no?
1: 2.5.
0: 2.5, va. És benèvola, ella. Deixem les sèries, anem a estrenes de pel·lícules, no?
1: De pel·lícules, exactament. Parlarem de 2 estrenes. La primera, La chica del coro. És una...
16: Ana María, por cierto.
17: Lucía, mola tu pintalabios, por cierto. Mi tía de París me regaló esto.
16: ¿Quieres que te los pinte?
18: Lucía, ¿bajas de las nubes y vuelves con nosotros?
17: El director del coro siempre lleva unos pantalones más graciosos en esos ensayos. ¿Qué estás mirando? El olivo. ¿Y si os oyen?
18: ¿Qué haces?
17: ¿Has besado a alguien alguna vez? Esto no es pecado.
0: La chica del coro és una de les novetats, estrenes de pel·lícules, aquí en aquest espai amb la Roser Ribas. Roser, què m'expliques d'aquesta pel·lícula?
1: És una estrena a plataformes, eh?
0: Sí, clar.
1: És una coproducció entre Eslovènia, Itàlia, Croàcia i Sèrbia, o sigui, déu-n'hi-do, eh?
0: No, si s'han entès, doncs millor.
1: Es va estrenar tot just ahir a Movistar. Aquesta pel·li de 2025, que ara ja s'estrena a plataformes, disponible a Movistar, va ser premiada a Berlín i seleccionada als Oscars per Eslovènia. És una òpera prima que explora el despertar emocional i sexual d'una noia adolescent, doncs, com hem sentit, dins d'un entorn religiós. Això sempre m'interessa moltíssim, no? Com s'explora l'adolescència si estàs en un entorn religiós. Potser estàs una mica reprimit o segons què, no? Segons una crítica de Fotogrames, la directora va traçant tots aquests elements gairebé a manera de faula perversa en què finalment una confessió genera un càstig que porta la protagonista cap a un camí en solitari a la recerca de l'autodescobriment i la llibertat. Quantes estrelles li poso? 4 de 5. O sigui, per què? Doncs perquè les òperes primes sempre són interessants dins del cinema d'autor, perquè solen ser molt, molt autèntiques.
0: Doncs La xica del coro, amb aquesta valoració que no està gens malament, pel·lícula que es pot veure ja a Movistar i que ja està, ja es pot veure, es va estrenar ahir, eh?
1: Exacte, sí, sí. I passem ja a la segona estrena, si et sembla, en relació a les pel·lícules. S'ha estrenat tot just fa res, l'11 de setembre, a Netflix, i és una comèdia. Gràcies, equipo. Escoltem el tràiler.
19: ¿Qué haces aquí?
20: ¿Vuelvo hoy?
19: No, lo digo mañana.
20: Tengo una cosita que contar.
19: Señores, se acabó la fiesta, ¿eh?
20: El team building de este año.
21: Bienvenidos a Biches del Morrazo, donde hay más vacas que habitantes.
19: Madre mía, el cutrerío.
22: ¿Vamos a ordeñar vacas?
19: ¿Tú sabes ese churrasquito cómo está?
20: Patético. Todo el mundo tiene gatos y nadie tiene hijos, excepto Olga.
23: Papá, tiene un poco de cargo mental.
24: ¡No te quedes clavado!
25: ¿Ecoturismo sostenible?
26: ¿Tú sabes lo que es la dictadura woke?
20: Empezamos una nueva etapa. Y no todos vais a estar en la compañía.
27: ¿Entonces sí va a haber despidos?
28: Que me acabo de comprar un Tesla.
27: Con tu sueldo.
20: ¿Pensabas que me había vuelto una blanda? ¿Una madre?
26: ¿Soy un mito sexual?
28: Sí.
20: No le preguntaste los pronombres,
26: amigo. Yo tengo cero problemas con los bipolares.
29: ¡Ey, os quedáis! ¡Walker!
20: Lo veo más motivado.
26: ¿Pero para qué quieren tickets restaurantes si coméis siempre de tape?
24: ¡Para blanquear, como hace todo el mundo!
28: Depilamos y borrón y cuenta nueva.
20: Salir fuera en cada prueba y pisar cuellos.
27: Metafóricamente.
20: ¿O no?
28: ¿Estàs de conya?
20: 3, 2, 1...
0: Déu-n'hi-do, quin tràiler més llarg que aquest, eh?
1: I era molt més llarg.
0: I era molt més llarg, eh? L'hem retallat una miqueta, perquè si no seria etern.
1: Doncs ja disponible a Netflix, una comèdia espanyola, ens narra una història dins l'empresa Tio Mochales, que fa anys era la reina indiscutible del formatge espanyol, però avui intenta mantenir les aparences. El cutrerío, com diu el tràiler, cutrerío espanyol, doncs aquí ocupem el sofà per desconnectar totalment dels problemes, no pensar en res i riure una estona. Una comèdia sempre va bé per fer més lleugera la vida, Ferran.
0: Sí. Però ha de ser una bona comèdia. Si no, m'aburro, saps allò?
1: Sí, però surten actors interessants.
0: Sí?
1: Sí.
0: Què?
1: Sí.
0: I quina valoració?
1: Doncs poso un 3 de 5, perquè jo soc una mica reàcia. Però sí que és cert que és veritat que a vegades només volem desconnectar, no pensar en res i riure una estona, i crec que també
0: sí.
1: Aquest tipus de propostes estan bé, no?
0: Aquesta que es pot veure, on deies, a Netflix,
1: també? A Netflix, sí. Ja està estrenada, eh?
0: Doncs deixem pel·lícules o no, perquè ara...
1: Sí, ara tenim una recomanació. És a dir, passem a aquest últim espai, que sempre el dediquem a una recomanació per recuperar una joia que potser se us havia escapat. És a dir, no parlem d'una estrena, sinó d'una recomanació que faig perquè l'he vist sencera, i parlo des de l'experiència. Molt subjectiu tot, com hem dit, com és normal, perquè cadascú té els seus gustos, però intentaré sempre que sigui una proposta xula. Primer de tot, anem a escoltar el tràiler de la recomanació que us porto avui i després us desvelo el títol.
0: Ah, ens tens encara amb l'incògnita.
1: Exacte.
30: Leanne? Leanne Grayson?
31: Hola, senyora Turner.
32: Hola, soy Sam.
31: Encantada, señor Turner. Su casa es preciosa.
30: Sí, es un regalo del cielo.
32: Esperaba que fuese alguien más mayor y menos rara.
31: Esperamos que aquí te sientas como en casa. Creo que Jericho y tú os llevaréis muy bien.
32: ¿Y le parece bien? ¿Conoce la situación?

0: Justament, doncs, el sexto sentido.
1: És un clàssic, s'ha convertit ja en un clàssic.
0: Ja l'havia vist, però estava amb una persona que no l'havia vist i mira, vam estar ja... En ocasiones veo muertos.
1: Doncs això mateix, i el director d'aquesta sèrie és el director del sexto sentido, Shyamalan, que té grans pel·lícules. Em va sorprendre moltíssim aquesta sèrie. A més, té un fil conductor molt original i molt potent que no puc desvelar perquè faria spoiler.
0: No, no cal, no cal.
1: I recomano, si us plau, que ara hem sentit el tràiler, vale? Però no veieu el tràiler, no llegiu sinopsis, si us plau. Us heu de trobar amb aquesta originalitat i aquest fil conductor perquè us deixarà, però super gelats. A partir d'aquí, The Servant és de 2019, disponible a Apple TV i té 4 temporades. Se centra en una parella en dol després d'una tragèdia indescriptible, no? Quantes estrelles li poso? Doncs 4 de 5. No poso un 5 perquè a vegades perd ritme, però és molt original i està molt ben treballada en quant a guió. Ens explica una història des de la metàfora narrativa de les bones històries de terror, Ferran.
0: És a dir, que si no tinc Apple TV, em quedo amb les ganes de veure The Servant, que a més...
1: T'has de posar Apple TV, per favor. Posa't allà, deixa el Netflix, que el Netflix és una cacatua.
0: Més clar, impossible. Així és la Roser Ribas. Val, doncs m'ho apunto, veurem. Què t'anava a dir? Tenim alguna cosa pendent o
1: què? Sí, un tancament. Fem un tancament perquè això també ho ha afegit nou. És important perquè faig categories diferents. Faig la que promet. Després, sofà i manta. I per tercera recomanació, ull amb aquesta. És a dir, la que promet de totes les que hem parlat, vale? Clarament, la sisena temporada és Low Horses, disponible a Apple TV, que s'estrena avui. Aquesta és la que promet, us asseguro que, si no l'heu vist, l'heu de veure, i punto. Sofà i manta, per suposat, la comèdia espanyola, Gràcies, equipo, per deixar els problemes a banda i riure una mica. Val? I ull amb aquesta, Monstro, la història de Lizzie Borden. Ens pot sorprendre perquè narra una història real molt cruda, fent-ho amb una direcció fotogràfica i artística increïble. Ferran.
0: Doncs així de directe, de clara... i d'amant dels audiovisuals és la Roser Ribas al capdavant d'aquest espai Sofà, Play i Manta tots els dijous a partir de les... De
1: dimecres, quals... Ferran, dimecres.
0: Ai, però què he dit? És que veus...
1: Ja vols que sigui dijous.
0: Sí, sí, que Déu-n'hi-do, eh? Si tu anaves amb taquicàrdia, jo també gairebé, eh? Déu-n'hi-do, quina setmana d'estrès. Doncs els dimecres a partir de 12:15 amb aquestes estrenes a les plataformes, sèries, pel·lícules i també recomanacions amb la Roser Ribas. Què tal? Com t'has quedat?
1: Bé, i crispetes també, Ferran.
0: Sí?
1: Sí.
0: Val, doncs un bol ben gran, salades blanques de tota la vida, eh? A mi no em donguis ni amb sabor de formatge, ni dolces, ni res. Les clàssiques, jo. Tu?
1: Ui, jo de formatge no n'he provat, n'haig de provar, perquè a mi el formatge em flipa.
0: Sí, bé, però a mi m'agrada com a formatge, eh? Amb un bon pan tomàquet, a mi amb crispetes, no, sisplau. Que vagi bé, Roser.
1: Igualment.
0: Adéu.
1: Adéu.

0: en el tram final d'aquest estiu del 2026. Ha estat sobretot un estiu d'aire condicionat i de molts ventiladors girant, eh? I també d'aquest ventilador amb banda neon, els Búhos i amb Mon DJ. Una d'aquestes cançons de l'estiu que ens hem cansat, no ho sé, però que hem escoltat moltíssim. Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.

0: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
1: Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit.
2: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
2: Primera llista amb Marc Clapés.
1: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: Aquí i ara, Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio.
1: Doncs vinga, ara mateix, 12 i 6 minuts, en directe a Calafell Ràdio. Som a dimecres, que no dijous, que fa una estona jo deia que era dijous. No, no correm tant. Som a dimecres, i els dimecres a partir de les 12 del migdia aquesta temporada també ens acompanya la Mari Herrera. Mari Herrera, molt bon dia.
2: Bon dia, Ferran, bon dia, Calafell. Ha arribat la Mari Terremoto.
1: La Mari Terremoto, ah? Mira, t'has batejat així. Per què Terremoto, sí?
2: Perquè tothom diu, és que fas moltes coses, és que estàs a tot arreu. És que diu, bueno, doncs deu ser que estic així una mica Terremoto. Bueno. No sóc conscient. O sigui, jo mateixa no sóc conscient de la quantitat de coses que tinc sobre la taula, no mai millor dit, no?
1: Jo et diria superactiva. A mi, lo del terremoto, mira, aquest terremoto és que és un... Aquest, jo no havia viscut mai un terratrèmol, però te recordes que s'ha parlat del terratrèmol de Granada aquest estiu?
2: Sí.
1: Doncs jo estava allà.
2: Ah, sí?
1: I l'experiència...
2: Sí,
1: vaig viure diferents consecutius i, mira, m'ha quedat una sensació com que terratrèmol... I mira que era fluixet,
2: Com era? De quan era?
1: Doncs el més fort em sembla que va ser 4-8, per la qual cosa... Bueno, es passa...
2: No és agradable. Aquella sensació de vèrtic, no? Que es deu haver llegat...
1: Sí, i més quan estàs en un pis, em sembla que era un 12, que llavors, clar, quan més amunt, doncs... Clar,
2: imagina't.
1: Més, clar, sí, per això et dic que no sé jo.
2: Bueno.
1: Vull dir...
2: Imagina't un 7-8, no? Ja, destrucció molt
1: total. Ha de ser brutal. En qualsevol cas, la Mari Herrera torna aquí a la ràdio, sí, amb el seu espai... Com era? A la meva manera, la cuina que viatja.
2: Exactament. L'any passat ens van quedar així viatjant per tot arreu, no? Buscant receptes de països diversos, no? He fet un recorregut al mapa increïble.
1: Sí.
2: I la veritat ens van passar molt bé. Va començar això així com que no quiere la cosa, no?
1: Sí, bueno, com una proposta a veure què passa.
2: I al final, Déu-n'hi-do,
1: ens vam moure... A veure, virtualment, ens vam viatjar moltíssim la passada temporada.
2: Però, bueno, per mi és un descobriment, també, perquè també estic aprenent, no només l'audiència, no només tu, no només la ràdio, sinó que, clar, jo també investigo coses,
1: clar.
2: No? I, bueno, la veritat és que és meravellós aquest món i estic molt agraïda que un any més també convideu a aquesta nova temporada i continuarem amb receptes, continuarem durant la volta al món. L'únic que aquest any vull fer un petit canvi de res.
1: Ah, canvi de res, a veure, per on passa aquest canvi.
2: Hem buscat receptes de països, no?, autòctones.
1: Sí, normalment ens parlaves del plat típic d'aquell país, d'aquella zona que visitàvem.
2: Bueno, pues aquest any farem el mateix, però també, com el dia d'avui, sumarem ingredients de països, on neixen... O sigui, farem geografia, però també farem una miqueta d'història, d'acord? Anem a descobrir també d'on venen aquests articles que per avui en dia són, o sigui, ingredients que són bàsics, no? Que anem al supermercat i tenim de tot, no? Pues anem a buscar l'origen de per què, de com ha arribat, d'on venen, d'on va néixer, saps?
1: O sigui, però el punt de partida és el país. No el producte,
2: o sigui,
1: sinó...
2: Buscarem la recepta, però també buscarem l'ingredient d'aquest país.
1: I això promet a conèixer ingredients que potser nosaltres ni coneixem o no fem servir en la nostra gastronomia.
2: O sí. Perquè, per exemple, avui porto un ingredient que és la figa, no? que la tenim aquí al Mediterrani.
1: Sí, a més és temps de figues ara, no?
2: Exactament, ara tenim la figa aquesta vermella, que és una dona gozada. Ja t'he portat, t'he enviat la recepta perquè
1: sí,
2: la veïs.
1: Sí, avui ha sigut molt matinera, la recepta,
2: però com que... El primer dia de col·le, ja saps que...
1: Sí, avui la nota serà alta en aquest sentit, de compromís. Que maca. Sí. Ara m'explicaràs...
2: És un gelat de figues.
1: Molt bé.
2: Saps? I, ostres, la vaig fer diumenge... I diu, mira, aquesta serà la recepta, saps, de la ràdio. I, clar, digo, i d'on ve el gelat? I, clar, gelat ve... Pues,
1: Itàlia,
2: ve,
1: no? Xina. A més, el primer que em
2: l'origen és la
1: porta.
2: Xina.
1: Que
2: ja hem estat. Després de tot això, pues, viatja, no?, per la Mesopotàmia...
1: Mira, jo sóc una persona que m'agrada viatjar, no viatjo a molt lluny, però sí que, per exemple, Itàlia, si la visito en una dècada 20-30 vegades, les que calguin, m'agrada molt. És a dir, que si hem de tornar a Itàlia, tornem quan vulguis,
2: Exactament, perquè és com jo a França, que anat 20 vegades,
1: i tornaries demà mateix, jo també.
2: Arrel d'aquesta búsqueda, no?, del gelat, no?, pues em vaig donar compte, dic, clar, Xina ja hem estat a Itàlia, hem estat a França, dic, ostres, és que això em passarà a moltíssimes receptes.
1: Clar, tornarem a repetir. Països,
2: però digo, i la figa? D'on ve la figa?
1: D'on ve la figa?
2: Saps d'on ve la figa?
1: Doncs no ho sé.
2: Pues mira, els primers... les primeres restes estan datades de fa 11.000 anys imagina't que encara no estava ni plantat el blat.
1: 11.000 anys.
2: 11.000 anys.
1: I queden registres que fa 11.000 anys
2: queden registres, existia la figa, i fixa't tu en un país que ara és com un polvorín, no? És zona caliente, no? Que és a Palestina.
1: Ah?
2: Saps? Ai, tot sí. El que la vall de Jordà, val? Jordà, Israel, tot això, ahir van néixer les primeres figueres, d'acord? I a partir d'aquí, pues, bueno, és com tot, és el que diem, no? Com han viatjat a través de la història, no? Mm. A través de les persones que viatjaven en aquell moment, dels mercaders, no? I van descobrir que era una fruita, més que una fruita, perquè era com una barrita energètica d'avui en dia, perquè saps que la figa ara neix, no? I què fem? I després al Nadal la mengem seca. Perquè conserva...
1: El Nadal i qualsevol època de l'any,
2: perquè
1: està boníssima. Sí, però és molt típic del Nadal.
2: És molt típica del Nadal, no? Per ficar dintre del massapà, no? I per fer, pues, bueno, diverses receptes, no? Amb la figa. Pues la figa era això, es va descobrir que era una fruita, a part de que estava boníssima, superdolça, no? Pues, bueno, era una manera de conservar-la excel·lentment, podien viatjar, podien... suportava fred, humitat, calor, saps? Mm. O sigui que era una fruita que neixia ara a l'estiu, no? Però després es conservava tot l'any. Bueno, pues això, pues, bueno, va acabar viatjant, sobretot va vindre aquí a la Mediterrània, que se va sentar superbé, perquè clar el clima li encantava, les figueres, dir, perquè tu trobes figueres aquí a qualsevol puesto.
1: Sí, lloc, sí. Home, m'agradaria que hi haguessin més, perquè a més de figueres hi ha aquella figa que no es menja, no sé com li diuen, em sona a mi que li diuen la figa borda, o no sé com li diuen, que hi ha un tipus de figa que no es menja.
2: Ostres, com la taronja.
1: Que hi ha un arbre que produeix aquest tipus de figues, que no són comestibles.
2: Primera
1: però,
2: notícia.
1: Doncs, però m'agradaria que tots els arbres de figuera, totes les figueres que hi ha, doncs fos així, no?
2: Jo tinc una anècdota preciosa.
1: Quina?
2: Mira, no sé si l'he explicat als amics que porto aquí a la ràdio, no? Però jo tinc 56, fa pues, 50 anys viatjava des de Barcelona fins a Cunit i anaven a la platja de Cunit a passar el dia els nou cosins i els tiets, els pares i tot això. Érem una panda, no? I portaven allò, pues, lo típico, la nevera, la truita amb patates, l'escalopa.
1: Sí, bueno, com les famílies fèiem abans fa 50 anys.
2: I el meu pare sempre deixava el cotxe sota una figuera.
1: Ah?
2: I aquesta figuera...
1: Bueno, a l'ombra, i a més la figuera és un arbre molt
2: bueno,
1: gran.
2: Bueno, el meu pare, el meu tiet, la meva tieta...
1: Tota la família i tothom que pugui capir.
2: Sí, era una platja que llavors pues, la gent no venia massa, perquè clar, estem parlant de 50 anys,
1: clar,
2: que
1: no és el boom
2: no
1: que
2: és el
1: Cunit
2: d'ara, no?
1: Clar,
2: ni
1: correcte.
2: El Calafell d'ara, no?
1: No,
2: o sigui
1: no, que tenim aquí l'estiu a passar.
2: El meu pare i la meva mare levantava aquesta platja perquè era molt planeta i aquí no hi havia por de que ens poguessin ofegar, d'acord?
1: Sí, sí.
2: Bueno, pues aquesta figuera, anys després, jo fa 5 anys que he vist aquest carrer, aquest mateix carrer, mira, la vida m'ha portat saps? Al carrer de la Font, a l'Avinguda de la Font, per millor dit, a Cunit, i aquí pues, continuava la figuera. I fa uns anys, no sé per què, algú se li va a córrer de tallar aquesta figuera que tenia, que era, pues, això. Si jo la conec des de fa 50 anys, igual era centenària, igual portava...
1: I les dimensions que tindria la figuera.
2: I es va tallar, una cosa, pues, no sé, suposo que burocràtica, no, jo no sé ben bé la història, i es va tallar. No hi havia res, perquè a més és un espai que avui en dia s'utilitza pues, per a circus, per a circ, per a concerts, saps? Mm. I el cas és que la figuera, ja està que sé ja, no? Saps que va tornar a néixer? Ah. Al mateix puesto, i ara està preciosa.
1: Imagina't, petitona. Passo...
2: No, que s'ha fet molt gran. Estem parlant que una figuera...
1: Fa 5 anys, dius que...
2: La manta ja, i ella, va, i a més ha sortit així com en dos branques, uh-huh. Saps? O sigui que, digo, mira la força de la figuera, imagina't, no?
1: Doncs
2: que no bonica
1: val molt... anècdota de supervivència d'aquesta figuera.
2: Sí, o sigui, és una doncs... història que, digo, bueno, i clar, com
1: no
2: passo,
1: poder amb ella.
2: Com passo per davant cada dia, saps? I digo, hola, què tal, figuera?
1: Clar, no? Quants records, no?
2: Bueno, pues bueno, aquest recorregut, no? On neix la figuera, que estem parlant pues, una zona pues, molt increïble, no? Molt calent, no? Com hem dit, no? Que és a Palestina. I bueno, ja aquestes primeres persones ja tenien el dubte d'això, si això era una fruita o què era exactament, perquè si et fixes, la figuera no té flor. O sigui, per exemple, un préssec, una cirera, saps? Sempre fa amb la flor, una meduixa, fa sempre una flor, i la figuera no fa flor. O sigui, directament creix el fruit. Per què és això? Perquè les flors estan a dintre. És la fruita de l'inrevés, d'acord? Tots aquests filaments, quan tu obres la figa, quan obres i veus tots aquests filaments que fan, que a més són cruixents, això és la flor. T'estàs menjant la flor. Però això t'he dit que no és una fruita ben bé, més bé és una flor. a l'inrevés, però és una flor que es menja, saps? O sigui, és curiosíssim, saps? I bueno, aquestes primeres persones que, bueno, pues que menjaven això, pues sempre, ja, i bueno, ja, sí, pues, als anys de després venides, amb la ciència i tot això, pues, a descobrir això, que realment no és una fruita, és una flor. Que
1: és una flor?
2: És una flor, i les flors estan a dintre. Per doncs... això no creix la flor quan, o sigui, la floració no la fa primerament, sinó la fa cap a dintre, saps? O sigui, que és curiosíssim.
1: Una flor que està boníssima,
2: sí,
1: que té poder calorífic i energètic,
2: exactament,
1: perquè és una fruita
2: dolça
1: i és una fruita que, déu-n'hi-do,
2: sí,
1: per això recomanen el consum moderat.
2: Bueno, a més és que és una flor o una fruita, ja no sé com dir-li, que casa bé amb tot, perquè, per exemple, jo al Petit Bistró tinc al menú, tinc amb un carpaccio de pernil i parmesà.
1: Bueno, són aquests contrastos entre el salat i el dolç, no?
2: És que és increïble. Bueno, a mi personalment m'agrada, hi ha gent que no, però a mi personalment m'agrada. Le va molt bé, amb una mica de mangrada també, saps? O sigui, que podem fer grans plats, només no postres, o sigui, que també podem afegir-li, pues, això, coses salades, amb un pollastre, d'acord? Un pollastre rostit, també ficar-li aquí unes miques una mica de figues, pues, també queda duríssim. Però en aquest cas jo vull centrar en una recepta superfàcil, que jo crec que fins i tot tu faràs aquest gelat. Perquè he trobat la recepta per excel·lència fàcil. Per fer-la de qualsevol manera, en qualsevol ingredient i en qualsevol gust, d'acord? I avui et donaré.
1: Doncs...
2: agafeu paper i boli, que són més que 5 ingredients.
1: 5 ingredients, superfàcil, per elaborar aquest gelat.
2: Un litre de nata.
1: Un
2: de 35% de matèria grassa.
1: Any, en diferents...
2: Sí, tenim
1: quantitats.
2: La 35 matèria grassa, que és per muntar, i, per exemple, tenim la nata culinària, que són 20%. Aquesta no muntarem mai a la vida, serà impossible.
1: Sí,
2: d'acord?
1: Doncs
2: necessitarà... En canvi, la de 35, sí. Val? En aquest cas, és més densa, d'acord? I necessitem una nata, saps? I, com jo sempre dic, per a postres i demés, primera marca, d'acord? Important.
1: Doncs un litre d'aquesta nata.
2: Un litre. I després, un ingredient que jo, quan vaig llegir aquesta primera recepta i ja he fet uns quants gelats, també vaig dir, no sé jo, 800 mil·lilitres de llet condensada.
1: Llet condensada?
2: Clar, no li ficaré en sucre, indudablement.
1: No, perquè la
2: ja
1: llet
2: tenim.
1: Condensada ja...
2: O sigui, a més, mireu la proporció, un litre de nata per muntar,
1: i 800...
2: que no muntarem, però serà per muntar, que és la
1: sí,
2: de 35%, 800 mil·lilitres de llet condensada.
1: Déu-n'hi-do.
2: Li ficarem una miqueta, una pizca de sal. Per què? Per potenciar els sabors. Ja sabem que els postres, la punteta aquesta de sal és per potenciar els sabors.
1: Una mica rona, eh?
2: Sí. Després, tenim dues opcions. Essència de vainilla, d'aquest potet que ja venen, o agafem una vaina de vainilla, obrim i traiem totes aquestes petites llavors negres que tenen, que són super aromàtiques, d'acord? Que després sempre, pues, quan fem el gelat, sempre té aquests puntets negres que sembla com que és més artesà, no? D'acord? Això va a gustos. I el que tenim, d'acord? La vaina de vainilla és una de les coses que ha desaparegut dels supermercats. Reivindico que torni la vaina de vainilla i la barra de canyella, perquè no, últimament no les trobo.
1: No les trobes,
2: No, tinc que anar a puestos més específics, no?
1: La canyella sí que sóc consumidor, en canvi la vainilla no tant, la veritat.
2: Sí, sí, són d'aquestes coses que abans s'utilitzaven, però clar, l'ho he substituït per els pots.
1: Clar, aquests concentrats, o com se li diguin.
2: Però anem a buscar una mica la naturalitat, no? De sempre, no?
1: Sí, l'essència i...
2: Exactament. Doncs ja està, ja ho tenim, que podem ficar-li dintre d'aquest gelat. Jo en aquest cas he ficat figues, tal qual, o sigui, figues fresques, d'acord? Perquè era un gelat per fer-lo, congelar-lo, jo l'he ficat en tot.
1: Vinga.
2: Ai, venga. Perquè és que em menja tot.
1: Sí.
2: O sigui, la figa es pot menjar la pell.
1: Sí?
2: Sí.
1: Jo no l'he menjada mai. Sempre m'han dit, i fins i tot, jo no sé si és un mite... No sé si és un mite, però sempre em diuen compte amb els llavis, perquè si et menges la pell i te la popes als llavis... A mi m'ho deien de petit. I
2: sí,
1: jo sempre m'he quedat amb aquesta idea.
2: Llegendes.
1: Doncs això, se't inflaran els llavis i poden sortir pupes. Jo dic, no, ja no sé.
2: Que va. Això, bueno... A veure, és com tot.
1: No sé, jo recordo així que m'ho deien de petit, que se t'irrita, irrita els llavis.
2: Però mira, per exemple, a mi em passa amb el meló. Jo menjo meló i aquí a la garganta, aquí,
1: sí, a la gola,
2: es fa un mal, com si fos tingués angines.
1: Sí.
2: Sí, o sigui, a mi... Pues, bueno,
1: perquè potser et produeix aquesta reacció.
2: Sí, pot ser que algú de la teva família, del teu entorn, pues,
1: doncs
2: li passés això.
1: Doncs li va passar amb la pell de la figa als llavis.
2: Però jo sempre la fico amb pell, amb tot, amb carpatxos i tot, ben rentada.
1: A trossets. Ben petits, esmicolat,
2: sí,
1: i cap a dintre el gelat.
2: I cap a dintre el gelat. I ens falta la música.
1: M'has passat la música? Saps que no t'he preparat música?
2: Ah!
1: Amiga! És que, a veure, és que...
2: Ara m'he recordat. Digo, anem llançats, eh?
1: Bueno, ho podem solucionar segurament ràpidament. Sí, sí, espera't un moment.
2: Ah, sí? Els directes de la ràdio.
1: Sí, els directes, espera, que saltarà la publi, perquè si no...
2: Ferran, le fico cada embolao.
1: Sí, no, sí, mira, coses... A veure, espera't.
2: És que era molt bonica.

0: A mí el que me agrada es el título, ¿eh? Hoy me siento bien.
1: Sí. Que sempre dius que porto cançons tristes, pues no.
0: Home, no sempre, no sempre.
1: No, a veure, comencem aquest nou dia amb energia i amb bon rotllo.
0: Una canció per empezar el dia bonito.
1: Exacto.
0: Ara està fet el vídeo amb intel·ligència artificial total.
1: És horrible. No, mira, una altra cosa que volia parlar. Què ha passat amb YouTube?
0: Sí, surten nois molt guapos, però no són reals.
1: És que, i digo, però on està la cançó original? Saps? O sigui, ara tinc dificultat per trobar cançons perquè, no sé, s'ha sofisticat. Estic ahí amb la IA, ahí, corazón...
0: És que no sé si aquesta cançó està generada per IA, també,
1: directament,
0: eh?
1: Que no existeix.
0: El videoclip, segur.
1: El videoclip, sí, perquè ja he buscat, saps? Però és una cançó molt bonica que la vaig sentint durant tot l'estiu i digo, ostres, però sí que és veritat que hi ha cançons ara inventades de cantants molt, molt famosos, no? Palo Alborán, com, jo què sé, me lo invento, com Genoa, saps?
0: Sí.
1: I no existeix aquesta cançó.
0: Bueno, perquè
1: està creada per la, amb la IA.
0: Perquè la IA està, o sigui, generant que algú, cançons que...
1: Algú està guanyant molts diners amb la IA, no? Perquè, clar, i estem, pues, aprofitant, pues... personatges famosos, no?, per guanyar diners.
0: Sí,
1: jo no sé,
0: sí, sí.
1: Si això
0: perquè...
1: beneficia molts... en res a l'artista, no?
0: De perquè... fet, molts artistes el que estan fent és registrant la seva veu perquè a l'hora de ser utilitzada per la intel·ligència artificial, doncs no ho puguin fer,
1: això...
0: hi hagin uns drets per poder utilitzar-la.
1: Fa un any això no passava, o sigui, ha estat això, ha estat com una bonàgime durant aquests últims mesos.
0: Perquè
1: clar, però jo...
0: portem uns dies parlant de la IA que tela.
1: Ja, doncs pues, avui jo també estava buscant la cançó original, no l'he trobat, l'he enviat això a primera hora amb prises, però prometo buscar cançons de les d'abans, o sigui,
0: sí,
1: com si es feien abans, no? Perquè anem a recuperar una mica, pues, això, la creativitat de cada persona, no? Si està, pues, creant música, creant un tema, creant algo bonito, no? Mm. En aquest cas, aquesta lletra, pues, anem a difundir això, no? Lo que realment, pues, lo que fem tu i jo cada dia, no? Aquí no tenim guia, aquí lo que tenim és treball, investigació, no? Saps?
0: Que sí, que la intel·ligència artificial ens ajuda,
1: sí,
0: que sí, que
1: a
0: també.
1: Buscar informació,
0: i
1: sí.
0: Que a buscar informació o a generar segons quin tipus de continguts, però
1: sí.
0: Sobretot a veure que...
1: Però treurà
0: que
1: postos,
0: no tregui,
1: treurà
0: que,
1: postos de
0: sí,
1: treball.
0: Sí, sí, que no tregui la feina tampoc,
1: sí,
0: ni que tot sigui tan artificial com el que utilitza l'aire.
1: Nosaltres volem davant d'aquest micro el Ferran Buque, no volem una veu d'un robot.
0: No, no, no, espereu, que, espereu que em jubili i a partir quan jo em jubili, doncs ja posaran i ja si cal.
1: T'imagines que el moment persona passi a la història?
0: Que un dia arribi i em digui, no, vostè a partir d'avui s'encarregarà de, no sé, de fer cafès i tindrem aquí una intel·ligència artificial que posarà la veu per vostè.
1: Bueno,
0: home, diu, no donem idees, sisplau.
1: Ja vam passar l'altre dia un vídeo que pots, en poc temps, o sigui, estem parlant de menys d'un any, ja pots comprar un robot que costa, a més, superbarat, 20.000 euros, menys que un cotxe, es pot dir, per fer les tasques de casa, o sigui, ni que per cafè. Farà.
0: De veritat?
1: T'ho juro.
0: Escolta'm, tornem a la recepta.
1: Sí, sí,
0: perquè,
1: vols menjar-te el gelat, eh?
0: No, acabar més que res. No, i també, a partir d'avui, me'n recordaré, tornaré a agafar la dinàmica d'anar preparant la cançó i disculpa'm perquè jo he vist la recepta.
1: En vivo i en directo, aquesta.
0: Sí, sí, tal qual, menys mal que...
1: Naturalitat.
0: Sí, sí, exacte, però almenys hem pogut escoltar el que volies.
1: I ja sabem el que no volem. Que és...
0: Exacte, que ens substitueixin per intel·ligència artificial.
1: Exactament.
0: Doncs vinga, ja tenim els ingredients, ja tenim tot
1: aquesta cremita, no?
0: Ho tenim tot barrejat amb un bol, o què?
1: Ho tenim barrejat, ben barrejat, d'acord? Perquè ja sabem que la llet condensada és espessa i s'ha d'integrar molt bé a la nata. Bueno, agafem un motllo de silicona, d'aquest més o menys hem ficat aquí com 2 quilos, 2 litres.
0: Clar, això té un volum, clar.
1: O diversos petits...
0: O un motllo bastant contundent, així familiar.
1: Bastant gran, d'acord? Pues vinga, ho volquem tot i al congelador. En 5 hores, més o menys, això ja ho tenim congelat, lo desmoldem, o sigui, lo desmoldem... Ostres, ajuda.
0: Desmotllem, sí,
1: desmotllem.
0: No? Del motllo, sí, sí, això és el que volia dir, sí.
1: Busquem una safata molt, molt bonica, d'acord? Sí. I en aquest cas, pues, jo he agafat unes figues fresques, les he decorat, he posat unes fulles de llimoner i ràpidament la foto perquè se desfà.
0: Sí, exacte. És a dir, són d'aquelles coses que s'ha de desmotllar just abans de menjar-se.
1: Exactament.
0: Podem tenir... S'oxida la figa un cop l'hem obert?
1: No.
0: No?
1: No.
0: És a dir, que podem tenir preparada la fruita oberta.
1: Aguanta bé. Saps que a les pastisseries hi ha moltes vegades la figa així oberta.
0: Sí, però no sé si llavors...
1: O sigui, 3 dies no, però una sureta sí.
0: Això, que potser a les 12 de la migdia ho preparem i a les postres, que cap a les 3, les 4, després de l'àpat, ho traiem tot junt.
1: És que sí, ho pots desmotjar i posar-lo un altre cop ja decorat al congelador.
0: Clar, no, que tinc un macrocongelador, sí, perquè si és el de casa meva, em sembla que ni per fer el gelat ni cap.
1: Escolta'm una cosa, saps aquestes galetes de quan érem petits que fèiem el corte helado?
0: Sí, home, per favor, aquelles barres i...
1: Sí, doncs encara aquí al supermercat se les podem trobar, al supermercat.
0: Sí, sí, home.
1: O sigui que la història és que menges aquest gelat, pots menjar a cullerades, no?
0: Sí.
1: Agafes un tall i t'ho poses en un bol i t'ho menges, no?
0: Sí, exacte.
1: Però si trobem aquesta galeta...
0: El corte, que deien, el corte de gelat.
1: El tallat gelat.
0: Llavors el motllo ha de tenir, doncs, unes dimensions perquè sigui...
1: Sí, més o menys el que jo l'he posat... Nosaltres a casa no ho hem menjat així, d'acord? I l'he tallat així, així de... Un dit i una mica més, perquè, clar, quan fas...
0: A veure, i si no, repetim, vull dir que...
1: Exactament.
0: A veure, si el que ha tallat les porcions s'ha quedat curt, doncs si queda...
1: Són d'aquestes receptes que te relames, saps el que dic?
0: Sí, i què pots fer... A veure, un cop a la setmana, perquè això, a veure, calories també té, eh?
1: Sí,
0: aquesta nata,
1: però
0: aquesta
1: amb el gelat, sobretot amb el que comprem, hi ha una quantitat de qualitats. O sigui que a vegades quan tenim un gelat car és que realment és que el producte és car.
0: Bueno, el producte és bo.
1: Clar, i llavors, hi ha una diferència entre la marca blanca i un gelat. Però sempre està l'opció de fer-lo nosaltres.
0: Exacte.
1: Que per pocs diners, doncs, fixa't tu i menja tota la tropa, saps? O sigui que us convido a fer aquest gelat superfàcil. Ja t'he dit, avui són figues, demà seran unes nous caramelitzades, potser llimona, potser taronja...
0: Exacte.
1: Ficar-li dintre, o si fos només vainilla, d'acord? O sigui, coco, què sé, xocolata... La imaginació, el poder, i sempre dir el que tenim a casa. Aprofitem el que tenim a casa.
0: Doncs avui el producte principal han estat aquestes figues, que les hem combinades amb aquest gelat, i fins i tot ens ha portat fins a Palestina, que és l'origen fa 11.000 anys.
1: 11.000 anys, abans que el blat,
0: d'aquesta
1: ja
0: fruita, i que va arribar aquí a la Mediterrània, a les nostres terres, doncs d'alguna manera algú va portar per aquí, i escolta'm, és una fruita boníssima.
1: Els primers viatges
0: fruita de flor, digue-li com vulguis, també.
1: Exactament, pues sí. Bueno, és una fruita, no? És com el tomàquet, també no és una fruita. No és una verdura, és una fruita.
0: Sí, exacte.
1: I en el supermercat lo tenen com a verdura, perquè si contradiem una mica a lo que diu les masses, pues ja tenim...
0: Però és que la vida està plena d'aquestes, d'aquestes curiositats, no?
1: Podríem
0: dir. La Maria Herrera.
1: L'aprenem.
0: Exacte, la cuinera del petit bistró de Segur de Calafell, que també passarà aquesta temporada els dimecres aquí, a la seva manera, la cuina que viatja... viatjant a través de la gastronomia i d'aquests productes. Mari, bona setmana, ara cap al bistró,
1: Ara cap al bistró, que tenim feineta. Tenim
0: doncs
1: preparar
0: avui...
1: un esdeveniment molt bonic a Can Barles aquest divendres.
0: Avui sembla que vinguis, de bateig, perquè vas mudada,
1: mira,
0: que fa por,
1: és que ha estat un estiu de trapillo, saps? O sigui, pels així sense secar, saps?
0: Ara mudada, per venir a la ràdio, mudada.
1: Sí, una mica més, arreglada, perquè si no, no pot ser. O sigui, que treballem en una cuina no vol dir que vagis de qualsevol manera.
0: No. Dimecres ens veiem aquí a la ràdio. Gràcies.
1: Gràcies, Ferran. Gràcies, Calafell.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Els 70.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
3: Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes, de 10 a 11 de la nit, a Calafell Ràdio.
4: I found a love.
5: Hi ha moments que són per només tu i jo.
4: Baby,
5: els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo. Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.

0: 12 i 33.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
0: I ja sabeu que en menys d'una horeta, a partir de 2:15, s'engega l'informatiu migdia de Calafell Ràdio. I que sempre, quan s'apropa el punt de 2:15, o quan estem en el punt de 2:15 de cada hora aquí en el Calafell Matí, arriba l'abans informatiu amb els titulars del dia i amb el que podreu escoltar si us quedeu amb nosaltres aquí l'informatiu. Doncs vinga, amb la Roser Ribas aquesta setmana. Endavant, quan vulguis. Molt bon dia, Roser.
2: Molt bon dia a tots i a totes. Els veïns de Cal Bulavà han fet entrega de les propostes per al mural participatiu del barri, que crearà l'artista internacional Slim Safon un cop escollit el dibuix final que donarà vida a una de les parets que formen part del cor del nucli del poble. Està previst que el procés artístic tingui lloc entre finals d'octubre i principis de novembre. També a l'àmbit municipal, la Biblioteca Ventura Gassol de Calafell Poble acull fins al 26 de setembre l'exposició del Penedès als camps d'extermini nazis, una proposta dedicada a recuperar i donar a conèixer la història dels deportats de les comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Penedès i el Garraf. Calafell Ràdio, Calafell Televisió estrena nova temporada amb nous col·laboradors i objectius renovats en l'àmbit audiovisual. A l'àmbit comarcal detenen dos homes al Vendrell per diversos robatoris amb força en un taller d'automoció. El Baix Penedès tornarà a estar aquest dimecres en situació de risc per precipitacions intenses. El Meteocat ha activat un avís per intensitat de pluja que estarà vigent entre les 2:00 PM d'avui dimecres i les 2:00 PM de dijous. A la Plana General, Sanitat vol prohibir la publicitat de la llet de fórmula per a bebès. El Ministeri planteja limitar la promoció de les llets de continuació, de creixement i d'aliments elaborats amb cereals. També a l'àmbit general, el president Salvador Illa promet climatitzar els 2.530 centres educatius públics i 51 residències fins al 2031. I la nova fiscal en cap de Tarragona assegura que les prioritats són els menors, les víctimes i les persones vulnerables.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: sempre recuperant cançons que formen part de la història de la música, també en espanyol. Ricky Martin i Cristina Aguilera amb aquesta cançó que es diu Solo Quiero Amarte. A mi ja hem arribat a les 12:39, compartint l'actualitat, l'entreteniment, la bona música, també bones cançons i cançons que formen part, com dèiem, de la història de la música.
1: Els clàssics. La música de la teva vida en el Calafell Matí. Amb Ferran Boqué.
0: I ja sabeu que en el tram final del programa sempre repassem l'agenda d'activitats per la setmana al municipi de Calafell.
1: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.
0: I des d'aquest passat dilluns fins al pròxim 26 de setembre, a la Biblioteca Ventura Gasol es pot veure l'exposició del Penedès als camps d'extermini nazis. Una exposició comissariada per Ramon Arnabat, per Berta Llorenç, l'Àngels Farés, la Maria Penya o la Maria Teresa Sadurné. De fet, demà dijous, a partir de les 7 de la tarda, es farà la inauguració amb la presència als parlaments d'aquests comissariats de l'exposició sobre els deportats de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Penedès i el Garraf als camps d'extermini nazis. Tot això es pot veure en aquesta exposició que fins al dia 26 de setembre està present a la Biblioteca Ventura Gasol, al carrer Marquès de Samà número 8 del nucli del poble de Calafell. I aquest dissabte, a partir de 6:45 de la tarda, es farà un recital poètic musical amb Isabel Llanos al Museu Casa Barral, en els jardins d'aquesta casa, al Passeig Marítim Sant Joan de Déu de Calafell Platja. Amb la poeta, dramaturga, performer i artista visual Isabel Llanos. També hi haurà l'acompanyament musical a càrrec de Tomoyoki, és un artista convidat. Es vendran i signaran exemplars de Todo queda al otro lado, de Eolas Ediciones, que l'autora és la mateixa protagonista, Isabel Llanos. Doncs, entrada lliure fins a omplir aforament. L'aforament dels jardins del Museu Casa Barral són limitats, són petits, per la qual cosa, si us interessa participar d'aquest recital, és qüestió d'anar-hi d'hora, eh? Recordeu, això serà aquest dissabte a partir de 6:45 a la tarda. I diumenge, a partir de les 12 del migdia, 21a roda d'esbarts dansaires veterans. Serà a la plaça de Cal Cubano, al nucli del poble de Calafell, i participaran l'esbar agarenc del Centre Cultural El Social de Terrassa, el grup Juventus de l'esbar Maragall de Sant Andreu del Palomar i l'esbar dansaire de Calafell, els anfitrions. Doncs dalt de l'escenari, aquesta roda d'esbars dansaires aquest pròxim diumenge 20 de setembre a partir de les 12 del migdia. I acabarem aquesta agenda cultural amb Los Hijos Adolescentes. Seran al Teatre Joan Colet de Calafell aquest pròxim diumenge, dia 20 de setembre, a les 6 de la tarda, per 16 euros, amb l'humorista Andrés Torres. Si entreu a la web municipal, calafell.cat, a la seva agenda, si entreu en aquest esdeveniment, trobareu l'enllaç on comprar les vostres entrades. Recordeu, aquest diumenge, a 6 de la tarda, al Teatre Joan Colet, Los Hijos Adolescentes. Per 16 euros, amb l'humorista Andrés Torres. Tots aquests esdeveniments, tota l'agenda, la podeu consultar en el web municipal, a calafell.cat, a la seva agenda, i també aquí en el Calafell Matí, cada dia abans d'acabar el programa.
1: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.

0: Fa molts anys la vam conèixer amb cançons com els Really Smith. És l'artista sueca Agnes. Ha tornat recentment amb aquesta cançó que acabem d'escoltar, que acabem de tornar a escoltar la sintonia del Calafell Matí i que es titula Ego. Amb això arribem a 3:15 d'una del migdia. Fem una pausa a l'última del matí, publicitat i tornem de seguida. Últims minuts, tram final del Calafell Matí a Calafell Ràdio en directe. Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: Les tardes musicals de Calafell Ràdio tenen les cançons amb més bon rotllo.

0: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
1: Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit.
2: Rock and Classics, amb Esteve Llo.
3: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
4: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Nostalgia va anar fins a finals dels 80, en el 1988, triomfava aquesta dona, la Paula Abdul, i aquesta és una de les seves cançons, un dels seus hits que hem volgut recuperar, aquesta cançó que es diu Straight Up. Doncs amb la Paula Abdul ens quedem a 5 minuts per la 1 en punt del migdia.
1: Aquí els clàssics.
0: Efecte retardat. Anem tancant edició del Calafell Matí, aquest programa magazín matinal de Calafell Ràdio, que combina l'actualitat, l'entreteniment, la bona música, i ho fem cada dia, de dilluns a divendres de 9 a 1, també els dissabtes amb el TPS Moments d'11 a 1. Doncs vinga, salutacions d'aquest que us parla, el Ferran Boquer, al capdavant doncs, del Calafell Matí, però també amb una colla de col·laboradors, que sense ells la feina no seria el mateix. Això no seria possible, també els companys que formen part de la feina d'aquest programa. Doncs vinga, marxem amb música fins la una en punt del migdia. Cançons com la que estàs a punt d'escoltar és una de les noves de la Lady Martínez. Des del seu àlbum en solitari arriba aquest Cabeza de Ratón. Ara sí! Vinga, fins la una amb això. Gràcies. Fins demà dijous a les 9. Adéu.

0: matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
1: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
2: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
3: L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
4: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
0: Cada dia aprenem coses noves.
5: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
6: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
7: de... El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
0: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
8: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
9: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el cel...
3: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
10: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
0: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Les tardes musicals de Calafell Ràdio també et sonen en català. El Surfing Safari.